0: Enganyen cada dissabte. A veure, som a mitjan d'agost, d'un estiu molt calorós, amb altes temperatures, i tots pensem en vacances, platja, desconnexió. Però sabíeu que per a moltes persones l'estiu no és sinònim de descans, sinó d'un augment del dolor?
1: Això passa pels canvis de pressió, la humitat, l'aire condicionat, o fins i tot rompre les nostres rutines diàries perquè això pot passar factura al nostre cos. Com afecta tot això? Idò, res millor que ser ara a Maó per sortir dubtes amb el nostre expert de capçalera pel que fa a dolor.
0: Així és, avui, per parlar de dolor i d'estiu, tenim el gran luxe de comptar amb un dels màxims experts internacionals en la matèria. Ens acompanya el doctor Jordi Moya Riera, cap del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore. Molt bon dia, doctor. Com està duent l'estiu? Acalorat, no?
2: Hola, bon dia.
0: Doctor, sempre associam el fred i la pluja amb el dolor articular, però com afecta realment la calor extrema i la humitat de l'estiu a les persones amb dolor crònic?
2: Clar, de fet, la calor té un efecte secundari molt important, perquè la gent no descansa bé els vespres, per exemple, i no dorm bé.
0: Clar.
2: I, clar, això fa que durant el dia, a més, el dia és molt llarg, el dia surt la llum a les 6 del matí, surt el sol, no es posa fins a les 10 tenim llum, i això fa que també que els pacients, tots nosaltres, sense donar-nos compte, faguem més activitat de la que fem habitualment, no? Que, si fegem aquestes dues coses, hi ha una recomanació que feien en els nostres pacients, que va molt bé, i és molt espanyol, i és la fiesta espanyola. Vull dir, és important que els pacients que pateixen d'esquena, dolor d'esquena, de cervical, dolor a les caderes, dels genolls, vull dir, allà on hi ha càrrega de pes, vull dir, fain la fiesta. Quan dic la fiesta, no dic la fiesta perquè la fiesta no convé que dormin més de 20 minuts, però, en canvi, si poden estar estirats una horeta, és convenient. És un tema de fer la fiesta no perquè dormin, sinó perquè descarreguin el pes damunt les caderes, damunt l'esquena, damunt les cervicals, i això la veritat que va molt bé, perquè ja dic que no ens donen compte, i durant l'estiu hi ha moltes hores de llum i tots fent més activitats de la que a vegades podem. Tenim compromisos, baranetes, compromisos socials, visites de família, gent que ve de fora, vull dir, ja sabem que l'activitat augmenta i que moltes vegades els pacients pues, ho noten, no? I que no tenim que caure en el que han dit sempre, que és l'antidoping. El que no va bé és fer mal, m'aprenc calmants i segueix fent el mateix, perquè això és autodoping i al final ho pagues, perquè al final entres en una crisi forta, eh? I a vegades ho veiem, els pacients que tenen urgències amb una crisi lumbar superinvalidant, i quan t'estires de l'història clínica i repasses, ja veus que els dies anteriors pues, tenien mal, i des d'aturar es van fotre, van prendre calmants forts, i van continuar, no?, en l'activitat que feien, no?, fins que el cos diu basta i t'atura, no? O sigui que hi ha que escoltar el cos, i si te demana aturar, pues, a vegades hi ha que aturar un poc.
0: Doctor, hi ha algunes patologies concretes, com la fibromialgia o les migranyes, que poden empitjorar especialment durant els mesos d'estiu?
2: És el que li comentava, no només és la calor, també els canvis d'hàbits que hi ha durant aquests dies, i sobretot el tema de dormir i descansar bé al vespre. Vull dir, hi ha moments que si un no pot... Clar, evidentment, de la calor que fa, però si tens que posar aire condicionat, un ventilador, o anar, si pots, de vora la costa per poder dormir, però dormir i descansar és fonamental pel tema del dolor, fonamental. Notant que la gent que no pot dormir no descansar, vull dir, el tema del dolor neuropàtic, per exemple, a la gent que té neuràlgies postherpètiques, per dir-ho d'alguna manera, o qualsevol tipus de dolor alta neuropàtic, pot se dispara també, amb la qual és important dormir, no? Jo sé que els pacients que ens senten, molta gent diu, no, jo no vull prendre res per dormir. I és veritat, ningú vol prendre medicació, però és que allà a determinades edats i determinades patologies que fa molt més mal no dormir durant tot un vespre que prendre una pastilla per dormir. O sigui que les medicacions estan per quan fan falta i realment per aquest tipus de malalties cròniques hi ha que intentar descansar al vespre i dormir bé i no rompre cicles de
0: Són sol. Necessaris, clar. Anem a veure, es descansa malament al vespre per les altes temperatures, com estem dient, però en el final en l'estiu descansam, tenim menys estrès, la gran majoria de persones tenen vacances. Realment aquest descans, no sortir un poc de la rutina, pot ajudar a reduir el dolor o tot el contrari, el canvi d'activitat pot ser contraproducent?
2: És que depèn del que estem dient tant. Si la persona té una rutina saludable, uns hàbits saludables, i el treus d'aquests hàbits perquè ve l'estiu, doncs és contraproduent. Ara, si és al revés, té mals hàbits, i justament quan ve les vacances es pot canviar aquests hàbits cap a hàbits saludables, clar, evidentment és positiu, no? Clar. Realment hi ha una cosa clara, vull dir, la gent confon estar de vacances amb estar en forma. Vull dir, el fet que estigui de vacances no vol dir que estigui en forma. I si veu gent que fa extrems deportius que no està preparat físicament per fer aquests estragos, no? I així és que moltes vegades els hospitals se saturen de problemes de traumatologia per traumatismes, fractures, lesions, doncs de gent que com està de vacances es pensa que està en forma i a vegades fa activitats físiques que no està acostumat i a vegades pues, pateix problemes després. Vull dir, jo cridaria la prudència un poquet en aquest sentit, no? Està bé ser esport, però pot ser que sigui progressiu.
0: L'aire condicionat és el gran aliat de l'estiu, però també és un enemic de l'aparell locomotor. Quins problemes pot provocar l'ús abusiu d'aquests aparells?
2: Clar, jo penso que el problema de que el cot s'adapta a tot, no? De fet, l'homo és l'únic animal que és capaç de viure des del tròpic en els polos, no? Vull dir, és l'únic animal que és capaç de petjar. Aquesta adaptació ha de ser a poc a poc i progressiva. Clar, el tema de l'aire condicionat, el que és perillós és sortir de l'aire condicionat a la calor, de la calor a l'aire condicionat, canvis bruscos de temperatura, això el que no és tolerable, no? I després hi ha que pensar que els aires condicionats, vull dir, la gent no té per què estar a 20 graus o 21 graus, vull dir, entre 24, 25 graus que estigui l'aparato d'aire condicionat és el més adequat i és el més eficient energèticament.
0: Tot sovint oblidem l'importància de l'aigua. Quina relació directa hi ha entre una mala hidratació i l'augment del dolor muscular o de cap?
2: La hidratació és fonamental i no hi ha que esperar a vegades a tenir set per veure, sinó hi ha gent gran que perd aquesta sensibilitat, no? Vull dir, hi ha que intentar hidratar i beure líquid, no? Perquè a l'estiu també, a perdre de perdre més, hi ha que pensar que la calor s'aprodueix una vasodilatació i hi ha més tendència també a la baixada de tensió arterial. I els pacients també tenen que tenir en compte que moltes vegades gent gran que també està prenent medicació ja per la tensió arterial, si afegim que la medicació davalla la tensió i que la pèrdua de líquid per suor i no beure també pot afavorir a la davallada de tensió, i tenen que tenir molt de cuidado quan fan canvis de postura ràpids. O sigui, passar d'estar estirat, estar de peu o assegut al setzer de veres, hi ha que tenir compte, perquè hi ha un tema que és la hipotensió ortostàtica i a vegades els pacients es poden marejar, caure i rompatxar la cadera o fer mal. Vull dir, els canvis de postura tenen que ser molt progressius.
0: Doctor, quins esports o activitats físiques típiques de l'estiu, com nedar, caminar per la platja, són recomanables i quines s'haurien d'evitar?
2: Jo sempre recomano que tot el que no sigui esports de càrrega damunt l'espina, damunt les caderes, damunt els genolls, és saludable. O sigui que el fet, per exemple, de nedar, això és fantàstic. Vull dir, si realment el pacient neda. Vull dir, jo dic al pacient, sempre dic, escolti, una cosa és anar a surar i una altra cosa és anar a nedar. Si tenim aigua, té que orinar, perquè saps, anar a surar no fa res. Vull dir, té que anar a nedar, té que orinar les articulacions, i això és bo. Bicicleta també és bona, bicicleta, però no sé què té. Sobretot bicicleta estàtica, que el recoman, sobretot ara que hi ha tanta cotxes per la carretera i és tan perillós a la carretera, yeah. És millor deixar la bicicleta, sobretot la gent d'edat, i si pot fer bicicleta a casa, va bé. Tot el que sigui exercici en terra, d'estiraments, de no sobrecarregar l'espina, les articulacions, és totalment positiu.
0: Des de la Fundació Cine Dolores sempre defensen que es pot millorar la qualitat de vida dels pacients. Quines pautes bàsiques han de seguir per gaudir de l'estiu sense que el dolor ens amargui les vacances?
2: Jo insistiria en el que he dit antes. La recomanació és intentar tenir un hàbit bo per dormir. Vull dir, intentar que la temperatura de l'habitació estigui damunt 25-26 graus, intentar tenir una bona qualitat de son. I després he dit, l'altre he explicat, el dia és molt llarg, jo recomano que al migdia, després de dinar, que fa una calor horrorosa i que millor que seva no està a cap banda, vull dir, val més estiratxar, però dins del llit, això és important, el de la siesta, que no ho he dit tantes. Vull dir, jo recomano que feia la siesta dins del llit, perquè el llit, els matalassos estan fets per enginyers i enginyeres, i les butaques i cadires i sofàs estan fets per decoradores. Decoradors. Vull dir, allà on descansa millor l'espina és dins del llit. Molta gent que pateix d'esquena es compra matalassos, es gasta, diuen que estan 1.200 o 2.000 euros en un matalàs. I dic, bueno, però si després vostè no l'empra, és com els que compra una bicicleta de 2.000 euros i no l'empra. Vull dir, si té un matalàs tan bo, el té que emprar. I al migdia, on millor descansa és estirat dins del llit. Dins del llit hi ha una bona temperatura i descansar perquè el dia és molt llarg i aquestes hores de sol a mitjà del dia un no té res més a fer, millor que descansar una estoneta.
0: I tant, doctor. Doctor Jordi Molla Riera, cap del Servei d'Anestesiologia i Reanimació i Terapèutica del Dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i, a més, fundador i president de la Fundació Cine Dolore. Moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
2: Moltes gràcies a vida saludable per ajudar molts a fer visible l'invisible que és el dolor. Gràcies.
1: Gràcies, doctor.
2: Gràcies.
1: Anem amb més qüestions. Boixaram ara d'un metge mallorquí que està fent la seva trajectòria a Madrid. En aquest sentit, avui, a Via Suable, us volem explicar que la formació mèdica especialitzada és una de les línies de treball que la Fundació Elena Teatre impulsa per continuar millorant l'abordatge de l'osteosarcoma i altres tumors musculoesquelètics infantils.
0: Des de fa 3 anys, la Fundació participa en el programa Clínica Fellowship, impulsat pel doctor Eduardo J. Ortiz Cruz, juntament amb l'Hospital Universitari La Paz i IDIPAZ, una beca formativa destinada a joves especialistes en cirurgia ortopèdica oncològica. Gràcies a aquest programa, metges en formació avançada poden incorporar-se a un entorn altament especialitzat i multidisciplinari participant directament en el diagnòstic, tractament i seguiment de pacients amb sarcoma.
1: La superespecialització en cirurgia ortopèdica oncològica poques vegades forma part de la formació habitual d'un resident. No obstant això, durant les seves rotacions a l'Hospital Universitari La Paz a Madrid i al Massachusetts General Hospital de Boston, als Estats Units d'Amèrica, Juan Luis Solano Martín va descobrir la seva veritable vocació al diagnòstic i tractament dels sarcomes musculoesquelètics, especialment en nins i adolescents.
0: Així que ara el que fa Vida Saludable és conversar amb aquest facultatiu que està destacant a Madrid en aquest especialitzat. Per ell, acompanyar pacients i famílies que afronten una malaltia tan rara i complexa suposa una de les facetes més humanes de la medicina. Molt bon dia, doctor, com està?
3: Hola, bon dia, com esteu? M'escolteu bé?
1: Sí, perfectament.
0: Sí, perfecte, doctor.
3: Si molt bé.
0: Si ens ho permet, doctor, per introduir-lo, primer de tot, per què va voler estudiar medicina?
3: Bé, des de ben petit, la medicina, la professió mèdica, m'apareixia una professió molt, molt honrada, un desafiu molt gran per jo, per poder ajudar les persones. I també jo soc molt una persona molt esportiva, m'encanta l'esport, i quan vaig començar la carrera, en un principi volia... Estava més enfocat a la traumatologia esportiva, més enfocat a les lesions, a la traumatologia més quirúrgica o resolutiva, però quan vaig per... rotar, com heu comentat abans, en aquestes dues rotacions va ser un canvi molt, molt gros, molt gran. Jo durant la carrera sempre m'agradava estudiar l'oncologia, la part oncològica de totes les rames, de totes les assignatures, però jo sempre m'agradava la traumatologia i quan vaig descobrir l'oncologia ortopèdica vaig quedar impressionat, no només en el tractament i en el diagnòstic d'aquesta patologia tan rara, sinó també per acompanyar en aquestes famílies, en aquests pacients, que
0: necessiten
3: aquesta enfermedad.
0: Clar.
3: Sí.
0: Perquè és una superespecialització o subespecialització encara poc coneguda.
3: Sí, és així. Els sarcomes, afortunadament... és poc freqüent, aproximadament 1% de tots els càncers són sarcomes. Els sarcomes, perquè ens entenem, és un càncer un poc raro, perquè afecta els os, els músculs, els nervis, els vasos sanguinis. No és com el càncer de pulmó, de ronyó, etc. Sinó és molt poc freqüent. I durant la residència és molt subespecialitzada, perquè només treballar amb uns pocs equips experts, especialitzats, centres de referència i normalment si no estàs integrat o no tens una residència dins d'aquests equips, és difícil que un resident de traumatologia, d'oncologia, etc., pugui aprendre o formar-se bàsicament en aquesta malaltia.
1: Quins tipus d'doctor de pacients té vostè per preferència? En qui se centra?
3: Normalment, sarcomes tenen... Normalment dic que tenen dos... Una distribució bimodal. Normalment afecta fonamentalment a pacients joves, a nins, adolescents, i després hi ha una altra distribució en pacients majors de 50-60 anys. I fonamentalment són aquestes dues cures. Desafortunadament, aquest tipus de càncer afecta principalment a nins i joves. Sí.
1: Com suposa, doctor, fer feina en un hospital com La Paz, formar-se allà? Perquè, clar, tots tenim en ment aquests hospitals tan grans, tan importants de la península, un d'ells és La Paz.
3: Sí, és així. És un privilegi, és una, al mateix temps, una enorme responsabilitat. És vera que és una experiència molt, molt enriquecedora, molt per el meu treball. La Paz és, bé, molt de pics. La Paz, com dir-ho, en els rànquings dels hospitals sempre està amunt, dels primers, i però no només la reputació de La Paz, sinó els professionals que treballen dins aquest equip són espectaculars, i no només traumatòlegs, sinó també els oncòlegs, radioterapèuticos, els cirurgians vasculars, els uròlegs, tots els cirurgians, patòlegs, radiòlegs, tots. És un equip molt, molt gran i la dimensió, quan arribes aquí, és un canvi molt, molt gran.
0: Doctor, i com està sent l'experiència de formació dins aquest programa que dèiem a la introducció, aquest programa Fellowship?
3: Sí, el Clinical Fellowship és un programa, és més un programa americà, bé, sobretot dels Estats Units. Aquí en Espanya hi ha també altres programes, fellowships, que se dediquen pues, a una superespecialització, pues, jo que sé, del genoll, de la cadera, de la mà, etcètera, etcètera. Afortunadament tenim aquest fellowship de la unitat de sarcomes, d'ortopèdia oncològica, introduïda per el doctor Eduardo Ortiz, que es va formar amb un gran cirurgià americà com és Henry Mankin, i a Boston, als Estats Units, i tenim la sort de tenir-lo aquí a Espanya, i és un plaer, el seu equip també és espectacular, i és un plaer, i tots els dies aprenent algo. Sempre estem, són casos molt, molt complicats, és una patologia molt complicada perquè hi ha molt de subtipos, i és un programa que bàsicament és una superespecialització en un any d'aquesta subrama o rama de l'oncologia.
0: Doctor, què destacaria del treball en nens i adolescents amb tumors ossis? No ha de ser fàcil.
3: No és fàcil. Són nins que de sobte se'ls diu que tenen una malaltia greu i que molts de pics poden perdre la cama o alguna extremitat.
0: Clar.
3: I no és fàcil. Afortunadament, en més del 90% dels casos avui en dia, amb els avanços que hi ha en medicina, tecnologia, impressió 3D que feim, navegació intraoperatòria, etc., pues, en més del 90% els pacients poden salvar l'extremitat, però no és fàcil, hi ha molt de drames, però també nosaltres aprenem d'ells. Nosaltres veiem nins que estan en tractaments molt durs de quimioteràpia, perquè desafortunadament la quimioteràpia d'aquest tipus de patologia ha avançat molt, molt poc. És pràcticament la mateixa que s'usava fa 20 anys. Per això la importància d'aquests programes per formar especialistes i investigació en aquest tipus de de patologia.
0: Clar. Sí, sí.
3: I més en aquest mes, que és el mes de la conscienciació contra el sarcoma, el juliol.
0: Ostres!
3: Sí, sí, sí. I bé, i recentment, en la celebració de la selecció nacional, que varen guanyar el Mundial i varen nombrar una nina que va, desafortunadament, va patir sarcoma de Ewing,
0: uh-huh.
3: pues un detall molt... Molt
0: guapo, per part de la selecció.
3: Molt guapo, sí.
0: Doctor, ja per
3: I
0: que...
3: res, sí.
0: Sí. No, digui, acabi.
3: No, res, que nosaltres també aprenem d'aquests nins, d'aquests adolescents que
0: sí.
3: Pateixen un tractament molt dur i tu els veus ingressats i amb una sonrisa, contents, i doncs, pues, bueno, estem aquí, sí, pues, ja me n'anirem a casa, ja passarà tot això i això és molt, molt guapo.
0: Sí, no sé si al final pot ser que els ajudi una mica per i tot això. Ja per acabar, sí. Doctor, com va en mallorquí, que es quins són els seus plans a curt, a mitjà termini, es planteja tornar a la illa per exercir aquí?
3: Bé, no ho sé. Seria un projecte molt, molt guapo, interessant. Jo sempre, bé, la meva família està allà, els meus amics també, però jo me vaig formar, vaig estudiar a Madrid, també m'has format a Màlaga. Tenc un poquit de bat i burrillo de per aquí, per allà, i seria més a mitjà plaç, no ho sé. És un projecte que bé, tenc que... Si surt l'oportunitat, seria xerrar-ho bé, perquè
0: clar.
3: És important, que hi hagi un equip darrere d'això, sí.
0: Doctor Juan Luis Solanos, especialista en cirurgia ortopèdica oncològica, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Fins una altra i bon estiu per Madrid.
3: A vosaltres.
0: Si no ve per aquí.
3: A vosaltres. Moltes adeu. Gràcies. Adeu.
1: Més qüestions de l'actualitat sanitària. Avui posàvem el focus en una qüestió de salut pública fonamental que ens afecta a tots, directe o indirectament, en l'arribada de la nova llei antitabac, si s'acaba aprovant, sobre un escenari clau per a la prevenció i la protecció de la salut de la nostra comunitat, especialment dels més joves. Però quins seran els canvis reals als nostres carrers, terrasses, especialment, i platges? Serà aquesta la mesura definitiva per reduir l'impacte del càncer a les nostres illes?
0: El Ministeri de Sanitat impulsa una nova llei del tabac per restringir el consum a terrasses i platges, a més de regular els papejadors d'un sol ús per protegir els menors. Aquesta normativa cerca reduir l'impacte del càncer mitjançant mesures estrictes, incloent perímetres de seguretat a les escoles. Per analitzar en profunditat aquesta normativa i entendre què hi ha en joc, avui tenim el plaer de saludar el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Doctor Reyes, molt bon dia, benvingut al programa a casa seva.
4: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, de veritat.
0: Doctor, com valora l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears l'aprovació d'aquesta nova llei antitabac?
4: Bueno, la valorem molt positivament des del punt de vista de que és una passa endavant en mesures que des de l'associació venim promovent des de fa molt de temps, especialment en tot l'àmbit relacionat amb la protecció dels no fumadors en els espais públics compartits, com són terrasses, platges, etc., i amb l'àmbit de l'equiparació de tots els dispositius electrònics amb el tabac convencional en tots els àmbits, és a dir, en quant a fiscalitat, en quant als jocs de venda i en quant a la prohibició de fer-ne publicitat o que puguin fer patrocinis de béns, no? Per tant, des d'aquests dos punts de vista, per nosaltres és molt important.
0: Per tant, considera que aquesta normativa marcarà realment un abans i un després en la prevenció del càncer, especialment en el de pulmó?
4: En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el tabac és un enemic per la salut pública terrorífic. És a dir, si eliminéssim el consum del tabac, estaríem eliminant el 30% del total de diagnòstics de càncer que es fan cada any a Espanya i a les Balears. Estaríem salvant, per tant, milers de vides. Està relacionat de manera absoluta i, com és evident, amb el càncer de pulmó, però incrementa el risc de molts altres tipus de càncer, com el de mama, el de colon, el d'estómac, els de vies respiratòries. Vull dir que estem parlant d'un enemic de la salut molt important. Per tant, qualsevol mesura que vagi dirigida a protegir la població davant del consum del tabac i l'inici del consum del tabac, la veritable finalitat d'aquesta lluita contra el consum del tabac en els espais públics compartits és protegir la salut dels no fumadors, però també desincentivar, desnormalitzar el consum del tabac i d'aquesta manera fer més difícil que els joves s'iniciïn en el consum del tabac.
1: Des de l'associació d'actors s'havia demanat insistentment vetar el tabac a terrasses de bars i platges. Respon, per tant, completament aquesta llei a les seves demandes històriques? De fet, vostès lluiten sempre per fer espais lliures de fum, per exemple, camps de futbol, que l'hem vist.
4: Efectivament, és a dir, nosaltres tenim aquí a Balears l'exemple de clubs de futbol, com va ser en el seu moment l'Atlètic Balears, que van declarar l'estadi com espai lliure de fum. Des d'aquest punt de vista, és a dir, per nosaltres, en aquests àmbits, és una passa endavant indubtable i seria una pena que després en la tramitació parlamentària aquesta llei no pogués tirar endavant, perquè és realment una oportunitat de generar, diguem-ho així, o consolidar legalment una consciència

0: dret a fer el que vulgui. La persona que vulgui fumar té dret a fumar. Però la persona que no és fumadora, i els no fumadors són més del 70% de la població a Espanya, tenen dret a tenir protegida la seva salut si ho desitja.
1: Per tant, no li preocupa, per exemple, aquests dies hem vist representants de CAI Restauració dir que se perdran clients, però jo crec que la salut està per damunt, però també hem vist avui a última hora restauradors dient fa estona que no deixem fumar i no hem perdut clients. Vull dir, en el final és com quan se va aplicar fa molt d'any el que no se podia fumar a interiors, que tothom va posar el crit en el cel, i ara ho hem normalitzat molt i estem molt contents.
0: Efectivament, en aquell moment, quan es va treure la llei de l'any 2010, semblava que anava a ser una pena de desastre, no?, econòmic, i no ho va ser en absolut. La gent de seguida ho va entendre i, de fet, quan parles amb els restauradors, ells mateixos van estar contents perquè abans havien d'arreglar o pintar l'interior dels restaurants tres vegades cada any de la fum del tabac i ara ja no ho han de fer. Jo estic absolutament convençut, i més coneguent la idiosincràsia dels espanyols, que si tu prohibeixes fumar a les terrasses, la gent no deixarà d'anar a les terrasses. És a dir, simplement quan hagi de fumar, s'aixecaran, fumaran una miqueta més enfora i després tornaran. I ja està.
2: Clar.
0: És a dir, no tindrem cap mena de problema, com no el vam tenir, i això ho vull recordar perquè és un antecedent molt important, durant els 3 anys i mig que va durar l'alerta sanitària per la Covid, que a Balears va estar prohibit, i a altres comunitats autònomes, fumar a les terrasses dels bars i restaurants. I aquesta prohibició es va complir fil per randa i no va incidir en absolut en els resultats de la restauració ni dels bars i restaurants. Per tant, jo crec que generar pors innecessàries no és bo, és a dir, assustar la gent dient no, és que això afecta l'economia, no és correcte, no és veritat, el que farà és protegir la salut de la gent i la gent ja és prou intel·ligent i la gent no es deixa enganar. I tothom entén quan una mesura va dirigida a protegir la salut de la població i, per desgràcia, tots tenim persones properes a efectes de càncer i crec que tots entenem el dany que fa aquesta malaltia i, per tant, tot el que puguin ser mesures dirigides a evitar casos de càncer en el futur és bo pel conjunt de la societat.
2: I com s'aconseguirà aplicar aquest compliment de la prohibició en espais oberts, com platges, accessos a hotels sense una vigilància policial constant? És a dir, la patronal ja s'ha queixat.
0: No, nosaltres, jo crec que l'objectiu principal radica en el fet de que la consciència de la població ja la tenim.
2: Yeah.
0: Aleshores, i la conscienciació de les persones ja la tenim. I la majoria de la població ja no és fumadora. Per tant, aquí la clau està en el fet de que una persona determinada pugui tenir el dret en un moment determinat legal de, si tens una persona que se't posa al costat que està incomplint una norma, tu poder-li dir.
2: Clar. No?
0: I poder-li reclamar i dir-li, miri, escolti, és que aquí vostè no pot fumar, m'ha sap greu, no el vull molestar, però li sap greu aixecar-se. I tot fet amb educació i ben escrit i ben parlat es pot fer. El problema és que ara no tens aquesta capacitat legal. No? I per tant, és a dir, això és el que canvia, no? I és important que canviï perquè estem protegint la salut de les persones.
2: Sí,
0: aquest
2: sí,
0: punt,
2: sí, sí, sí.
0: Jo crec que és l'element fonamental que hem de tenir en compte. No? I, per tant, no és mai... nosaltres, des de l'associació, no cercam mai cap mena de confrontació, cap mena de problema amb ningú, però tenim molt clares les nostres prioritats. Defensar la salut de la gent i de les persones és absolutament necessari.
2: I, a més, la llei posa el focus en la protecció dels menors. Quines dades tenen sobre l'exposició actual dels infants de les illes al fum passiu?
0: En quant a l'exposició al fum passiu, és a dir, és, diguem-ho així, important des del punt de vista de l'exposició, també des del punt de vista de l'exposició dins dels mitjans digitals, no? És a dir, la quantitat de videoclips o coses per l'estil en les quals els, apareixen les persones fumant. Però el que és molt important d'aquesta llei és el fet que posa l'èmfasi en la gran porta d'entrada que ha tingut l'indústria per ficar en els joves en el consum del tabac, que són els dispositius electrònics. És a dir, els dispositius electrònics no estaven contemplades en l'anterior llei, s'han mogut dins d'un buit legal, que ha permès que es puguin vendre pràcticament a qualsevol establiment que els volgués vendre, que ha permès que es puguin vendre sense cap mena de control, sense cap mena de fiscalització de la qualitat ni de les característiques, i que ha provocat una explosió en el consum d'aquests productes, de manera que avui en dia, si no recordo malament les estadístiques, més del 50% dels joves de menys de 14 anys han consumit en algun moment dispositius electrònics relacionats amb el tabac. Aleshores, això és un problema de salut pública terrible per diversos motius. Un, perquè sabem que aquests dispositius han estat generats per la indústria del tabac introduir els joves en el consum del tabac. És a dir, la major

0: majoria dels joves que comencen consumint dispositius electrònics, d'adults acaben fumant tabac convencional.
1: Així
0: això per
1: és.
0: una banda.
1: Així
0: I
1: és.
0: Tenen un efecte nociu, també molt dolent, damunt de la salut, provocant neumopaties intersticials i problemes molt greus de salut.
1: Així és, doctor Reyes. D'aquí uns mesos el convidarem que ens conti quines passes o quines campanyes té previstes l'Associació Espanyola contra el Càncer per ajudar a conscienciar la població i a menys que està passant amb aquesta nova llei. Moltes gràcies, doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears. Bon estiu, de lo que queda d'ell i fins una altra.
0: Fins una altra. Moltíssimes gràcies.
2: Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana. En uns instants tindrem aquí un expert en psicologia com és Antoni Riera. Com influeix el benestar emocional quan el vostre equip, sigui la disciplina esportiva que sigui, té una mala notícia, com el descens del Mallorca, ara que comença la nova temporada i tornem a tenir il·lusió per recuperar la categoria, o la notícia de l'estiu, el fet de que haguem guanyat el campionat del món, com vos ha afectat, estàvem més feliços aquestes setmanes d'estiu. En definitiva, l'esport i el benestar emocional.
3: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada setmana, cada dissabte, encara que sigui dia 15 d'agost, encara que sigui festiu, aquí xerrant de salut. Avui xerrant de felicitat a Vida Saludable. Es veu que han passat ja 4 setmanes, i ho hem pogut pair una mica més. M'estic referint a l'alegria de ser campions del món amb Espanya. I a la vegada, ara mateix ja començant la nova temporada del Mallorca. En 2 mesos, molts aficionats han passat, per exemple, de la tristor i de la ràbia de l'ascens del Mallorca a l'alegria i l'orgull de ser campions del món.
1: Avui a Vida Saludable analitzam com ens afecta el nostre benestar emocional un equip de futbol o una cita esportiva important a nivell internacional com ara ha estat el Mundial. Amb el nostre convidat d'avui que ja ha encerrat el nostre programa, per exemple, de la Pòbola.
2: Ens estan referint a Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg general sanitari en Seu Palma, l'Illes Balears, és cofundador d'Àlia Psicologia i exerceix com a professor associat a la UIP. Ell lidera tractaments basats en l'evidència per adults i adolescents, aborden una àmplia varietat de problemes incloent trastorns emocional, ansietat, depressió, fòbies, trastorns de la personalitat, com la teràpia dialèctica conductual, i problemes de conducta. I és un plaer conversar amb ell, perquè al nostre programa televisiu van conversar sobre la por a volar. Toni Riera, com està? Benvingut.
6: Hola, moltes gràcies. Estic molt bé.
2: Primer de tot, estem a dia 15 d'agost, és festiu. Com està duent l'estiu, que jo crec que tothom diu el mateix? Una calorada, no?
6: Una calorada, vamos, horrible. Ja desitjant que canviï el temps.
2: Com a psicòleg és normal si mos enfadem, no?, amb aquest temps.
6: És totalment normal. Estic com embollint, estic embrollant. Com no mos hem d'enfadar?
2: És que està conversant amb algú i que te caiguin les gotes a l'esquena o fent feina. Mm. És que provoca estrès i ràbia, no?
6: Sí, sí, sí. Provoca les condicions ideals perquè aquestes emocions puguin sortir. I se fa una miqueta més difícil regular-les. Ara bé, no hem de dir... No és una excusa per anar tractant malament a la gent. I és que fa una calorada, te fots perquè estic... No, pues, t'ho aguantes.
2: A veure, Toni, han passat ja dies, però li va sorprendre l'eufòria a Espanya i als Balears de la gent fent festa quan va guanyar el Mundial? Se va veure 40.000 persones a la Font de les Tortugues, a la plaça de Tortugues, a Palma, però sigui la imatge que sigui, Madrid, Barcelona, és dir, tothom va sortir al carrer.
6: Sí, sí, tothom va sortir, va ser impressionant, no? Però crec que és una reacció que no és que vegem massa sovint, el tema dels mundials, però sí que recordes que ja varen tenir, i també recorda amb més magnitud, perquè, clar, d'això en podem parlar, una part identitària amb el partit, amb la selecció, però en menor mesura recorda també altres celebracions de partits concrets, com ara el Mallorca, com altres partits, quan han fet grans celebracions.
2: Mm-hmm. És un comportament, com un psicòleg és vostre, previsible? És a dir, si guanyes tu has de celebrar, si guanyes tu has d'exterioritzar, si guanyes t'aferres des de vora o tires saigo, estàs feliç, botes les pantalles gegants que ho hem vist arreu. Això és previsible a nivell emocional?
6: Previsible? Bueno, això és normal, és una reacció d'alegria, és una reacció que, com totes les emocions, té un fort component social, que a més, si analitzem la resposta de diferents societats, canvia la manera com la manifesten. I la nostra, doncs, és una d'aquestes societats que si se pot posar a ballar amb el descostat o a cridar, ho farà, ho exterioritzar més, diguéssim.
1: Diuen que guanyar fa riure, però com més serem, més riurem. Un dit molt mallorquí, també.
6: Aquesta és la part social, exacte, evidentment, que mos crea, a més, tot un sentiment de pertany a un puesto, un equip, una identitat, i això fa que s'amplifiqui també l'alegria i potser la tristor quan no venen tan bones.
1: Clar, perquè què passa per la ment d'una banda del futbol, com és en Carles, el meu company, en veure que el seu país és campió? S'alliberen endorfines, ens canvia tant l'humor, perquè potser hi ha gent que, bueno, que tampoc ho viu de la mateixa manera.
6: Mm-hmm. A dins la ment, a dins la part biològica de la ment, que seria el cervell, bueno, el cervell no només el cervell, no? Sempre som massa cervells centristes. Tota la fisiologia humana està darrere de la ment, diguéssim. Aquí hi ha endorfines, aquí hi ha tot un torrent d'una descàrrega brutal, química. I també la ment social, com deies, sentir-nos en els mateixos colors, en la mateixa bandera, en la mateixa identitat i guanyar, tenir aquest moment, genera eufòria. De fet, hi ha hagut estudis a diferent part del món, i hi ha hagut estudis, se va fer un l'any 2014, jo no som massa futboler, però va ser el Mundial de
2: 2010.
6: De Brasil. Mm. No, el 14 va ser de Brasil.
2: El del Brasil, que varen perdre.
6: Varen perdre.
2: Les primeres,
6: a més. Les primeres, guanyar, n'han guanyat dos, però sí, participar. Sí. Pues se va fer un estudi de les universitats Jaume I de Castelló, i Universitat de València, on estudiaven quina era la reacció emocional que varen tenir, i van arribar a aquestes conclusions interessants de com et sentit de formar part d'un grup i d'alegria se disparava. Ara bé, no dura massa aquesta eufòria. Mm. Ja han passat ja dies, setmanes, d'ençà que varen guanyar, però jo crec que tothom pot recordar, fins i tot quan dius tu tan futboler, l'alegria, realment, quant de temps va durar? El cent demà encara era tan intensa com en el moment que va acabar el partit i en Donald Trump no sortia de la foto.
2: Sí que és alegria, però has de fer feina.
6: Era dilluns, a més.
2: Encara els veus a Madrid a la plaça, no sé quina era, allà amb el seu bus, 2 milions de persones en el carrer aplaudint, sempre és guapo. Per què és tan important? Per què és l'esport majoritari a Espanya? Perquè passa extraordinàriament, Toni, fa cada 16 anys, només 2 pics, és a dir, ningú te garanteix que d'aquí 4 que se celebrarà a Espanya el guanyis, perquè no es vol de fer. Per què és tan extraordinari, que és especial?
6: Tot allò que és extraordinari, diguéssim, té un punt d'especial, també. També té un punt d'il·lusió. Fa il·lusió poder arribar en aquest espai. Té aquest component identitari tan important. A Espanya tenim un problema en la part de la bandera, realment. Tenim un problema que, a segons quins moments, doncs, pot generar friccions. Però quan hi ha mundial, les friccions se deixen a un segon nivell, a un segon pla. No són tan importants. Hi ha com a més una part més alegre, més participació. I tot això s'ajunta. La gent també s'ho viu, s'ho fa seu, el triomf. Diu, hem guanyat.
2: Si no en jugat, primera persona.
6: En primera persona, però si tu no has jugat. Però bueno, les persones tenim aquesta capacitat de fer-nos nostre l'experiència, d'una manera, això s'ho diuen, aprenentatge vicari, aprenem i experimentem les alegries i també les decepcions d'una altra.
2: Efectivament, fins i tot els territoris on vostè ho ha dit, més àmbit independentista o que no se sent tan espanyol, s'han vist moltes banderes extraordinàriament perquè és per futbol. En un altre context no aniria bé.
6: No, i és veritat que també, segons quins reductes, hi ha hagut també problemes per treure aquestes banderes, que podrien dir que per la gent que la treu, doncs, no fa més que cohesionar A vegades tenir una hostilitat externa te cohesiona encara més. En aquest cas, l'hostilitat la tenim com a figurada. Hi ha gent que ha xerrat del futbol com una representació bèl·lica. Oh, d'arribar, sí, tenim el Mundial.
2: És una batalla.
6: És una batalla.
2: I el futbol.
6: I el futbol, només el futbol. Ja ho va dir l'entrenador d'Argentina, només el futbol.
2: Que viu Bunyol, per cert. Toni, vostè no és molt futboler, però sí que haurà vist a xarxa social durant dies que s'ha xerrat molt del comportament d'Argentina. No només en acabar el partit, en qualque brega, sinó com a abans, després, se xerra de mal perdre. Això són valors? Això és no saber gestionar ni la victòria, perquè celebraven contra els anglesos a la cara i també eren molt violents, ni la derrota? És a dir, és un problema emocional, és un problema de valors que els argentins han demostrat poc fair play.
6: És molt complex, eh? Així, mira, així com no som massa futbolers, sí que som molt d'Argentina. No tant de la selecció, del país.
2: De la cultura argentina.
6: De la cultura argentina.
2: D'idiosincràsia.
6: D'idiosincràsia, tinc... És aquesta frase, per fi la puc dir a la ràdio. Tinc molt bons amics argentins, jo. Sempre xerrant d'un tema, no, jo tinc amics d'això. Pues jo
2: hi ha 38.000 argentins a les Balears, vull dir, un respecte, perquè és una comunitat molt àmplia, no?
6: Molt àmplia, sí.
2: I no tots són iguals.
6: No, en absolut, però és vera que a nivell d'identitat nacional, el futbol és un element cohesionant molt important que ho hem d'entendre. De vegades ho jutjant des de diferents perspectives. És vera que en el partit se van veure moltes jugades molt lletges, se va veure un joc una miqueta brut, una miqueta, per dir-ho, suau, i que les reaccions que hi ha hagut són reaccions molt polaritzades, molt de que mos estan robant, mos estan engranant. De fet, he vist que hi ha la plataforma aquesta de recollida de firmes que ja, quan he mirat aquest avui de matí, ja en duien 80.000 firmes recollides perquè se pogués repetir. No sé.
2: Increïble.
6: I també m'han dit que hi ha gent que està recollint firmes perquè no hi tornin a jugar mai més, els argentins. Això se polaritza totalment.
2: Molt de països de Sud-amèrica han anat amb Espanya per el comportament d'Argentina. També sí. Anglaterra, lògicament.
6: També és una situació molt particular. Ja per analitzar d'un nivell més sociològic, fins i tot, des de l'antropologia, podríem dir que està passant, que passa amb l'Argentina a tota Hispanoamèrica.
1: Toni, durant aquest mes, més o manco 40 dies que ha durat el Mundial, va ser curiós com els espanyols deixaren d'estar polaritzats, com bé expliques, i ens uniren davant una televisió. Això ja no existeix.
2: També la gent que no li agrada el futbol.
6: Jo mateix, som un exemple. Clar. Xerraven del teu cervell abans, com a dir, que en canvi hi ha, i què passa en el meu, que no som massa futboler? Massa no.
2: Però no te perderes.
6: Absolut. No m'ho vaig perdre. Per què? Perquè anaven els meus amics o en la família. I fèiem comunitat. Era un moment aquest de fer pinya, d'estar tots junts. I durant una estoneta, pues, rius, comentes, ho passes malament, te n'alegres. Tot això, totes aquestes emocions compartides són les que hi ha darrere del futbol, i clar, o d'altres esdeveniments esportius. Sempre el futbol com el que ho està copant tot, especialment també després el futbol masculí, perquè no mos oblidem que també l'equip de la selecció femenina també és campiona del món. I jo m'imagino que per la gent més futbolera pues, té més fàcil accedir en aquesta gratificació quan se juga pues, altre tipus de finals o altre tipus de...
2: Però, Ina Laura, durant uns dies, Espanya, que està tan polaritzada a nivell polític, que hi ha massa bregues, els nostres representants públics mateixos ho fan, el veïnat que t'acau malament, el company de feina que t'acau malament, quan el bus ens ha caminat en s'estrella, hi ha hagut com a millor bon rotllo, no?
6: Sí, sí, hi ha un motiu que mos pot unir no tant.
2: Que és efímer, no?
6: És totalment efímer, això passarà, segur. I, bueno, sempre, ja des dels romans, que se feia servir l'aforisme de panem et circenses, no? La part de circ, també, per com a... Sense arribar a entrar en teories conspiratives, perquè no tenim dades que ho puguin demostrar, però sí que és vera que quan hi ha un mundial, quan hi ha un gran esdeveniment esportiu, la tensió social periodística se'n va a uns altres puestos.
1: Clar.
6: I després, bueno, no mos van sorprendre coses que, i declaracions que se varen fer tot seguit dels mundials, que varen quedar com una miqueta eclipsades durant uns dies.
1: Com deia en Toni, han estat aproximadament 40 dies seguint la nostra selecció, els nostres jugadors, que comentàvem a l'entrevista, els han sentit nostres, però és normal sentir-se identificat amb el que representen aquests jugadors, proximitat, senzillesa, accessibilitat...
6: Esforç, tots aquests valors, evidentment, ahir projectàvem els avui com un exemple concret, amb una activitat concreta, i a més amb una activitat que per molta gent ha suposat una part de la seva infància, perquè agafar una pilota, pegar quatre potades, jugar amb un grup d'amics, i això forma part més o manco d'una experiència compartida per moltíssima gent. Per tant, trobar-ho a veure la pantalla amb els teus colors, del teu equip, de la teva selecció, junta, i més si ho fa, si després ets a l'estadi o amb gent, amb una taula plena de coses per menjar i per picar i beure, pues, encara millor.
2: I és normal que els nins se fixin en Lamin, en Rodri, en jugadors que després tenen gestos cap a persones de Sagrada amb qualque discapacitat. Són exemples per a molts de nins, tot el que fan dins i fora de l'estadi, no?
6: Són exemples molt importants. Per això també és important controlar i sancionar, quan sigui adequat, els comportaments poc esportius, les agressions que se puguin dur a terme, perquè són models de comportament. I aquests que comentaves, doncs han de tornar a posar damunt el foco, damunt la selecció femenina, també, perquè és tot un model de comportament que fins ara doncs, no se tenia tan present. I les nines que puguin tenir interès per futbol també ara tenen tot un seguit de jugadores que estan a la mateixa alçada de modelatge, de capacitat de modelar, que els jugadors de futbol.
1: Toni, ara comença la Lliga pel Mallorca. Mm-hmm. És l'altra cara de la moneda, el seu descens. Com podem fer perquè no afecti tant una derrota o una mala temporada del nostre equip?
6: Ai, recorda't lo primer. És un esport, és un joc. No deixaràs de fer feina per lo que li passi en el teu equip. Hem vist, ara pensava, exemples de gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar.
1: Sí.
6: Gent que pràcticament s'havia hipotecat per anar a la final.
2: Gent que va deixar de comprar un cotxe. No, ja me'l compraré perquè són 30.000, sí, però m'aniré. Sí,
6: sí, gent sí. Que va vendre el cotxe de sa mare, que n'hi havia un que sortia dient que havia venut el cotxe de sa mare i que s'estava enterant en aquell moment sa mare quan ho sentia. Sí. Aquestes coses. Però a tu no fa falta arribar a això. És evident que te pots saber malament quan el teu equip baixa de categoria és dolorós, però també hi ha una paraula que se fa servir molt en el futbol, que és contemporitzar. Pues, escolta, anem a posar les coses a puesto. Si això realment te genera tant de mal a la teva vida, tu se pot interessar que revisis els teus valors, perquè hi ha moltes més coses per tenir alegria.
2: Per cert, que en la celebració a Madrid amb 2 milions de persones al carrer se va destacar que cap farola, cap marquesina rompuda, que creu que Argentina se fa molt encara que guanyis, o el PSG a París quan va guanyar el campionat d'Europa, la Champions, van destrossar moltes coses. Sí. Vull dir, també és important donar, saber celebrar és important,
6: perdre. Són, al final, actituds individuals, però que reflecteixen molt una cultura, també. Poder treballar a nivell cultural i crear una cultura de l'esforç, competitiva, però que pugui encaixar tant una derrota com una pèrdua és important.
2: Diuen que el temps tot ho cura, han passat 2 mesos de descens del Mallorca, nova temporada que ja comença, noves il·lusions, tornen a tenir els mateixos socis, més de 20.000 a segona divisió, quan probablement d'aquí 2 mesos tothom va dir jo m'avorraré, no seré més soci, no sé què. Vull dir, això és normal en la ment d'una persona aficionada a l'esport? És a dir, se torna a il·lusionar, canvia xip i ara animarà i s'il·lusionarà?
6: Crec que, a més, si xerran de l'afició del Mallorca, estan acostumats a patir pel seu equip i no el deixaran per aquestes qüestions. Gent com jo, que no s'ho planteja, si mai me faig soci del Mallorca, doncs, Pantura, sí que si passa una cosa d'aquesta, la meva afició no és tan forta i deixaria. Però realment és gent aficionada, no crec que ho deixin. Així com així, la gent que ho du.
2: Has d'estar les bones i les males, no?
6: Exacte, i ahí estan.
1: Així que el futbol, com estem veient amb el meu company Carlos, treu els instints més profuns de les persones.
6: Mm-hmm. Les reaccions emocionals més profundes, com dic, de la gent que els agrada, o quan se presenta una ocasió esportiva rellevant, pues, també de més gent que se pot sentir identificada.
2: Toni, xerrat de la gespa, però hauríem de també donar exemple a les grades. Sempre, cada any, desgraciadament, veiem episodis de violència verbal o fins i tot física cap als àrbitres, a les grades, entre aficions, i sempre se diu el mateix. Les federacions esportives de futbol diuen és un comportament social, no és que hi hagi violència al futbol, és que la societat a vegades demostra violència. Què poden fer entre tots per erradicar la violència de l'esport i de la societat, lògicament?
6: Difícilment trobarem la solució només a un costat, només a un context. El tema d'educació a les grades, Pantura, comença ja des del futbol base, des del futbol infantil, on són ja famoses les reaccions de determinats pares i mares contra jugadors propis del propi equip o dels altres. Pantura, no arribarem a fer És curiós, no? Hem d'aconseguir fer canvis en els grans esdeveniments perquè estan afectant a la realitat del dia a dia, i a la vegada és de la realitat del dia a dia on aconseguirem que se vegin canvis en els grans esdeveniments esportius. Per tant, hem de posar atenció i molta pedagogia i educació a totes les bandes.
2: Recordem als oients que estem conversant sobre benestar emocional i esport amb Antoni Riera, psicòleg expert. Fem una petita durada i ja acomiadem el programa.
7: Vida saludable amb Carlos Hernández.
3: IB3 Ràdio és memòria.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava,
13: sí.
12: Podríem dir.
7: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: Darrer minut de programa amb el psicòleg Antoni Riera. Estem conversant sobre el benestar emocional de l'esport, sigui amb una derrota o una gran victòria. I la darrera qüestió seria també un missatge per pares i mares. És important que els atlets s'apuntin a un equip de qualque disciplina esportiva de grup, a nivell de valors, de pertenença?
6: Jo te diria que és important que els valors de l'esport estiguin presents. Que si ho fan dins d'un equip, a més tenen aquest plus de poder inculcar valors de pertanyença, de
2: meritocràcia,
6: i d'aprendre a encaixar una derrota. Tot això és important. Per tant, diríem que sí que tenir els valors de l'esport és una cosa important a nivell de salut personal i també a nivell de construcció d'una societat més saludable, no només físicament, sinó també a nivell de coexistència.
2: Ho feim bé, dona Laura. Tenim els fills federats.
1: Sí.
2: Beníssim. Gràcies, Toni Riera. Com sempre, és un plaer conversar amb vostè. Fins una altra.
6: A vosaltres.
2: Bon estiu el que queda. Gràcies.
6: Igualment.
2: Laura, bona setmana. Tornant dissabte
1: que ve. Igualment,
2: Carlos. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.

0: TV3 Ràdio Oas, informació.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
9: Josep, com Hola. Estàs?
10: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
9: Fes calor, posa'n aire.
10: No, ara estic bé aquí.
9: Fa calor psicològic.
10: No ho sé jo.
11: Però
10: quan hi ha vacances?
9: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
10: Xiu-xiu és tot l'estiu.
9: Sí.
10: Ah, que bé.
9: Servei públic.
10: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Sant Joan.

0: 30, 6 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

aprendre a viure a metròpolis, la ciutat de les quatre.

0: La millor selecció musical. IB3 Música.
1: Sense minutatge, vits sense els horaris del sol, tot aquest muntatge ha estat obra d'un déu mongol. Mira les estrelles i contempla els astres nocturns, com aquestes meravelles només se deixen veure els vespres profunds.

0: IV3 Ràdio és diversió.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IV3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
6: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: vosaltres, Ràdio Es. Participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.

Com identifiquem discursos d'odi? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Quan parlem de discursos d'odi a internet, segurament el primer que ens ve al cap són insults, amenaces o missatges clarament violents. Però la realitat és molt més complexa i és que de cada vegada més aquests discursos adopten formes més subtils. Memes, bromes, ironies, dobles sentits o codis que passen desapercebut tant per als usuaris com per als sistemes automàtics de detecció. A més, en paral·lel, la intel·ligència artificial ha multiplicat la capacitat de crear, de difondre i d'amplificar aquest tipus de continguts a una velocitat sense precedents. Per donar resposta a aquest repte, o aquests reptes, ha nascut Proclaim, un projecte europeu en què participa la Universitat de les Illes Balears i que durant els propers 3 anys reunirà investigadors en filosofia, dret, informàtica, psicologia, comunicació i ciències socials. Avui en parlarem amb Jordi Ferhast, membre del projecte i part del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears. A més, avui ens torna a visitar el nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a les xarxes com el físico barbudo, que durant tot aquest mes d'agost ens acosta a la ciència més absurda a través dels IG Nobel, investigacions que primer ens faran riure, però després ens faran pensar. Avui la temàtica serà el cos humà. Veurem amb què ens sorprèn. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per sabre si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam, poc manco d'un mes després de la final del Mundial de Futbol Masculí, d'una notícia que va córrer per diferents mitjans, que les celebracions pel gol de Ferran Torres, el gol anul·lat de Nico Williams i el xiulet que indicava el final del partit, i per tant la victòria d'Espanya, varen provocar un terratrèmol a la península la Ibèrica. Diversos mitjans van fer córrer aquesta notícia, com per exemple aquest.
1: Hubo un temblor en España, un temblor de 1.0 de grado de fans, o sea, 1-0. El 1-0 que ganó España provocó una emoción tal que todo mundo brincó al mismo tiempo y generó un terremoto.
2: ¿Qué?
1: Así como wow. Lo oyen.
2: Pero real.
1: Así como lo oyen. La gente de sismografía, de geología de allá en España reportó que la tierra se movió cuando el gol de Ferran entró y el pitazo final.
2: Dios mío.
1: Eso generó movimientos intensos. Obviamente, por mire eso.
0: No varen ser aquests els únics que varen mencionar aquest terratrèmol, però aquest àudio que escoltàvem ens serveix d'exemple per puntualitzar una informació que és enganyosa o poc rigorosa. Sí que és cert que els sismòmetres de diversos punts de l'estat varen registrar vibracions més intenses, el soroll sísmic habitual en aquests moments puntuals, però això no es considera un terratrèmol. Aquestes vibracions causades per l'activitat humana se les anomena soroll sísmic antropogènic. És cert que això, que els sismòmetres i els acceleròmetres de diferents punts del territori varen registrar moviments vibratoris clarament diferenciats del renou de fons habitual, però això no es pot anomenar terratrèmol com a tal. Els terratrèmols són d'origen tectònic i s'estudien amb criteris geofísics i, en canvi, aquests tremolors generats per moviments humans, com és aquest cas, són molt més febles i recorren una distància molt menor. És el que s'anomena renou sísmic. Aquesta es trasllada mitjançant ones superficials i no amb ones sísmiques primàries o secundàries que es propagarien per l'interior de la Terra. Cal afegir també que, segons expliquen en el portal verificat.cat, aquesta no és la primera vegada que una victòria en una competició de futbol genera aquests moviments sísmics. També es varen detectar en el final de l'Eurocopa del 2024. A més, des del portal de verificació expliquen que les vibracions generades per les celebracions de futbol no són úniques. També s'han detectat en casos com concerts o manifestacions multitudinàries.

0: I encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui continua amb aquesta subsecció seva cinematogràfica d'estiu. Després de parlar de Hackers 3, avui toca una de John Bahan.
1: Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek del programa Codi Beta, aquí a IB3 Ràdio. Tenim avui el segon episodi d'aquesta saga d'estiu que es diu Autocine, una saga que pues, estem recomanant un parell de pel·lícules que tenen tota l'estètica d'aquesta secció, de lo que venim xerrant episodi tras episodi, d'aquesta pseudo-retro-internet o tecnologia que ha passat i com s'imaginava Hollywood o el cine en general o la literatura, com imaginava que serien els anys que estem passant ara. I bé, avui us he duit una altra pel·lícula. Vam recomanar Hackers 3 la setmana passada. Espero que l'haguéssiu disfrutat, perquè la veritat és que és una pel·lícula molt, molt entretinguda. I avui us volia recomanar la pel·lícula de jocs de guerra, War Games. War Games va ser una pel·lícula que se va estrenar a l'any 83 del segle passat, i va ser la primera o la segona pel·lícula, depèn de com se miri, de Matthew Broderick. Trobam allà un Matthew Broderick molt jovenet, i està a la direcció de John Badham, que John Badham és el director de la pel·lícula de Fiebre de Sábado Noche, o Saturday Night Fever. Així que aquest director, que també va fer una versió de Dràcula, després va dirigir War Games i després va tenir un parell de pel·lícules més, però sobretot va fer feina a sèries de televisió. Hi ha una que se diu The Shield, que està molt bé, va dirigir 3 episodis. I bé, la veritat és que la pel·lícula va tenir bastant d'èxit. És una pel·lícula de suspense, un poquet de drama. Tenia un pressupost inicial de 12 milions de dòlars i va recaudar 124, el que per aquella època pues, estava bastant bé. I tracta un poquet de tota aquesta tecnologia de guerra que, bueno, normalment imaginam que succedeix en els governs, no? Aquest Matthew Broderick encarna el paper de David Lightman, perdó. Aquest David pues, és un estudiant model, un tòpic que se repeteix a moltes pel·lícules de hackers i d'internet. Pues, és un xaval que li va mal l'escola perquè s'avorresc un poquet, és bastant, se li donen molt bé els ordinadors i pues, des de la seva microcomputadora a casa seva intenta ficar-se a l'escola per canviar les notes i bé, fa una red de cridades de telèfon per trobar aquest concepte de porta trasera de programes o d'intervenir en institucions i tal, i troba una sèrie de videojocs que se troba un jocs d'estratègia normal com ajedrez o dames, backgammon i pòquer, i quan van passant de cop se troba amb un joc de guerra i sense voler se veu enmig d'una quasi catàstrofe nuclear, perquè es veu que els governs tenien aquest software per decidir si s'ha d'intervenir amb missils nuclears o no, i aquest software estava lligat a una macrocomputadora que pues, tomava les decisions pròpies sense que els humans puguin decidir si sabia o no de disparar missils i tal. Bueno, tota aquesta trama molt loca i molt tal, pues, està molt en boga en realitat, perquè tot aquest pensament de què lligam a les màquines o que han de dir-li ja que decideixin les màquines per nosaltres, pues, és un debat que avui en dia tenim molt present, no? Pues, aquesta War Games, la veritat és que és una pel·lícula molt entretinguda, també, per un vespre igual de calorós que la setmana passada. Són aquests vespres que no s'apeteix fer res i sí, pot ser veure una pel·lícula. Pues, aquesta, volia dir també que va rebre una nominació a l'Oscar de guió original, millor fotografia i millor so. I va guanyar un BAFTA al millor so. O sigui que la veritat és que va acumular moltes nominacions i bé, és una pel·lícula, és veritat que té una estètica molt retro, però us anima a visitar-la perquè la veritat és que són sempre temes molt, molt actuals, no? És que ja complim més de 30 anys d'internet i tot aquest debat sempre se repeteixen i està molt bé revisitar-los, no? Així que, bé, i a més podeu veure un Matthew Broderick allà en el seu inici de la carrera cinematogràfica. Així que, bé, disfruteu d'aquesta War Games, que segur que l'heu vist a qualque emissió de televisió pública, perquè és una pel·lícula que és veritat que se repeteix molt a vespres d'hivern, inclús, perquè també té una atmosfera molt, molt xula d'estar de dintre nostra disfrutant d'aquesta trama entre thriller, policiaca i dramàtica, no? Així que res, disfruteu d'aquest segon títol i ens veiem ens escoltam la setmana que ve per una nova recomanació peliculera estiuenca.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
0: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
9: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Josep, com
10: Hola.
6: Estàs?
10: Molt malament, fa Perquè... molta calor. És a dir, fa...
6: Pens calor, posa'ns aire.
10: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
10: No ho sé jo.
11: Però,
10: quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
10: Nosaltres?
6: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
10: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
10: Ah, que bé.
6: Servei públic.
10: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Codi Beta.

0: I en aquesta hora ens atam aquesta nova secció d'estiu que feim acompanyades de Físico Barbudó. Benvingut, ben tornat.
1: Què tal? Com estàs? Molt bé, moltes ganes de continuar parlant de ciència estranya, no?
0: Ciència una mica tot surda. Sí. Repassam, com ja vàrem iniciar la setmana anterior, aquests IG Nobels, que són aquelles aquests premis que premien aquelles investigacions que són investigacions científiques, rigoroses, però que són una miqueta inusuals, no? Mm-hmm. I que, per ventura, en el principi mos poden fer riure, però també mos fan pensar.
1: Exacte. A més, això és el resumen perfecte que fan ells mateixos dins d'aquesta associació de premis, no? Llavors, això

0: Anem a parlar, no? Si la setmana passada en parlàvem d'estudis més relacionats amb la tecnologia o amb invents, aquesta setmana anem a parlar d'anatomia, fisiologia i una mica del cos humà.
1: Vinga.
0: No? Un parell d'estudis parlant de distintes parts del cos i amb en què entrem.
1: Va, vinga, per on començam?
0: Començam pel Premi Ig Nobel d'Anatomia de l'any 2000, l'any 90-95, que té a veure amb les orelles de les persones grans.
1: Sí.
0: Perquè, clar, jo no sé si t'has adonat que et savis, et besavis...
1: Sí.
0: És com que sembla que tenen les orelles més grans que la gent una mica més jove,
1: sí, com
0: no?
1: Que pengen més a vegades, no?
0: Sí, sí. Doncs amb aquesta impressió, no?, amb un poc aquesta llegenda urbana, un investigador va posar-se mans a l'obra i va començar a mesurar orelles de pacients que tenia ell a la seva consulta. Llavors... Només varen ser... La mostra experimental només varen ser homos, perquè tractava homos, però va arribar a tenir les mides de 206 persones entre 30 i 93 anys. No? Es va mesurar l'orella des de la part més amunt, que es diu hèlix, aquesta part, fins a la part més inferior del lòbul. I què va trobar? Va trobar que, efectivament, les persones més grans tenen les orelles més llargues, més grans que les persones més joves. Quant? Doncs va trobar que hi havia una relació lineal, va tirar una recta, no? Quan més anys tens, més llarga és la teva orella, i va observar un creixement que va estimar en uns 0,22 mil·límetres per any.
1: Mira.
0: Clar, i això ja pot ser una manera de començar a estimar l'edat d'una persona només mirant les seves orelles.
1: I si és una persona que ja de per si pugui tenir les orelles grans, encara més.
0: Encara més.
1: Has dit que aquest metge només tractava homes i, per tant, l'estudi se va fer només en dones. Jo no sé si posteriorment ell mateix o altres estudis també ho han investigat amb dones. Això passa a tothom? Passa en tots els gèneres o no se sap, això?
0: Sí, en principi sí que passa a tots els gèneres. No he trobat si s'han fet estudis més amb una mostra més diversa, no? Però sí que s'han fet uns altres, no? Un parell d'anys després, de fet, el 97, es va publicar un altre estudi on ja varen treure una fórmula on estimava l'edat de les persones només amb l'orella, no? Ell va demostrar que hi havia certa correlació i després ja es pot treure una fórmula que pot predir si l'edat de les persones. El que encara no està massa clar és per què passa això, no? Hi ha alguna hipòtesi que potser té a veure, bé, els teixits que hi ha a l'orella són teixits tous i clar, quan passen els anys, el cartílag i també l'efecte de gravetat sobre el lòbul fa que tot es vagi despenjant, no? Llavors, per això, segurament, quasi segur que passa en homes i dones i de la mateixa manera.
1: El cartílag és el mateix. I m'ho vull disculpar perquè he dit gènere, però volia dir sexe, que ho he dit malament. Per tant, un d'aquests Ig Nobels, el primer dels que repassam avui, relacionats amb el cos humà, amb l'anatomia, en aquest cas, amb el creixement de les orelles, això és vera. Les persones més grans tenen les orelles més grosses, està demostrat amb aquest estudi que es va fer l'any 1995, però tenim més estudis relacionats amb el cos humà, no?
0: Sí, i no ens enllunyem molt de les orelles, perquè ara anem a parlar del nas. Del nas. Amb una cosa una mica més fastigosa, no?, que té a veure amb el pèl del nas.
1: Ah, d'acord.
0: I un estudi més recent, aquest és del 2023. I bé, un grup d'investigadors de dermatologia, el que varen fer, varen agafar el nas de 20 cadàvers humans i varen... Aquí ja varen fer una mostra més representativa, 10 homes i 10 dones, i el que varen fer és comptar manualment, un per un, tots els pèls del nas. Clar, jo no sé si tu podries estimar quant de pèls hi ha al nas. Però és un número que no te sabria dir si 20, si 50, si 200...
1: Jo no entenc ni idea. A part, el nas, per ventura, em veus qualcun de sortir, però, clar, de dins no ho sabem.
0: Sí. Bé, doncs ells, per sort, ho varen fer, no ho hem de fer nosaltres. I el que varen trobar, varen comptar els dos edificis per separat, no? El costat esquerre i el dret.
1: Sí.
0: I varen trobar que hi havia una petita diferència, de fet. De mitjana, varen trobar que hi havia 112 pèls a la fossa dreta i 120 a l'esquerra.
1: Ah, bé, tampoc no és gaire diferència.
0: No gaire diferència, però sí que no van trobar cap diferència per sexe.
1: Uh-huh. O sigui, sí que tenim els mateixos.
0: En principi, és veritat que és una mostra bastant petita, no? Uh-huh. 20 persones no és gaire, però bé, la ciència s'ha de començar per alguna banda i això encara és recent. Segur que hi ha molt d'anys per davant per investigar més com funcionen els pèls del nas.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Que això té molta utilitat? Doncs jo diria que en principi no, però sempre està però sempre està bé tenir aquestes dades, no? Per hi ha altres persones en el futur que vulguin fer estudis científics relacionats amb això, que potser ho necessiten per saber si una persona està sana o no, pues pot ser un indicador més.
1: Clar,
0: vull
1: mira,
0: pensar.
1: Podria ser, mai se sap això amb les investigacions científiques, ho sabem, sempre passa, per ventura inicialment mos pareix una autèntica beneficència, no? Mm-hmm. Però després, anys després fins i tot, poden servir i poden ser grans descobertes que poden implicar altres investigacions que ens poden canviar la vida. Per tant, qui sap si aquesta investigació del 2023 sobre aquests 112 pèls a la fossa esquerra i aquests 120 pèls de mitjana a la dreta tenen després qualque implicació en el futur. Esperem que no sigui per millorar les depilacions ni aquestes coses.
0: No. Esperem que no, que sigui per alguna cosa bona.
1: Sí, que sigui per altres motius. Idoi, orelles, nas... I on passam ara?
0: Ara passam a un estudi que sí que té una aplicació més directa, no? Perquè té més a veure amb medicina. De fet, va ser el premi Ig Nobel de Medicina Diagnòstica de 2012. Hem de recordar que les categories dels premis Ig Nobel canvien cada any.
1: Sí.
0: Llavors, pot ser un ja medicina, un altre ja medicina diagnòstica i un altre ja psicologia dels cans.
1: Ho fan un poc, o sigui, així com volen.
0: Sí, és un poc la gràcia, no?, també, d'això. Bé, doncs ens anem ara a 2012, on un grup d'investigadors, de metges, varen investigar el paper que poden tenir els bedens, mm-hmm. Això que quan passam amb el cotxe sí. ens fan aturar una mica el cotxe, no?
1: Ressalto o bedent.
0: Varen investigar si això es podia fer servir per millorar el diagnòstic de l'apendicitis.
1: Què me dius ara?
0: Sí. Doncs resulta que, clar, varen trobar que les persones, els pacients, no?, quan arribaven a consulta del metge i havien vengut en cotxe, les persones que havien passat per bedents, que potser hi havia al voltant dels hospitals, es queixaven de que els havia fet molt de mal passar per allà amb el cotxe. Doncs varen investigar 101 pacients, que estaven entre els de 7 i 79 anys, i que tenien persones que tenien una sospita de que potser tenien apendicitis, no? I els varen demanar si havien passat per aquest bedents i després varen contrastar aquesta informació amb el diagnòstic definitiu. Què varen trobar? Que les persones que s'havia confirmat que tenien apendicitis varen mostrar una sensibilitat del 97% dels bedents. És a dir, que varen referir-se en aquesta experiència com a molt dolorosa. Mm. No? Clar, per què pot servir això? Doncs òbviament és una petita addició a les eines diagnòstiques, no? No és, òbviament, l'única cosa a tenir en compte. Però, clar, es pensa que com en passar per un bedent ja es fan certes tensions i distensions dins l'abdomen, aquests canvis interiors fan una mica... estrenyen un poc l'apendicitis, fan aquest mal molt intens, que potser aquest mal intens no el tens amb altres malalties que tenen un poc el mateix dolor que l'apendicitis. Però bé, en passar un bedent no hi ha diferència si no tens apendicitis, i si tens apendicitis te mors de mal, no? Doncs bé, és una primera addició al diagnòstic de l'apendicitis.
1: I doncs ja sabem que si tenim sospites de tenir apendicitis, per estar segurs, de camí a l'hospital, hem de passar per un bedent, i ho tindrem comprovat, m'ho pareix. T'he de dir, Adrià, meravellós, la ment humana que va rebre pacients amb apendicitis en un moment donat, mm-hmm. i va decidir lligar una cosa amb l'altra, i va decidir en un moment demanar-se si aquestes persones per on havien vengut i si havien passat per una carretera darrere que tenia aquests, aquests badens. M'apareix meravellós, realment.
0: Sí, és un poc la gràcia de la ciència, no? Sí, tenir una ment creativa capaç de connectar punts diferents i trobar-ne noves relacions, noves idees.
1: Així com les altres, vaja.
0: Sí, però aquesta és vera que té una aplicació més directa,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Vinga, idò, i ens en queda una darrera, i aquesta, seguim xerrant del cos humà?
0: Seguim xerrant del cos humà, però saps que de vegades la fenomenologia del cos humà s'estudia als animals, perquè bé, és un poc més ètic fer experiments, certs experiments amb animals, i és el següent cas. Aquest és el Premi Ig Nobel de Fisiologia del 2011, i va estudiar el badall, però a tortugues. Les tortugues fan badalls, jo és una cosa que no sabia,
1: jo
0: però
1: tampoc.
0: He après gràcies a preparar aquesta secció.
1: Mira, això no deixam de prendre coses, això és la cosa bona. Mira, les tortugues fan badalls, això ho sabem.
0: Les tortugues fan badalls. Clar, la següent pregunta és...
1: Què poden saber?
0: El badall és contagiós a les tortugues?
1: Ah.
0: Clar, perquè els mamífers, se sap que els mamífers, sobretot aquells que són socials, s'ha observat, no?, que el badall és molt contagiós, no? Nosaltres vem una persona badallar i és com que ens entra tot d'una les ganes de fer-ho.
1: Sí.
0: Doncs per comprovar-ho, si a les tortugues els hi passa el mateix, varen agafar 7 tortugues, no?, i els varen exposar a situacions en les que una altra tortuga badallava.
1: Uh-huh.
0: I que, com fa una tortuga badallar? Resulta que les poden entrenar mitjançant recompenses, no? com els cans.
1: Uh-huh.
0: Potser no badallar tal qual, però sí fer una mica el
1: com
0: gest.
1: Com un Pavlov d'aquests.
0: Sí, exacte.
1: Ostres.
0: Exacte. Bé, i posaven tortugues a mirar altres tortugues badallar o no badallar, i van enregistrar com responien aquestes tortugues observadores davant dels badalls de les seves companyes. Què van trobar?
1: Amen.
0: Doncs que no es va observar cap augment dels badalls de les tortugues observadores.
1: O sigui que entre elles no se contagien.
0: No, sí que van observar que de tant en tant, ocasionalment, hi havia algun badall aleatori, però no van trobar cap relació directa amb un estímul social, no? Llavors, conclusions que es pot treure d'això, que el badall contagiós no és un comportament universal entre tots els vertebrats, no? Entre tots els vertebrats socials. I bé, doncs és una passa més estudiar aquests mecanismes socials i cognitius complexos que en fan que el badall sigui contagiós, no? Que és una cosa que tampoc potser no tenim 100% clara perquè serveix que sigui contagiós el badall, no? Ara ja tenim clar que a les tortugues això no passa. El manco a l'espècie de tortuga que varen investigar, que era tortuga de peu vermell, si mal no tinc apuntat. Llavors, bé, una dada més que la qual podeu rompre el gel a una cita.
1: Molt bé, me l'apunt. Ben interessant. Jo he de dir que a mi sí que me passa, no sé si està comprovat o no científicament si se contagia entre humans.
0: Sí.
1: Està comprovat,
0: sí,
1: no?
0: Jo diria que sí.
1: D'acord, perquè a mi me passa 100%. De fet, ara que només de xerrar de badalls...
0: Sí, jo me
1: ja
0: passa.
1: Ja estava a punt de fer-ne i m'he hagut de contar. O sigui, quan sigui, mira, això a una tortuga no li passaria.
0: No tindrà aquest problema.
1: Un petit recull d'aquests Ig Nobels que hem repassat amb Físico Barbudó, Adrià García, aquestes investigacions científiques curioses, inusuals, una miqueta absurdes sovint, que ens poden despertar certa riaia, que tenen un toc per ventura humorístic, però que també ens donaran molt a pensar avui sobre el cos humà. Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé.

our saviors wrapped around the necks of

I en el retrovisor d'avui recordam dues dones amb un talent científic sovint invisibilitzat, com ha passat amb tantes d'altres. D'una banda, Hedy Lamarr, coneguda mundialment com una de les grans estrelles de Hollywood, que a l'agost de 1942 va obtenir, juntament amb el també compositor i pianista George Antheil, la patent d'un innovador sistema de comunicació xifrada basat en el salt de freqüència. Això estava concebut inicialment per evitar que els torpedes dirigits per ràdio poguessin ser interceptats o interferits durant la Segona Guerra Mundial. Aquest sistema, però, es convertiria dècades més tard en un dels fonaments tecnològics de les comunicacions sense fils modernes. Tot i que la seva invenció en aquell moment no va ser aprofitada militarment, en els seus principis van acabar sent essencials per al desenvolupament de tecnologies com el Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. Durant molts d'anys, la contribució de Lamarr va quedar eclipsada per la seva carrera cinematogràfica i el seu reconeixement com a inventora no va arribar fins a les darreres dècades del segle XX, moment en què la comunitat científica i tecnològica sí que va començar a reivindicar el seu paper en la història de les telecomunicacions. Una altra dona imprescindible és Clara Dan von Neumann, nascuda l'1 d'agost de 1911. Era matemàtica i una de les primeres programadores de la història. Va ser una peça fonamental en el desenvolupament dels primers ordinadors electrònics i va participar en la programació de màquines pioneres com l'ENIAC i el MANIAC, convertint els complexos models matemàtics en instruccions que els ordinadors podien executar. Les seves aportacions varen ser també decisives per consolidar la programació com una disciplina científica, tot i que durant molts anys varen quedar a l'ombra de la figura del seu marit, el matemàtic John von Neumann. Les històries de Lamarr i von Neumann comparteixen aquest mateix fil conductor, dues dones extraordinàries que varen contribuir de manera decisiva al desenvolupament de les tecnologies que avui formen part de la nostra vida quotidiana, però que durant dècades varen rebre un reconeixement molt inferior al que mereixien. Amb això, posant punt el codi beta d'avui, Margalida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETA Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista. Avui sobre com poden aprofitar l'estiu els adolescents per practicar de manera senzilla i en el dia a dia habilitats que els ajudin a ser més organitzats i autònoms durant el curs. També tindrem tertúlia juvenil. Durant aquests 12 anys, diferents generacions d'adolescents han passat pels micròfons de No Venim amb Manual. Avui n'han reunit alguns, des dels primers que hi participen fins als que ara viuen de ple aquesta etapa. Com recorden l'adolescència els que ja l'han deixat enrere? Ha canviat molt la manera de viure aquesta etapa en aquests 12 anys? En parlarem amb ells d'aquí a una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual.

0: Durant el curs, molts adolescents tenen la sensació que sempre van amb el temps just. Se'ls acumulen les feines, els exàmens, les activitats, i sovint acaben deixant-ho tot pel darrer moment. Però aquesta no és només una percepció seva. Molts de pares també expliquen que han d'estar constantment recordant-los què han de fer, que els costa organitzar-se, assumir responsabilitats o gestionar-se de manera autònoma. I el ritme del curs fa que moltes vegades l'únic objectiu sigui arribar a tot i que no quedi massa marge per aturar-se i dedicar temps a desenvolupar habilitats tan importants com l'organització, la planificació, l'autoregulació o l'autonomia. Per això avui ens demanem de quina manera podem aprofitar l'estiu per reforçar totes aquestes capacitats que després els ajudaran durant el curs. I per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog especialitzat en estratègies d'aprenentatge. Bon dia, José Luis, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: T'hem posat un repte avui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Moltes de les dificultats que acabem de comentar tenen a veure amb un terme, que amb un concepte que no ha anomenat algunes vegades, que són les funcions executives. Tu ens pots explicar què són exactament i també com se desenvolupen durant l'adolescència?
1: Sí, mira, les funcions executives s'enterren molt d'això en els alumnes en dificultat d'atenció, amb el TDA i TDAH, amb hiperactivitat. I això té molt a veure, o s'explica, o jo m'agrada explicar-ho, que serien les funcions que o les competències que té el cervell a l'hora de planificar una tasca. Per exemple, jo m'agrada explicar que, per exemple, tu arribes a casa teva i no s'encén el llum. Totes aquelles activitats que tu desenvoluparàs en aquell moment o totes les accions que tu desenvolupis en aquell moment tenen a veure amb les teves funcions executives. Per exemple, si tu el primer que fas és cridar a ta mare o a ton pare o qui sigui per dir no hi ha llum, llavors això ja t'està dient una idea de les teves funcions executives, no? Pues primer miraràs si els ploms estan fosos o si la bombeta que s'ha espanyat, si el veïnat... Totes aquestes accions ordenades que tu faràs per intentar resoldre aquest problema són les funcions
0: com
1: executives.
0: Com unes habilitats.
1: Sí.
0: Per organitzar-nos, per planificar-nos...
1: I se desenvolupen durant quasi tota la vida d'una persona, perquè tu en pots aprendre a tenir una millor atenció, observar dels altres, de veure com ho puc fer millor aquesta tasca, no? Com puc gestionar tots els recursos que tenc al meu abast per obtenir un objectiu, un resultat eficient per la meva vida.
0: I com solen estar de desenvolupades aquestes funcions a l'adolescència?
1: Bé, en aquell moment just és, diguéssim, on requereixen el suport dels adults a l'hora d'autogestionar-se els mateixos. Nosaltres els hem de donar, ajudar a prendre consciència d'aquestes habilitats i aquestes competències, i és molt important que podem aprofitar l'estiu per ajudar-los, però en aquells moments que tenim, que estem més temps, que compartim més temps a casa, ajudar-los a prendre consciència d'aquestes funcions executives, no? I per això, segurament, si poden donar algun consell que sigui interessant per pares.
0: I de nom a passar de teoria a pràctica, te demanarem o comentarem algun dels aspectes que més solen preocupar les famílies i a menys com podem aprofitar aquest estiu per ajudar, podríem dir, a desenvolupar o prendre consciència d'aquestes habilitats. Anem a començar per un clàssic que és sordre. Moltes vegades el problema no és només tenir l'habitació bruta, sinó que no saben on tenen les coses, han de perdre temps cercant-les, no s'organitzen. I després, clar, venen els problemes. Això com se podria treballar durant l'estiu? Tens alguna proposta pràctica?
1: Bé, sempre és un problema, això ja, inclús en els adults, no? Arriba
0: també
1: un moment que no... Hi ha gent molt ordenada i hi ha gent molt desordenada. Anem a trobar un punt mitjà, un equilibri. Jo, bé, penso que se podria aprofitar en aquest moment també per redissenyar l'habitació, se podria redissenyar el lloc de lloc per l'alumne. Per l'adolescent,
0: en aquest cas.
1: Però també jo crec que és un moment molt interessant que no només se doni ordre i que sigui la persona que se responsabilitzi tota sola, sinó que sigui un moment compartit en què primer la tasca se fa conjunta amb un adult i després això els primers dies, per així dir-ho, no? Ens trobam en aquest moment i recollim la casa, tu recolleixes aquesta part, jo t'ajudaré i entre tots dos mirem a veure quina és la millor manera d'ordenar les coses i tal, que no sigui que la tasca l'hagi de fer aquella persona tota sola, perquè no té encara les competències per fer-ho tot sol i nosaltres podem aprofitar aquest moment per fer-ho bé, no que sigui una discussió de ho està fent malament, sinó permetre que faci errades i anar a poc, donant-li a ell l'autonomia i la responsabilitat de que ho faci ell, com crear hàbits. Això ja en xerrem més endavant.
0: És a dir, com a redissenyar l'habitació conjuntament,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: de dir,
1: sí.
0: Vinga, i on voldràs posar el però teu espai
1: no,
0: d'estudi?
1: Sí, però que no sigui que ja li vengui fet, que no, ell no se senti, no se sentirà, o ella no se sentiran responsables perquè m'ho han donat fet. Jo, doncs, això no ho veig com una cosa meva, sinó que està amb un pare o mare que han decidit que això se faci i jo no... No és un espai meu, per
0: que així. Que facin no. Un croquis ells primer,
1: sí,
0: no? De com voldrien l'habitació,
1: sí, sí.
0: Per exemple, què canviarien.
1: Sí, o que això, quin color els agradaria, o com els agradaria, no? Redissenyar l'espai, tal vegada no. Amb això també en tècniques d'estudi, que jo som un poc així passat amb això, també de vegades és important veure com on mos col·locam per llegir, per estudiar, perquè segons de on vengui la llum podem estar fent ombra a l'hora d'escriure i això dificulta. Se pot estudiar, se pot mirar moltes coses d'això.
0: Molt bé, doncs aquest seria un projecte pràctic, uh-huh. No? I col·laboratiu per
1: potser
0: millorar l'ordre,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vinga, anem a una altra dificultat habitual, que és la planificació.
1: Uh-huh.
0: Molts adolescents, també adults, ja ho sabem, però l'adolescència és bastant habitual, deixen les coses pel darrer moment, perquè els costa anticipar-se o calcular els temps que real, no excessivament optimista,
1: uh-huh.
0: Que necessitaran per fer qualsevol tasca. Com podem ajudar-los a millorar aquesta capacitat amb algun projecte pràctic durant aquest estiu?
1: Sí, bé, jo penso que podria ser... Se li podria encomanar a l'adolescent, perquè uh-huh. Xerrant sobretot d'adolescent més que de nins, no? Pues, aprofitar per fer una tasca conjunta amb la família. De vegades els pares se queixen de que els adolescents no volen fer res amb els pares, no? Que, com que ja només volen fer coses amb els companys. Qualsevol activitat que se pugui planificar, que ja sigui amb els companys o amb la coordinació dels pares, que seria, per exemple, per anar al cine, no? Que la responsabilitat d'anar al cine o de crear una... de comprar les entrades, d'això, però també podria ser, per exemple, la setmana dissenyar els menús, perquè els dinars són sempre, o els sopars són sempre un motiu de conflicte, no?
0: Moltes vegades.
1: I llavors es podria donar la responsabilitat a l'adolescent que ell creï el menú setmanal i que planifiqui tot allò que s'ha de fer per aconseguir tenir aquell menú. Pues anar a comprar, quin preu, el pressupost setmanal... Això
0: fent
1: ja
0: tots els ingredients.
1: Sí, sí, sí, això estem preparant per la vida adulta ja.
0: Totalment, i a més la recompensa és que decidiran ells el menú.
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Poden posar variables de que no hi ha d'haver alguna cosa sana, no?
1: No se podran queixar. Després, però sí, això també és molt interessant. Tot això ja són possibilitats de desenvolupar aquestes. També no s'ha de demanar que tot sigui perfecte, o no tot el menú setmanal, sinó igual començar per un dia o dos dies.
0: Molt bé, s'han d'ajustar en aquell pressupost,
1: sí.
0: Decidir què comprar, quan comprar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I que hi hagi un pot variat. Eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Ja sabem planificar, o el manco aquí ja tindríem un primers passos, una U en planificació. Anem un pas més. La responsabilitat. Com poden donar-los responsabilitats reals perquè entenguin tot el que implica assumir un compromís?
1: Sí. Això de la responsabilitat és més o manco igual que el que t'ho comentava abans en la planificació. Quan tu planifiques, ordenes una sèrie de tasques, les has de preveure, no? Les has de veure com quines passes faran una darrere l'altra. També veure en sortre. Però la responsabilitat, sobretot, seria ja... anem a veure que aquestes coses se facin realment factibles. No? Per exemple, si planificam un viatge, una excursió, una activitat, ha de ser l'adolescent qui planifiqui i que tingui la responsabilitat d'encomanar o d'anar a comprar, o de deixar-li acompanyar en el lloc que s'hagi d'anar a comprar, però sí, que sigui ell el que vagi escoint les coses, o, per exemple, que sigui ell que telefoni per reservar un espai, un restaurant, una activitat, una excursió...
0: Segons els riscos que vulguem assumir, no?
1: Sí, sí, sí,
0: si
1: no, però està bé. Però...
0: Un sopar més senzill, un viatge ja d'incloure més
1: però
0: coses.
1: Però si surt malament, serà una experiència. I serà... Això també... l'exemple que donen els pares a l'hora de quan surt un conflicte o quan... No, aquesta tolerància i la frustració, aprendre la tolerància i la frustració també és una cosa que s'aprèn quan els lots i els lotes veuen com responen els seus pares davant una errada o quan Clar. Hi ha hagut un problema, no? Això jo penso que és superimportant, l'exemple que donen els pares.
0: D'acord, és a dir que si alguna cosa no surt com esperava en aquesta excursió, en aquest viatge, tots ens frustrarem una mica, però tots aprendrem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Anem a parlar d'una altra funció executiva, que és l'autoregulació, no? El control també dels impulsos. Com podem aprofitar en aquest cas, aquests dies de vacances, per ajudar-los a prendre consciència dels seus hàbits i aprendre a gestionar-los millor?
1: Jo penso que aquí també en el control de l'impuls té molt a veure també amb l'espera, la recompensa. O sigui, quan se va fer aquell d'en Mitchell, no? Aquella investigació que els nins els deien que si ja eren capaços d'esperar se'ls donaria més menjar i se deixava tots sols a una habitació amb un plat amb unes golosines. I el que feien aquells lots a l'hora d'esperar la recompensa més alta era com gestionaven el seu impuls de menjar-se el que hi havia damunt el plat. I era molt interessant veure què feien. Què feien aquests lots? Se despistaven, miraven, cantaven, seien davall de la taula, no? Per no mirar aquella cosa que volien. Bé, això se pot aprendre, se pot desenvolupar, però jo penso que també és molt important quina responsabilitat tenen els pares aquí a l'hora d'ajudar els lots a fer allò que hem planificat. Per exemple, no, quan estem en un espai conjunt, què estem fent tots alhora? Com compartim aquest espai? Estem mirant tots el mòbil, i després anem al lot i li diem no miris tant el mòbil, i estem tots mirant el mòbil.
0: Clar, és que aquí les pantalles també juguen
1: sí,
0: un punt
1: sí, per
0: important.
1: Això, per això.
0: I què podríem fer, però? Podríem fer com una espècie de reflexió familiar?
1: Sí,
0: o com?
1: Aprofitar l'espai aquest de veure com... Què feim quan ens frustram? Com tolerar, en el final, l'autoregulació i el control d'impulsos és això, no? Que quan tenim una baralla, quan no ha sortit les coses com jo volia, com és la resposta? Què és el que hem de fer? No? Jo crec que hem de tenir aquesta sensació de dir, escolta, mira... Aquest control d'impuls se pot aprendre en l'experiència, però sobretot en l'autoregulació que el lot ha de fer, primer l'ha de fer l'adult. Ell l'aprèn a partir observant de com també tolera la frustració els adults. Això és, per jo és superimportant. I pot haver una reflexió, pot haver una conversa, però sobretot els nens aprenen molt a resoldre situacions d'estrès veient com les resolen son pare i sa mare. Observen, estan tot el temps observant i l'atenció que ells reben dels seus pares és superimportant. És la seva nutrició, és el seu aliment mental, per així dir-ho, no? Per això jo crec que és molt important en l'autoregulació, primer l'autoregulació també dels pares, no?
0: De
1: com resonen els conflictes a casa, quan hi ha una situació difícil, com discuteixen entre ells, com se tracten entre ells, el lot està tot el temps observant. I encara que pensem que no han sentit res, que el llenguatge no verbal és també...
0: Dóna molta informació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, estàvem posant-hi dos focus en els pares. Si parlem d'autonomia, que també és una preocupació habitual dels pares, que els lots els hi falti autonomia o fins i tot iniciativa... Han de posar també el focus en els pares, en aquest cas? És a dir, pel tema de l'autonomia, potser ens hem de fixar si els pares han de retirar progressivament recordatoris o estar sempre damunt dels lots?
1: Sí.
0: És un bon moment també per això?
1: Sí, sí, jo crec que hi ha pares que són molt perfeccionistes i que ho volen tot molt... tot molt endreçat a casa, no? Que volen que la casa estigui perfecta, llavors no els permeten als nins, als adolescents, a realitzar aquestes tasques perquè no les deixaran perfectes. Per exemple, jo trobo que aquesta tolerància a l'errada, no? Aquesta possibilitat de que la casa no estigui perfecta, ajudar el lot a encomanar-li responsabilitats i que sigui cada vegada més autònom. Començar primer nosaltres amb ells, però després anar deixant que siguin ells els responsables i que assumeixen les conseqüències també, no? Compartides, vull dir, compartides en el sentit de que ells han de... És molt interessant poder arribar a acords de què passarà si això no està fet i que sigui la persona, l'alumne... Perdó, l'alumne, és que
0: sí,
1: com estic tot el dia...
0: Estàs acostumat a que siguin alumnes.
1: A l'universitat, xerrant de coses d'universitat, que els lots puguin ells també establir quins són quines són les conseqüències de la seva conducta, la seva responsabilitat. No? Llavors, la autonomia, doncs jo faria això. Què passa en la roba bruta? Què passa en les claus? Què passa amb els dobbers? No? Que ells vagin fent progressivament responsables, de la, no? Tenint experiències. Si no els donem l'oportunitat que tinguin experiències, no podem esperar que aprenguin res. Perquè si no, pensant que seran responsables... Això se diu Pigmalión. Pigmalión en l'aula, li diuen. Que és la... expectatives de quines expectatives tinc jo de que aquella persona sigui capaç de fer alguna cosa. Si jo no tinc cap expectativa de que serà capaç de fer-ho, no li donaré responsabilitat. Jo, llavors, no tindré la possibilitat de que ell desenvolupi aquesta competència o aquesta habilitat. No? Superimportant, jo crec, donar-los que els pares donin oportunitats de responsabilitat esperant que pugui sortir malament. I en aquell moment que hagi sortit malament, la meva resposta és també educativa cap a Salot.
0: T'ho vaig dir, això no, això, aquesta no.
1: No.
0: Ja t'ho vaig dir que passaria. De totes maneres, imagina que l'estiu a més és un bon moment perquè, clar, petites errades tenen conseqüències més assumibles, no? Per exemple, si un pare sempre recorda agafes les claus quan sortis de casa i després Salot no les agafa i potser no hi ha ningú a casa i se queda a fora una estona, no és el mateix a l'estiu que pot ser a l'hivern quan té després un extraescolar o un examen o classe o el que sigui, no? Per tant, és un bon moment, no? Per petites conseqüències. Molt bé. Bé, hem comentat alguns exemples concrets, segur que n'hi ha molts més. Quines altres experiències creus que ja per elles mateixes ajuden a desenvolupar funcions executives i que ens podrien ser útils per aquest estiu?
1: Sí, mira, jo crec que aquestes experiències podrien ser, que, com per exemple tenir una feina d'estiu, una petita feina, que tingui aquesta responsabilitat de tenir una activitat, per exemple, que pugui ser mínimament remunerada, però ja li podria donar l'oportunitat de veure com gestionar els dobbers, no? Si, en què ho gastem, no? Això permet tenir converses, per negociar situacions, per exemple, fer un petit voluntariat, un club d'esplai, o cuidar nins, cans, de veïnats, però també, per exemple, ajudar a lots de la meva barriada o del meu edifici o de companys o de classe, ajudar-los a fer un repàs per aprendre aquelles matèries que els ha costat més si jo som una persona que som més competent. No? Jo recordo, per exemple, el fill d'uns amics que feia classes de repàs de matemàtiques i duia un Excel tot planificat amb hores, qui estava guanyant de cada... Era un lot ja que tenia igual,
0: ja li agradaven
1: 14, 15 anys.
0: Sí.
1: Aquelles d'altes competències i feia una doblarada. Però totes aquestes activitats que el feia de planificar els horaris, de la responsabilitat de fer online perquè hi havia aquell que no podia venir a casa seva, tot això són... I ho feia sempre s'estiu.
0: Funcions executives.
1: Sí, funcions executives. De fet, els atlots amb altes competències solen tenir les funcions executives ben desenvolupades perquè en prenen molta consciència i de la seva autorregulació.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem comentat diverses propostes per fer aquest estiu, però, clar, ara ve un altre tema important. Com els hi comunicam? Perquè tu ara, si li dius a el teu fill, i doncs, mira, a partir d'ara, perquè milloris el teu ordre, anem a redissenyar la teva habitació, o perquè t'autorregulis ara, clar, pot ser ho rep bé o no. Com els hi comunicam? I com fent que aquestes experiències realment siguin enriquidores.
1: Sí, jo crec que primer no haurien de cercar la perfecció, no? No haurien d'esperar allò que comentaven, no? Que la casa estigui perfecta, que l'activitat sigui perfecta.
0: Que faci un menú perfecte.
1: Sí, no. Anem a poc, que primer, sempre... amb idees, hem de ser com a comercials d'això, no? Hem de vendre la idea.
0: Sí. Un bon màrqueting.
1: Per exemple, cercar oportunitats de fer-ho conjuntament, no només amb la família, sinó amb un company, que vingui un amic, que ho facin els amics, que ho facin en cooperació amb un altre, d'acord? Aprofitar aquests moments. Per exemple, també, això tolerar l'errada, que no, si surt malament no passa res, però hem d'intentar que surti bé, perquè el resultat d'allò és de lo que dinarem, o si anirem al cine, o no veurem o no la pel·lícula.
0: Sí.
1: I, per exemple, també que les normes siguin flexibles, en aquest sentit que s'ha d'acabar la tasca, però què passa si no s'acaba la tasca? Tu ets qui m'ha de dir quines són les conseqüències. O sigui, si deien que això ha d'estar acabat a les dues, què passa si no està acabat a les dues?
0: O sigui, anticipar les conseqüències,
1: sí.
0: No?
1: Una sí, mica sí, i que abans... sigui el propi adolescent és que digui què passarà. Si no s'han fet els plans, si no s'han arribat a complir els plans, si no s'ha arribat al resultat que esperàvem, quines seran les conseqüències?
0: D'acord? Jo algunes crec que seran naturals, no? Sí. Perquè si no agafem els ingredients ens quedem sense menjar avui,
1: sí, sí.
0: I ho patirem tots.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i doncs apuntant tots aquests consells pràctics per aquest estiu.
1: Sí, moltes idees.
0: Moltes idees. Ara haurem d'emprar les nostres funcions executives per organitzar-les.
1: Sí, sí.
0: I ja ho saps, José Luis, t'esperam un altre dissabte, no venim amb Manuel.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: L'estiu és el moment en què molts joves que estudien o fan feina fora tornen a Mallorca i nosaltres hem aprofitat aquests dies per reunir en un mateix programa diferents generacions de joves que han passat per no venir amb Manuel al llarg d'aquests 12 anys. Alguns hi arribaren quan ja eren adolescents, altres primer vengueren de petits i amb els anys també ocuparen aquest espai, i avui tots compartiran micròfon per recordar com varen viure aquella etapa i com ha anat canviant tot, tant ells com els joves en general i com es programa. Avui tenim en Araceli i en Joan Miquel, els primers adolescents de No Venim en Manual. Hola!
1: Hola!
0: Na Margarita, que tota sa vida aquí No Venim en Manual i ara ja és dinamitzadora i guia d'infants i joves. Hola!
2: Hola!
0: Na Marta i en Joel, que varen compartir etapa amb na Margarita i ara ens visiten quan tenen una estona. Com estàu?
3: Molt bé.
0: També tenim en Sergi i en Gavi, que estan en els seus primers anys d'estudis universitaris i han crescut dins el programa, i en Sergi ve més, en Gavi quan no està estudiant a Madrid. Hola.
4: Ei. Hola.
0: I després tenim en Joel, petit, avui tenim dos Joels. Sempre tenim noms que se repeteixen. Marta, teníem, tu eres una Marta gran i després hi havia una Marta petita. També he tingut Núria gran, Núria petita. Jaumes dobles.
5: I tenim Alejandres.
0: Alejandra gran i Alejandra petita. I ara tenim Joel gran i Joel petit. I en Joel, que té 13 anys i representa la generació que ara entra de ple a l'adolescència. Hola. Sí.
6: Hola.
0: Molt bé.
6: Sí.
0: Vinga, anem a començar amb els pioners, en Araceli i en Joan Miquel. Vareu ser els primers adolescents. Bé, primer en Araceli era la més gran. Com recordeu aquella època? Perquè vosaltres éreu pràcticament els únics adolescents. La resta eren tots infants. I a més, vos aixecàveu molt prest els matins per venir.
4: És vera.
0: Vinga, sí. Contau un poc, què recordeu d'aquella època?
1: A mi, jo m'agradava molt el començament del el programa. Canviant molt. Sí. És a dir, com que el vivim en el dia a dia, no se va notar tant. Però jo me'n record que... Com dir-ho? Jo el record amb un poc més de caos.
0: Sí. Ens hem anat adaptant i hem anat fent el manual.
4: Anar corrent sols pels passadís, perquè sí. Començàvem un minut, sí.
0: Hem après sí. Tots. I menys Joan Miquel, perquè hem de dir que vosaltres veníeu d'una emissora anterior... I Araceli allà ja era adolescent i tenia un espai friqui.
1: Sí.
0: Joan Miquel era nin.
4: Exacte.
0: Però vos dieu dos anyets.
4: Sí.
0: Dos, tres anys. I aquí ja te vas tornar adolescent. Com recordes aquell canvi?
4: Idò, bé, va ser un dia que me vaig llevar i vaig dir, ui, som una altra persona.
0: Ja m'ha sortit la barba.
4: Exacte.
0: I quins temes o seccions en recordeu? Què fèieu? A mi, ara heu de pensar. Teníeu... Feien com que estàveu enfrontats, no? Perquè en Araceli se'n va anar a Anglaterra una temporada
1: sí,
0: i en Joan Miquel
1: li
0: havia de llevar el lloc.
4: Exacte. I també que jo no sabia pronunciar Boston.
0: No ho recordava.
1: D'això.
0: És vera.
1: Jo, l'anglès ja l'he perdut.
4: Recordo que fèiem molts rànquings en aquell moment, no?
1: Sí, i també fèiem, jo quan me vaig independitzar, fèiem el manual d'independitzar-se. De no mesclar geixibot o matar fumant.
0: Ui, important, això és un consell bàsic. I quin tema els adolescents, ara heu de fer una mica viatge en els temps, preocupaven per aquella època? Ja parlàvem molt de tecnologia, però realment ha canviat. Recordeu un poquet... Quins temes ens preocupàvem o de què xerràvem en les seccions adolescents?
4: Coses que tenien molt més a veure amb, d'una banda, tribus urbanes.
0: Uh-huh.
4: Sí. Record que feien moltes coses sobre tribus urbanes.
1: És
4: que, ara pràcticament no es tracta tant, o es tracta com per dir...
0: Han desaparegut una mica, exacte. Que ha estat d'elles...
4: I després també guies per fer coses, guies per reciclar, reciclar coses, objectes que ja no empres o se tornar a l'escola i de com aprofitar material de l'any passat, coses d'aquestes.
1: I també fèiem com molta mediació pares-fills, no? En plan, consells pels pares per comunicar-se millor amb els fills.
0: Ara directament ajuntam a pares també, i fills,
4: sí,
0: no?
4: Però encara, més o manco això, sí que ha arribat. Fins al dia d'avui, sí.
0: Molt bé, anem a seguir. En Araceli va partir a viure a Anglaterra. Bé, primer se'n va anar, com dius tu, a
4: Boston, no?
0: Exacte. I després se'n va anar una temporada a viure i en Joan Miquel se va convertir en el més gran d'aquella nova generació, sí. I ja van començar a créixer, que abans eren, tenien 11, 10, 11, que eren na Marta i na Margarita. Havíeu crescut en el programa, vos vareu incorporar com a adolescents i després va arribar en Joel, i molts altres, que eren moltíssims, i se va formar com un grup bastant nombrós, no?, d'adolescents. Com recordeu a Marta i Margarita, vosaltres que havíeu estat nines, en Araceli i en Joan Miquel, quan vosaltres éreu més petites? Com els veieu? Els veieu molt grans?
2: Eren grans.
0: Eren sí. Com a referents, no?
2: De fet, a mi quan me vares dir no, ara tu ets adolescent, jo, ai, bueno, vale.
0: Amem.
3: Jo ha estat una conversa que he tingut amb en Joan Miquel no fa tant.
0: Amem, compte.
3: Jo els record com molt llunyans a jo. Els veia molt grans, els veia com que a mi m'agradava... També veníem de l'altra emissora, no?, i se podia jugar en el pati, i els veia com que els altres infants que estàvem allà mos agradava molt jugar, i ara mosquit a l'aire, i ara tu la dus... I ells, no, ells són els grans, ells
0: clar,
3: estan
0: pot ser...
3: asseguts.
0: En Joan Miquel tenia 11 anys i tu 7.
3: Sí,
0: o 6,
3: sí,
0: no?
3: Però ja eren gegants. I també, un poc... com ets la meva personalitat, que m'encanten els infants i tal, jo crec que la comparació que jo li feia a ell és que jo amb en Joel petit crec que tinc molt més vincle, en tinc moltíssimes més converses de les que jo vaig poder compartir amb ells dos quan jo tenia l'edat d'en Joel.
0: També hem de dir que en Joel sempre està a la part dels adolescents i és molt present, també.
3: Sí, sí, no, però des de fora, o sigui, des d'aquell superpetit, jo tinc una molt bona relació amb en Joel. I, o sigui, no m'aduia malament en cap dels dos, no, però els veia...
0: Eren com a éssers superiors, no? Eren com els grans, que clar, només n'hi havia dos.
1: I és un tema també de temperament. Jo sempre he estat una persona que quan surt d'aquí, de la saleta a xerrar, me'n vaig a seure un raconet...
0: Jo, senyora.
1: Sol estar així com a més callada. Jo sempre he estat viejoven. Per tant, pobres meus, jo me pensava que ells ni sabien que jo existia, ja feia la meva.
2: Jo vaig posar extensions de colors per tu.
1: Que dius! Pues jo, això no sabia que havia estat un referent.
0: Ho he vist.
3: O en Joan Miquel duia el micro inalàmbric, sí, i per jo era... Uau, quina responsabilitat. I quan me va tocar a mi no me l'he tret de damunt en 10 anys.
0: És una responsabilitat, dos micros sense fils.
3: Sí, però jo era... Hola, en Joan Miquel és millor.
0: És que això, Anna, passant, clar, són molt d'anys i... Jo no ho sé, però quan varen celebrar els 10 anys érem 200 persones aproximadament totes del programa i en faltaven moltes, és a dir que són molt de nins i nines i joves i clar, tots heu deixat empremta en ells, no? Sense pressió, eh?

0: Una estona.
1: Sí, sí, sí. I de fet, vos seguien durant la pandèmia la ràdio i sí, havien de
0: programar. La teva padrina ballava molt.
1: A tope, estaves la meva padrina, sí, sí.
2: Sí. I pensau que no hi ha masses mitjans on coincideixin precisament infants, adolescents, joves, adults i padrins? Crec que amb això som únics.
0: Intergeneracional, no?
3: Sí.
0: Amb
3: una pilota de playa, si tu, i també.
0: També fem de tot.
3: Fem
0: una mica de tot.
3: Rodant, sí, sí.
0: Anem a parlar també de temes amb vosaltres. Vosaltres recordeu més o menys els temes semblants a com se fan ara, Marta?
1: Jo és que, clar, actualment no estic molt activa a la ràdio i no sé exactament què feis. Clarament no se xerrava de sair abans.
0: No.
1: Però me'n record molt fer contes i que cada un fos un personatge.
3: Sí.
1: Era molt guai.
0: Clar, atenció. Tenim la veu del narrador, que era en Joel Gran. La major part de programes o de contes, tu eres el narrador. Mem, xerra una mica. Hi havia una vegada, anem a badavellar la música.
4: Tiruriruri.
2: Hi havia una vegada un programa de ràdio.
0: Molt bé. Què recordeu d'aquelles històries? Perquè realment enregistraven moltíssims contes. Tenim una bona biblioteca que els nens ara tenien quin conte volen escoltar i el tornem a emetre. N'hi ha moltíssims. En Joan Miquel era el tiet Tomeu,
3: sí,
0: que xerrava així com els anys 80. Com era? Hola, te'n recordes? És que has fet tant
3: sí,
0: de personatges.
3: No, és que ara m'acostaria perquè...
0: També feies de fada padrina.
3: Sí, i de científic.
0: Sí, i cantaves en rap, feies el rap.
3: Exacte.
0: La fada padrina.
3: Sí, sí, sí. Hi havia una barreja de cares, que no sabies per on venien. Sí, sí.
0: I en Sergi i en Gavi, mentre tot això passava, eren els petitons. No?
3: Sí,
0: que començàveu els petitons. Vosaltres com recordeu? Com els recordeu a tots ells?
5: Pues como lo describía Margarita, los veía muy lejos, muy
6: sí,
5: lejos, la verdad.
6: Muy lluny, muy lluny. Sí que perquè jo recordo el primer dia de programa que jo estava molt nerviós i tal, i recordo que la Margarita s'ha posat a hora meva.
0: Com estàs?
6: Sí, com estàs? Som Margarita, tal, no sé què.
0: I sempre s'amiga dels nins, sempre.
6: Fèiem un concurs i tal, i vaig respondre, oh, tio, ets un crac, tal, i jo, eh? Però molt guai, molt guai.
0: I recordeu com vau començar a participar a les primeres tertúlies de preadolescents? Vos recordeu que vos vaig dir, ara ja sou preadolescents, participareu en una tertúlia. Tenim foto i tot d'aquell dia.
6: Ostres, sí, sí, sí. Sí.
0: Estàveu, com vos sentíeu?
6: Hombre, jo crec que...
5: Jo me sentia grande, ja, jo.
6: Sí, me sentia grande i sobretot jo no sé si coincidesc un poc amb en Gai, però estàvem un poc a veure-les venir, no? Perquè estàvem un poc més calladets, no sabien si i tal, si l'altre, havíem
5: sí,
6: de formar
5: sí,
6: un poc
5: sí,
6: una opinió. I, clar, això teníem a ells, que eren, o sigui, com,
0: gran,
6: com més
0: no?
6: Ahir, de models, eren
0: els referents.
6: Sí, sí.
0: Molt bé, anem amb en Joel Petit. En Joel té 13, ara fa uns mesos li ha començat a canviar sa veu, ja ha entrat a sa pubertat. Tu vares començar acabant sa pandèmia, varen passar d'aquells estudis multitudinaris de 30 persones a ser 3, a l'estudi, fer connexions per telèfon, i ara després tot s'ha equilibrat una mica. Hi ha dies de 30 persones, però afortunadament no són tots, perquè si no és complicat també, gestionar-ho tot. Ja no hem de córrer tant. Tu fins ara has estat a la part infantil, però també sempre a tertúlies intergeneracionals. A tu què t'ha portat haver compartit tant de programes amb adolescents? A mi ara te miren tots, eh?
7: Pues era... No, no, ja tenia, creo que 8 cuando, o 9 cuando empecé a hacer las tertulias.
0: 8 anys, sí.
7: A ver,
0: yo diría... T'has après d'ells.
7: Que aparte de ser un ejemplo, no es un ejemplo que tú digas que es un ejemplo típico, presidenta de no sé qué, de la asociación de tal, estudia una ingeniería, como mucho ejemplo a seguir.
0: Ets afortunat amb aquests al·lots,
7: sí,
0: trobes.
7: Sí, pues aprendre muchas cosas.
0: Ara com vos sentiu, eh?
8: Que guapo, Joel, que
1: estàs enamorado.
0: Tu ara comences aquesta etapa. Notes que te canvies rol en les altres generacions? Perquè, clar, no és el mateix que entris ja d'adolescent en el programa que hagis viscut, com alguns vos ha passat, passar de nins a ser adolescents. T'ha canviat el rol?
7: A ver, es que es como... A ver, yo con los adolescentes es parecido, porque sigo siendo el pequeño.
0: Claro.
7: Y con los adultos también. Pero en las tertulias infantiles yo podía... A ser uno más, y ahora ya como que me cuesta más entrar y ver a 5 niños corriendo, jugando a la abeja, no, no sé, que te pican, como cuesta acostumbrarse.
0: Ara fas un poc més de gran, no?
7: Sí, com un mini Margarita, un mini Eduard.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
8: Pequeño Padawan.
0: Se diu amb vergonya aquest canvi de nin adolescent? Comences a... Perquè a aquesta edat, ho hem viscut en el programa, en nins que fan 11, 12, arriba aquest moment que ja no els agrada fer tant coses de nins, però veuen els adolescents que apareixen, i en els pares, que no n'hi te compte, que ballen i canten, però ells tenen

0: en 11-12 i ja... Ai, ho recordaven, això? Ho heu viscut?
1: Sí.
2: Sí,
0: I com se passa?
1: És una
2: sensació rara, sí, perquè tu ja no vols tant. No sé, és com que a la fi, si ets sol, la gent tota fa més vergonya, no? I tu dius, ostres, no, millor no faré això, tal. I per mi fa 2-3 anys, pues, no tornava a ballar.
1: Cantar posava... Marco a veces costava.
2: Sí.
0: Però després veus en Joel Gran cantant cantirolers no, i en Joan Miquel ballant
2: aquí
0: i ja està.
2: Aquí mos contallaven de tot, aquí.
3: Clar. Jo no he superat la vergonya.
0: Naraceli encara no.
3: Jo ho pas fatal. Ho pas fatal quan me deies a ballar. Jo dic, no.
0: A cantar en japonès.
3: Jo m'intento amagar, dic, ai, haig d'anar a banyo, i intent fugir perquè no m'agrada.
1: No, però és veritat, quan tens 12, 13, 14 anys, una secció on te diguin i d'ara te demanarem què penses d'això? Dius, ah, molt bé. Però després veus altra gent, veus ton pare ballant allà a l'estudi i penses, i de fa un pot de peguera, què vols que et digui?
0: Anem a parlar de la mescla de generacions. És vera que hi ha seccions personalitzades, no? Hi ha espais per només pares i mares, per adolescents, per infants, fins i tot per petitons, però el que predomina moltes vegades és la mescla de generacions. Què penseu que en general vos ha portat en els que us crescut fent programa escoltar la visió de lots més grans que vosaltres? En Joel ja deia aquí que són referents poc comuns de vegades, però que tu, Marta, per exemple, que has crescut escoltant en Araceli, en Joan Miquel...
4: Per jo era molt guai també es poder fer les visions de tothom i que moltes vegades eren consells, per exemple, consells de com passar de l'etapa de l'institut. Per jo, passar de ser aquí un infant o un adolescent va ser com passar de primària a l'institut. Va ser bastant paregut. Llavors, sí, o escoltar els pares dient que, mira, pues, tia, hi ha coses que potser no tinc ni idea o no sé com gestionar-ho i, de més, també ajudava molt a sí, empatitzar. Era bo saber la teva opinió de la resta.
0: I convertir-vos, passar de ser un nen més a convertir-te en un referent per als lots més joves, això, Margarita?
5: Jo estic molt contenta d'una foto que tinc aquí fora en el pati, amb dos cartells, i sí, jo sé quina foto és, i són tots els infants, i és el tipus de referent que jo vull ser amb tots, amb patinets, amb pilotes foton. I coses així.
0: És a dir, que a més, na Margarita, clar, ha estudiat per educació infantil i per mestre,
5: clar.
0: És a dir, que tu ja vas encaminadíssima.
5: Sí.
0: Has fet les pràctiques aquí
5: durant
0: anys. Na Marta ha dit el tema de barrejar generacions, de consells, d'empatitzar. Vos ha ajudat a apropar-vos als vostres pares, en certa forma? És a dir, veure... xerrar de temes amb els teus pares i d'altres pares, que potser no haguessis xerrat mai, o que va ballant, recordeu aquella frase de Nameles, no venim en manual, venim en marxa, dels pares, no?
5: Ah, sí.
0: Vos ha ajudat a deixar enrere estereotips? Què diríeu, Joel?
6: Yo creo que sí, ver a los padres no solo regañándote o dándote órdenes así de lo haces porque lo digo yo, que no es lo normal, pero sí que también, pero que bailan mucho, que te cuentan cosas de su infancia, se ríen entre ellos, son como chavales de... O sea, nosotros nos ponemos como en su plan adulto y luego ellos de repente son como niños que están en un patio de infantil.
0: Clar, i pareixen divertits. T'adones que els teus pares són divertits. I això, no sé, com... Tu, Sergi, que vens moltes vegades amb ta mare...
2: Bueno, a part que m'ho passa a matxa tots dos... No, és un poc això de que a tots dos, sobretot, bueno, xerrar amb ara dels pares, trobes i te'n dones compte que tothom té un esperit... Bueno, jo dic un esperit marxero, no? De festa, de ball, d'alegria... Llavors, es poden compartir aquest espai... Pues, comentàvem, en el meu cas en particular, en la meva mare, pues, és super enriquidor, perquè és vera que a la millor casa aquestes coses no s'adonen tant. A vegades s'adonen, però això és un espai...
0: Ta mare balla molt en general,
2: sí,
0: no?
2: Sí, ella li va amb la marxa. Però que està molt guai tenir un espai, i no només amb ella, sinó amb tothom, on se pugui donar pues, sí, aquestes situacions, perquè jo trobo que enriqueixen i que sobretot te posen molt feliç com a tu com a persona, com a fill, com a pare. Bé, el que sigui... Ara,
0: si t'escolta ta mare, li agradarà molt. Pues,
2: sí.
0: Hi ha una pregunta que de vegades, quan m'ha tocat fer, no d'entrevistadora, sinó d'entrevistada, són poques vegades, però en alguna ocasió ha tocat parlar del programa, i sempre me fan la mateixa pregunta, és si els infants i adolescents han canviat molt en tots aquests anys, no? Vosaltres què penseu? Què contestaríeu vosaltres en aquesta pregunta? Penseu que quan vosaltres éreu adolescents, Araceli, Joan Miquel, ara en Joel, petit, ha canviat molt? Evidentment el context ha canviat, no? Però en essència són molt diferents els adolescents d'ara des d'abans?
3: Jo crec que l'experiència adolescent és la mateixa, no? El procés vital perquè passa la persona s'assembla molt. Sí.
1: Sí, jo diria que no ha canviat massa i fins i tot si pots veure que tal vegada tu tens un trenar diferent d'una altra persona que sigui l'adolescent d'ara, el pots també identificar amb gent que tu coneixies quan tenies la seva edat i
0: sí,
1: dius... Sí,
0: és que també eren diferents a tu, no?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí, no.
0: Vinga, doncs acabem amb una pregunta així una mica reflexiva de tertúlia. Eh? Després de tot aquest repàs, i partint de la vostra experiència, quin consell donaríeu a els infants i adolescents que ara formen part de No Venim a un Manual? Penseu un consell. Vinga, Gavi, comencem amb tu, t'ha tocat. Sempre toques el primer perquè estàs en el cantó.
7: Jo crec que mirar alrededor. Yo creo que en estas tertulias tenemos a mucha gente que sabe muchas cosas y entonces simplemente mirar y escuchar a los que tienes alrededor te aporta mucho.
0: Perquè hem de dir que més no només se mesclen generacions, també jerarquies, no? Perquè també a una mateixa taula seuen professors, alumnes, especialistes... Sí,
2: sí. Quedar-te i que no perdre mai la màgia i la il·lusió que hi ha en aquest programa.
0: Ai, que bé.
1: Voler gaudir i deixar-se aprendre.
0: Molt bé.
6: Perder un poco la vergüenza porque ves a profesores bailando.
0: També ballen els professors.
6: A veces vienen catedráticos.
0: Sí.
6: Se ríen contigo. O sea, son personas normal. O sea, perder el miedo que no te van a juzgar porque al final aquí es un entorno que todos hacemos lo mismo y unos tendrán más vergüenzas que otros, pero al final todos estamos aquí para pasarlo bien
0: y para aportar una mica,
6: aportar.
0: ¿No? Molt bé.
8: És una pràctica perfecta per la vida real i no sempre tindreu una plataforma per poder expressar les vostres opinions en públic. Així que aprofiteu-ho.
0: Molt bé. Algun consell també per aquests lots, Marta?
4: Que disfrutin de totes les etapes, tant de quan ets un infant com quan continues sent un adolescent, com quan tens de tant o quan sent un jove, que és molt guapo i enriquidor en qualsevol de les etapes.
0: Com quan tornes com a tertulià millennial, no? Sí, aquí, no deixant que se'n vagi ningú, sempre trobam lloc perquè pugueu tornar. Ara, Feli.
3: Ai, sí que és bon això, eh?
0: Sí, sí.
3: Ja m'han canviat el títol moltes vegades.
0: Primer adolescent, adolescent granada dels
3: sí.
0: programes, secció retro...
3: Sí, sí, sí. Jo crec que el consell que donaria i la cosa que jo més m'ha impactat és aprofitar per xerrar amb tota la gent de diferents generacions, perquè tots aquí hi ha una predisposició molt grossa a escoltar. Per tant, és un bon moment per connectar de bon de veres amb gent amb qui normalment estiries en fora.
0: Molt bé. Amem, una Margarita, que m'ha demanat posar el punt final.
5: Sí.
0: Amem.
5: Volia saber què dèiem els altres, perquè estic totalment d'acord en tot i m'assumo tot això, però es tiraré més per una responsabilitat que no pas un consell, Pontura.
0: Amem.
5: Tenint en compte la tertúlia que en tingú, no? I tenint aquí en Joan Miquel i en Araceli i en Joel, petit, que siguin molt conscients de que tothom te mira, però no te jutja. O sigui, tothom està molt pendent de lo que fas i ara ells o elles seran els referents, com Joel, t'estic xerrant de tu també, seran els referents dels més petitons, no? Llavors, així com nosaltres els veiem a ells, que tot el que feien ells per jo estava bé, segur, perquè era gent superresponsable i fanera i tal, ells ara són els referents dels més petits i que no mos perdran a nosaltres de vista, no? I aprofitar aquell punt vital de soc responsable de començar a dur cadires, a fer la gent... I ara hem de fer silenci, d'acord? I que és guapo, també. No perd la màgia ser un referent. No, és guapo. Que aprofitin aquest moment, el meu consell.
0: Que acabam amb un aplaudiment.
3: Sí,
0: vinga,
3: sí.
0: Molt bé. Ai, i de moltes gràcies a tots per aquesta tertúlia. Espero que d'aquí uns anys puguem tornar a reunir una altra generació de joves, ja ho veurem, i a veure si en Araceli i en Joan Miquel ja comencen a dir allò de en els nostres temps.
1: Ja ho podem
0: dir. I si ells diuen això, no sé què diré jo.
5: I que no és guapo, això.
3: Una monada.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I després d'aquesta tertúlia amb diferents generacions de joves de No Venim amb Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb una recomanació per gaudir aquest estiu que ens fa arribar un nin, amb Mateo, i que està relacionada amb els escacs.
1: Aquest estiu, per aprovechar el temps, jo el que he fet ha sigut, a part de fer surf i anar a remar, doncs he jugat als escacs. He anat a un torneig que feien a Astúries a veure el meu Adri. I així he aprenut moltes jugades, coses noves, i a més m'ha passat molt bé.
0: Gràcies, Mateo. I ara continuem amb propostes juvenils a Palma.
2: Aquest 22 d'agost vine a celebrar el Youth Day en l'Ajuntament de Palma i Espai Joves. Una jornada per commemorar el Dia Internacional de la Joventut. A partir de les 5:30, a l'Espai Jove Tramuntana, podràs visitar l'exposició de fotografies i textos amb experiències, records i activitats que han realitzat durant aquest any. També podràs participar en una jam session, jugar al nostre joc de taula i gaudir d'un bon berenar mentre coneixes gent i passes una estona ben divertida. L'activitat és oberta a tothom, així que vine sol, amb amics o amb la família i comparteix aquesta celebració amb nosaltres. No t'ho perdis, reserva la data i consulta tota la programació a espaijoves.cat.
0: I seguim amb una altra proposta per a tots els públics, una nova edició del Mercadet Friki de Blanquerna.
3: Molt bones, soc en Xisco de Locos Cultura. Us vull convidar a les festes d'estiu de Santa Pallesa, en l'Ajuntament de Palma, que farem una altra vegada a la 15a edició del Mercadet Friki de Blanquerna. L'any passat varen venir més de 8.000 persones i, bueno, no sé si vendran tantes, però ho intentarem. Tindrem una gran festa i ball de K-pop amb Sabeli Dance, també tindrem breakdance i jazz de hip-hop, més de 50 raconets de venta amb cosetes friquis. I, bueno, serà el divendres 4 de setembre de 5 de sora baixa a les 10 del vespre. Vos esperam.
0: I acabam amb els correfocs organitzats per dimonis Calvià Vila. Ens ho explica Tolo Méndez, president de Quim Funfà.
4: La pròxima setmana Son Ferrer serà l'epicentre de la cultura, la diversió i la festa. Dia de nou, a les 9 del vespre, correfoc infantil. Dia 20, a les 7:30 de sora baixa, corre aigua. I dia 21, a les 10 del vespre, correfoc espectacular. No vos ho podeu perdre, vos esperam.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil, amb una petició musical. Avui ens han demanat una cançó de Xiula que és tot un clàssic. Poix.

però hi ha algun poll que fa una finta i no el cacem. Hi ha la vintena, la llema, la llema, la llema, la llença-la, llença-la. Mira que estimo tots els animals, però és que aquests polls són infernals. És una plaga, el coll s'amaga, és esquifit. Xapa-la amb l'ungla i fa-la un clic.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, molta participació infantil i juvenil. Començarem amb un test a una de les nostres participants habituals i amb un dels contes inventats i locutats pels al·lots de No venim amb manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants, els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca, i aquesta setmana ha tocat un conte d'un nin que no sabia ben bé com celebrar el seu aniversari i va tenir algunes idees bastant originals. Tindrà tres finals possibles. També tindrem tertúlia infantil, plans i recomanacions enviades per infants i adolescents, una nova entrega del nostre concurs de categories i una secció de cançons per anar en cotxe especial estiu. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: Hi havia una vegada un nen anomenat Iker que estava a punt de complir 10 anys i que volia celebrar el seu aniversari. Però aquell no podia ser un aniversari qualsevol. 10 anys ho canviava tot perquè per primera vegada tenia dues xifres juntes. Quan faltava una setmana per l'aniversari, el seu pare li va dir:
1: vols celebrar un parc infantil?
2: No, sóc massa gran.
0: Després la mare li va dir:
3: vols anar a la platja?
2: No, només som al mes de maig i encara fa fred.
0: Tot el que li suggerien sempre tenia la mateixa resposta:
2: no.
0: I és que, en realitat, no sabia molt bé què volia, però sabia que volia que fos especial, diferent. Vinga a fer voltes, fins que un amic li va dir:
1: i per què no fas un aniversari temàtic? Tries un tema i que tota la teva festa vagi d'això.
2: Bona idea.
0: De què seria aquell aniversari?
4: Primer final.
0: De què podia ser aquella festa?
2: Benvolguts al meu aniversari terrorífic.
0: I tot sí, ho heu endevinat. Níquel va fer un aniversari de terror i tothom anava disfressat de monstre o de fantasma. El menjar era tot terrorífic. Hi havia sandvitxos mòmia, dins de Frankfurt, pomes mòmia, pizzas que feien molt mala cara. Els jocs també eren de por, com va deixar clar Níquel.
2: Jugarem a cadires endimoniades.
5: Oh!
2: A parxís monstruós.
5: Oh!
2: A mòmies.
5: Oh!
2: I a patito inglés. Vull dir a l'ànec perillós.
0: Però el millor era la cançó d'aniversari de terror que havíem preparat.

0: què era això?
1: Algú havia deixat preparat l'ordinador amb la música de Parchís. Níquer es va decebre molt, però quan va mirar la cara d'ensurt dels convidats es va adonar que la música de terror de fons amb la música de Parchís era molt més terrorífica que la cançó que havia preparat. I va riure encantat.
2: Segon final.

0: Segur que amb aquesta música ja heu endevinat de què va ser l'aniversari temàtic de Nickel. De Harry Potter? Tots els nins anaven disfressats amb capes i portaven varetes. I la casa estava tan ben decorada que semblava el castell de Hogwarts. Mentre tots els nins jugaven i berenaven, va sonar el timbre de la casa. El pare de Nickel va anar a obrir i es va trobar amb un senyor amb un capell que gairebé no li deixava veure la cara.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bones. Ens coneixem?
1: Vostè no em coneix, però jo sí que el conec a vostè.
0: Ai, caram, quin home més misteriós.
2: Ah, bé, idò, el puc ajudar en algo?
1: Porto un missatge per Nickel.
2: Que també coneix el meu fill. Maria, pots venir un moment? Coneixes aquest senyor?
3: No, crec que s'ha equivocat de casa.
0: Nickel i tots els seus amics miraven amb atenció com la mare tancava la porta, quan de sobte l'home va dir...
1: A l'Ojomora!
0: I va obrir la porta i es va llevar el capell. Era...
4: Lord Voldemort!
0: I tots els nins estaven tan emocionats i espantats al mateix temps que varen començar a dir tots els encanteris que recordaven de Harry Potter. I els que no, se'ls inventaven.
2: Expecto Patronus!
3: Oculus Reparo!
1: Berta Berto!
5: Wingardium Leviosa!
2: Patatín Patatán!
1: Arruix, Voldemort!
0: En Voldemort pagava vots i esquivava tots aquells atacs imaginaris fins que, passats uns minuts, tots se'n van adonar que allò no podia ser possible.
3: Però ets en Voldemort en realitat?
0: Va dir Nickel.
1: En Voldemort?
6: En Darth Vader.
1: En Dora l'Exploradora, si fa falta. Sóc actor i venc a animar la teva festa, però ja veig que no els fa molta falta.
0: Resulta que els pares de Nickel havien telefonat a un actor perquè fos una festa encara més especial. I, certament, Nickel i els seus amics mai oblidaren aquell moment de màgia.
2: Tercer final.
0: I aquesta música tan marxosa? A Nickel li encantava la música, així que va decidir fer una festa de música i ball. Havia estat 3 dies sencers preparant la música per ballar amb els seus amics. Hi havia grups supermoderns. Fins i tot hi havia preparat un rap.
1: Us agrada ballar? Us agrada cantar? I d'estar al lloc ideal? No hi ha cap festa igual.
0: La casa estava ideal. Hi havia decoració, llums de colors, refresc, menjar per picar i molt d'espai per ballar.
3: Tots preparats?
4: Sí!
3: Idò, que comenci la música!
2: Pajaritos a bailar. Però això què és? Quina música més estranya?
1: Sí, canvia de cançó, va.
0: Nickel no sabia què havia passat i va canviar ràpidament a la següent cançó de la llista. I va sonar això.

0: Però, Iker, i aquesta música que estàs posant?
1: Iker va començar a tocar botons, però res. La seva llista de música havia estat substituïda per música que agradava als seus pares de petits. Però, com no hi havia res a fer, van acabar escoltant les que sonaven.
2: La vida és una tòmbola, tom, tom, tòmbola. La vida és una tòmbola, tom, tom, tòmbola. De luz y de color.
1: No, aquesta no estava tan malament.
3: És divertida.
0: Sí, està bé.
4: Està bé, està bé.

I al final la festa va ser un èxit i tots els nens van ampliar els seus gustos musicals.

0: ara arriba estona de la nostra tertúlia infantil d'estiu i per això tenim aquí molts nins i nines. Com esteu?
1: Bé!
0: Que teniu ganes de fer tertúlia?
1: Sí!
0: Molt bé. I d'avui els nins més grans, que tenen entre 12 i 13 anys, que són en Joel, na Mercè i na Núria, ens han preparat una proposta molt original. Amem, Núria, conta.
2: Sí, perquè hi ha diccionaris de moltes coses, de videojocs, d'internet, de paraules modernes. Però nosaltres hem pensat una cosa.
0: Amem.
2: Hi ha moltes situacions ben típiques de l'estiu que viuen els nins i les nines, i també els pares i les mares. Són situacions que tots coneixem, però encara no tenen un nom concret. Per això, avui vos proposam crear el nostre diccionari de l'estiu.
0: Molt bé, un diccionari de l'estiu, que vos fa ganes crear un diccionari de l'estiu?
1: Sí!
0: Amem, Mercè. I com farem aquest diccionari de l'estiu, amem?
3: És un joc d'imaginació. Segurament aquestes paraules no sortiran mai al diccionari, però és molt divertit inventar-se-ne per posar nom a coses que ens passen cada estiu. A més, és un joc que podeu fer quan esteu avorrits, amb els amics, amb la família o a la platja. I perquè vos sigui més fàcil començar, nosaltres ja hem pensat un munt de situacions i les tenim totes preparades.
0: Això serà interessant. Però, clar, inventar paraules tampoc no és fàcil, Margarita.
4: No, se requereix molta imaginació.
0: Clar, ens podeu donar algun consell perquè ens vagi bé aquest diccionari?
5: Vinga, clar que sí. Per exemple, podeu ajuntar paraules? Si acabeu de dinar, fa molta calor i encara no us podeu banyar, jo diria que es pot dir calofart.
0: Estic calorfart. Està bé, això. Fa calor, estic calorfart.
5: Si no, també es podeu utilitzar un verb. Per exemple, intentau llevar-vos totes serenes peus abans d'entrar dins cotxe. Podeu dir que estau deserenat.
0: Deserenat. Què estàs fent? Mamem, digueu, Marina, m'estic...
6: Deserenant.
0: Molt bé, està bé, sona molt bé. Idò, ho anirem preparant, anirem apuntant totes aquestes paraules. I de vinga, començam quan vosaltres vulgueu i vosaltres, nins, heu d'inventar paraules. Esteu preparats per inventar paraules?
1: Sí!
0: Que siguin xules i sense dir paraulotes, eh? Això no val.
3: Quan obriu la porta d'un cotxe que ha estat totes de matí al sol i pareix que heu obert un forn, quin nom li posaríeu en aquest moment?
0: Vinga, quin nom li posaríeu? Va, ràpidament.
7: Fornerjar-se.
0: Fornerjar-se.
5: Forn. Forn-cotxe.
0: Forn-cotxe.
5: Forn-cotxe.
0: Forn-cotxe. Fa un forn-cotxe avui? Vinga, està bé. Vinga, més coses.
5: Com anomenaríeu la tècnica de caminar damunt l'arena que crema sense acabar amb els peus rostits?
0: Amen, vinga, aquesta tècnica d'anar ràpidament per l'arena que crema. Arena crema. Bé, vos ha agradat ajuntar paraules, eh?
5: Sense xanc.
0: No. Com ha estat a l'altre? Picapiés.
6: Sí.
0: També, molt bé. Vinga, ara na Núria, va.
2: Quan el gelat se comença a desfer abans de que vos el pugueu acabar, com en diríeu?
0: Amem. Amem, Amanda, que vol dir alguna cosa, que Amanda és experta en gelats. O Rubén, aquest gelat que se desfà, com li diríeu?
8: Deshelando.
5: Tècnica mil·lenària del gelat.
0: Tècnica mil·lenària del gelat, d'aquesta que és? Perquè
5: tothom
0: no...
5: la coneix, clar.
0: Ah, sí? I doncs les expliques un dia, molt bé.
4: Corre llengua.
0: Corre llengua. Vinga, seguim més. Més cosetes. Va, aquí li toquen a Mercè.
3: Com diríeu aquella manera d'entrar dins el mar a poc, fent una passa, una altra i una altra, perquè l'aigua està congelada?
0: Vinga, quin nom li posaríeu en aquest diccionari?
6: Pas congelat.
0: Pas congelat. Molt bé, Menzo, tu què anaves a dir?
9: Congelado mar.
0: També està bé, eh? Tenim dues versions. Molt bé, vinga. Joel, seguim.
5: Quan sortiu de la mà i se vos aferra tota l'arena per tot el cos, quin nom li posaríeu?
0: Amen.
9: Arena ferra.
0: Arena ferra, està bé.
3: Croqueta cos.
0: Croqueta cos, m'agrada també.
4: També.
0: Molt bé, molt bé. T'agrada, Margarita?
4: Sí, sí, són molt creatius.
0: Anem apuntant, eh? Vinga, seguim. Més, Núria.
2: Com en diríeu dels dits quan vos queden tots arrugats i després d'estar tanta estona dins l'aigua?
0: Quin nom li posaríeu en aquest dit?
5: Passa dit.
0: Passa dit.
9: Sí. Pareces a ta abuela.
4: Hola.
0: Però això és molt llarg, eh? Amem.
8: Aguabuela.
0: Aguabuela. Molt bé, passadit, aguabuela, tenim sinònims,
6: eh? Dits ancianos.
0: Molt bé, vinga, seguim, més cosetes. Va.
3: Quan vos rascau una picada de moscard i de cop descobriu que teniu 5 més, com en diríeu?
0: Això passa, t'aixeques un dematí, Margarita.
8: Multiplicació.
0: Multiplicació de què?
8: De moscard. De picades.
0: Multipicades?
8: Sí.
0: Vinga, més cosetes, vinga, més ràpid, va.
5: Quan sortiu de la mà i no sabeu cap on anar perquè totes les tovalloles vos pareixen exactament iguals, quin nom li posaríeu?
0: Drama.
9: Igual toalles.
0: Igual toalles, bé. Heu de cercar altres fórmules, que no sigui només combinar paraules. Vinga, vinga, va. Tres més, anem a seguir, vinga.
2: Com anomenaríeu la tècnica d'intentar llevar-vos tota l'arena dels peus abans d'entrar dins el cotxe?
0: Aquesta ja la teníem, oi?
4: Deserenar.
0: Deserenar.
8: Deserenant.
0: Vinga, sí, vinga. I ara n'afegiré jo un parell així molt ràpid, a menys si vos agrada. Quan vos poseu les ulleres de bussejar i entrau, xux, i tot d'una ja teniu aigua dins les ulleres.
4: Ai.
9: I carojos.
0: Molt bé. I quan heu duit aigua a la platja i penseu, ai, que fresqueta ara, i la bebeu i està calenta, però malament, eh? Aquell glob que dius, uah, que dolenta.
9: Agua mentira.
0: Agua mentira.
5: Canvi climàtic.
0: Canvi climàtic. Molt bé.
8: Canvi aquàtic.
0: Canvi aquàtic, canvi climàtic... I jo crec que ha estat molt bé, no? Que vos han agradat?
4: Sí.
0: Anem a fer un repàs, eh? M'he apuntat. Tenim font cotxe, arena crema, picapiés, tècnica mil·lenària de gelat, pas congelat o congelado mar, arena ferra o croqueta cos, pas cedit, agua abuela dits ancianos, multiplicades, desarenant, canvi climàtic, bé, ja a darrere ja no hem donat temps a apuntar. Que vos ha agradat?
4: Sí.
0: Sí. Algú vol afegir alguna més en aquest diccionari de l'estiu? Alguna parauleta més? Se vos ha hagut alguna?
4: Sí.
0: A mi, quina?
3: Quan se vos cau el berenar damunt l'arena, quin nom li posaríeu?
0: Ah,
6: arena menjar.
0: Arena menjar.
5: No, també. Menjar crocanti.
0: Menjar crocanti, també.
4: Un crunchy.
5: Menjar crunchy.
0: Molt bé, molt bé. Idò, ja ho sabem, eh? Ja teniu el joc de l'estiu. No sabeu què fer a casa, idò, inventar paraules. I ara sabeu que hem de dir a la una, a les

0: TV3 Ràdio Osc. Joc net.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Porco. Molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però, quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
1: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, en l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
7: Hola, som n'Amanda.
8: I jo, en Rubén.
7: I avui hem tornat a recopilar molts plans per fer aquests dies. Apuntau!
8: Començam amb una proposta gratuïta per joves a partir de 16 anys. Busseig a Cala Bona el pròxim 21 d'agost. Vos si heu d'inscriure abans.
7: I de joves duc una festa per nens i nines de 6 a 11 anys. La festa neoinfantil, dia 16 d'agost, en el casal jove de Porreres. I dia 20 d'agost, jocs a la fresca en el freginal, a Maó. Amb contacontes, jocs de fusta i castells inflables.
8: I encara tenim més plans. Si vos agraden els dimonis, dia 21 d'agost, hi haurà una nit de foc a Son Ferrer, a Calvià.
7: I acabem amb una proposta per qui vos agradi la cuina. Dissabte 29 d'agost hi ha un concurs de fideus d'esbermar a Binissetlem amb una categoria júniors pels menors de 18 anys.
8: I fins aquí la nostra agenda de plans.
7: Adeu!
1: Gràcies, Amanda i Rubén. Molts plans pels pròxims dies. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb l'esport.
9: Jo soc Adrià i jugo a bàsquet. I una de les coses que més m'agrada fer l'estiu i que vos recomano per no estar avorrits a casa és apuntar-vos a 3x3, anar al gimnàs i jugar amb els companys en el bàsquet o l'esport que vosaltres practiqueu. Ho trobo una manera molt entretenida de fer esport a la vegada i estar en bona forma i passar-t'ho bé en lloc de quedar-te tancat a casa.
1: Moltes gràcies, Adrià. I ara tenim una altra recomanació sobre un esport concret, el surf.
10: Aquest estiu jo m'he anat a Astúries, al Cantàbric, per fer surf, i també he remat, no? És veritat que no he vingut només per això, he vingut per la família i tot això, però aquí puc practicar aquests esports perquè, primer de tot, l'aigua està freda i li dona més emoció. I, segon, per les ones. I això és el que jo he fet aquest estiu, us ho recomano. Un consell per quan facis surf és que has de posar el pes de la cama al davant. I encara que a vegades si t'assustes pots posar el pes al darrere, és millor si el poses al davant perquè és més fàcil agafar així l'ola. Si el poses al darrere s'atura. I res més, és un gran hobby, una gran dedicació. I si no ho feu perquè us dona por, no passa res, no us preocupeu, és segur si ho fas amb un monitor. Adeu!
1: Moltes gràcies, Manu. I acabem amb una recomanació relacionada amb dibuixar.
11: Soc una Marina i a l'hivern vaig a classes de pintura i a l'estiu m'agrada fer dibuix lliure amb aquarel·les i provar coses noves que no he tingut temps abans o alguna cosa. A tots els que vos agradi pintar, vos aconsello que deixeu volar l'imaginació i pinteu sense pautes.
1: Moltes gràcies, Marina. Ens ho apuntam. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en teniu una altra. Ja sabeu quina. Idò, com vos deim tots els dissabtes, a seguir escoltant No venim amb manual, perquè encara ens queden dues propostes ben intenses. Una nova entrega del nostre concurs de categories i, després d'una pausa, una secció de cançons per anar en cotxe especial estiu. I ara no venim amb manual, toca jugar. Avui toca la tercera entrega del nostre joc juvenil de categories. hem de dir que van fer una edició especial, però el nostre especial estiu, entre els pares que eren els vintage i els al·lots, els ja vaig, però aquesta és una edició especial i no la contemplam dins el concurs. No poden anar a la final.
12: Ai,
1: que va ser greu.
12: A mi no. Oh, no.
13: Això m'ho beneficia en altres, no?
1: I clar.
13: Ai, doncs, molt bé.
1: Bé, hem de dir que ja tenim classificats, atenció, en aquests grups, espardenyes foradades, aubarques suades, patates en flou i monees boreals. No fou cap aplaudiment per ells. I ara, aquí tenim? Tenim aquí grup de quatre persones, soues...
14: Rumberes Xiuladoris.
1: Rumberes Xiuladoris. Au.
13: I sona el cantari de Harry Potter.
1: Sona, sona. Oculus Reparo. Sí. I aquí, quatre més. Qui sou? 13,
15: de 13 a 31.
16: Joels i les Multicolors.
1: Uf, quin nom és llarg, de 13 a 31, i això ho he dit cada vegada, els Joels i els Multicolors, clar, perquè sou dos Joels, i na Marta i na Araceli, les dues duien els cabells de colors,
17: sí,
1: i ara
17: sí,
1: ja
17: correcte.
1: No.
17: Ara, jo ja no.
12: Realment el concurs és per tu. També ens ho pot dir bé, sempre.
18: No, però en canvi encara mos dèiem Joel.
1: Que simpàtics. Sí. Gràcies, gràcies. Bé, tindrem un dau, cadascú teniu un dau, bé, cada grup, i tindrem, atenció, als manuelets. Els manuelets són com les categories. S'aconsegueix un manuelet quan se supera la categoria. Tirareu el dau, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar la prova per aconseguir el manuelet corresponent. Hem de dir que hi ha rebot. Pot haver rebot i... no sé.
12: Ja me'l conec jo, aquest rebot.
1: Poden passar moltes coses, no? Bé, que estàu preparats?
14: Sí.
1: Sí. Sí. Important, no són seccions habituals de literatura, història, són seccions de no venim en manual.
12: Són millors.
1: De sí. Continguts de no venim en manual. Preparats, i també, tireu-vos deu a qui tira primer. Trieu.
12: Oh, un 24.
1: Amem.
12: I tu, Joel, menys dos. Oh.
1: Comenceu vosaltres, vos ha tocat arqueologia.
12: Anda!
1: Aquí teníem un arqueòleg, però vos ha tocat a vosaltres. Vos ha tocat arqueologia i és un test amb respostes amb opcions sobre museus curiosos. Amen, vinga. D'aquí podeu dir malament, podeu. Què se pot veure en el Museu dels Regals Dolents de Canadà? Atenció. A, un hipopòtam que sona com un ànec. B, una botella de vi feta amb paulla, amb l'ungla d'una vaca o d'un cavall. O C, un espai amb materials per millorar els regals dolents que t'han fet.
12: Se m'ha oblidat la pregunta.
1: Correcte! Molt bé, molt bé. Això se nota que hi ha hagut molts, no venim amb manual darrere. Què hi ha al Museu de l'Orinal, a Espanya? El Museu de l'Orinal. Què hi ha al Museu de l'Orinal? Un que medeix 15 metres, un en la mida d'un ciuró o un

0: Molt bé. Vinga, on se troba un dels museus d'origami més importants del món? A, Nova York. B, Kyoto. C, Saragossa.
1: La que està molt Zaragoza.
2: Saragossa.
0: Sí, segur?
2: Sí.
3: Me faria molta il·lusió que fos Saragossa.
0: Correcte! Yeah, vale, vale,
2: vale. Que brutal!
0: Es fan deducció. Bé, ells saben el mecanisme de no venir amb manual. Totalment. Per tant, per aquí estan funcionant. No? Les respostes no les saben, però... No. Vinga, quin d'aquests museus suecs no existeix? A, el museu per aprendre a muntar mobles. B, el museu del fracàs. C, el museu del menjar repugnant. O C, el museu del cogombret amb vinagre. Vendria a ser en castellà pepinillo. Quin no existeix?
3: El primer de tots...
4: Tots.
3: Podria ser directament...
0: No, n'hi ha d'haver un que no existeix.
3: El primer de tots podria ser una violació dels drets d'autor d'una franquícia sueca molt coneguda, precisament.
4: Sí.
0: Però... Home, és per aprendre a muntar-los. No és que te'ls donin perquè els muntis tu, però és per aprendre.
1: Però això seria com una classe, no? Jo crec que un museu d'esto me sona un poco raro. Jo
3: més que un museu seria la fundació d'aquesta franquícia.
0: Què diríeu, idò?
2: Resposta? No?
0: És que no existeix el xar.
2: Exacte.
1: Sí.
0: Correcte! Són molt bons, eh?
2: Són
0: molt bons. No me'n recordo el nom, però ho fan bé. Els rumbeures xiulodoris.
2: Exacte.
0: Molt bé, molt bé. Molta deducció, molt interessant. Tu, joels i multicolors, a veure com anireu, eh? Vinga, tireu el dau, a veure què vos passa. Pues ha tocat K-pop.
2: Ostres!
0: En sabeu sobre pop coreà?
5: Moltíssim.
2: Direm que sí.
0: A mi, vos ha tocat dir verdader fals. Per tant, teniu un 50% de possibilitats. Aquí no hi ha rebot, perquè, evidentment, si no, si fallen... Vinga, primera. Els fans de K-pop criden tant durant els concerts que de vegades se sent més en el públic que en els cantants. Verdader o fals?
5: Verdader.
0: Molt bé, bona. Aquesta era senzilla. Portau-vos bé, que vos han deixat fer les vostres elucubracions, eh? Vinga, un grup de K-pop va anar una vegada a una gala de premis vestit de Teletubbies. Verdader o fals?
5: Verdader.
0: Correcte.
2: Ja està.
0: Vinga, seguim. Els ídols o els idols de K-pop canvien tant de pentinat que alguns mantenen el mateix color de cabell menys d'una setmana.
2: Jo m'ho crec.
6: Sí, jo també, en veritat.
0: Correcte. Els grups de K-pop sempre tenen exactament 3 membres.
5: Fals.
2: Fals.
0: Durant el rodatge de K-pop Demon Hunter... Estàs mirant? No miris, eh? Es va fer servir més purpurina que en 3 desfilades de carnaval seguides. Verdader o fals?
7: Sí, no crec que
5: fals.
7: Que s'hagin
2: inventat. Fals.
7: Verdader.
0: Fals.
2: Vamos.
0: Ixet. Afortunadament han estat 2
7: Exacte,
0: i...
7: Sí.
0: Els fans de K-pop envien corones de rosa o menjar calent en els seus artistes preferits.
5: Verdader.
2: Estic segura que sí.
0: Sí, correcte. Hi ha idols que practiquen ses coreografies fins i tot mentre mengen ramen.
5: Fals.
2: Jo m'ho
5: crec.
2: És que és ramen. Ja dic que
6: però
2: no perquè
6: ramen.
7: Verdader.
6: Sona idol.
5: A veure.
7: Clarament verdader.
2: Els idols mengen ramen? Això engreixo.
7: Verdader. Sí. Ja. Ningú està activant.
0: Els joels diuen verdader.
7: Per tant, ha de ser verdader.
0: Diuen verdader és verdader.
6: Sí.
0: Sa darrera. El tigreball blau de sa pel·lícula havia de ser vermell, però el van canviar perquè feia massa por. De sa pel·lícula de Huntrix, de Demon Hunters.
6: Estic amb en Joel.
2: Vinga, sí, verdader.
0: És fals, eh? Oh! Oh! Ara vos enduixo el punt, perquè les heu encertat pràcticament totes. Molt bé!
2: Yeah!
0: Què tal? Que anem bé?
4: Sí.
0: Vinga, tirau per aquí. Xiularis, com era? Que...
2: Rumberes
0: xiularis. Xiuladoris. Uf, me costarà aquest nom. Vinga, què més? Què vos ha tocat, mem? Quin número?
1: 4.
0: Idò, vos ha tocat jocs i juguetes.
2: Juhu!
0: Vinga, un test. Amb opcions. A quin joc de taula has d'aconseguir... Aquí sí que hi ha rebot, eh?
6: Vale.
0: A quin joc de taula has d'aconseguir 4 òrgans sans per guanyar? Operación Virus o era si una vez la vida?
4: Virus.
0: Correcte. Aquesta no té opció. Les joguines de Bluey estan de moda entre els més petits, però en sabeu dir el nom dels seus pares, els pares de na Bluey.
2: Bingo i Bongo.
5: No.
0: No.
4: No.

0: No.
1: Tomeu i Margalida.
0: No. No. Rebot.
2: Bandit i Chili.
0: Correcte.
3: Molt bé, Joel.
0: Vinga, tenim un punt i un punt, eh? Amem. Que nomia s'slime d'abans? No ho sabeu, no? Vos donarem opcions, vinga. El mateix, slime, perquè també se sabia anglès, Blandy Bloop o Mocosete?
4: Blandy Bloop.
0: Correcte. Ara, unes sensacions. Que nomien abans els que ara són els Playmobil? Aquesta és difícil, eh?
3: Ostres.
0: No?
5: No.
0: Rebot?
5: Clic, potser?
0: Correcte!
4: Uau!
0: Ui, anau empatats, eh?
5: Sí, sí.
0: Que nomia sa Pepa, que era quasi tan alta com els pares i ses mares. És que no vos he dit que estan mesclats jocs d'ara i retro, eh? Sa Pepa, que era quasi tan alta com els pares i ses mares, quan eren petits, evidentment. Vos he de donar... Vos donaré accions, sí, en aquesta, sí, vinga. Sí. Na Jessi, na Rosalia, na Rosaura o na Maria Antònia?
4: Rosaura... No.
0: Que...
4: La Rosaura.
0: Correcte!
2: Sí, molt bé.
0: I ara ve la darrera. Aquí pot passar de tot. Vos diran juguetes antigues i ens heu de dir per què servien.
3: Ostres.
0: Cassiotone.
4: Cassiotone.
0: Què pot ser?
1: Sí, per fer música.
0: D'acord. Tente.
4: Tente.
1: Per dibuixar i esborrar. No. No.
0: Tente, rebot.
5: Era com una mena de Lego, sí, però per muntar.
0: Correcte, cotxes, correcte. No? Sí. I de tot se decideix ara en aquesta darrera...
2: Ai, quina tensió, per favor.
0: Darrera pregunta, aquí s'enduràs punt. Se botibota.
2: Ets la pilota gran que t'agafaves i tenia orelletes i
1: botaves. No,
2: ets la que té la corda i que fot. Xicos,
1: per,
2: més coses.
1: Per segon? Pegar bots per a tu. Vull dir, no.
3: Era això que te posaves en el peu...
1: Exacte.
3: ...que tenia aferrada una pilota i havies de botar...
0: Una pilota.
5: Per... Un triple, però pot ser això que era com un alambre que tiraves cap a... No, no. Això tenia nom.
1: Era esto que te ponies en la, en la pierna i lo saltaves. Era com... Iba con una cuerda.
4: Aquesta en bona, eh?
0: I que, claro, te, que te com era, dius, una corda i què més?
1: Te lo ponies en la pierna i,
3: i, no
1: la, i
3: girava
1: una, i lo saltaves.
4: No tenia un aro, sí, sí.
2: Ah, que té una bolla enganxada.
0: Vos donaré els punts a tots, eh? Perquè ara, més o menys això et sabot i bota.
3: Ah,
0: és una bota i un cercle... És que exactament és una bota. Però bé, vinga, punt per tots, perquè ho fem molt bé, realment.
3: Sí. La jugueta era el que ens hem equivocat.
0: Sí, però crec que no sé com anireu ara de japonès, vosaltres. Perquè vos ha tocat japonès ja directament, sense tirar dau ni res.
3: Yeah! Wow.
0: Ah, bé! Sabeu japonès o no en sabeu?
2: Clar que sí.
3: Bueno.
0: Anem a intentar-ho. Amem. Jo vos dic la paraula... Anirem alternant. Com se diu flor de cirerer en japonès?
3: Sakura.
0: Molt bé, molt bé. Què vol dir neko? Què és neko?
3: Si voleu esperar, jo puc esperar.
0: No. Digues, digues.
3: Ja tens la resposta.
0: Què és neko?
3: Moix.
0: Molt bé. I què és inu?
3: És un ca.
0: Molt bé.
3: Estic jugant tot sol.
0: Amem, com se diu amic o amiga en japonès?
3: Tomodachi.
0: No, l'ha fet l'usat tot. Amem, com se diu casa?
3: Ostres.
0: Ah.
2: Aire hem escrit.
0: Amem.
2: A Celi.
0: No. No, robot? No. Ie. Què vol dir, què vol dir Gohan, però no són Gohan? I de què és Gohan?
3: Eres arròs.
0: Sí, correcte. Què vol dir, no sé com se pronuncia, Gakko?
3: No té ni idea.
2: Lo dijeron, no, espera, lo dijeron en la família esta...
0: I de prova, què pot ser Gakko?
2: A ver, era l'escola en Japó com a escola.
0: Correcte!
3: Olé! Molt bé!
0: I com se diu mestre en japonès? Un mestre, algú sap?
1: Sensei.
0: Correcte. No els hi donis pistes, que no hi ha hagut robots, encara. Quan una cosa...
3: És cooperatiu.
0: Encara no és cooperatiu. Quan una cosa és molt cuqui i adorable, és...
2: Kawaii.
3: Kawaii.
0: Molt bé. I la darrera, en Joel Gran i na Marta estan de decoració. S'ho ha quedat tot en Joel Petit.
3: Estan delegant responsabilitats.
0: Ja va bé, de vegades s'ha d'aprendre a delegar responsabilitats. I sa, un menjar típic és una bolla de pop fregida.
3: Takoyaki.
0: Correcte! S'han dit aquestes punts, eh? Però anem a fer una cosa. Anem a posar el conto 2-0, anem a posar el conto 2-0 i anem a fer una prova final cooperativa i si funciona bé guanyareu tots. Ja sabeu que aquí, a més guanyareu aplaudiments, és a dir que... Que vos pareix bé?
5: Sí.
0: Vinga. Vinga. I doncs la prova final és tots junts. I farem una prova especial a men tirau-vos d'au, a men que surt. Vinga, tirau-vos d'au.
2: Mem? Jo ho has tirat tu.
0: Ah, és això. Una prova especial de la nit de les ànimes, que aquí la celebrem moltes vegades. Va ser un examen final. Hem de comprovar que sabeu posar-vos a la pell de qualsevol personatge i en qualsevol situació. Nosaltres anirem dient personatges típics de, més que de la nit de les ànimes de Halloween, i vosaltres heu d'imitar-los i, si voleu, podeu fer fins i tot diàlegs entre vosaltres. Podeu participar tots així, cooperativament. Estau preparats?
6: D'acord.
0: Sí.
6: No, però d'acord.
0: Així vos classificaríeu tots per si després sou seleccionats a la gran final. Sí?
4: Quina emoció. Ah, pues sí.
0: Amem, vinga. Algun home llop, per favor.
4: Un home llop.
0: Vinga, ja, tira-te. Pot xerrar, l'home llop. Està vivint el moment de transformació. Ho heu de fer bé, eh?
2: Està xerrant amb l'home llop.
0: Una bruixa.
7: Que m'agrada aquest programa i que m'agrada a mi guanyar.
0: Un vampir.
8: Els vampires xerren un cop més tancat i molt més de poc a poc.
0: Aquest grup està fent molt de punts, eh? Ai.
3: És cooperatiu, no passa res.
0: No heu de delegar tant, eh? Fantasmes, vinga. No sigueu tan tòpics, que més pot fer un fantasma. Vinga.
5: Vol dir, a mi se'm dona genial tot.
0: Per exemple, no?
2: Espantàstic.
0: I un zombi. Vinga, què fa? Un mort, aquest.
2: Aquí moriria de gana.
0: I Lord Voldemort.
4: Estic fora, jo.
2: T'has tirat un pot.
0: Pues això no ho diu, Lord Voldemort, perquè a més no ens suma.
5: Quan estàs
0: no
5: cap
0: a darrere. Com sona el Lord, aquest? Harry. Sí, més o menys. I la senyora Terrotemeyer. Vinga. Bé, vos donaré el punt per ho fer regular, eh? Un aplaudiment, va. Per la intenció, eh? Vos heu classificat, per tant, afegim en el llistat a rumberes, xiuladoris...
2: I 13 a 13, Joel.
0: No, de 13 a 31, els Joels i els multicolors. Entrareu en el sorteig per la gran final, que estàu contents.
3: Visca!
0: Ho fareu millor si vos toca interpretar la final. Sí. Si no, no guanyareu, eh? Molt bé, idò, ja veurem si passau.

0: IB3 Ràdio és humor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

I avui a No Venim en Manual tenim una secció de cançons de l'estiu per anar en cotxe. Ué! En tenim per nins. Ué! I per pares. Ué! Ah, perquè si ningú sabrà, això de no, jo vull triar, no, jo... Eh? Però agradaran a tots. Eh? Posarem tres cançons per nins d'estil diferents, que poden agradar als pares, i dues cançons dels pares divertides pels nins. Anem a començar un poc tranquils, una cançoneta així més light. Una per començar l'estiu, escoltau.

Té, dona una imatge de la platja un poc accidentada, eh? Però... I ara anirem a un altre clàssic de l'estiu. A l'estiu hi ha de vegades mosquits, insectes... Sí, i d'aquí hi ha una que és molt canyera, aquesta cançó, i se diu A l'estiu tota cuca viu.

0: Molt bé, Nozoe s'ha marcat un ball impressionant, eh? I després d'escoltar Do, Re, Mi, Fa, Bora, passam amb els pares. Els hem de fer ballar?
1: Sí! Sí.
0: I de vinga, pares, drets. Amem. Començarem amb un tema que va ser un èxit de l'estiu. Jo no sé ni si vos sona un que té a veure en sopes i en caragols. Vos sona?
2: No.
0: Què vos sona, pares? Què pot ser, pares? Sopa de...
3: Sopa de caracol.
0: Clar! Sí.

0: Molt bé, ho ballem molt. Molt bé, ho ballem molt. I ara tenim una altra cançó que té a veure amb un lloc on no hi ha platja. Potser aquí no hi ha...
1: Playa!
0: Playa!

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: És necessari canviar el model turístic actual de les illes per millorar la qualitat de vida dels residents i redistribuir de forma més justa la riquesa. En aquesta ocasió, aquesta afirmació no la fa cap activista o entitat ecologista, sinó que la fa el Cercle d'Economia de Mallorca a través del seu president. Per fer aquest canvi, Bernat Bonnin aposta per desenvolupar la indústria tecnològica, un sector que té un gran marge de creixement a les illes i que podria ser la clau de la diversificació de l'economia balear. A més, apunta l'entitat, generaria ocupació qualificada i de llarga durada. Aquesta és una idea que es posa damunt la taula mentre les xifres de l'àmbit turístic continuen creixent, si bé hotels i restaurants asseguren, per la seva part, que esperaven millors resultats i que han reduït aquesta temporada el marge de benefici. Titulars, l'incendi agrícola forestal es Puigcet entre l'Aro i Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. La principal hipòtesi és que el foc hauria estat causat per un llamp. L'incendi es va iniciar a Ira Baixa i en poc temps va poder ser controlat pels bombers i l'Ibenat.
0: El 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir caseva fresc durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
2: D'altra banda, l'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins a un mes per tenir-lo instal·lat.
0: La campanya de la Matla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
2: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no esperen incrementar el benefici per l'encariment dels costos de producció.
0: Fora de les illes, 2 dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
2: També 2 menors han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca es va estrenar a segona amb un just i merescut triomf per 2-0 davant de Valladolid. Pablo Torre, de lliure directe, i Antonio Rey amb el cap van donar 3 punts a un 11 mallorquinista que es va mostrar a la segona part superior als castellans.
0: L'interior i el sud de Mallorca tornaran a estar avui en avís groc per altes temperatures, tot i que també hi haurà cels tapats. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Començàvem el dia amb uns núvols alts que marcaran el cel d'avui matí. Després quedarem amb el dia pràcticament destapat, però a partir de migdia i primeres hores del capvespre tornaran a créixer una mica els núvols, com ja va passar ahir, però tindrem qualque ruixat molt més localitzat i no de tanta importància. Després el cel tornarà a quedar gairebé destapat. Esperant vent molt fluix, avui domina del nord-est, amb una mica d'embat i la mala situació serà tranquil·la. Tindrem mar rissada, marejol, les zones no arribaran a mig metre d'altura. La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir. Pots que tindrem màximes al voltant dels 36-37 graus a l'interior de Mallorca, cap a la costa al voltant dels 32. A Menorca la temperatura arribarà a 35 graus, també cap a l'interior i al ponent, igual que també a Eivissa. I a Formentera avui temperatura màxima en torn de 34 graus. La setmana començarà també amb una situació similar, de temps tranquil, de temperatura sense grans canvis, encara amb avís groc activat per temperatura màxima, com també passa avui, que s'activarà a punts de l'interior i també del sud de Mallorca a partir de la 1 del migdia.
0: Gràcies, Xesca. Són les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, al control tècnic. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El Cercle d'Economia de Mallorca considera que s'ha de corregir el model turístic de les Balears i impulsar la indústria tecnològica. Així ho apunta el seu nou president, Bernat Bonnin, qui explica que el canvi és necessari per millorar el PIB per càpita i també la qualitat de vida.
2: Bonnin, que va assumir el càrrec el juliol passat, considera que l'arxipèlag ha de canviar la manera com creix la seva economia. Defensa el desenvolupament d'empreses d'alt valor afegit i capaces de generar llocs de feina de més qualitat. Per això reclama a les administracions incentius i facilitats per a les empreses tecnològiques.
5: Crec que l'únic camí que tenim és afavorir la indústria tecnològica. És a dir, crear una indústria d'alt valor afegit, allà on la gent pugui fer feina tot l'any i amb uns salaris més adequats que els que tenen altres sectors. Han de créixer més que en quantitat, doncs han de créixer en qualitat, en valor afegit de la feina que feim.
0: Aquesta aposta per la indústria tecnològica, segons Bonnin, no implica rompre amb el turisme, però sí corregir un model que considera que ja no pot continuar creixent en volum per les limitacions del territori.
2: El nou president del Cercle defensa atreure un turisme de més valor i també allargar la temporada per generar ocupació durant tot l'any. Però per afrontar aquests canvis considera imprescindible arribar a acords amb tots els agents implicats.
5: Estem subjectes a unes legislatures de 4 anys i que no podem canviar de rumbo cada 4 anys. Hem de tenir unes idees clares, mirar una mirada a llarg termini i per fer això hem d'aconseguir el consens en les diferents organitzacions polítiques.
2: Com a part d'aquest consens, Bonnin reclama també mesures per fer front a les dificultats d'accés a l'habitatge, especialment entre la gent jove, per evitar que el talent marxi de les illes.
0: Aquest és precisament un cap de setmana d'especial intensitat als aeroports, com és normal per aquestes dates d'agost. Avui són 1.723 els vols que s'han programat entre els tres aeroports.
2: Són pràcticament els mateixos que el mateix diumenge de l'any passat. Només hi ha una diferència de tres vols per illes. Per Mallorca passaran 1.085 avions, per Eivissa 449 i per Menorca 189.
0: Pel que fa als hotels, fan una lectura o una altra segons la zona. En aquest sentit, Menorca afronta un mes d'agost similar a l'any passat. L'ocupació baixa un 5% respecte a fa dos anys, que era del 85%, i es notarà especialment en la darrera setmana d'agost.
2: L'Associació Hotelera de Menorca explica, però, que la baixada no és preocupant i la justifica amb el fet que el turisme s'ha distribuït també els mesos d'abril i maig, que són més econòmics i manco calorosos. Escoltam Sebastià Triai, que és el president d'Asome.
6: El mes d'agost, ja l'any passat es va notar que hi havia una petita davallada. Enguany també es notarà. Hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que és calor i també que el mes d'agost és molt cai, que la gent també arriba aquí on arriba.
0: Per la seva part, el sector de la restauració continua bregant amb la pujada de costos que s'arrossega d'anys ençà i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici. Així ho expliquen el gerent de l'Associació de Restauració de CAEP, Tomeu Mas, i l'encarregat del restaurant Baulina de Son Bauló a Santa Margalida, Tòfol Moranta.
7: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte. Nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir. D'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
8: Lo normal era per fer feina la millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10...
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: En clau de successos, l'incendi agrícola forestal declarat Esputxet entre l'Aro i Consell ha afectat poc més de 2 hectàrees de vegetació, un foc que podria haver estat provocat per un llamp durant una tempesta seca.
2: El foc va començar prop d'una casa habitada i la ràpida intervenció dels mitjans dels bombers de Mallorca i Libanat impediren que les flames s'hi arribassin. En l'operatiu hi participaren 6 mitjans aeris i una trentena de bombers forestals. Artur Barceló, director d'Extinció.
9: Perquè hi havia una certa distància de lo que eren les cases en lo que era la zona d'esperímetre, a la pràctica no hi ha hagut perill ni tampoc, evidentment, ni afectació per les cases. Però bé, no és una situació un poc complexa perquè aquesta tempesta que hi havia a les hores més centrals del dia pues, bueno, ha fet que fes un poc de força en principi per vents que hi havia en aquell moment. Però bé, s'ha pogut fer un despatx inicial contundent a través dels mitjans aeris.
0: La causa de les flames podria haver estat un llamp caigut durant la tempesta seca, que és quan hi ha electricitat però sense precipitació, perquè la pluja s'evapora abans de tocar el terra i que es dona en dies amb altes temperatures. De fet, l'alerta per foc per avui és màxima gairebé a totes les Balears.
2: Just es troben en alerta groga, que és de perill elevat igualment, al ponent de Menorca i alguns municipis de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Recordem que amb risc extrem està prohibit fer foc en zona forestal i se suspenen les cremes autoritzades.
0: Els veïnats desallotjats ahir migdia per un incendi a una finca de Sant Antoni a Eivissa ja han pogut tornar a casa seva. Tots, menys la família que vivia en el pis afectat, que ha estat reubicada. Tot i que en un primer moment hi va haver atrapats, no s'han hagut de lamentar danys personals. I bona Aranyo.
10: Un bon ensurt es van emportar ahir els veïns d'un bloc de pisos del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni. Els escoltem.
11: Un susto grande, sí. Un susto grande, sí.
12: Ha sido bastante fuerte todo.
10: Un incendi en el tercer pis va obligar a desallotjar tota l'illa de cases.
11: Yo hi un momento a la farmacia y en el momento de llegar ya estaban los municipales desalojando el edificio.
13: Estaba mi mujer y yo en casa tranquilamente, habíamos comido y sentimos el timbre. Niños a lo mejor jugando o algo, pero ya seguida vimos que había que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
12: Evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela, algo, pero fue rapidísimo. La temperatura se elevó y se llenó de humo todo.
10: En el pis incendiat hi havia l'àvia que cuidava els seus dos nets mentre la mare estava fent feina. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana de Sant Antoni.
14: Pareixia molt perillós perquè havia entrat tot el foc dins una vivenda i que havia deixat diferents persones que no podien sortir. I això és el que ha creat molta alarma. Finalment, la policia ha pogut treure la persona que estava dins la vivenda, que era una abuela que cuidava els dos nets.
10: Ahir a la tarda els veïns ja van poder tornar als seus domicilis i la família afectada ha dormit a casa d'una veïna.
14: Havíem activat la búsqueda de llocs possibles que hi haguessin lliure per passar almenys les primeres nits.
10: Els bombers investiguen ara les causes de l'incendi.
0: A la península, després de 8 dies sense control, aquest cap de setmana s'ha frenat per primera vegada l'avanç de les flames de l'incendi de Niebla, Huelva.
2: El foc més important de la història recent d'Andalusia, que ha cremat ja 38.000 hectàrees i ha obligat a evacuar centenars de persones. Ara, la tasca continua sent estabilitzar-ne el perímetre. La nit passada han tornat a casa 140 persones. Són dos veïnats ara afectats.
15: És una pena, porque esto era muy bonito, muy bonito.
16: La mayoría de todos nosotros nos hemos criado en la sierra, fines de semana con la familia, toda nuestra vida, de pequeño nos vamos al pantano a pescar.
0: L'altre gran incendi a Espanya ara mateix és el de les Penyes de Riglos, que acumula gairebé una setmana de flames. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i no està controlat.
2: De fet, aquest dissabte un canvi de vent ha estès una llengua de foc de 3 quilòmetres en un dels fronts, que ha tornat a encendre totes les alarmes. Ja hi ha més de 1.000 persones de 19 municipis d'Osca desallotjades per aquest foc.
0: Vuit i 13, l'augment de la virulència dels fenòmens meteorològics obliga tant a les Balears com a la resta del món a adaptar les infraestructures i els terrenys. És el cas de Sant Llorenç d'Escardassà. Fa gairebé 6 mesos, 7 anys després de la fatídica torrentada que va deixar 13 morts al municipi, el Consell de Mallorca va començar les obres a la carretera que enllaça amb Bertà i Son Servera, un dels punts considerats crítics durant les inundacions. També es troba actualment en redacció el projecte de remodelació del torrent de Ses Planes, un projecte d'encara més envergadura que el de la Variant.
2: En relació a les obres que s'executen ara a la carretera de la Variant per valor de 9 milions d'euros i que es preveuen que acabin d'aquí a mig any, s'ha de dir que permetrà multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, com explica el batlle de Sant Llorenç, Jaume Soler.
17: També sabem que s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt en concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui gestió més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futur episodi d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
2: Molt major és l'actuació prevista al torrent de Ses Planes, que travessa tota la localitat i també tot el municipi. El projecte a càrrec del govern encara està en fase d'estudi i redacció i permetrà incrementar en gran mesura la seva capacitat per dur aigua.
17: Perquè tota l'aigua que va arribar als pobles via de la torrentada pues, pugui tenir lloc o pugui quebre dins del torrent a l'escurs hídric. Actualment s'està estudiant una ampliació de l'actual torrent a un desviament per la fase externa o per la zona més exterior del municipi. Com he dit, en aquest moment està en estudi, s'està redactant aquest projecte bàsic, llavors sortiran les diferents opcions a la llum i tothom podrà opinar sobre quina és la millor opció de totes.
2: Les obres del torrent de Ses Planes costaran previsiblement entre 30 i 40 milions.
0: Malgrat que aquest tipus d'actuacions en moltes ocasions són necessàries i útils, el director de l'Observatori de Riscos Naturals de les Illes, el catedràtic de Geografia Física Joan Estrany, qui es troba temporalment a Alemanya estudiant aquest tipus de fenòmens a Europa, adverteix que no és suficient i que fins i tot en ocasions pot arribar a donar una falsa sensació de seguretat a la ciutadania.
18: A Sant Llorenç mateix, en el 89, les inundacions anteriors que hi havia hagut més greus, les administracions allò que feren és ampliar, eixamplar el llit del torrent. Què va suposar per la població? Tenir una falsa sensació de seguretat. Perquè abans era un torrentó, després va ser un canal molt més ample que tothom va pensar que allò era suficient.
2: És per això, diu l'expert, que fa falta una transformació global molt més profunda que s'encamini a reduir molt més les emissions de diòxid de carboni per aconseguir baixar la temperatura global.
0: Recordem que el govern té actiu el pla inumbal davant l'inici del període de danes i tempestes. Les fortes precipitacions que es poden produir en aquestes dates destaquen per ser molt localitzades i per deixar molta d'aigua en poc temps. Ara bé, les més importants s'esperen, com cada any, per a finals de setembre, quan aquestes precipitacions són més violentes, afecten a una major extensió de territori i normalment duen molta més aigua.
2: Els serveis d'emergència recorden que les inundacions són el principal perill que hi ha a les illes i posen especial èmfasi en la prevenció, sobretot tenint en compte que cal potenciar, diuen, la cultura de l'autoprotecció, que fins ara no era tan necessària al nostre territori, davant la repetició cada vegada més freqüent dels fenòmens meteorològics extrems.
18: Amb l'efecte de l'encalentiment global i el canvi climàtic que estan patint, és evident que la recurrència i la intensitat d'aquests fenòmens cada vegada serà molt major i, per tant, l'única solució des d'un punt de vista científic per evitar aquests problemes és una ordenació del territori molt clara, intentar evitar o no construir directament en zones inundables i aquelles que ja estiguin construïdes utilitzar sistemes de danta primerenca mitjançant conscienciació, presa de consciència per part de la població i de les autoritats, que és l'única manera de poder salvar la vida.
0: Hem parlat del cas concret de Sant Llorenç, però a Menorca, Es Mercadal i Alelló encara pateixen les conseqüències de la dana de fa dos anys. Ramiro López.
19: 2,5 milions d'euros s'ha invertit a Es Mercadal per reparar les destrosses que van ocasionar els 200 litres per metre quadrat que van caure en poques hores al centre de Menorca. La major part d'aquesta partida, un 68%, s'ha destinat a la reparació de camins i vies municipals i els ponts del torrent. Un 27% d'aquest pressupost s'ha destinat a reparar infraestructures esportives com el camp de futbol o les pistes de pàdel. Encara queden algunes feines per executar, ho explica Joan Pellicer, batlle d'Es Mercadal.
20: El darrer que es va fer va ser aquests ponts i també petites actuacions a diferents camins de tot el municipi. I ara el que queda per fer és reparar un tros de talús d'escreuament del camí de la Roca amb el camí que ve de l'Anzell, substituir les vàlvules de distribució de la xarxa d'aigua potable.
19: Aquell 15 d'agost del 2024, la dana va deixar empremta entre els veïns. Molts dels que resideixen prop del torrent han instal·lat barreres a la porta per evitar l'entrada de l'aigua en cas de torrentada. També són molt més conscients del perill d'aparcar de vora del torrent, perquè molts cotxes aquell dia van ser arrossegats per la tromba d'aigua. Escoltam alguns testimonis.
21: No, si yo fue la primera vez, te juro que aparqué en el torrente, después de dos años trabajando aquí. Ese día estaba para mí, vamos. Hay carteles de peligro de inundación, que no aparquemos. Yo creo que ya quien aparca ahí es que sabe que si pasa algo no se lo va a cobrar seguro.
22: Tots ens hem posat aquestes barreres de protecció de les cases a l'entrada. I bueno, però jo també crec que si torna a ploure com va ploure, jo crec que no hi ha res a fer.
23: Des de que hi va haver sedana hem fet feina sempre. Inclús torrents que no són d'aquí, dels que ens arranjaven.
19: Pel que fa a l'Alló, la platja de Calamporter ha tardat més d'un any i mig en recuperar-se completament d'aquella dana, on va quedar totalment inundada. També es van haver de reparar la teulada del geriàtric, l'escoleta, el pont dels Hortals de Calamporter o l'antiga església de Gràcia.
1: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Les altes temperatures continuen avui, com han dit. Un dia més, l'AMET activarà l'avís groc en les hores centrals del dia. La calor extrema d'aquestes darreres setmanes ha fet evident que una part important dels balears no tenen recursos suficients per refrescar-se. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica, que afecta gairebé una de cada tres persones a les illes.
2: Un 30% de la població afirma no tenir els recursos per mantenir una temperatura adequada al seu habitatge durant l'estiu. Això, segons les darreres xifres de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta vulnerabilitat energètica la pateixen sobretot les famílies més pobres, com exposa Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca.
3: El calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
2: El que planteja la professional de Càritas s'hi suma que els estius cada vegada són més calorosos, més complicats de pair. Els ventiladors ja no basten, per tant, sobretot durant les nits. Per això molts opten pels aires acondicionats portàtils. Enguany, les vendes d'aquests aparells han augmentat el 30% i les botigues d'electrodomèstics, explica Xisco López, que n'és venedor, els han exhaurit per l'alta demanda.
4: Aquest any ha sigut més calorós i la gent ha tirat més aires fixos, portàtils i ventiladors, però el portàtil ha sigut arrasat.
2: No cal instal·lació d'aquests aires, són més econòmics en la compra que no en la factura de la llum. Christopher Zafra, tècnic instal·lador d'aires acondicionats, dona alguns consells.
5: Y normalmente lo que suele hacer la gente es sacar el tubo por la ventana. Al final por ahí pierdes bastante eficiencia energética porque estás dejando que también entre aire frío o aire caliente de la calle y tienes el hándicap de que tienes un bulto extra en la habitación.
2: Cada vegada depenen més del seu ús de l'aire condicionat davant estius més càlids, un cop per a totes les butxaques que afecta principalment les persones més vulnerables.
0: I no només es tracta de tenir o no els dobbers per fer-ho, comprar ara mateix un aire condicionat és pràcticament impossible. Si el com anam avui, ens arribaria gairebé d'aquí un mes.
2: És quan arriba la calor, quan molts decideixen adquirir un aparell i enguany amb les temperatures elevades la demanda d'equips de climatització s'ha disparat. José Ángel Fuster és instal·lador i Manuel Bernat, membre de l'associació que plega aquests professionals a Mallorca, Cinem.
6: Ja puja la demanda i ja més temps d'espera. És mínim tres setmanes, entre tres setmanes i un mes.
24: I aquestes coses que tindrien que fer bastante antes de la temporada, ¿no? Porque después todo el mundo se junta o no hay en estocaje o no hay los modelos que queremos y hay que cambiar de marca, entonces, bueno, empieza a haber problemas.
2: En dades a les Balears, les vendes d'aires condicionats han crescut més d'un 20% respecte de l'any passat, segons els principals distribuïdors.
24: Y creo que incluso se superará ese 20% porque, bueno, gracias a las olas de calor, ¿no?, se van vendiendo más, aunque también, por otra parte, pues no es bueno que haya estas olas de calor.
2: I la falta de professionals qualificats és, de fet, un dels principals problemes d'aquest sector. Més de la meitat dels professionals de l'electricitat que es demanen són instal·ladors.
6: Nosaltres cercam i no demanem que tinguin molta experiència ni res, només volem que tinguin ganes de fer feina i de que vulguin aprendre.
2: La demanda creix dels aires condicionats, però segons els instal·ladors els preus es mantenen estables per un producte que ja és pràcticament de primera necessitat.
0: Més coses. L'entitat Terra Ferida denuncia davant l'Agència de Defensa del Territori tres habitatges il·legals dins l'àrea natural d'especial interès de Sant Salvador, Felanitx. Ho fan, diuen, per reclamar que d'una vegada per totes s'executi la seva demolició per després que hagin estat denunciades durant dècades, des dels anys 90. És a dir, han passat més de 35 anys i la situació, diuen, no ha canviat.
2: De fet, l'Agència de Defensa del Territori va anunciar l'any 2017 la demolició immediata d'aquestes infraestructures, però 10 anys després t'ha referit encara espera que es faci efectiva la propietat. El propietari, un important empresari alemany, ha aconseguit retardar el procediment mitjançant diferents recursos. Jaume Drové, portaveu de Terra Ferida.
7: Són 35 anys. Jo vaig fent anys, me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i van passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
2: A banda d'això, també es denuncia públicament que el propietari fa anys que utilitza com per a lloguer turístic aquests habitatges sense disposar de la corresponent llicència, amb la qual cosa continuen extraent-se beneficis amb els quals retarda la demolició i emplena les butxaques.
7: El que hem de fer és vetllar perquè aquests departaments s'acabin demolint d'una vegada, perquè es exemplifiquen la part més fosca de l'urbanisme, no? Que mostra que no som tots iguals davant la llei. No? Trata d'uns empresaris, d'una saudia alemanys molt potents, i el massa de posar dos vells i interposar recursos que permet sobreviure, no va desbloquear, i mentrestant treure més recursos econòmics encara d'aquests departaments. Per tant, ha d'arribar el dia que aquesta demolició sigui efectiva i esperem que sigui aviat.
2: T'ha referit a demanar celeritat a les administracions i polítiques que protegeixin íntegrament els espais naturals de Mallorca en lloc d'actuar amb deixadesa, diuen, de funcions.
0: I el batle d'Eivissa assegura que el debat sobre la ubicació del Mercat Nou està tancat, és a dir, que es canviarà l'emplaçament i no es reformarà l'edifici actual, tot i la creació de la plataforma No al canvi d'ubicació del Mercat Nou.
10: L'alcalde Rafael Triguero diu que el debat sobre la ubicació del nou mercat està tancat, però que revisaran les 146 al·legacions que han rebut.
8: El debat de mantenir l'edificació allí on està és un debat, jo crec, que ja està vençut. Es revisaran totes les al·legacions una a una i tot el que es pugui aglutinar per millorar, per escoltar els veïns, doncs, sense cap dubte es plasmarà.
10: A més, ja descarten reobrir l'aparcament del Mercat Nou actual per un tema de costos.
8: Jo crec que ja està descartat tornar a obrir el mercat en planta baixa que tenia el mercat actual.
10: On hi ha el mercat actual està previst crear una gran zona verda que enllaci amb el Parc de la Pau. El nou mercat es construirà a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que estan de vora d'aquest parc. Escoltem alguns veïns.
9: Aquesta macroobra, perquè no l'entenc i no la veig mica necessària. Es podria reformar aquesta instal·lació que ja tenim aquí muntada i no haver de desaprofitar el que tenim.
11: Yo creo que si los vecinos quieren que se quede ahí, pues que le hagan caso a los vecinos. Yo estoy con ellos al 100%.
13: El proyecto que tienen pensado es una idea maravillosa.
25: Yo trabajo con eso, ¿no? Con gastronomía, y todo. Para mí es muy importante tener un puesto ahí también.
10: La plataforma veïnal alega que un dels edificis contigus al solà on es vol construir el nou mercat té danys estructurals, un fet que ara l'Ajuntament estudiarà.
8: Hi ha tres edificis, no s'ha identificat quin és, però es farà una revisió general a veure si poden estar danyats a nivell d'estructura.
10: El consistori espera començar les obres el primer semestre de l'any que ve i acabar-les l'any 2030.
0: 2 minuts per arribar a les 8:30, anem amb l'informació estatal internacional. La terra continua tremolant a Granada.
2: Aquesta matinada s'ha registrat un nou terratrèmol, en aquest cas de magnitud 3,1, a Armilla, a la zona sísmica, on la matinada de dissabte n'hi va haver un de 4,8, que va provocar danys materials i després rèpliques diverses. No hi ha hagut, en aquest cas, tampoc danys personals. A l'estranger, per cert, a Indonèsia, on ahir va haver un terratrèmol de 7,7 graus i hi ha més de 5.000 persones desplaçades.
0: I continua la inestabilitat meteorològica també a la península.
2: Especialment a l'interior, amb pluja i tempesta, que els Pirineus pot anar acompanyat de calabruix i forts vents. Aquest dissabte, dues dones d'entre 60 i 80 anys han mort a un poble del Bierzo, a León, quan una riuada d'aigua i fang ha negat el celler on es trobaven. A més, en el mateix incident, dos infants han resultat ferits.
0: I el Marroc assegura que ha frustrat l'intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta, la majoria procedents de l'Àfrica subsahariana, que intentaven creuar la frontera sense control.
2: A més, les autoritats marroquines han ordenat als periodistes de Televisió Espanyola i l'agència EFE que abandonessin territori marroquí, on cobrir la informació que m'ha explicat la reportera Arantxa Marcuela de la cadena pública.
12: Autoridades locales que nos han dicho estaban vinculadas al Ministerio del Interior nos han pedido que abandonáramos la zona. Estábamos trabajando con prensa marroquí, con prensa española, como la agencia EFE, y estamos haciendo esta conexión por teléfono porque nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de televisión española en ningún punto de Castillejos, que no podemos trabajar en la ciudad, que debíamos abandonarla y que si lo hacíamos, pues podíamos perder nuestros permisos de prensa, que son los que nos permiten trabajar en el país.

0: Han tocat les 8:30, repassem els principals titulars. El Cercle d'Economia de Mallorca considera que s'ha de corregir el model turístic de les Balears i impulsar la indústria tecnològica.
1: El nou president de l'entitat, Bernat Bonnin, explica que el canvi és necessari per millorar la qualitat de vida dels residents i afegeix que potenciar la indústria tecnològica generaria ocupació qualificada i de llarga durada.
0: L'incendi agrícola forestal a Esputxet entre l'Aro i Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades.
1: La principal La hipòtesi és que la causa del foc de Hora Baixa, que en poc temps va poder ser controlat per bombers i venat, va ser un llamp.
0: El 30% de la població de les Illes no es pot permetre mantenir casa seva fresca durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
1: L'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients s'hagin d'esperar fins un mes per tenir-lo instal·lat.
0: La campanya de la Motla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
1: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims més per quilo de bessó respecte de l'any passat, tot i que no s'espera incrementar el benefici per l'encariment dels costos.
0: Fora de les Illes, ho acabaven d'explicar, 2 dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
1: Un incident en què 2 menors també han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península i també a les Balears.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: que la temporada és irregular, les pitiüses, amb sensacions diferents de restauradors, comerciants i hotelers.
1: I entremig dels faldons publicitaris de la portada d'aquest diari veiem la fotografia de la desfilada d'un carro a Cala Llonga. Al calor de la tradició, turistes i residents gaudeixen de la desfilada de carros i del ball pagès, s'explica.
0: El diari d'Eivissa dona continuïtat al tema amb què va obrir l'edició d'ahir, el del llac artificial, creat per una festa que volia recrear l'Egipte dels faraons a la pedrera de Sant Antoni. Diu, les entitats ecologistes denuncien l'inacceptable despesa d'aigua, és el títol. I el subtítol diu, l'organitzador nega el malbaratament i senyala que les restriccions imposades per l'Ajuntament Portmanyí per l'ús de la cantera són les més estrictes que han experimentat mai.
1: Completa la primera pàgina del diari una instantània del castell de focs artificials de nit a ses Figueretes amb motiu de l'explosiu. Es diu oportunament fi de les festes de la Terra que va congregar s'afegeix milers de persones.
0: A Mallorca, com el periòdico de d'Eivissa, del mateix grup editorial, en sata edició amb radiografia turística. Diu, el turisme britànic recupera la seva força i supera nivells de 2019. I concreta que les illes sumen 1,5 milió de visitants del Regne Unit al primer trimestre i les aerolínies han ampliat la seva capacitat per atendre l'increment.
1: També comptabilitza la primera pàgina del diari del Grup Serra més de 500.000 de locals que exposa s'han reconvertit en habitatges i afegeix que s'ha desplomat la compra al comptat en el mercat immobiliari. Del tema sanitari s'anticipa l'entrevista interior al nou cap d'urgències de Sant Llàtzer, el doctor Juan Casas, que diu el seu objectiu és reduir les esperes evitables.
0: I el diari de Mallorca relata avui que el jurat del projecte de l'edifici de Gés a Palma l'ha corregit per salvar-ne el mural i els llums del sostre de la sala d'entrada, a més de la sala d'actes, que són elements patrimonials que s'han de conservar.
1: I de segon tema del diari de Mallorca, llegim la falta de pisos assequibles colpeja la salut mental dels joves. Es refereix a l'ansietat i la frustració que, diu, genera, com en altres diaris als quals ens hem referit. En la portada del diari de Mallorca també s'anuncia una entrevista, en aquest cas a un pediatre de Son Espases, que parla del xarampió i de que 6 casos d'aquesta malaltia són molts perquè abans, diu, no n'hi havia cap.
0: I com que ja ha començat la Lliga de Futbol pel Mallorca en la segona divisió, els dos diaris mallorquins segueixen amb el costum de donar-li el protagonisme de la foto de portada l'endemà del partit.
1: A l'última hora la foto és del segon gol i el diari de la celebració del primer i els titulars respectius són el Mallorca firma un inici perfecte i això comença bé.
0: Finalment, dels diaris editats a fora, la notícia destacada és el de l'intent frustrat d'una nova entrada de persones fora de control fronterer de Ceuta.
1: Llegim el Mundo, tornen a intentar amb tot millor preparat, citant el testimoni d'una de les persones que ahir no aconseguiren passar del Marroc a Espanya.
0: El País titula Marroc exhibeix la seva força com a guardià de la frontera. Titular, acompanyat d'una fotografia del gran desplegament policial i militar marroquí.
1: A l'ABC, amb la mateixa foto que el Mundo de la detenció d'un grup de migrants per part de les forces marroquines, el títol és Marroc exhibeix ara amb els subsaharians la seva capacitat per impedir l'entrada a territori espanyol.
0: I acabam amb la Vanguardia, que amb la mateixa foto que El País titula La policia marroquí impedeix nous assalts a la frontera de Ceuta. Això és el que diuen les portades als diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. 8:35, els esports.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Queda de valor porque ganar los partidos cuesta una barbaridad. Bienvenidos a Segunda División.
4: Bon dia. Aquesta és la realitat de la segona divisió. Partits trabats, complicats i marcadors ajustats. Benvinguts a la segona divisió, com bé diu el tècnic del Real Mallorca, el Lluís García Fernández. Ahir, fins a l'1-0 de Pablo Torre, el Real Mallorca ho va tenir complicat davant un Real Valladolid minvat d'efectius, i això que ahir va inscriure 4 futbolistes més abans d'arrencar el partit i que es va venir avall amb el gol de falta del migcampista càntabre. Després, Antonio Reyo amb el cap, amb assistència de Lutze d'Àlex Sala, va firmar el 2-0. Un marcador que va quedar curt, ja que per un no-res, Adrián Lisso va veure com el gol que va marcar el 90 va ser anul·lat a instàncies del VAR.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a Ivetra Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetra Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a Ivetres Ràdio.
4: Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a Ivetres Ràdio.
5: Vuit i 49 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més informacions. El metge especialista en ginecologia i obstetrícia, l'investigador Javier Cortés Bordoy, ha mort aquest dissabte als 82 anys. És una figura de referència de la medicina balear. La seva trajectòria ha estat vinculada a la recerca mèdica de la lluita contra el càncer.
6: De fet, va ser reconegut amb el Premi Ramon Llull 2020 per la seva contribució a la investigació i la prevenció d'aquesta malaltia, una tasca que va centrar la seva etapa com a president, de fet, de la Junta Provincial a les Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'entitat ha volgut enaltir a la seva manera de detectar els pacients i l'aportació al sistema sanitari comunitari. És el doctor José Reyes, president de l'Associació contra el Càncer.
7: Referente científico, moral y ético en todas las actuaciones que realizábamos. Por lo tanto, la pérdida de un amigo, de un compañero, de una persona que nos ha acompañado en tantísimas cosas, a reconocerle toda la labor que ha realizado por nosotros y por la sociedad balear, todo lo que nos ha ayudado a mejorar la salud pública de la población y todo lo que nos ha ayudado a mejorar la asistencia sanitaria.
6: També la presidenta del govern, Margalida Provenç, ha traslladat les condolences als familiars, amics i companys de Javier Cortés en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X, destacant la seva dedicació a la professió mèdica.
5: I des d'avui comença una nova edició del campament de formació diabetològica que organitza l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears, ADIVA, una iniciativa que pretén facilitar l'adquisició d'hàbits i la normalització de la malaltia amb els infants i adolescents que la pateixen.
6: Més de quatre dècades després, l'entitat continua amb una iniciativa que ajuntarà a la Victòria Alcúdia 26 infants i joves d'entre 9 i 16 anys fins dissabte de la setmana que ve. Entre les activitats que s'organitzaran s'inclouen algunes de lúdiques, com sortides a la platja i jocs d'orientació, també sessions de formació en el maneig de la diabetis, tant a nivell de tractament, gestió de la insulina, reconeixement de singlot i hiperglucèmies, etc., com de gestió emocional i nutricional. Així explica Pere Joan Alorda, presidenta de DIVA, la importància d'aquesta iniciativa.
8: Aquestes iniciatives són importants perquè els nens tenen més autonomia, tenen més seguretat, també estan compartint els seus coneixements i les seves inquietuds amb altres nens. I, per exemple, des d'aquest campament, a vegades hi ha nens que han decidit poder ser una bomba gràcies a que han pogut comparar les activitats diabetològiques que s'han explicat en el campament i xerrant amb altres companys.
6: L'Horda també ha volgut destacar que l'entitat està en procés de professionalització i d'expansió a totes les illes, l'entitat de persones amb diabetis de les Balears, i que, de fet, a l'octubre faran una ruta pel Camí de Cavalls a Menorca.
5: Més coses. Els productors d'ametla assenyalen que la temporada d'enguany, que tot just comença, serà molt similar, si no millor, que la de l'any passat, quant a la quantitat de producte i preu que se'n pagarà, entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó per damunt del 2025.
6: Amb tots els guanys finals es veuran afectats per la inflació dels costos. Miquel Riera, president del Consell Regulador de la indicació geogràfica protegida a Mala de Mallorca.
9: Que siguin un pan millor que l'any passat no vol dir que siguin millors que l'any passat, per una qüestió molt senzilla, que els costos han pujat un pan menys, no un pan molt. Saps? O sigui que realment els costos puja el preu, la cavallada no compensa la pujada de costos en la pujada de preu.
6: Independentment dels costos i dels preus, el que és clar és que a dia d'avui gairebé tota la producció de malla es fruit ja de la malarà jove sembrat i cultivat amb regadiu durant la darrera dècada. Escoltam altra vegada Riera i també ara Joan Simonet, el conseller d'Agricultura.
9: Hi pot haver per aventura de 10, 12, 15 vegades més de producció que en sa que. Ara bé, també els costos també són 10, 12, 15 vegades més elevats que en sa que.
10: L'agricultura de regadiu és la que té més possibilitats de tenir una rentabilitat més fàcil de forma general. Estan fent plantacions molt professionalitzades, vinculades inclús a cooperatives agràries que fan terrenos per fer-ho, els pagesos que poden optar aigua, moltes vegades, per exemple, la malla funciona molt bé amb aigües regenerades, i s'està anant cap en aquesta tendència.
6: El canvi climàtic, la xilela, l'augment de costos, tot això ha marcat la collita de malla dels darrers anys i fa preveure també el futur.
5: Per cert, la cooperativa Camp Mallorquí, amb seu al poble de Consell, ja ha fixat preus per la campanya de la garrova d'enguany. Si l'any passat la pagava 44 cèntims al quilo, enguany la pagarà més cara, 50 cèntims d'euro.

0: Una merceria del centre de Palma en els anys de postguerra que rep la visita d'un representant per oferir els seus articles. Aquest és el marc idoni per una comèdia de caire costumista i social. És l'argument de l'obra Poc florit i robegat de rata, que es podrà veure avui al Teatre del Mar.
1: Representada pel grup de teatre Bogaisià del Molinar de Llevant, és una adaptació actualitzada de la peça de Jordi Martí i Rosselló, coneguda com Es Mascle Ros, i el més punyent dels autors populars del primer terç del segle XX a Mallorca. Una obra dedicada al Col·legi d'Agents Comercials com apologia al seu calvari professional i per a dignificar una tasca, una feina, que avui, un ofici que avui dia encara perdura. Escrita l'any 1948, només s'ha vist a l'escenari una vegada. I avui, gairebé 80 anys després, i amb la coincidència casual del centenari del Col·legi Comercial, la podreu veure a partir de les 7 al Teatre del Mar. A Palma encara sou a temps de comprar l'entrada, tot i que en queden poques butaques lliures.

0: I Monturi ha esclatat en festa, com cada 15 d'agost, als carrers. L'Olo d'Ufabaguera ha anunciat la celebració de Sant Bartomeu, amb la presència del dimoni i el Cisco Siés, amb la dama, que han tornat a ballar al compàs de les xeremies, com escoltant de fons. Una tradició que omple el poble.
1: I el cadafal de la plaça s'ha fet el primer ball, el ritme de la flor de Murta, la tonada tradicional que marca el ritme dels cossiers i els seus balls, que sumen ja segles d'història. Una tradició documentada des de l'any 1775 i que encara avui passa de generació en generació.
2: El meu amo també va ser cossier. I després van tenir la sort que també el meu fill ho va por a ser.
3: Nosaltres hem tingut la sort que m'ha tocat anar al tot xiró, però que les festes és espalda, no som només escociers.
1: La de Montuïri amb els cossiers ha estat una jornada plena de moments especials per a tothom, però n'hi ha un de ben especial, el moment en què un cossier es vesteix, un Miquel Comuna, i dia 23 serà el torn del Batle, Toni Miralles.
4: És una cosa anecdòtica i farem, així com avui me toca fer el paper de balda, en dia 23 assumiré, me posaré el vestit i assumiré el paper de cossier.

0: Més pobles arreu de Mallorca celebren la seva festivitat d'estiu amb cociers. A l'Aró sortiran a ballar avui a les 10 del matí en el dia del patró davant l'Ajuntament.
1: A partir de la 1, les corregudes de joies a l'Avinguda Constitució i després del descans del migdia, a les, quan faltin 15 minuts per les 7, tornaran a sortir els cociers. A la plaça de la Vila, amb la processó de Sant Roc pels carrers del poble, acompanyats de la música de l'Orfeó a l'Arona, a l'Aroné, amb el cant dels gots.
0: També Porrera celebra Sant Roc amb un ampli programa que començarà a les 11 del matí, en aquest cas, amb la mollada de coets que donen el sus a la jornada festiva amb els caparrots. També la colla de dimonis, en Roc i na Bet, amb els seus gegantons, i els xeremiers en una desfilada fins a l'església parroquial. A la nit ja serà el torn del correfoc i de la posterior verbena, amb música fins ben entrada la matinada, com sol ser habitual, quan la gran traca final posarà precisament al final de la celebració amb la tradicional matinada porrerenca.

0: Bon dia, han tocat les 9 i és el moment de repassar els titulars. El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic per millorar la qualitat de vida dels residents.
1: També per potenciar la indústria tecnològica que, diu, generaria ocupació qualificada i de llarga durada.
2: Crec que l'únic camí que tenim és afavorir la indústria tecnològica. És a dir, crear una indústria d'alt valor afegit, allà on la gent pugui fer feina tot l'any i amb uns salaris més adequats que els que tenen altres sectors. Han de créixer més que en quantitat, doncs han de créixer en qualitat, en valor afegit de la feina que feim.
0: I el sector de la restauració continua bregant amb la pujada de costos que s'arrossega d'anys ençà i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici.
1: Això ho expliquen el gerent de l'Associació de Restauració de Caeb, Tomeu Mas, i també l'encarregat del restaurant Baulina de Sant Bauló a Santa Margalida, Tòfol 40.
3: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte. Nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir. D'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
4: Lo normal era per fer feina, lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%,
0: En successos, els veïnats desallotjats ahir migdia per un incendi en una finca de Sant Antoni ja han pogut tornar a casa seva.
1: Tots, manco la família que vivia en el pis afectat, que ha estat reubicada en un altre lloc, tot i que en un primer moment hi va haver aquestes persones atrapades, una dona concretament, doncs ha hagut de lamentar cap dany personal. Escolta'm dos testimonis.
5: Y sentimos el timbre, niños a lo mejor jugando o algo, pero ya a seguida vimos que había que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
6: Evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela algo, pero fue rapidísimo.
0: I avancen les obres de l'enxamplament del llit del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç d'Escardassà al seu pas per davall de la variant de la carretera d'Artà i Son Cervera.
1: Unes obres que es preveu que acabin d'aquí a mig any i que permetin multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge d'aquest pas. Jaume Soler, Balla de Sant Llorenç.
7: També sabem que s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt en concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui iniciada més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de llegar a futurs episodis d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
0: Pel que fa a l'incendi agrícola forestal, Esputxet, entre l'Aro i Consell, ha deixat 2 hectàrees de vegetació cremades.
1: La principal hipòtesi és que la causa d'aquest foc, que va cremar i hora baixa, però que va poder ser controlat en poc temps pels bombers libanats, és que el va provocar un llamp.
0: Darrers apunts, el 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir casa seva fresca durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
1: L'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins un mes per tenir-lo instal·lat.
0: I la campanya de l'ametla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
1: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims més per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no s'espera que s'incrementi el benefici per l'encariment dels costos.
0: Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara la gran vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Això és La Gran Vida, ja sabeu que és el vostre magazín de cap de setmana en aquesta casa, IB3 en ràdio, i vos acompanyarem fins a les 12 amb tot allò que passa arreu de les nostres illes, fires, festes, trulls i també, com no, actualitat. Tot això és el que podrem gaudir amb vosaltres fins a les 12, però avui tenim molts de temes preparats, molta actualitat i també moltes festes, perquè ja sabeu que si hi ha un cap de setmana en l'estiu on hi ha festes i revetlles, és aquesta, és del 15 i 16 d'agost, on gairebé no només les Balears, sinó tota Espanya està de festa. Avui anirem començarem anant fins a Capdepera, on allà estan gaudint de les festes de Sant Bartomeu. També anirem fins a Felanitx, a Mallorca, on fan les festes de Sant Agustí. I per no només quedar a Mallorca, també pegarem un vol fins a Menorca, concretament a les festes de l'O. Allà, Ana Clara i Mamir hi serà en directe per contar-nos tot allò que passa en aquestes festes tradicionals de l'O, que després de Ciutadella i de Mahó són, podríem dir, les més importants de l'illa de Menorca. I també, per altra banda, com sempre, tindrem les nostres receptes de cuina, amb Maribel Quirós, veurem mem que mos té preparat avui, i l'actualitat, perquè tot i les fires i les festes, també passen moltes coses a les nostres illes i, per tant, repassarem aquesta actualitat de la setmana amb en Julio Bastida, delegat de OK Diari Balears. Així que tenim tot això preparat, totes aquestes hores d'entreteniment amb vosaltres fins a les 12. Però, molt important, com sempre, volen saber on sou vosaltres, què feis, on aneu, si anireu de festa, si no, si aneu a la platja, si teniu dinars, qualsevol cosa. Tenim un WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Exacte, aquest és el nostre WhatsApp i aquí mos podeu escriure això, un poquet a on aneu, què feis, què no fareu. Bé, tot aquest remenat. Ja sabeu, tota aquesta actualitat és la que tenim preparada, totes aquestes fires i festes, així que, si vos pareix, començam i anam a Capdepera.

0: Idò, sí, com dèiem, ahir vàrem estar parlant ja amb altres municipis de Ses Balears que estan gaudint d'aquestes festes de Sant Bartomeu, Solla, Ses Salines, Consell, Montuïri, i a Mallorca, per exemple, mos faltava Capdepera, que també celebren aquest patró. Per això, mos anàvem fins allà i saludàvem en el seu regidor de festes, en Joan. Hola, Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Bueno, Joan, supos que vosaltres, tot i que siguin festes, són molt enfeinats, no?
1: Sí, sí, no, ben enfeinats, perquè també nosaltres donem la casualitat de que demà començant la festa de Sant Bartomeu, però avui finalitzant la festa de Sant Roc, que són a Cala Ratllada.
0: Clar, perquè teniu diferents nuclis, no? I clar, cadascú fa les seves festes.
1: Bueno, sí, són, és com un pack, podríem dir, Sant Roc i Sant Bartomeu, perquè quan acaba una comença l'altra. Però ja duim també dues setmanes, com aquell que diu, ja en festes, i ara n'hi ha una setmana i mitja més per davant en Sant Bartomeu.
0: Bueno, Sant Bartomeu, patró del municipi, conta-mos un poquet, per la gent que mos està escoltant d'arreu de les Balears, quins són exactes, els més importants d'aquestes festes de Sant Bartomeu del vostre poble?
1: Sí, mira, demà començam amb el pregó, Càrrec d'en Suso Reixac, un dels músics més importants del nostre poble, el cantant, i acabarem amb el tradicional ball de bot, i després comença tota una setmana plena d'actes. Dimarts tenim un dels punts forts, que és el sopar a la fresca, que des de fa un any serà el tercer any, que en acabar aquest sopar a la fresca, allà mateix a la plaça, feim un bingo musical.
0: Ah, això sempre agrada.
1: La veritat que sí. Ha tingut molt d'èxit, inclús enguany hem hagut de canviar d'ubicació, perquè teníem unes 1.150 places disponibles,
0: sí?
1: I en una hora de les inscripcions ja en teníem 1.450.
0: Mare meva, mare meva.
1: I hem acabat amb 1.500 i hem hagut de canviar una plaça del costat, un pàrquing, sí, que hi ha, perquè si no, no mos hi cabien i quedaven pràcticament 300 persones o 400 del municipi fora poder venir.
0: I com funciona aquest sopar a la fresca? Cadascú de lo seu? Teniu un sopar per tothom? O com va això?
1: Nosaltres, l'Ajuntament, muntant taules i cadires per tothom, i cadascú du el seu sopar, du les seves begudes, du tot. Un sopar popular, on s'ajunten amics, famílies i de tot. I una vegada tothom hagi sopat, començarem aquest bingo musical.
0: Molt bé. Idò, això serà ja durant aquesta setmana, però després teniu altres actes que també són importants, no?
1: Exacte. Dimecres tenim el Garbeo, que va ser una festa de capvespre, entre escenaris de tres places en diferent música. Dijous tenim 3x3 de bàsquet i el cor encoratjats, el cor jove de Capdepera.
0: Sí?
1: Divendres ja entram en els dies més festius de tot, una festa blanca, el vespre, perquè ho dic fins ben entrar a la matinada de la festa, però a dissabte de matí acabarem a les 6, com aquell que diu la festa, i a les 12 ens tornem a posar amb el vermut.
0: Mare
1: també
0: meva!
1: També amb música, el vespre nit de foc, i després concert de rock, i diumenge el plat fort de tot, que és la verbena, la tradicional verbena de Sant Bartomeu, que de les 11 del vespre fins a les 7 de la matinada, que després repartint xocolata amb encimada i fem una cosa un poc atípica, que és la Diana Floretjada, que se vol en la banda de música,
0: sí,
1: del poble, voltant tot el poble despertant en els veïnats el dia del patró.
0: Espera, també, diumenge, Ardi, perquè jo m'he quedat en so vermut, que feia de les 12 des de matí, l'endemà de Revelda, vull dir, de festa.
1: Exacte.
0: Vull dir que ja enganxareu, com aquell qui diu, poques hores de dormir. Però el diumenge, si jo no ho entres malament, la Revelda de Sant Bartomeu, que acabarà a les tantes de matí, per dir,
1: fins a les 7.
0: Fins a les 7 de matí, no? Ho hem escoltat.
1: Exacte.
0: Bé. I aquí sí. Donau xocolata encimades, o com és això?
1: Exacte, repartint xocolata i encimades per tothom, clar, qui aguanta fins a aquelles hores. Per l'any passat en repartiren d'haver 700 encimades petites.
0: És que en aquestes hores...
1: Més de 700 persones, ja que comptaven.
0: Clar, és que si aguantes fins en aquestes hores, que ja no són hores, que són hores de replegar, ja, clar, te pega tota la fam del món. I un xocolat amb un poquet d'encimada sempre va bé. Clar,
1: sempre va bé.
0: 700, mare meva. Bueno, i de tot això. I això ja entrareu, perquè, clar, aquí anem, que això és la nit del 23 al 24, la Revelda de Sant Bartomeu. Exacte. Però bé, ja sou dins Sant Bartomeu, perquè, clar, sí, ja, el 7 de matí ja compta per dia 24. I després entenc que feis aquesta passejada que des en sa banda per despertar tothom, però jo me deman exactes així més tradicionals. Per exemple, dia Sant Bartomeu, hi ha un acte que si que no hagi vingut mai, digui, aquest no t'ho pot perdre?
1: El dia de Sant Bartomeu normalment teníem un acte de molt característic, que eren les carreres de cavalls,
0: sí,
1: que justament enguany, per decisions privades dels propietaris de les pistes de cavalls, no ha volgut seguir mantenguent.
0: Fent.
1: I hem substituït aquestes carreres tradicionals per una baixada de carretons, i després sí que hi ha els actes més tradicionals, com són la missa, l'ofici, i després el teatre. I després, l'acte també que sempre mai falla, serà l'endemà, en el concert de la banda de música de Cap de Pere, i una traca final i un foc artificial per acabar el vespre i tancar les festes ja definitivament. I després tenim actes més petits, jocs infantils, festes holis, teatres, dansa, concert de diferents conjunts dels pobles que també van omplint aquests dies de festa.
0: Clar. Bueno, molt de trull és que teniu preparat tots aquests dies de festa. La gent que vulgui saber o vulgui consultar tot aquest programa d'actes, on ho pot trobar?
1: Sí, mira, si cerquen tant a la pàgina web de l'Ajuntament, trobaran el programa en PDF, com també les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de la Comissió de Festes de Cap de Pere, que és un grup de persones que també ajuden a dur a terme tots aquests dies de festa. Trobaran tant el programa com els cartells amb la diferent informació per passar aquesta setmana, si volen venir a Cap de Pere.
0: Molt bé, idò. Tots els oients queden més que convidats a gaudir d'aquestes festes de Cap de Pere, festes de Sant Bartomeu, Joan, ànims, perquè si no has acabat d'unes festes ja en comences unes altres, així que temporada alta, diguéssim, eh?
1: Sí, gràcies, perquè sí. Però falta energia i ganes de trull, però bueno, m'ho passat molt bé i és una cosa que mos fa gaudir molt i és que veient ens sentim molt nostres i tenim també molt de sentiment en aquestes festes.
0: Clar que sí.
1: Convidar tothom a venir i a vosaltres també, i que tothom passi bé aquests dies de festa amb coneixement i sense incidents.
0: Això és important, festa però no desbarats. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bones festes.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me el veu.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Idò, aquí continuem a La Gran Vida, a IB3 en ràdio. Ja ho sabeu, el vostre magazine de cada setmana en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears. I com vos han dit, avui, en bon diumenge, 16 d'agost, continuem fent una ruta arreu de les nostres illes, perquè si hi ha un cap de setmana on hi hagi festes patronals, és aquestes, des 15 i 16 d'agost. Però, a partir d'aquí, després d'haver fet aquesta ruta pels pobles i ciutats que fan i celebren Sant Bartomeu, passam de Cap de Pere un poc més avall, a la zona del Llevant. On anam, en aquest cas, a Felanitx, perquè allà celebren, jo diria, que una de les rebel·les de les festes més conegudes de les Illes Balears, no des d'ara, de fa dècades. És a dir, que ja els nostres pares ja en xerraven de les rebel·les de Felanitx. Perquè allà celebren Sant Agustí i són molt de dies de festa i molt de concerts. Per si una cosa són coneguts és, a més, de la festa d'Escoso, també, pels seus concerts. Per això, anem a saludar la seva bellesa, Cati Soler, bon dia.
1: Hola, molt bon dia i moltes de gràcies a IB3.
0: Bueno, gràcies a vosaltres per atendre-nos i contar-nos com se prepara Felanitx per viure aquestes festes de Sant Agustí.
1: Bé, la veritat és que enguany hem adelantat una mica l'inici, perquè ja serà aquest dimecres, dia de nou, que posarem la bandera en el convent de Sant Agustí, i a més hi ha hagut gent que ha redactat la lletra per gotxos de Sant Agustí, que ja hi havia molt de pobles que tenien gotxos en altres noms.
0: Sí.
1: La banda de música l'ha arranjat i, per tant, farem un pas a carrer i després la coral, la banda de música, pujaran la bandera, i des cap d'una hora inaugurarem ja les exposicions que formen part de la Nit de l'Art, que és un llit de la Verge Maria Morta dins la capella de Sant Nicolau a l'Iglesia del Convent. Per tant, adelantam una mica més les festes, i després divendres sí que ens ho pregó la Nit de l'Art donant l'esclafit definitiu a les peces de Sant Agustí d'enguany.
0: Bueno, ja no vos bastava el que feis, que encara allargau. Seran un parell de setmanes de no dormir, de molt de trulls. Felanitx, ja ho deia, que és conegut per les seves rebel·les, sobretot per els seus concerts i grans artistes que sempre vos han acompanyat a les vostres festes, però també teniu tota aquesta part tradicional, no? I tu ho deies, en aquest cas, els actes més populars. Com a felanitxera, quins són aquests actes que allò dius, no hi puc faltar? Bé, com a bellesa no pot faltar cap, però en general, com a felanitxera, quins són aquests actes que més te toquen la pell?
1: Com a felanitxera, i és aquí on ja t'anirem felanitxera, és el ball d'Escavallet. Aquests són imprescindibles d'assistir-hi, de més, va de generació en generació. Tothom va veure persones majors i no tan majors, ha d'anar a veure. Les persones majors van molt a l'ofici del dia de Sant Agustí, és una de les misses aquí on hi ha més gent en el convent que l'ofici de Sant Agustí, i que, per tant, és pregó. És pregó, no falta ningú, de fet, tenir una imatge segur, visual, d'aquella imatge de que en el pregó t'hi trobes tothom. Són aquests actes que saps que aquesta gent que un dia se'n va anar a Felanitx, un moment o l'altre, aquesta festa la tornaràs a trobar.
0: Clar, són dies de retrobament, de molta gent que, com deies, que potser per lo que sigui, per un motiu o un altre, no viu a Felanitx, o joves que estudien a fora. Durant aquestes dates és un dia de retrobament en el vostre poble, no? I junts fer festa i fer poble, mai més ben dit. A part d'aquests actes tradicionals, de les festes, que en general, de Sant Agustí, després molta gent coneix dia 28, Escoso, de Felanitx, però enguany, quin és aquest cartell? Perquè tothom està sempre pendent demanant qui vendrà a Felanitx.
1: Bé, la veritat és que pensava que l'any passat van celebrar 100 anys de verbenes. Jo no crec que hi ha altre poble a Mallorca, que potser que no, que feien tant de concert. Allà el divendres, que la verbena que aquesta diria més popular per nosaltres, per felanitxers, felanitxeres, anàvem en el pregó, sortim a la Nit de l'Art, ens trobàvem amb els amics de tota la vida, o les amigues, i anàvem a la primera verbena, que ve Avalanche, ve Circo, ve Mantra, i per tant són verbenes com a més populars per nosaltres, o com a més verbeneres. Després, el primer dissabte, com a cartell principal, va ser Tals Cortos i Meclan.
0: Que ha dit res, no?
1: Sí, el diumenge, que aquest és de pagament, el diumenge gratuït, té la Sant Busto.
0: Ah, molt bé.
1: Després el dimecres 26, que és el seu darrer concert de gira perquè se desfan com a grup Losos Lesbian.
0: Sí.
1: Després, el 28, a Sant Agustí, que a la dècada prodiciosa ha arriscat molt i va al nou.
0: Molt bé, així com a rebel·lera.
1: Com a rebel·lera i el dissabte que ve en Tomeu Cuenya. I aquest darrer vermell que celebrarem. Per tant, tenim un cartell molt diferent. Aquí m'hi pensava que hem de posar que hi ha el musical de la Sirenita per els més petitons.
0: Uh-huh.
1: I per tant, tenim, com sempre, intentam un cartell molt variat que pugui agradar a totes les edats.
0: Bueno, que agradi a tothom, que hi hagi grups d'aquí de sa terra, i, bueno, bé, Tomeu Penya no pot faltar. Tomeu Penya,
1: No, a més, a grups, a saber bé, a grups locals.
0: Exacte.
1: Per
0: a grups locals que no hi faltin, perquè són dies que poden aprofitar per lluir-se i tocar damunt del mateix escenari que grans artistes a nivell nacional, com es que duis. Idò, res, Cati, ànims, perquè són un parell de setmanes de no dormir...
1: Sí.
0: Oh? I de molt de trull, però bones festes.
1: Moltes, moltes gràcies. Queda tothom convidat a gaudir de les nostres festes, però també a respectar les nostres tradicions, a gaudir-les en seny, i que la festa l'han de fer entre tots i totes.
0: Clar que sí, això és important, viure les festes, però en responsabilitat i en respecte, sobretot els qui, per un motiu o un altre, visitam altres pobles, respectar la festa i en els locals, que són els qui la fan. Gràcies, bellesa de Felanitx, Cati Soler, per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Ivetres, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Idò, sí, fins a les 12 estarem amb vosaltres per acompanyar-vos, per contar-vos tot allò que passa a les Balears. I fins ara hem xerrat de festes, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana és, per excel·lència, el cap de setmana de les festes, no només a Balears, sinó a tota Espanya. Però, per sort o per desgràcia, el món continua, fa envoltant, i Julio Bastida, bon dia.
2: Què tal? Bon dia a tots.
1: Julio, el que deia, que no només hi ha festa, passen
2: bé,
1: moltes
2: aquí
1: coses.
2: Aquí tothom se'n va de festa, però jo.
1: Bé,
2: sigui...
1: Sòrbara.
2: El Juanmi se'n va de vacacions, tu no sé quantes vacacions has tingut
1: jo
2: ja.
1: Jo cap, encara.
2: No digues que no.
1: Falten un parell de setmanes, encara.
2: Mare meva. Haurem d'obrir una investigació, les teves vacances, eh?
1: No, ojalà
2: entengués. Tens molt de dies de vacances, tu.
1: Jo, sí, segur.
2: Sí, tu també has anat per la feina d'abril i coses d'aquestes,
1: eh? Això són dies puntuals.
2: Sí, dies puntuals. Sí.
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió, que han passat moltes coses. Després analitzarem les notícies de darrera hora que han passar, també aquest nivell alt d'incendis, perquè estem amb avís vermell. Són molts escorrefocs i castell de foc de festes que s'han hagut de suspendre per aquest avís vermell. Però, Julio, amb dues diferents notícies, i una d'elles, bueno, ho vaig llegir, i dic Ignacio, 16 anys, i víctima d'una brutal agressió. És a dir, pareix que cada setmana n'hi ha qualcun.
2: M'hem de dir que sempre, tota la vida, ha hagut bregues a les portes dels col·legis i sempre ha hagut bregues entre la gent del poble, habitualment. Jo soc nascut a Inca i sempre n'hi ha hagut. Es d'Inca contra els de Lloreta vinceran contra els de Consell, etcètera. Això sempre ha succeït. Però darrerament és cert que s'està complicant molt les coses i no només això, sinó també que hi ha moltes dones implicades, moltes nines implicades. Això a Palma ha preocupat moltíssim a la policia, perquè, a més, ara tenim el mòbil i tot s'agrava i tot s'apuja a internet i, per tant, tenim constància de tot. Però aquesta és especialment significativa perquè va ser fa uns dies, concretament a l'Aró, a la vora l'Ajuntament de l'Aró, quan resulta que hi van anar un grup de, si no vaig errat, 6 joves de Palma, que tenien, tots són del 2010, és a dir, que tenen 16 anys. I aquests lotets, tots són jugadors de futbol, són gent sana, juguen a Planetes, a Baleares... Bueno, són d'aquí, però tots són jugadors de futbol. I van anar allà a l'Aró, quan estaven fora d'un local molt a prop de l'Ajuntament del municipi. Resulta que un grup de persones d'allà, del poble, estem xerrant de 15-20 persones, els van revoltar i els van donar una pallissa. En aquest Ignacio, aquest Nacho, que té 16 anys, d'un cop de puny li van rebessar 3 dents, 3 peces dentals.
1: Es que ho llegia, no me lo vi venir, posa, no? Titular. 3 dents, quasi res.
2: Sí, està xerrant d'un lot de 16 anys.
1: Mare meva.
2: Això té un problema, ara t'explicaré.

0: investigació. Una lota que estava per allà va gravar amb un vídeo, nosaltres a OK Baleares publicam aquest vídeo, pizzerat, evidentment, va gravar part dels agressors, la Guàrdia Civil mos diu que estan investigant, tot la policia judicial d'Inca, i que a les pròximes hores o dies se procedirà a la detenció de tota aquesta gent. I ara ve la part de conseqüències. Aquest nen de 16 anys, clar, té 16 anys, està cresquent.
1: Clar.
0: Per tant, no se li pot posar implantes, el que serien els implantes de, dentals, clar, perquè encara no ha fet el creixement correctament. O sigui, no ha acabat el creixement, la seva fase de creixement.
1: Ai,
0: per tant, ara li hauran de fer un pont i quan tingui de 8, de 9, 20 anys, se li haurà de practicar aquestes implantes dentals. Per tant, la broma li pot sortir molt cara. Bueno, a la víctima, evidentment, tot
1: bueno,
0: el que haurà de patir.
1: Sí, sí, i tant, evidentment.
0: Però en els agressors, a la broma li pot sortir per 70, 80 o 100.000 euros als pares, perquè són menors. Per tant, hem d'anar molt alerta amb això, perquè se pot complicar molt. Una brega que pareix absurda se te pot anar per 100.000 euros.
1: Mare meva, bueno, veurem com acaba aquest cas. La qüestió és que la Guàrdia Civil continua fent feina per trobar-los i, per tant, a veure si de bon d'haver els troben i fan responsables, en aquest cas, per desgràcia, els pares, perquè, clar, tu dius, són menors i, per tant, són els pares els que
0: responen. I el motiu d'aquesta brega sembla ser que no volen que vagi la gent de Palma a...
1: En el poble?
0: En el poble. Ah. De festes. Han de protegir el seu poble.
1: Bueno, ja, que clar, la massificació és per
0: arriba,
1: tot.
0: Arriben els pobles, també,
1: arriba per tot.
0: I fan front comú a l'Aro, Binissalem i Consell.
1: No te creguis, eh? No te creguis. Jo aquí som de Consell, te diria que Binissalem i Consell n'han plegat i l'Aro va pel seu compte.
0: L'Aro va pel seu compte,
1: sí, perquè Consell i l'Aro som...
0: Hem de dir que un dels agressors...
1: Som enemics atents, però
0: no és bona. Un dels agressors és de Binissalem.
1: És de Binissalem, bueno. Sí. Queda tot en família, doncs.
0: Queda tot en família.
1: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que aquest fet, com ara explicava en Julio, vos el conte OK Diario Balears, que, bueno, pues, teniu tota aquesta informació més ampliada. I una altra notícia és que un pakistaní ha destrossat sa casa a un llogater de 70 anys per unes obres i, bueno, viu, no sé, és que aquestes imatges són com increïbles.
0: Sí, aquesta notícia la van treure fa uns dies en el nostre diari, OK Balears, i acte seguit va començar a agafar una gran repercussió a nivell nacional. Totes les televisions nacionals van començar a entrevistar aquest home. Però una cosa molt curiosa, tu saps, i has fet tele i tele nacional, que l'imatge és molt important.
1: Totalment.
0: I quan veus un home de 70 anys, que pràcticament no se pot moure, està entre enderrots, perquè jo són enderrots totalment, és molt impactant. I què és el que ha passat? Doncs... pues, una història molt senzilla. Barriada de Son Gotleu, zona centre, o sigui, zona zero de Son Gotleu, pisos allà que estan un poc com estan, d'aquella manera. I aquest home de 70 anys fa molt de temps que viu allà. És una casa, un pis humil, i ell paga 400 euros de lloguer. Se va vendre el pis en la condició, i està dins el contracte, de que aquest home...
1: Podia
0: continuar fins que morigués, aquest home. Té 70 anys i, bueno, a més, no està bé de salut, i van acceptar. El propietari d'ara és un pakistaní, que sabeu que no volia esperar i que volia ja que se'n nas per reformar el pis i vendre-lo o llogar-lo més car.
1: Sí.
0: Això està passant molt sovint ara, a la vivenda, perquè saps que avui en dia un pis de 400 euros li pot treure 2.000 a Son Gotleu, li pot treure 2.000 perquè comença són d'aquests de 3-4 habitacions i comences a llogar pisos per terra i allà fas una doblada. I aquest pakistaní vol inversió. Què ha fet? Li va dir que faria una reforma, li va donar permís per entrar i li va començar a destrossar els parets. I les va tomar, totes les parets mitjanceres, totes per avall, i clar, van quedar els enderrots allà. Tal. I, a més, li va tirar el saigo i el llum. El van ganar. Aquest home va denunciar, però ja sap que sabia civil, sabia penal, tot això és molt lento, i són la pròpia comunitat africana que està allà de vora, que són africans, els que li estan ajudant, en aquest home. O sigui, sempre, moltes vegades, sempre associam en sentit negatiu, tot el contrari, són gent que tot d'una fa costat en el seu veïnat, s'integren bé i estan ajudant en aquest home a tirar cap endavant, a aixecar-lo perquè té problemes de mobilitat, i està visquent damunt malatalàs, damunt els enderrots, perquè no se'n vol anar, perquè si se'n va... Evidentment, l'altre li entrarà, li ha canviat ja espai de la porta dues vegades, Per tant, ara veurem com acaba aquesta història.
1: Però vull dir, i no hi ha

0: cap opció aquesta moneda de no sé, perquè clar, tens contracte de lloguer, però això és que no és, ja no només que l'hagi denunciat, és que això no se pot permetre, vull dir, és que aquest home no està en les condicions ni s'ha de viure així, vaja.
1: L'altre dia van tractar aquest tema en Sarenam, que hi havia un parell d'advocats, i clar, tot te diuen, és que la via administrativa és via administrativa, això no és una via penal, és una via administrativa d'un conflicte de llogater en la gent, en el seu inquilino, per tant, aquestes coses, ja saps que les coses de palacio van despacio.
0: Sí, bueno, no sé jo si serveis socials o alguna institució, no sé quina, sincerament, però hi pot posar un
1: sí, però poquet d'ordre. Sí, però t'ho poden ajudar, però no poden ordenar en el propietari a complir la llei. Per tant, és per això que és un poc complicat i serveis socials suposo que intentarà ajudar, però també ell no se'n vol anar, perquè si serveis socials li dona un lloc on anar, momentàniament, ja pot perdre la propietat de...
0: No, i que en aquest cas el nou propietari, aquest ciutadà pakistaní, haurà aconseguit el seu objectiu, que era...
1: Correcte. I, a més, la seva frase és molt bona. La frase del pakistaní, en mi país, hacemos las cosas así.
0: Ah, està molt bé, ja. Però és que no estamos en Pakistán.
1: Aquest pobre home...
0: És una petita, gran diferència. I és que som a Mallorca.
1: Aquest home ho passarà malament. Espero que se millori. Manuel,
0: esperem que sí, que en Manuel tingui una solució en aquest problema, perquè, evidentment, ha estat enganat. I bueno, anem a una cosa un poquet, no sé, vídeos sexuales grabados en un espacio público de Palma se viralizan por WhatsApp y redes sociales. Però això, no és un vídeo.
1: No, són varios.
0: Són varios vídeos. És a dir, com ho pot explicar? En quin moment se grava tot aquest remenat?
1: Ara s'està posant de moda. La policia, tu saps que la policia i la Guàrdia Civil tenen equip de grup d'informació que se dediquen a rastrejar tots els dies les xarxes socials, els joves i tal. I han detectat que hi ha una sèrie de perfils molt curiosos. Hi ha un, que a més d'un menor, que ara ja està tancat, que s'encarregava de pujar a històries bregues de menors que se feien a Palma i a la part forana. I la policia no tenia ni idea d'aquests vídeos. I gràcies a aquest perfil va descobrir moltes bregues que se feien a les portes d'instituts.
0: La policia l'ha de fitxar.
1: Evidentment, està tancat ja aquest vídeo, aquest perfil està tancat, i varen detenir tots els joves menors d'edat que van anar en aquestes bregues. Doncs el mateix està passant en vídeos sexuals. Resulta que... que hi ha gent que, tu saps que avui en dia en el mòbil tothom grava.
0: Sí, clar, és que avui en dia tothom té una càmera damunt.
1: Sí, i una càmera bona.
0: Sí.
1: Hem de recordar que qualsevol mòbil, qualsevol iPhone, val 1.400, 1.500 pavos.
0: Sí.
1: Què passa? Que té la càmera bona i graven bé. I te veus el lot de 14, 15 anys amb iPhones.
0: Sí.
1: Per tant, estan gravant, graven perfectament, que graven millor que nosaltres.
0: Sí.
1: I envien aquests vídeos en aquestes comptes. I després ho comencen a publicar.
0: I aquestes comptes s'encarreguen com a de rebre tots aquests vídeos?
1: Correcte. Tu te'n recordes que fa un temps hi havia una que de borratxos a Mallorca?
0: Sí.
1: O Mallorca
0: Vial. Però això era un Facebook, no?
1: Sí, era un...
0: Bueno, no me'n recordo molt
1: bé. Un Instagram, que era.
0: Sí, era un...
1: Són d'aquestes comptes, Mallorca Vial, que surten de tant en tant i, pues... la gent t'envia.
0: Bé, però, vull dir, hi ha, per exemple, Explorando Ibiza, que també sempre prenen vídeos de tota casta, i la gent els hi envia, i és vera que els hi envia directament, i llavors els mitjans de comunicació tradicionals també a través d'ells podem accedir en aquestes imatges.
1: Sí, nosaltres també m'ho envien moltes vídeos, però, però nosaltres fem una selecció.
0: Clar,
1: la veritat és que
0: no tot és publicable.
1: No tot és publicable. Aquesta gent, fora filtre, se tira. I, a més, la solen dur menors. No tenen molt clars perfils.
0: Sí.
1: Fora tapar cares, res. Ells se tiren.
0: Directament.
1: I en aquest cas han pujat vídeos de... i a més se passen per WhatsApp i tal, de parelles que després de l'eclipsi que hi va haver a la plaia de Palma, se veu que qualcú d'aquesta gent va tenir, com se sol dir en mallorquí, un atac de fortó mal gestionat i se va posar més rombos i se van passar un poc. I també un altre en el parc de parc wifi, parc Krekovic, davant la Guàrdia Civil, també...
0: Mira, hi ha
1: molt de lots, perquè hi ha un parc infantil, també hi ha pistes deportives.
0: Això és aquí, a vora i vetre, els estudis centrals d'aquesta casa.
1: Després, si entres a Balears, veuràs el vídeo.
0: Ai, mira que hi ha llots, i van davant la Guàrdia Civil. És que també, un poquet de mirament.
1: I sou coses que no s'haurien de veure, que no haurien de veure els nins.
0: Mare de Déu. Bueno,
1: tots els oients han entrat a Balears a veure el vídeo.
0: Clar, perquè és que...
1: T'he de dir una cosa, que tu saps que nosaltres... les espanyoles de control veïn les visites que té cada, sí, cada cosa, i quan són vídeos sexuals, vídeos d'aquells...
0: Agrada, sí,
1: això agrada.
0: Això agrada.
1: Una bona orega i un pot de setze...
0: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que passa de tot, però això, si greveu res, per favor, no feieu la conca. La qüestió que, a part de tot això, va ser i va haver un dramàtic rescat a Cala Barques, perquè un jove de 17 anys va quedar greu després de tirar-se la mà des de 8 metres, que jo, és a dir, tots som hem estat joves, però me refresc. Hem d'un poquet de capet. Vull dir, ja no només és que se tiren i miren mem abans si hi ha roques o no. Val, això seria lo bàsic, però és necessari.
1: Mem,
0: és que com, no sé, com ho fas perquè no se tirin? Perquè ja tothom ho sap que no s'han de tirar.
1: Tenim un problema, i jo sempre ho he dit, les xarxes socials són internetes molt bo, molt positiu. Uh-huh. Jo visc d'elles, o sigui, sí, sí, no són jo els qui estaré en contra, però sí que és cert que quan aquests joves de 14, 15, 16, de 7 anys tenen les xarxes socials, ja ho diuen els psicòlegs, ara se creen falses expectatives, tothom vol estar igual de fort que surt el personatge de la tele, o que surt l'influencer, les ties exactament igual, o sigui, creen un problema d'una imatge que no és real. I això crea molt de problema en aquests joves.
0: I també aconseguir seguidors, no? Qualsevol cosa val per aconseguir seguidors.
1: Correcte. I ara, una d'aquestes coses és fer aquests reptes, o fer aquestes coses de tirar-se des d'un penya-segat, una acantilat, de les roques d'allà, tirar-se cap a la mà.
0: 8 metres, que se diu aviat.
1: I de quan més metres, millor. Què va passar? No és que, segons tenc entès, o el que apareix, a Cala Barques, a Manacor, no és que va caure damunt d'una roca, sinó que, clar, 8 metres, ja, una caiguda, va fer una mala caiguda dins la mà, pareix que potser sí que havia qualque roca tal, no li va donar directe, però sí que va primer tocar l'aigua i després aquesta roca, i mos diu, la gent que mos va gravar el vídeo que està dins una barca, una embarcació de vora, perquè estén allà, era un dia que havia molta calor i molta gent, que el lot va caure i que no podia moure de cintura per avall, no se podia moure.
0: Quin desastre.
1: Acte seguit, allà hi havia gent fent paddle surf, van anar en ses pales aquestes de paddle, ho van empullar a una d'aquestes pales, van cridar en equip d'emergència, una zona molt difícil d'arribar, va primer anar en Milsa Milana, de l'helicòpter dels bombers de Mallorca, també va anar l'helicòpter de SAMU 061, perquè, evidentment, quan vàrem veure que era una persona, clar, que no tenia mobilitat ja de les cames, ja no va fer estrellat, que se fa habitualment el bomber, sinó que ja va venir l'helicòpter de 061, que són els especialistes per immobilitzar. De fet, van estar molt de temps per estabilitzar el pacient allà, perquè ho van immobilitzar molt bé, perquè sabien les conseqüències,
0: clar,
1: que té. I quan ja té un metge i veu que ja no mou les cames, això ja saps que té mala ferida. Ho van endur directament a l'hospital de referència, són els pares. No se sap encara res, ens van dir que està greu i que les pròximes hores s'han determinant per saber si aquest lot podrà o no tornar a caminar. Fins el lot de 17 anys.
0: Quin desastre, per favor, si avui aneu a la platja o sabeu de qualcú o hi aneu o feu aquestes coses, no ho fegeu, perquè aneu, passeu-vos-ho bé, però és innecessari, és innecessari tirar-se del lloc per tirar-se la mà per passar-se bé i menys per aconseguir seguidors i coses d'aquestes. Però bé, Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: Gràcies a tu.
0: Tens vacances, tu, o no? Ja els has tingut?
1: Ja m'agradaria. No, vaig tenir 15 dies, però he de tenir més.
0: N'he de tenir més, idò. Sí, hem d'esperar com jo. Que vagi bé, Julio.
1: Molt bé,
0: que vagi bé. Idò, nosaltres ara continuarem, però abans hem de fer una petita pausa per la publicitat. Després tornem i vos donem alguns consells per aquest estiu, per tenir una bona taula. I amb aquí, idò, la coneixereu tot d'una, és Nakati Casai. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Els caps de setmana viu la gran vida.
6: Benvinguido, vivim la gran vida i amb bon estiu, ja podem dir que ja val. Avui ens acompanya na Caterina Socias, però la coneixereu més per na Cati Casai. Oh, na Cati de Casai, bones, com estàs?
7: Bones, sí, tothom ho coneix per na Cati de Casai.
6: Na Cati de Casai.
7: Tothom.
6: Bueno, i segurament, Cati, te fan salinera, però no vets, no?
7: Jo me fan salinera, però som poblera. Però de totes formes duc la meitat de la meva vida visquent a la pobla i la meitat de la salina.
6: Jo ja mig i mig.
7: Mig i mig. El que passa és que les arrels no se perden mai.
6: Clar, clar. Bueno, una poblera, set salines, i Cati, conta-mos, perquè si la seguiu a les xarxes socials, veureu tot el món de na Catalina, perquè en sos casai, que es teva empresa, tantes restaurants, cases, la tenda, tot això. Però, clar, tu realment ets historiadora de l'art o com és això? Conta-mos-ho.
7: Mira, jo vaig estudiar Història de l'Art i Disseny d'Interiors.
6: Uh-huh.
7: Vaig fer un màster en Disseny d'Interiors a Madrid i... Però és una cosa que... Això t'ha de sortir de dins. És un don. Això és un regalo que tinc. Que
6: no s'estudia, vaja.
7: No s'estudia, perquè tu pots aprendre les mides d'una porta, sí, està molt bé, però tu has de tenir una visió de l'espai i has de tenir com una visió més general, saps? A la teva ment ho ha de veure. I això és impossible d'estudiar. Ara bé, jo som molt amant de l'art i a tot el que hi ha d'art sempre participo.
6: Escolta, supos jo que ara en l'estiu, fas feina tot l'any, no? Però en l'estiu és com a la temporada grossa i més en aquelles zones, les salines, amb tots els turistes que ens visiten. Conta-mos com és aquests estius de Catalina de Casai, perquè mos entenguem.
7: Mira, jo tinc dues maneres de fer feina. Una en si vens, l'altra en l'estiu, en si vens preparam tot,
6: uh-huh.
7: I en l'estiu ho oferim als clients.
6: Ah, molt bé.
7: Saps? En si vens pensam que els pot agradar, que els podem oferir. Uh-huh. Però no només en els turistes, sinó també la gent d'aquí, perquè jo m'encanta tenir gent local.
6: Clar, clar, sí. La gent d'aquí. Bueno, he de dir que les teves xarxes fas les llans llargues, perquè, clar, la gent veu unes cases precioses, veu uns espais tan ben decorats, tan arreglats, que diuen a teva, a la família, els amics, Cati, mama, ajuda-mos a decorar això, no? Perquè supos que aprofiten, no?, que ho tenen a casa.
7: Saps què passa? Sí, claro, tothom aprofita. Però no, és que jo tinc una cosa que és que m'agrada viure dins lo guapo, dins la bellesa.
6: Bueno, molt bé.
7: I dins el meu cas sempre he tingut aquesta imaginació. I vaig dir, des de molt petita, crec que m'ha sortit això, que vaig dir, jo vull viure així. I és, saps ara que està tan de moda la llei de la manifestació?
6: Sí.
7: I doncs jo crec que he manifestat d'ençà que tinc uso de razón.
6: Molt bé, molt bé. És a dir, això ja te ven
7: tu. Sí, això me ven jo. Jo crec que podria donar com a coaching de manifestació ara que està tan de moda.
6: Això l'hem de fer, eh? Això, escolta, a nostres oients, si necessitem un poquet de coaching, se'l cauen a Catalina per les xarxes.
7: Sempre ho dic. Mira, m'ho va passar una anècdota molt curiosa. Sí. Vam anar a Intergif, el que és la marca que jo he creat ara, i les vaig dir a les atletes que estem menjant. Dic, escolta'm, apuntau que m'on anava més a un objecte a París en el setembre. Es cap de dos minuts, però dos minuts literal, el director de Maisonotget va venir i m'ho va oferir molt que estiguéssim a Maisonotget de París. Tot i van quedar així i m'ho van dir, mira, ets una manifestadora nata.
6: És a dir, ja te ve tot sol, eh?
7: Sí, és sí, que sí. Vas així.
6: Vas així.
7: Sí.
6: Bueno, tu ara el tema dels objectes, de les coses, de tot allò que fas, però és que, clar, també has fet famoses unes bosses per aquest estiu, no?, que posen Catalina i amunt amb unes cintes, com si diu això, Animal Print, no?
7: Animal Print, sí, les sanetes que duin tots aquí en l'estiu, perquè tots anàvem a la plaja amb una
6: saneta.
7: Tothom d'una saneta, però un poc més mona.
6: Molt bé, és a dir, tu has agafat el concepte d'una saneta de tota la vida i l'has renovat per fer-ho que tingui un poc més de glamour, no? Un poc més de gràcia.
7: Clar, és que mira, jo te cont, jo som molt mallorquina. Mm-hmm. Som com molt de Mallorca.
6: Molt poblera.
7: No? Molt poblera. Però, clar, també m'agrada molt la moda, m'agrada molt tot el que és molt glamurós, tot el guapo. Per tant, ho reinvent.
6: Que bé, que bé, que bé, que bé. Escolta, i clar, com que avui no tenim gaire temps, t'haurem de convidar un altre dia, però jo voldria saber un poc d'aquest estiu si m'hauràs de recomanar alguna cosa, és a dir, això no pot fallar en el teu outfit. A les cases hi diu això o altre, hi ha cap color que enguany aquest estiu és el bo.
7: Mira, jo crec que l'estiu se defineix perquè tothom té més temps d'estar de vacances en posar una taula guapíssima. S'ha de rebre gent, és preciós. Per tant, jo he fet unes manteleries individuals, servilletes pensades en l'estiu. I després tenc una cosa que m'agrada molt, que són l'única d'aquí Kudu, que són els cap de moros sicilians. I clar, tota aquesta manteleria que té molt de color, amb unes flors i un cap de moros, te quedes amb els convidats.
6: Clar, els convidats han de venir i han de dir, vaya bona taula posada.
7: Sí, i tu has de pensar en els convidats que tindràs. És a dir, si són més clàssics, més atrevits, i segons ells, munta't l'estilisme de la taula.
6: Que bé, que bé. Bé, on te poden trobar aquest estiu? Perquè no t'hauries de ser per amunt, per avall, cap aquí, o aprofitaràs un poc per descansar, o no?
7: No, jo no me trobareu a la Coloni.
6: Ah, molt
7: bé. La Coloni, la Salina o la Santanyí. Sí,
6: sí. Per aquell trosset...
7: A Casai.
6: A Casai.
7: Me trobareu a Casai.
6: Clar, has de fer...
7: Allà me trobareu cada dia.
6: És el teu segon llinatge, quasi.
7: Sí, sí. A veure, aprofitaré per descansar una mica, perquè com que hem fet lo de la botiga nova, que se converteix un poc en un concepte d'art...
6: Ai, és veritat, teniu una botiga que tu pots anar a comprar articles de decoració,
7: sí.
6: No? Però, a part, també pots fer un còctel. O...
7: Pot fer un còctel inspirat en dissenyadors de moda.
6: Ah, molt bé.
7: Sí, amb Chanel, en Christian Dior, en tot això. I després, també serà galeria d'art.
6: Molt bé, molt bé. És a dir, hi ha un poquet de tot.
7: Oh? Sí, hi ha i perfums.
6: Perfums també?
7: Perfumeria exclusiva, sí.
6: Bueno, mare
7: sí,
6: meva,
7: sí,
6: que...
7: Sí.
6: És que hauràs de tornar un altre dia.
7: Hauré de tornar, compta vos més coses.
6: Jo troc que sí, hauràs de tornar. Bé, idò, fem una cosa. Vosaltres apunteu-vos això. Aquest estiu no ho feieu, no sigueu vosaltres que feieu un sopar d'estiu, fora que hi hagi una bona taula posada, unes bones estovalles de disseny, i un, com era? Un cap de...
7: De moro.
6: D'això,
7: cap de
6: moro
7: de ceràmiques de Sicília,
6: exacte.
7: Sí.
6: Idò, ja ho sabeu. Bé, Caterina, tornaràs un altre dia?
7: Tornaré.
6: Si tot... m'agrada.
7: Tornaré quan vulgueu, encantada.
6: T'hem de conèixer un poc més i m'hauràs de contar les coses així de moda i d'art i decoració, que són importantíssimes.
7: Claro, quan vulgueu, vos dono consells.
6: Gràcies, Caterina, que vagi bé.
7: Vinga, una ferrada.

Bueno, idò, ara escoltàvem en Cati, l'haurem de tornar a convidar perquè no tenim més temps, però vosaltres ja sabeu que nosaltres estarem amb vosaltres fins a les 12 avui aquí a La Gran Vida. En aquesta segona hora farem la nostra passejada per Mallorca en tots els actes que hi ha arreu dels municipis que estan de festa aquesta setmana, perquè són molts. No només els que celebren Sant Bartomeu, que ja han començat les seves festes, sinó els que estan acabant les seves, les que ja han fet amb altres patrons, Sant Llorenç o Sant Roc i de més. També anirem fins a Menorca, concretament a Alaior, perquè allà estan de festa. Anirem a Ana Clara i Mamira amb aquesta passejada per Menorca. I com no podia ser d'altra manera, també repassarem l'actualitat d'aquest alt risc d'incendis que tenim concretament a l'illa de Mallorca, i són molts els correfocs i castell de focs que no s'han pogut fer o no se podran fer durant el dia d'avui. Res, no vos mogueu, que ara vos deixem amb els serveis informatius i després tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Tenim en aquesta hora els majors registres de temperatura de les illes Sacala, Galdana, Ciutadella i Sant Elm, Andratx, amb 31 graus. 30 graus tenim a la Mola de Mó, Llucmajor i Sant Bonet, Marratxí. Quant a l'acumulat de precipitació del dia, tot just 0,2 litres a Sant Torrella, Escorca, i on més va ploure va ser a Binissalem, amb 3,5 litres, segons les dades de l'AEMET. El dia ha començat amb alguns nígols alts. Cap al migdia anirà nigulant-se una mica, però després es tornarà a destapar. Pot ploure molt localment a l'interior de Mallorca. Vem el fluix dominant de nord de nord-est, amb una mica d'embat i situació marítima més aviat tranquil·la, amb mar rissada i marejol, dones que no arribaran al mig metre, temperatures semblants a les d'ahir, amb màximes de 36-37 graus a l'interior de Mallorca, 35 a l'interior i Ponent Menorquí i Eivissa, mentre que Formentera no s'ha de passar dels 34, és un pronòstic dels companys del temps en divendres. Avancen les obres de l'eixamplament del llit del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç des Cardassar, al seu pas per davall de la variant de la carretera de l'Artà i Sol Cervera. Ja fa mig any que es va començar a executar aquesta obra, que es preveu que acabi d'aquí a mig any i permeti multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, explica Jaume Soler, bala de Sant Llorenç.
2: També s'avança l'augment de la capacitat de drenatge d'aquest punt concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt d'estorrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui investida el més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futurs episodis d'inundacions i incendis.
1: El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic. Diu que per millorar la qualitat de vida dels residents, també per potenciar la indústria tecnològica, que diu generarà ocupació qualificada i de llarga durada. Tot això amb consens a anys vista. És una entrevista de l'Agència Europa Press.
3: Hem de tenir unes idees clares, mirar una mirada a llarg termini, els consens en les diferents organitzacions polítiques.
1: I el sector de la restauració continua bregant aquest estiu amb la pujada de costos que s'arrossega des de fa uns anys i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici en el negoci. Ho han explicat a IB3 Notícies el gerent de l'Associació de Restauració de CAEP, Tomeu Mas, i l'encarregat d'un dels restaurants de Sant Bauló, Santa Margalida, el Baulina, Tafol 90, aquest cap de setmana de mitjans d'agost, en plens a moltes terrasses.
4: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte. Nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir. D'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
5: Lo normal era per fer feina, lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%,
1: I a la península, després de 8 dies sense control, aquest cap de setmana s'ha frenat per primera vegada l'avanç de les flames de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat 38.000 hectàrees i ha obligat a evacuar centenars de persones. D'altra banda, a les penyes de Riglos, a Osca, continua el foc, en aquest cas sense ser controlat, ha cremat en aquest indret més de 15.000 hectàrees i també ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de fins a 9 municipis. Fins aquí les notícies de les 10, divendres en ràdio. Més informació a l'emissora pública en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, són les 10:04, gairebé les 10:05, i continuem en directe en aquesta casa, IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes, no només festes i trulls, que n'hi ha moltíssims. Ara escoltàvem els nostres companys de serveis informatius amb tota aquesta actualitat. Després farem un repàs d'aquest risc alt d'incendi que hi ha a les nostres illes, concretament a l'illa de Mallorca, i que per molt d'això s'han hagut de suspendre diferents correfocs i castell de focs d'aquestes festes. Ja ho dèiem abans, que aquest cap de setmana, sense cap dubte, és cap de setmana de l'estiu on més concentració de festes patronals i populars hi ha a totes les illes. Però en aquesta segona hora farem un repàs de tot allò que tindrem, perquè, bueno, tenim una segona hora ben completa. Primer de tot, farem una passejada per Mallorca, com dèiem, en aquestes festes patronals que se celebren a diferents municipis de l'illa, des de Cap de Pere, passant per les Salines, a Felanitx, a Consell, a Alaró. Són molts els pobles que estan de festa actualment a Mallorca, i per tant farem aquest repàs de totes aquestes activitats en aquesta passejada per Mallorca. Després d'aquesta passejada per Mallorca, també volem conèixer una iniciativa. Seríeu vosaltres capaços de menjar-vos una hamburguesa d'atenció 2,5 quilos, és a dir, 2,5 quilos d'hamburguesa? Bueno, idò, això a Palma hi ha aquesta opció, i volem saber quins són els valents o valentes que s'atreveixen a menjar-se aquesta hamburguesa de rècord. 2,5 quilos d'hamburguesa. Tot d'una, en xerrarem d'aquesta iniciativa. I després, xerrant de festes i de truis, entrevistarem a un DJ. Sí, és DJ Titi. Es va fer conegut al temps de la pandèmia, tot i que tota sa vida s'ha dedicat a posar música i fer festa, sobretot a la zona del Llevant de Mallorca. Ara, però, s'ha estès la seva música, la seva festa, i no només va arreu de Mallorca, sinó també fa aquestes visites a Menorca. Xerrarem amb ell, amb DJ Titi, i, quan no pot ser d'una altra manera, també serem amb na Maribel Quirós, que mos farà una recepta d'estiu, com cada setmana, per veure'm, si no sé, si anem a la platja, si tenim la sort de fer una sortida en barca, i doncs ella mos donarà aquestes receptes d'estiu, així que això serà d'aquí a uns minutets. Però el més important, vosaltres, on sou, què fareu, on no anireu, estàu de festa en el vostre poble, s'ha suspès el correfoc del vostre poble, passau pena per si haurà, si plourà o no plourà, bé, el que vulgueu, mos podeu escriure en aquest WhatsApp.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp d'IB3 Ràdio. Mos podeu escriure, mos podeu demanar allò que trobeu. Així que no en parlem més i començam amb La Gran Vida aquesta segona hora.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Vall.

Vinga, ja fem aquesta passejada per Mallorca, perquè, bueno, ja vos dèiem que hi ha multitud de festes de truis arreu de les nostres illes i hem de dir-vos que les festes dels pobles de Mallorca n'hi ha moltes per triar i de tot tipus. Si vos pareix, començarem per ser del meu poble, perquè me peguen de més a prop i me'ls conec bé. Anem fins a Consell, que allà es celebren les festes de Sant Bartomeu, que varen començar ahir amb la festa de la capta i que un any més va replegar centenars i centenars de joves, i no tan joves, que varen participar d'aquesta, podríem dir, neofesta, que ara ja és part de la tradició del poble, tot i que aquesta festa està documentada des de l'any 1720. Bé, idò, per qui vulgui avui anar fins a Consell, a partir de les 8 del capvespre teniu l'inauguració de la placa commemorativa del 25 aniversari de l'agrupació Joves de Consell. I és que aquesta associació serà l'encarregada de fer el pregó de les festes de Sant Bartomeu amb motiu d'aquest 25è aniversari. Una associació que, sense cap dubte, ha canviat de dalt a baix la manera de viure, d'entendre el municipi de Consell. A partir de les 9 hi haurà la novena edició del Premi Literari Joan Guasp Vila de Consell, el lliurament dels premis en els guanyadors de poesia i teatre. I a partir de les 9:30 hi haurà la 34a mostra de ball mallorquí i ballada popular a càrrec de l'agrupació Arrebrot, i també l'escola de ball de la plaça i Arrabalers. Això serà a la plaça major del municipi. I en queda una altra. A les 9:30 també es corre foc de l'eixam a l'avinguda Francesca Omà. Una activitat que hem de dir que està encara entre cometes perquè s'espera la decisió de si se podrà o no fer degut a l'alt risc d'incendi.

I continuem i ja ho escoltau. Jo som Sollerica, que perquè a Solla estan de festa, hi ha moltes activitats organitzades en aquest programa de Sant Bartomeu que va començar aquest passat dia 15, just ahir, fins al 25 d'agost. Són moltes les activitats que s'hi poden gaudir, s'hi poden fer durant aquests dies. Avui, diumenge, també hi ha diferents activitats programades durant tot el capvespre i durant la setmana, dimecres, dia 19 d'agost, a la plaça Constitució, hi haurà la cercavila, des de Can Dulce, amb els caparrots de la vila, els tambores infantils i la batucada Batú al món. Tot seguit, davant Can Dulce, hi haurà el pregonet de Sant Bartomeu a càrrec de Lídia Sánchez, que és un petit pregó del més petit. També a la capella de les Escolàpies hi haurà la inauguració de les mirades i diàlegs. Per tot això vos podeu informar a través de ciutatdesolla.org. Després, bon, anem també a dijous, dia 20, perquè allà s'hi celebra el taller de popular de caparrots. Vine en aquesta festa i podràs fer el teu propi caparrot, així ho anuncien. És una activitat gratuïta que organitza l'estol de Tramuntana. Per què? Bueno, perquè la gent del poble pugui tenir també una versió dels seus caparrots. I totes aquestes festes, com vos dèiem, duraran fins dia 25 d'agost, l'endemà de la festa del patró, de dia 24 d'agost, que és Sant Bartomeu. Bé, idò, dissabte 22, a partir de les 5 i quart, a la plaça Constitució, hi haurà el concert del joc de ministril del Consell de Mallorca. Està organitzat per Xeremies de Solla i l'Ajuntament de Solla i hi col·labora el Consell Insular de Mallorca. I a partir de les 22, davant l'Ajuntament, hi haurà l'orquestra Oasis amb Marga Pocoví i Vial Tous.

I de Solla, on anàvem en el sud de l'illa de Mallorca, concretament a Set Salines, perquè allà també celebren, a part de la seva coneguda festa d'escavall, que serà encara d'aquí una setmaneta, però les festes de Sant Bartomeu ja han començades i avui, diumenge 16 d'agost, hi farà la gran festa de l'Espigolada. I en xerràvem d'aquesta festa. És una festa que, en el final, allò que fa és que els més joves vagin a recollir mel·les i a través dels dimonis no tinguin una recollida de mel·les tan fàcil i sigui un poc més divertida, clar que sí. Serà a partir de les 7 del capvespre. La sortida és des de l'Ajuntament fins a la plaça de Sant Bartomeu. En acabar aquesta espigolada hi haurà una festa amb la xaranga, una ronda més. Això serà avui capvespre, com dèiem, en aquest municipi de Set Salines, a Mallorca. Però dilluns, just demà, hi haurà la repicada de campanes i penjada de banderes de Sant Bartomeu 2026. Quan a les 12, en el campanar de l'església de Set Salines. I també es farà un acte de reconeixement en els guanyadors de la portada del programa de festes i de la camiseta d'enguany, que serà a la plaça de Sant Bartomeu a partir de les 20 hores. I just seguit hi haurà el pregó de les festes de Sant Bartomeu, que podreu gaudir, com dèiem, en aquesta plaça del municipi de Set Salines aquest proper dilluns, dia 17. Avui, com dèiem, tenen la festa de l'Espigolada que vos hi esperen a partir de les 7 del capvespre.

Bueno, i ara anem fins a les festes d'Alaior, perquè avui, el diumenge 16 d'agost, ja fa una bona estona, ha començat a cercavila en la xaranga i d'oci i les colles geganteres. També hi ha hagut replec de la colcada per diversos indrets del municipi i d'aquí a res 15 minuts arriba la colcada, estrellat de la imatge de Sant Llorenç i missa de caixers a l'església de Santa Eulària. En acabar aquesta missa hi haurà Escaleo, interpretat per la banda de música de l'Alaior. Serà a la plaça a partir, com dèiem, de les 10 i mitja d'avui de matí. Nosaltres, després, a partir de les 11 i mitja aproximadament, serem en aquesta festa en directe amb na Clara i Mamir des de Menorca per contar-nos tot allò que passa en aquest municipi de l'illa de Menorca. I a partir de les 8 d'escavespre hi haurà música i ball amb el grup folclòric Tramuntana de Ciutadella. Serà a partir de les 8, com dèiem, a la plaça nova d'aquest poble. I a les 8 i mitja, la 54a desfilada de carrosses pels carrers del poble. Ahir, en el municipi de l'Alaior, a Mallorca, es va viure una festa molt semblant, que són les carrosses de l'Alaior, en aquest cas de les festes de Sant Roc, i avui és el torn d'aquestes festes de Sant Llorenç a l'Alaior. A partir, com dèiem, de les 8 i mitja, la 54a edició de la desfilada de carrosses d'aquest municipi. I a partir de les 11 i mitja, actuació musical de Xafogó a la pista de patinatge. I també queden pendents, a partir de les 12 i mitja, l'esclafit de focs artificials per acomiadar-se d'aquesta jornada. Tot pendent, com dèiem, de la previsió o l'alerta per alt risc d'incendis.

0: cap de dragó.
1: Idò, aquesta és un poquet la passejada per Mallorca i també per Alaior, en aquest cas a Menorca, perquè estan de festes, les festes de Sant Llorenç. Després, quan bordem, anirem a Na Clara i Mamir, però ara vos deixem escoltant una cançó, perquè després, en tornar, xerrarem d'això, d'aquesta hamburguesa, atenció, de 2,5 quilos, 2 quilos i mig d'hamburguesa. Menqui és el valent o la valenta que se la pot menjar. No vos m'acou, que continuem aquí en directe a La Gran Vida.

0: IB3 Ràdio és memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur, portada,
6: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: De 8 i 47 minuts.
9: Són les 8.
10: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: La Gran Vida amb Raül Valls.
1: Ai, la gran vida. Bueno, són les 10 i 21 minuts. Nosaltres som en directe aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. I no només a les festes o actualitat, sinó que també hi ha coses curioses. En aquest cas, volem xerrar-vos d'un concurs, atenció, d'un concurs per menjar-se una hamburguesa de 2,5 quilos. Jo no sé si vosaltres seríeu valents o valentes de menjar-vos aquesta hamburguesa. Betty Sam ha organitzat aquest peculiar concurs o aquest peculiar repte. Per això hem de xerrar amb el seu gerent i responsable que, sabrem com així aquest concurs, d'on ha vengut, si ells ho han provat o no, o si ja hi ha molta gent que diu, vinga, jo m'atrevesc a participar-hi. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan Ximenis. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia, Raül, com estàs?
1: Molt bé. Ara mateix, en aquestes hores, no m'entraria, però crec que a l'hora de dinar, tampoc. És que 2,5 quilos d'hamburgueses són molt de quilos, eh?
2: Bé, és un bon repte, és un dels atraients que tenim pels nostres participants o concursants.
1: Sí.
2: I la veritat, que ja n'hi ha un parell mallorquí que ja s'han acabat.
1: Àlvaro!
2: I n'hi ha alguns que és de repic, en els dos darrers reptes,
1: sí?
2: Després me diuen Joan, i un geladet de Ben
1: and
2: Jerry's també entra, ja, vinga.
1: Per favor, quin desastre. Escolta'm una cosa, jo dic... D'on comença aquesta iniciativa? Conta-mos, Joan, el primer president que ens està escoltant de totes les illes, qui ets i com comença aquesta iniciativa?
2: Bé, bueno, jo som en Joan Ximenis, som el gerent d'aquest restaurant i de l'hotel que tenim de vora, el Guadalix, i aquesta iniciativa pues, ja fa... Vam obrir el restaurant el 2014 i pues, ja fa 3 temporades que duim fent aquest repte. Vam començant intentant... Veient que se van posar de moda a la televisió les cròniques carnívores, el Man vs. Food, i veient que era molt atractiu, i també les xarxes socials, que hi ha bastant de reptes, i nosaltres no ens volíem quedar enrere, i a més de fer una carta d'hamburgueses, que n'hi ha moltes,
1: uh-huh.
2: Vam incluir aquesta de repte dins la carta, perquè vam trobar que hem d'oferir, o sigui, hem de fer reptes en productes que estiguem oferint a la carta. I tenim aquesta hamburguesa, que són 5 discos de carn de 200 grams, 250 grams de formatge, 250 grams de bacon, pa i 500 grams de patates, que fan els 2 quilos.
1: Mare.
2: I pues, aquesta idea pues, me'l va sorgir en base a això, a veure que hi havia molta gent, que hi ha molta gent que els agrada fer vídeos i també que els agrada experimentar fins on pot arribar el nostre límit.
1: Uh-huh.
2: I van trobar que aquesta hamburguesa amb carn feta per nosaltres i tot, pues mos donava molt de joc.
1: I
2: la veritat pues, que hi ha bastanta gent que està interessada quan venen.
1: Això anava a dir, perquè, clar, això no és un repte, diguéssim, que dius, mega, tal dia podeu venir tots i el menjaró. No, això és que tu vens en el restaurant, no?, i dius, jo vull provar aquest repte.
2: Aquest repte el pots fer sempre que estiguem oberts, tots els dies,
1: sí?
2: El tenim a la carta.
1: Mare
2: però després,
1: meva.
2: Un pic en el mes,
1: sí?
2: Reunim en els més valents, que pots comprar la teva entrada per entrar, diguem, amb els contactes per Instagram, i pots fer repte amb un parell més. Amb un parell més. Darrere ara... vam ser 8 persones. L'anterior eren 12 persones. I és un repte que aquí, és qui fa el repte en menor temps,
1: sí,
2: s'endú 2 estàncies gratis. Però això és només... un pic en el mes, que feim aquest repte. Que feim aquest repte conjunt. Si no,
1: mare
2: el
1: meva.
2: Pots fer individualment.
1: Clar.
2: I el pots fer qualsevol dia, qualsevol hora.
1: Clar, molt bé. Està bé això, perquè, clar, un ja que... És que, clar, hem de pensar una cosa aquí. No només menjar-se l'hamburguesa, sinó que quan ho feis així en grup, un pic en el mes, és que fa més via, no?
2: Sí.
1: Que no sé, ara tu m'ho explicaràs tècniques, eh? Però és que fa més via, a més, té s'estancis hotel, que ja li va bé perquè per reposar els 2,5 quilos d'hamburguesa ja li deu anar sí. bé. Però, escolta, ja aneu vi, creu, ja han vengut grups, ho han fet, a lo millor pots quedar, jo què sé, amb 5, 6 amics i dir, vinga, m'ho apuntam en això. Però, quines tècniques has vist per menjar-se? Hi ha gent, no sé, que beu aigua, hi ha gent que no beu res, hi ha gent que s'ho menja ràpid, n'hi ha que s'ho menja poc a poquet. Quines tècniques has vist?
2: Bé, aquí t'he dit que he vist. O sigui, moltes vegades pues, ve gent amateur i veus qui comença per la carn, qui comença per les patates, i hi ha aquestes tècniques. Però després veiem que hi ha vegades que hi ha gent que és professional en això, que fa molt de reptes. I aquests pues, ja tenen unes tècniques més especials i sobretot empleen molta d'aigua perquè passi més.
1: Ah, és a dir, clar, van menjant i llavors, venga, un poquet d'aigua. I així va passant, eh?
2: Hi ha vegades que suquen un poc perquè les patates estiguin un poc més humides i passin més aviat. Això no és tan agradable, però les tècniques són les tècniques.
1: Clar, escolta...
2: Aquest que va fer aquesta tècnica té el rècord absolut de menjar-se aquest repte que està en 6 minuts, crec que eren 36.
1: Mare meva.
2: 2 quilos de menjar en 6 minuts.
1: En 6 minuts? És que és una barbaritat. Escolta, Joan, tu estàs molt bé perquè has tingut aquesta iniciativa, l'heu posat en marxa, està sent un èxit, la gent hi participa, però tu ho has provat.
2: Jo t'he de dir que el vaig provar repte fa 2 o 3 anys.
1: I vas dir, ja que ho faig un altre, no?
2: Jo, que som jugador de rugby, i en aquella època menjava molt.
1: Ah, web.
2: Ara m'he de cuidar un poc el pes.
1: Ah, web.
2: Però quan ho veig dic, bé, és possible, sempre és possible.
1: No, sí, possible, això està clar. Possible és perquè les dades ens acompanyen, hi ha gent que l'ha aconseguit. I
2: enguanyen els reptes aquests que han fet.
1: Sí.
2: Un ha fet 16 minuts i un ha fet 18 minuts.
1: Mare meva, mare meva. Bueno,
2: sí, o sigui, possible és possible perquè ho hem dit tot.
1: Exacte, possible és possible. Ara, ja un pic que ho has provat, ja d'espectador s'està millor, no? Ja està, vull dir, ja estaria. No sé jo, és que avui, aquest cap de setmana que estic aquí jo tot sol en el programa, no tenc els meus companys, però a lo millor haurien de provar de fer aquest repte amb en Joan Mimàs i en Miquel Àngel Lariza, que venguessin i anar. Jo puc venir a fer de moderador, i que el dos ho provin. Jo m'ho menci un cap de patates i ja està. Però ho podem provar. Això, com ho hem de fer? Tu m'ho deies, com t'apuntes, com participes, és a dir, quan t'has de venir un grup, com ho han de fer, això? O on s'ho poden informar?
2: Pots venir directament en el restaurant i te preparar la taula, perquè sempre estem preparats, i si voleu venir en grup a fer-lo, pues, tens el meu contacte, els contactes per Instagram, i que el nostre Instagram és BettyAndSam, i mos pots contactar per allà. Nosaltres te reservam una tauleta, te poden reservar la taula de Cadillac o la taula que està a veure el cotxe dels Blue Brothers, si vols, i te reservam la taula i vos preparam el repte perquè quan t'arribeu estigui calentat i posam el cronòmetre i a menys qui guanya.
1: Molt bé, i de Joan, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta iniciativa que heu posat en marxa, que ha estat sent tot un èxit per valents i valentes. Veurem si ho van aconseguint encara més gent, perquè, bueno, el premi hi ha un bon premi, eh? Així que, per què no?
2: Dues nits d'hotels està molt bé, perquè el pots emplear a qualsevol hotel de la companyia, que és aquest hotel o qual hotel, i els pots emplear en volar.
1: Molt bé. Idò, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per contar-nos aquesta iniciativa que heu tingut, i molt d'èxits.
2: Moltes gràcies, i vos esperam aviat per restaurant.
1: Vinga, gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, bon dia.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleu del bord. Per això dic que avui...

0: Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: I d'això mateix, creativitat i receptes que cada setmana vos duim aquí a la gran vida, ja ho sabeu, i ara amb aquesta calor d'estiu i rebel·les i dinats, sopars a la fresca, sortides en barca, anades a la platja, bueno, totes aquestes coses, tots els qui pugueu fer-ho. I nosaltres tenim l'opció de donar-vos diferents receptes per, no ho sé, jo què sé, aneu a la platja i vinga, o teniu un sopar, o teniu convidats a casa vostra, que feis una, com diuen ara, una pool party, vai, una festa a la piscina, i do també. Tot això qui mos ho fa? La nostra sollerica estimada, na Maribel Quirós, bon dia.
2: Bon dia, jo només somia amb una cosa,
1: que és
2: anar a esquiar, en
1: sèrio. Anar a esquiar?
2: En sèrio, que hi ha un esquí millor, anar amb trineu, no
1: Ai.
2: Sé, anar al Polo Norte.
1: Ah, escolta, res més, mos faltava, Balears, que hi hagués neu sempre en esquí major.
2: Per favor, si, volem neu.
1: Si estiguem,
2: volem neu.
1: Si estem plens de febrer a novembre o desembre, imagina't si tinguessin neu, ja seria ja... Bueno.
2: Volem neu i anar a esquiar. Jo què sé, no sé, anar amb el Papà Noel,
1: no,
2: que jo... qualsevol cosa, però, per favor, que
1: me
2: traguin
1: d'aquí ja. Mira, jo crec que mos han de posar un descompte de resident... Oh, Balear, mos ho han de posar també amb connexió, o sigui, perquè tu pots anar de Balears a qualsevol lloc d'Espanya sota descompte de resident, no? Però, clar, si vas a Andorra, no sé fins quin punt. Per tant, si vas a Seu d'Urgell, sí. Però si vas a Andorra, que supos que deu ser el mateix, no ho sé. No, per tant, hauríem de tenir un descompte o més connexions Balears-Andorra per quan tenim aquesta calorada anar cap allà.
2: M'entens?
1: No t'apareix? Sí. Jo troc que sí. Ara, jo esquiar jo pas, eh? Perquè això és un espanyer genolls i cames i
2: però, tot... home, Raül, és quan anem barca. L'únic
1: no.
2: Esquiar.
1: No.
2: Aquell bar que posen a dalt de la pista, que posen música...
1: Això sí, jo aquí seré.
2: I què te penses? Tu, jo pujaríem allà i diríem, bé, ja veurem com de ballar.
1: Exacte.
2: Ho entens?
1: Jo pujo en sota que tec aquell, que te pujo
2: en
1: un fil.
2: En sota que tec per amunt.
1: Exacte.
2: En sota que tec per amunt.
1: Aquí anem. Ara, per baixar...
2: Serrarem de l'estiu i de ser barca. Ah, jo... Veure el vino caliente que mordoni.
1: No, jo... lo que sigui, lo que sigui. No, jo...
2: Lo de... DJ.
1: Això, clar, lo seu. No. Però jo això d'esquiar, 10 minuts està bé, una estona, un trineu, una rialla, un baixar una pista d'aquesta, bé, però ja està. Vull dir, un pit fet ja me sobren els altres dies, m'entens? Les coses
2: no,
1: com
2: ja,
1: són.
2: Tu ja hem de fer això, i anem a aquest programa ja dalt, des del bar aquí.
1: La gran vida a la neu. M'ha parit bé. Bueno, Maribel, com que això... que dèiem, és només un somni, no és una realitat, i estem al mes d'agost, aquí a Balears, aquesta color, tothom ve cap aquí, una gentada, però també hem de dir que tenim les nostres rebel·les, les festes, els dinars, els sopars d'estiu, família,
2: Sant
1: amics...
2: Sant Bartomeu.
1: Clar, perquè compartim patró, na Maribel i jo. Què hem de fer? Perquè, no sé, ara tens que sopar a la fresca, tu. Feis sopar a la fresca a Solla, això, no?
2: Feim sopar a la calenta, però bé.
1: És a dir, perquè fa calor o perquè ho feim dintre vostre?
2: Perquè fa calor.
1: Ah.
2: Perquè ja no sopar a la fresca, un temps de dir sopar a la fresca, ara jo ja...
1: Això és vera.
2: El Sàhara.
1: Bé, però hi ha que dir que ara ja, al mes d'agost, el vespre comença a fer aquest, com diria la predina, hem de treure la Rebeca.
2: Vinga, jo
1: sé
2: que
1: t'he de
2: tenir calrades, perquè jo...
1: M'encanta aquesta paraula, calrades. És una fantasia.
2: En sèrio. Deixeu córrer, perquè ja m'ho desviam molt.
1: Sí, vinga, man.
2: Rebeca.
1: No, però per ser Rebeca, perquè ja al vespre... Per exemple, quan anaves a veure la comèdia que se fa a les festes, i ja vius, perquè si estàs un parell d'hores assegut al vespre, ja com que fa aquella...
2: Això és ser Rebeca,
1: sí.
2: I quan treuen les banderes, plou i es paperint.
1: Això va així. En el moment en què has paperit posat, aigua assegurada.
2: I com que compartim patró, això passa sempre per Sant Bartomeu. Paperint que se pengen, paperint que se banyen.
1: Jo no sé, Solla, però com se ja fa molt d'any que van decidir posar-ho de plàstic i així no hi ha cap sa pena.
2: Perquè... Content, que ja ho ha fet tot un...

0: Però
1: de paper,
0: penjaven el paper i ens quedava allò horrible.
1: El de paper després durava exactament un dia. Però, bueno, Maribel, de què hem de cuinar avui, mam?
0: Tent de calor, tent d'aubergines.
1: Tent de calor, tent d'aubergines. Com és
0: claro,
1: això?
0: Claro, ara es tent d'aubergines. No diuen que acaben els cabells quan es tent d'aubergines.
1: Ah, no ho sabia?
0: Sí.
1: Això és que és una dita, un refrany...
0: M'ho pareix que les aubergines van de d'haver juny
1: sí?
0: fins, o sigui, en estiu. A Mallorca tenim aubergines en estiu i hem de fer plats de producte temporada.
1: Oi? Clar, sí. Home, unes aubergines farcides és una cosa loca.
0: Ah, brutal. Però no, que no les varen fer ja, ara ja no me'n record. No varen fer aubergines farcides?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí que les han fetes.
0: Crec que abans de la receta la podeu treure, cercau-la.
1: Sí, ho cercau a IP3 a Ràdio La Carta, ho cercau de Rebost al Plat, de La Gran Vida, i allà trobareu les recetes que m'han anat fent. És a dir, avui cuinarem aubergines, però no seran farcides, no?
0: No. Si fèiem un timbal així, com a d'aubergines, com si fos una lasanya, saps, que com una cosa més fresqueta, saps?
1: Molt bé. És a dir, un timbal els prescut una lasanya.
0: Bé, tu fas el timbal, fiques una capa d'aubergini, al mig ho poses, ho farceixes de qualque cosa, un altre cambot, saps? Ho has fent per capes. Val?
1: Molt bé. Vinga, home. Maribel, ingredients que han de menester per fer aquestes aubergines en timbal d'aquest.
0: Aubergines. Domàtiga, no és una salsa de domàtiga. Si la voleu ficar d'esputa de tinar en el nostre mic en roig i d'ullo. N'hi ha una que no tiene azúcar añadido, molt millor.
1: Clar.
0: I si la feis, en vez de posar-hi sucre, ficar un poquet de vi blanc, val? I així no hi posant sucre. I lleva-se acides, també.
1: Ah, no ho sabien, això, ja. Està molt
0: sí.
1: bé. Vi blanc lleva s'acides a la salsa de domàtiga.
0: Això ho va dir Noticier Narguinyano, aquell endavant.
1: Ai, doncs si ho va dir Narguinyano, va a missa. Vinga, sí. Què més?
0: I un pot d'ufabaguera, albahaca.
1: Sí.
0: Perquè li tiram a dins aquesta, quan tenen salsa domàtica, li tiram un pot d'ufabaguera, que s'ha per donar un pot de frescor.
1: L'ufabaguera també va bé per molts cars.
0: Eh?
1: L'ufabaguera també va bé per molts cars.
0: Sí, bueno, i després ho per molts cars.
1: Exacte.
0: Perfecte. I volem comprar un formatge fresc, o, com se diu, brossat.
1: Ah, brossat, sí.
0: Brossat, sí. I el que podem fer és agafar les aubergines, les tirem en làmines, les posem en el forn, saps, que no quedin seques,
1: clar,
0: ni que tampoc, saps, que se vagin fent a poc a poquet.
1: Molt bé.
0: Saps, que no quedin així a cop, saps el que t'ho vull dir?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Les podem imaginar el fons, que quedin bonetes. I llavors, el que hem de fer és, amb aquest brossat, amb aquesta ceba quindoi, amb aquest formatge que triem,
1: sí,
0: el que fam, si el brossat el trempam un poc, perquè també hi podem posar mozzarella, saps el que t'ho vull dir?
1: Ah, que bo.
0: Si les teiam en redó, clar, mos quedarà més guapo, un vet de perllà.
1: Això t'anava a dir, les aubergines com els de teiam, però abans de posar en el forn.
0: Redó. Sí, en redó, perquè així per emplatar mos quedarà més mono.
1: Val.
0: Perquè després necessitant domàtigues, que siguin més o manco del tamany així de aubergine, que no siguin petites, saps el que
1: t'ho vull
0: dir?
1: Sí, sí, sí.
0: I també
1: sí,
0: les teiam redona.
1: Val. És a dir, aubergines i domàtigues teiades redones en el forn.
0: Sí.
1: Vinga.
0: No, la tomàtica no la posin al forn, no?
1: Ai,
0: no? Ah. I quan ja tenim l'aubergine, que està un poc cuida, fem una capa i posam. Una capa rodona. Si posam un mollo d'aquest cap de cuina.
1: Sí.
0: Perquè no mos caigui quan ho anem així fent. O posant damunt una font d'aquest de forn, amb un quatre paper d'aquest de forn, i posam una capa d'aubergine, saps, xerradona,
1: sí,
0: i per hi posam tomàtica,
1: sí,
0: crua, una capa d'aquest brossat o mozzarella, com vulgui més, que mozzarella a la font. I anem fent així capes. I damunt, ahir tiram la salsa de tomàtica, aquesta confeta,
1: sí,
0: amb tu copadera, i un pot de formatge, podríem posar parmesano, però bé, ja que ho feim tot així bastant nostre,
1: sí,
0: un pot de formatge maonet.
1: Que bo.
0: Clar. I agafam i un fornam, perquè la domatigueta no quedi feta, però saps que té que de gustet aquest sac que queda un poc calenteta?
1: Sí.
0: Però que no... Se fon el formatget i la vergina, que ja la teníem feta, pues, se queda així, saps? I tu menges així calenteta, entre calentetita, pues,
1: i
0: queda tot... aquest timbret ben bo.
1: Clar, però tot això...
0: De vergina i formatge.
1: Tot això se queda així com a dins un moldo, no?
0: Bé, després el desmol. No voldria que poguessis barramada i te quedessis sense dents.
1: No, però em refereix. És com se l'assenya, diguéssim, que pot botar a trossos, o no?
0: Sí, però clar, així com ho hem fet és individual. Si tu vols fer aquesta canya, agafes... Clar, ho enteàs redó. I redó te queda per una persona, va fent individual.
1: Ah, si bo, això, aquest detall no ho sabia. És a dir, tu ja ho has fet així redó perquè és com individual per cada...
0: Clar.
1: Ah,
0: no, i no se... Un que queda redonat.
1: Clar, no se desmunta, no se desmunta.
0: I se mozzarella aquesta que redona.
1: Clar, clar.
0: I tu ho vas fet així, és una màtica redona i vas per amunt.
1: És que jo ara m'ho imagino en el plat, saps què te vull dir ja?
0: Clar. I si que ets una tigueta així per damunt...
1: Sí, sí, bonic. Sí, així van... Ara ho visualitz, saps què te vull dir? Ara ho visualitz.
0: Tu vols fer així lasanya? Agafes dins un tàper que van a fer
1: sí,
0: de vidre...
1: Sí, sí, no, jo és que m'ho imaginava així, un tàper gros de vidre i anaves posant capes.
0: I no, ho fas perut, saps? Ho vas
1: omplir,
0: i vas fent el i llavors
1: t'estaves. I llavors clar. No, però així com ho has dit, queda més curiós. Ara feis un sopar a la fresca. No. Clar.
0: Ara... Si no te l'has obert, ho fas en carabassó.
1: Ah, també, també.
0: Un pot de carabassó, un pot de vagini, fas, jo què sé, de corresqui.
1: Sí, sí, sí. És a dir, és com un... Què te diré jo? Com una tapeta grossa d'aubergini, de tomàtica, amb aquesta salseta i aquest formatge.
0: Sí, però jo m'encanta l'aubergini.
1: Clar, és que, sa és. Això sa és. Sí.
0: Però tu pensa, que si fiques la mozzarella que se fon, ja te queda estil, saps?
1: Clar.
0: Ja no... Si ho vol més sa, pues, i fiques un formatge, però ja si tu fiques la mozzarella...
1: No, però et sa, això no engreixa, això és bo.
0: Torrete. Xorretes, així que...
1: Ei, bé, mem, de tot. Llavors, això, tu ara em diràs, potser és un crimen, però això necessita un pot de pa, eh?
0: Bé, sí, el que vulguis, o sigui, moltes, però no, sí, molt de moltes.
1: Clar, és que és això, ara això li fa com que xucat. I què fa, llavors, el plat, no?
0: I el pa moreno m'agrada, però escolta'm, segons el que necessito pa blanc, perquè pa té de soia, aquest de la luna, que tot la vida nostra. Amb pa blanc.
1: Jo també, eh?
0: Està bé bo amb pa blanc.
1: Mira que som del poble on hi ha el millor pa moreno de les Illes Balears, però, m'agrada, però el pa blanc, jo, per exemple, un pa, això que estàs en el restaurant que esperes que te duguin les coses i hi ha un pot de pa i et setri, saps què te vull dir?
0: Sí.
1: Jo m'agrada més un trosset de pa blanc, mallorquí, però pa blanc.
0: Que no, el que ens agrada, el que ens agrada.
1: No és bo.
0: Punyetes. Hombre, per coses millor moreno.
1: Bé, no fa res, ara per un tros de... això, i un pot d'oli, sal i un poquet de prebabó, que m'encanta, i això és boníssim. Però clar...
0: I després venen els guiris
1: sí.
0: I te diu, este pan no está bueno. I tu, com que este pan no está bueno? No, aquest pa. I el foraster, diu, no tiene sal. I jo, però quina sal voleu en aquest pa?
1: Això és vera.
0: I tens cosa, però perquè no tenen ni punyetera idea. Jo... M'encanta, sense sal, pa
1: nostre. Res, així. Tu vas a Itàlia i te posen focatge. Allò vens a Balear i te posen pa moreno. I s'ha acabat.
0: I la vena ni mordia amb... Jo m'han dit 20 vegades.
1: Sí.
0: Que pa no és bo.
1: No, idò. Ell voldria en barra d'això de congelar.
0: Res, tu proveu pa mallorquí blanc amb paté la luna.
1: Que bo. Que bo.
0: Animal, paté de soia. Bo, m'encanta. No té res a veure amb pa moreno. Té una cata igual.
1: És que és diferent, perquè clar, jo trobo que el pa moreno té com el més gust. Es gusta més fort, més intens i pots, clar, és més sa el pa moreno, jo ho entenc, però bo, jo.
0: I si és el de la crosta al costat allà,
1: buah. Clar, és que és això.
0: En sopar té.
1: Jo he de dir que som més del pa blanc, la veritat. Mallorquí, però pa blanc, vull dir...
0: Soso, pan soso, però m'és igual.
1: Soso, per què? Perquè no té sal.
0: Perquè ell ho diu, nosaltres li fem pan bol, ell li ficant l'aromàtica fregada, un poquet de sal, un poquet d'oli,
1: clar.
0: I és boníssim.
1: Nosaltres ho fem així com toca. Mira que nosaltres sal en tenim per donar i per vendre, però sí. Fem fora sal. Això també és un altre tema que un dia en deixarà. Bé, la qüestió. Avui, na Maribel, des de Solla, mos ha preparat aquesta... Com ha dit que se deia? No m'ho fuig, ara m'ho fuig el nom.
0: Timbal.
1: Timbal d'aubergini, domàtica, formatge, mozzarella i formatge de maó. Tot això així en daus, en rotlets, perquè mos quedin com individuals, en el forn, i això queda una monada, et sa, i podeu quedar una beníssim, si ve qualcú que vostre, perquè això també te'n pots endur a la platja, o no?
0: I és de barc. La
1: barca. Deixa-ho... Maribel, mira, la barca, això...
0: Em punxaran la barca.
1: Jo crec que... haurem d'anar amb Playvan quan faig un mare i molta d'aquells. Haurem d'anar amb sa barca, perquè molts passes l'estiu i no hem anat amb sa barca. Ai, Déu meu. Bueno, idò, ja ho sabeu, cada setmana Maribel mordo aquestes receptes d'estiu. Com t'he dit, cada setmana no facis molta feina?
0: No. Bueno,
1: el que hi ha, t'han de fer. El que hi ha. Bé, d'aquí... Ja queda... Ja, tu pensa que cada setmana que xerram és una setmana menys que queda d'estiu.
0: Ja és on van camprint.
1: Clar, ja està, ja és una setmana menys. Eh? I doncs, Maribel, passa molt bé el que queda de setmana, d'estiu, i tornem a xerrar aviat.
0: Vinga, un beso.
1: Vinga, adéu, gràcies. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Idò, això és, aquí continuem en directe a La Gran Vida, quan són les 10:53 minuts, gairebé 54. Tenim notícies de darrera hora, i és que diferents correfocs de Silla de Mallorca s'han suspès, un que s'acaba de sumar ara mateix, és el correfoc de Consell. Després vos donarem més detalls i també podrem xerrar amb els portaveus dels bombers de Mallorca, perquè en aquests moments Mallorca i Eivissa es troben amb alerta màxima, amb alerta 4, per alt risc d'incendis, i per tant s'han de tenir previsió i cura màxima per evitar aquests incendis. Després en xerrarem, però si vols per ara anem a fer un repàs al temps que ens espera per aquestes properes hores. Idò, avui diumenge dia 16 continuem amb un ambient de ple estiu a totes les illes, sol, molta calor i temperatures que a Mallorca poden arribar en els 35 o 36 graus, especialment al sud i a l'interior. De fet, tenim avís groc per altes temperatures a diferents punts de l'illa de Mallorca. Molta atenció també a la possibilitat de qualque ruixat i tempesta de caràcter local, especialment a les zones de l'interior de Mallorca. Ja va passar ahir cap vespre, o escolta abans en els serveis informatius d'aquesta casa. Binissalem va ser el municipi que va registrar una major pluja i que, a més, aquesta tempesta que va provocar inclús calabruix a diferents zones va provocar també un incendi forestal entre els municipis d'Alaró i Consell, que ja està controlat. De fet, poques hores després hi va intervenir tot d'una semilana i poques hores després ja estava controlat aquest incendi forestal, però hem de dir-vos que hem d'alertar-se en el màxim la precaució, perquè aquestes tempestes que se poden generar generen, com dèiem, calabruix, d'altres fan o tenen llamps i, per tant, poden provocar aquests incendis a diferents punts de les nostres illes. Principalment estem parlant de l'illa de Mallorca. Això per avui cap vespre, per tant, aquestes tempestes no se poden preveure exactament en quin moment poden ocórrer ni a quin lloc, però sí que podria ser a l'interior de l'illa de Mallorca. Per aquesta setmana, dilluns, dia 17, continuarà el domini de sol, calor intensa, màximes que poden tornar a situar-se en torn dels 34 i 35 graus, amb mínimes elevades durant la nit, aquestes nits tropicals, i a més, quan plou, tot aquest baf que dèiem, aquesta basca d'estrispol banyat, torna a fer calor, puja tot aquest baf, i per tant la sensació tèrmica encara és molt més elevada. En aquest cas, això serà, com dèiem, a partir de demà, dilluns 17 d'agost. Però dimarts hi haurà poques novetats, perquè continuarà exactament igual, el cel estirat, amb un ambient molt calorós i màximes de fins a 34 graus. I hem de dir que atenció a tots els pobles que estan de festes, perquè a partir de dimecres hi haurà un petit canvi. Tots miram el cel per menys que passarà, però encara és un poc prest. A partir de dimecres de nou començarà a canviar lleugerament la situació, apareixeran més núvols i les temperatures començaran a baixar, tot i que no baixaran gaire, perquè les màximes arribaran en els 33 graus. I per dijous sí que encara hi ha més possibilitats de ruixats i núvols i unes temperatures un poquet més moderades, que no arribaran en els 32 graus de màxim. Per tant, durant tota aquesta setmana, molta precaució, perquè tot i que faci calor, tot i que faci sol, després pot passar que un moment o un altre hi hagi alguna tempesta i que, com dèiem, molts actes d'aquestes festes patronals a molts municipis de les illes s'hagin de plaçar o suspendre. En aquest cas, plaçar o suspendre per molts de la pluja, però també pels incendis. En aquest cas, el risc d'incendis que continua en el nivell màxim, en nivell 4, és el risc d'incendis que hi ha a l'illa de Mallorca i de Menorca. Només una part, a l'illa d'Eivissa i Formentera, tot s'arxipèlag completament amb nivell 4, amb aquest avís vermell, i per tant han d'extremar les mesures de precaució. Com vos dèiem, diferents correfocs s'han suspès. Ja poden dir que s'han suspès a Pollença, a Sencelles, a Sineu, correfocs o Castell de de focs i la darrera hora és que el municipi de Consell, que tenia previst avui a partir de les 9:30 es corre foc dels dimonis de Seixam, ens acaben de comunicar que d'aquí a uns minuts se farà públic, ja que aquest correfoc serà suspès. No sabem si ho podran aplaçar en cas de que aquest nivell màxim de temperatures i d'alt risc d'incendis pugui millorar durant la setmana i aplaçar-ho algun altre dia de les festes, però en aquest moment hem de dir que el correfoc previst per avui vespre quedarà suspès, com acaba d'informar l'Ajuntament del municipi, degut a aquest alt risc d'incendis que ahir mateix va afectar, de fet, entre els municipis de Consell i Alaró en aquest incendi que es va provocar a través d'un llamp d'aquestes tempestes que de sobte arriben, en aquest cas, a Mallorca. Res, aquesta és la previsió. Després anirem amb els informatius, mos donaran tots els detalls i després d'aquesta connexió amb els informatius nosaltres podrem xerrar amb el portaveu dels Bombers de Mallorca perquè mos donin la darrera hora de tot allò que està passant i de totes les actuacions que han hagut de fer. De fet, ahir, com dèiem, varen actuar en la Milana en aquest incendi forestal en el municipi de l'Aró, a Mallorca. No formogueu, perquè tot d'una tornam i vos donam tota aquesta informació.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'entitat en la defensa del territori Terra Ferida denuncia que passats 30 anys de la seva construcció, tres xalets en anella del Puig de Sant Salvador de Felanitx encara no han estat esbocats. Això malgrat, diu que l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca va anunciar-ne el 2017 la demolició immediata i la restitució conseqüent del sòl al seu estat original. Diu un dels portaveus de Terra Ferida, Jaume Drové, que la presentació reiterada de recursos per part de la propietat ha permès la pervivència d'aquests habitatges, amb l'agreujant que durant aquest temps s'estan emprant, diu, per a lloguer turístic sense disposar de la llicència pertinent.
2: Són 35 anys. Jo vaig fent anys i me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i va passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
1: Canviant d'assumpte, un 30% de la població de les Illes afirma, són dades de fa 3 anys de l'Institut Nacional d'Estadística, que no té una temperatura adequada al seu habitatge durant l'estiu, un extrem lligat, normalment, a la falta de recursos econòmics per fer front a l'adequació habitacional pertinent. Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca.
3: El calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
1: I encara en relació amb aquest assumpte del confort davant els dies de calor, l'Associació d'Instal·ladors Elèctrics de Mallorca informa que ara mateix hi ha llista d'espera per la instal·lació d'aire condicionat, donada l'alta demanda existent. També s'ha reduït, si no esgotat, en alguns casos, els estocs en tenda. Comprar ara mateix un aire condicionat, per tant, és bastant difícil. José Ángel Fuster, instal·lador, i Manuel Bernat, membre de l'Associació de Professionals Instal·ladors.
4: Ja puja la demanda i ja més temps d'espera. És mínim 3 setmanes, entre 3 setmanes i un mes.
5: Y estas cosas se tendrían que hacer bastante antes de la temporada, ¿no? Porque después todo el mundo se junta o no hay en estocaje o no hay los modelos que queremos y hay que cambiar de marca, entonces, bueno, empieza a haber problemas.
1: I aquest diumenge l'Ajuntament de Calvià ha llançat una campanya per informar els residents d'altres nacionalitats de la Unió Europea al municipi del seu dret a vot en les eleccions municipals que ja seran l'any que ve. Si volen exercir-ho, tenen fins al 30 de desembre per declarar la seva voluntat de votar davant el consistori calvianer. Diu el batle Juan Antonio Mangual que es vol fomentar així la participació d'aquests veïnats europeus que no tenen la nacionalitat espanyola en les decisions que afecten el municipi del Ponent de Mallorca. I acabarem amb dues notícies de l'àmbit dels succeïts. La policia local de Palma ha informat de la detenció d'un home que va ser denunciat per amenaça de mort i agressió per part de la seva companya de pis. Com que els fets varen tenir a més lloc dins l'habitació d'ella, a més dels presumptes delictes d'amenaces i danys, poden atribuir-li al detingut el delicte de violació de domicili. I d'altra banda, la Policia Nacional a Palma acaba d'informar de la detenció d'un altre home, en aquest cas un turista, denunciat per agressió de dos taxistes a l'aeroport de Palma. El motiu, segons els denunciants, va ser que li havien recriminat que saltàs un senyal en vermell per a vianants en un semàfor. Fins aquí les notícies de les 11. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Bueno, idò, són les 11 i 5 minuts i continuem aquí en directe a La Gran Vida a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa arreu de les illes. Ara escoltàvem els serveis informatius i en aquesta segona hora pegarem un bo fins a Menorca, concretament fins a Aló, perquè allà estan fent les seves festes i es connectarà amb Anna Clara i Mamir perquè mos conti com es viu aquesta festa en el municipi d'Aló. Per cert, podria ser que Aló et salvàs d'aquest alt risc d'incendis perquè encara ells estan amb l'avís groc, per tant, hi ha una part de Menorca que sí que està amb alt risc d'incendi, amb la fase 4, amb avís vermell, per tant, veurem què passa, però, com us dèiem, abans de donar pas en els informatius, tenim una notícia de darrera hora, és que aquest correfoc previst avui vespre de 60 dimonis de Consell per mort de les festes de Sant Bartomeu, previst per avui, cap vespre a les 9:30, s'ha suspès degut en aquest alt risc d'incendi. No és l'únic municipi que ha suspès els seus castell de focs o correfocs, sinó que n'hi ha d'altres, com pugui ser en aquest cas Sencelles, Sineu o Pollença a Mallorca. La qüestió és que s'ha suspès aquests correfocs per mort d'aquest alt risc d'incendis i volem, per això, parlar en aquest cas amb el responsable, en aquest cas portaveu, que ens atendrà des dels bombers de Mallorca, en Xisco Caimari. Xisco, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Bueno, Xisco, primer de tot, gràcies per atendre la telefonada d'IB3 Ràdio. Ara ho estava comentant, són ja diferents els municipis que han decidit suspendre els seus castell de focs o correfocs degut en aquest alt risc d'incendi. Suposa que des dels bombers de Mallorca, molt previnguts i amb alerta màxima, no?, en aquesta situació.
2: Exactament, tenim un risc molt alt o extrem d'incendi, s'ha quedat totalment prohibit fer cremes de vora de terrenys forestals i sense distància, que està regulat a la normativa, i estem pendents de que no hi hagi cap problema aquests dies de festes.
1: Bueno, just ahir, els bombers de Mallorca vareu atendre un incendi entre els municipis de l'Aró i Consell, que, si no té mal entès, va ser per mos d'un llamp. Ja està controlat aquest incendi, no, Albert?
2: Sí, sí, en principi ja està controlat aquest incendi.
1: Bueno, hem de dir que en aquests moments hi ha l'illa de Mallorca, com dèiem, completament amb alerta vermella, per tant, la gent que mos estigui escoltant i com a servei públic, que allò que han de recordar la gent que tingui en compte en dies com és d'ahir o és d'avui, on tant a Mallorca com a Menorca i part de Menorca estem amb alerta màxima.
2: Exacte, el que hem de recordar sobretot és no llençar o abandonar jets de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a les de descans, de vora carreteres també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descargues elèctriques. Estem amb avís d'alt risc.
1: Clar, perquè no només se tracta de les imprudències que puguem fer els humans, que som els més perillosos, sense cap dubte, sinó també de la pròpia meteorologia, és a dir, un llamp, amb aquestes tempestes que se generen ràpidament, i un llamp pot provocar aquest incendi. Ahir, per exemple, en aquest incendi entre l'Aró i Consell, hi va participar la Milana. Entenc que aquesta acció ràpida, no?, d'un helicòpter i tota la part dels bombers que hi acudeixen dels parcs més propers, facilita que sigui una extinció ràpida, no?
2: Exactament. La rapidesa és molt important. Actuant els primers minuts fa que no se propagui aquest incendi, que es faci molt més gran, no? Exactament.
1: Clar. Bueno, i això mateix, mos quedam amb aquest consell que mos deia, i no sé si, Xisco, hi ha cap punt que diguis és més perillós que un altre, però entenc que hem de tenir precaució per tot, perquè són dies, això, que hem d'anar alerta perquè després no hi hagi una desgràcia més important.
2: Exactament, molta precaució i sobretot sentit comú en aquests dies, té aquesta alerta.
1: Clar que sí. Idò, Xisco Caimari, dels bombers de Mallorca, gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos aquesta darrera hora i sobretot per aquest consell a la gent de que han de tenir consciència i, com tu dius, un poquet de seny, eh?
2: Exacte.
1: Gràcies, que vagi bé, Xisco. Adéu, bon dia. Adéu.

0: Bueno, idò, això mateix, ara en xerràvem amb en Xisco Caimari, que està portaveu dels Bombers de Mallorca, amb diferents actuacions que s'estan fent durant aquests dies. Ho recordàvem ahir en aquest incendi forestal, però no ets única. Són moltes les actuacions que van sorgint arreu de les illes, però, com us deia ara, molta precaució, un poquet de seny, eviteu fer qualsevol tipus de... ja no de foc, sinó a vegades amb maquinària agrícola o de jardineria, coses així, han d'anar molt alerta perquè una tonteria llavors se pot estendre moltíssim. Per tant, molta precaució i sempre, si veus qualsevol tipus de petit incendi, telefonar a 112 perquè es puguin posar en marxa tots els serveis d'emergència i, per tant, aturar quan abans millor aquest focus i així evitar que sigui un gran incendi. Com vos dèiem, diferents municipis de les illes han suspès ja els seus actes, Correfocs i Castell de Focs de les festes, perquè la normativa així ho preveu, que quan estan en alerta màxima no és recomanable, i molt manco s'hauria de fer cap tipus d'espectacle pirotècnic, perquè això provoca o té tots els números de que pugui provocar un incendi. Nosaltres, tornant tot d'una, no vos mogueu, perquè tenim moltes més coses a contar-vos, i recordeu això, que després mos anem fins a l'O, perquè allà hi ha Anna Clara i Mamir, que estan de les seves festes de Sant Llorenç.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.

0: Que t'apareix amb aquesta bona música. Continuem aquí a les 11:04:16. Ara tocaran en directe a Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. I no només fem actualitat, també fem entreteniment. Ja ho sabeu, que ens agrada un trull i una festa. Però aquestes festes, aquest trulls que hi ha a totes les illes ara, i com dèiem, aquest cap de setmana més que mai, el cap de setmana gros de festes, sempre necessiten gent que s'hi posi al capdavant. I, sobretot, gent que hi posi música, perquè en el final la música és allò que mos fa estar contents, alegres, passar-nos-ho bé en aquestes festes. Bé, idò, jo vos he dit avui en el principi del programa. Ens acompanyarà un DJ, ja ho podem dir, perquè és el DJ Titi, i aquest DJ, no sé jo, la zona de Llevant és gros, però ja les seves branques s'han començat a estendre, i no només no li basta Mallorca, que també va per Menorca. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic, que sé que l'acaben de despertar, com aquell qui diu, perquè jo ahir vespre sé on era i on anava, però avui no ha fallat a la cita. És aquí amb nosaltres, IP3 Ràdio. DJ Titi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ha estat? Has pogut dormir un poc?
1: He dormit. He fet 5 hores de les 6 i ja estic a tope.
0: Toca anar fetes moltes, idò. Així mateix.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Jo ho deia. DJ Titi, per Llevant de Mallorca ets un atxa, que diuen. Però no te va bastar i has començat a estendre, també per Menorca. Men, conta-mos com comença aquesta història de DJ Titi, perquè això no és una cosa de desposeir, eh?
1: No. Això fa 23 anys i, bueno, això va venir arrel... Érem de festa, amb uns amics i tot això, i res, i un dia de juerga, uns amics me diuen i per què no posem una discoteca? I això, i nosaltres posen copes i tu posen música. I jo, bueno, jo, amb música i res, i dic, bueno, ja ho podem provar. I d'aquí va començar... O sigui...
0: I vinga.
1: Varen tenir un bar i d'aquí vaig partir.
0: És a dir, fa 23 anys, dius ja, no?
1: Exactament, clar, 23 anys.
0: Qui ho pensa ara, que ho tenim com a molt fàcil, allò de posar música, no? En el sentit de que tu obres una aplicació i ja hi ha música, o YouTube, o aquestes coses, però fa 23 anys això no era així.
1: No, tot s'ha molt d'anar.
0: Clar. Com ho feies antes? Com vas començar, tu?
1: Bueno...
0: En CDs, o com era? O en discos?
1: No, en CDs. Vaig començar en CDs, sí, compraves, anaves a la tenda, xerraves un poc al l'amo, i venia, dona'm aquest CD, i res, i poraven música en CDs.
0: És a dir...
1: I això van començar així.
0: Clar, devies tenir com a dos lectors de CD, no?
1: Correcte.
0: I poses un i l'altre i havies de controlar... Clar, és que per ahir mentida, però en 20 anys ha canviat la cosa.
1: Ha canviat moltíssim.
0: Sí. Bé, tu dius, fa 20 i pico d'anys que vas començar amb aquesta aventura, però, clar, te coneixem com a DJ Titi. Però per què DJ Titi?
1: Això és una pregunta que em fa molta de gent. Titi perquè el grup me va dir es Titi i he quedat com es Titi.
0: El grup d'amics, no?
1: D'amics, sí. I com a Miquel Àngel me coneix poca gent, clar. I Titi me coneix tothom.
0: És el mal nom que te varen posar, no? Així carinyós, però ha estat el nom artístic en el final.
1: Ni més.
0: Molt bé. Mem, i te recordes de la primera vegada que te varen contractar? Perquè no que diguis, venga, ara m'hi poso. No. Van dir, te contractam perquè venguis i mos posis música. Siguis el nostre DJ.
1: Pues sí, me'n record, perquè la primera vegada sempre te'n records.
0: Clar.
1: I me'n record, va ser la verbena d'Esquerritxó. O sigui, és un lloguet de l'hora per la nit.
0: Sí.
1: I me'n van dir, me'n record que era el juny, i me van dir, volen que vengui de posar música. I ja no tenia discoteca, ja no tenia pa ni tenia res. I vaig dir, venga, va, vendré. I aquí vaig partir.
0: I vinga.
1: I Escarritxó va ser el primer puesto.
0: Bueno, doncs, Escarritxó sempre te tocarà de prop, eh? Perquè, clar, el primer dia, els primers que confiaren en tu, escolta, sempre això queda marcat de ben segur. I, Miquel Àngel, jo te demano, clar, ha canviat un poc tot, com dèiem, digitalment i totes aquestes coses, però els gustos musicals mos han canviat moltíssim amb aquests 20 anys?
1: Però molt, sí. Sí, sempre... sí, ja trec que sí. I, bueno, això va progressant i però ja trec que el gustos musical, pues, sí, han canviat bastant, la veritat que sí.
0: Si un ve a veure alguna de les teves festes o de més, quines cançons no poden faltar? És a dir, que aquelles que dius, mira, jo m'és igual, si vos agrada reggaeton o rock o el que vos agradi, però que això l'he de posar.
1: Bueno, els meus seguidors que ho saben, ho tenen clar, i bueno, les cançons que no poden faltar mai les meves sessions, Cadillac Solitario de Loquillo, El Mundo Trae el Cristal de la Guàrdia, i bueno, i en sé que me despedeix sempre,
0: sí,
1: és Nino Bravo, Un Beso i Una Flor.
0: Ai, això, per favor. El meu company, mira'm si Un Beso i Una Flor segur que la tenim, perquè, escolta'm una cosa, clar, en el final, els DJs, perquè abans te deien DJ o DJ okay? Perquè això també és una cosa que ha canviat, no? Pinxa discos.
1: Sí, no, DJ.
0: DJ, ja ha quedat DJ. Perquè abans eren pinxadiscos, clar, ara ja tot canvia. Mira, a partir, ara l'escoltam. Idò, mira, fem una cosa, Miquel Àngel, no te moguis, anem a escoltar-la un poquet i ara tornem. Va, no te moguis.
1: Vinga.

0: Noeda, no partim, no partim. Aquí continuem amb el Miquel Àngel, DJ Titi. Jo ho deia, clar, la zona de Llevant, tu deies que Richo és primer lloc, va confiar en tu per començar a pinxar les festes del seu poble, però la zona de Llevant t'ha donat moltes alegries, no? Tot aquell Llevant mallorquí.
1: Sí, la zona de Llevant, Manacor, Felanitx, Porto Colom, tot això, pues, la veritat que la gent m'estima molt i que per poc que pugui, pues, ja t'he dit, cada setmana som sempre per aquesta zona.
0: Clar. Sí. Jo he de dir que crec que la primera vegada, ara no sé si és la primera, però va ser unes festes de Felanitx o un pub de per Felanitx i després a un aniversari d'una amiga meva que va venir a posar música en Xisca, de Campos, d'aquí, la saludam. I clar, va ser quan més ja te van començar a conèixer de bon de veres. Però clar, després, cercant un poquet, varen saber un poc de la teva trajectòria, que són ja molt d'anys. Però a mi el que més em va sorprendre, no només que ahir mateix eres a Consell, però després vas anar a Bonera, que anaves?
1: Vaig fer Son Cervera i vaig acabar a Campos.
0: És a dir, ahir el tour va ser Consell, Son Cervera i Campos.
1: Exacte.
0: Mare meva, és que jo no sé, és que jo no sé com ets aquí ara mateix, sincerament. És una cosa grossa la vostra. Perquè clar, ara és la temporada forta, no? Ara heu de fer dobletes i com ahir, per exemple, tripletes, no?
1: Sí, bueno, jo, gràcies a Déu, pues, tot l'any tenc molta feina.
0: Sí.
1: i bueno, però és veritat que en l'estiu, pues,
0: Art d'estar.
1: Hem un poc més de feina, sí.
0: Clar,
1: sí, sí,
0: art d'estar. Sí. Bé, jo ho deia perquè el que més va sorprendre, no només ara que ja t'he dit, bé, ja he vist aquest tour, ha estat un poc, ja, els que m'ho escoltau, ahir va voltar per mitja Mallorca, però també quina relació tens tu amb Menorca, perquè Menorca també t'estima molt, eh?
1: Sí, bueno, Menorca és especial. Menorca, jo hi anava a les festes del Mercadal, de festa,
0: sí.
1: Fa molt d'anys, i res, jo soc president Manvila, el president de Mercadal, per un dia em diu, has de venir, posar música, has de venir, i clar, ell té un pub a Mercadal, que és el Savoy, i aquí va començar fa 3-4 anys, vaig dir, venga, i va començar a venir aquí, i res, i d'ençà d'aquí, pues, també toquen els hipòdroms de Menorca, també Ciutadella, qualque dia Ferreries, o sigui, sí, ho toc bastant a Menorca. La veritat que i res, i ara hi vaig sovint.
0: Bueno, això està bé, perquè, escolta, ja hem obert fronteres, perquè hi ha pocs artistes així, balears, diguéssim, que tinguin la sort d'actuar a totes les illes. N'hi ha un que ho fa a Mallorca, n'hi ha un que és conegut a Menorca, un altre que és conegut a Eivissa i Formentera, però que puguin participar un poc per tot és més complicat. I, escolta, abans d'acomiadar-te, hi ha un tema polèmic. Que he dit jo. Tu, reggaeton, com ho dus?
1: Bueno, ho duc així com puc, i bueno, i si n'he de posar en pas, i si m'he d'adaptar en el públic, mirat, no és el meu fart, però s'ha de posar, perquè és una cosa que te demanen.
0: Clar, ara ja, i una cosa, la de superestrella la poses tu.
1: Sí,
0: és que aquesta cançó la tens ja dins el capeta. La posen per tot.
1: Sí.
0: Un beso Naitana, però... Mare meva, en la cançoneta de Naitana. Bueno, Miquel Àngel, DJ Titi, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la feina que fas. I escolta, que de ben segur, no sé quines festes vendran ara, perquè n'hi ha moltes, però alguna vendré o te trobaré de ben segur. Així que descansa el que puguis. Avui t'entrui.
1: Bueno, avui una festa privada, però de tard. O sigui...
0: Bé, tenim per descansar, un poc.
1: Sí, tenim per descansar, sí.
0: Vinga, idò, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Vinga, una ferrada total.
0: Una ferrada. Adéu. Bueno, idò, nosaltres, mira, deim adéu a en Miquel Àngel, DJ Titi, han conegut un poc aquesta part de l'altra banda de les festes, que és molt important, també. I anem a escoltar un poc a Naitana. Vinga, va.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Bona idò, continuem aquí a La Gran Vida, ja ho sabeu, el vostre magazine dels caps de setmanes d'aquesta casa d'IP3 Ràdio, i vos ho hem dit des de bona primera hora. Aquest cap de setmana és un cap de setmana molt especial perquè hi ha moltes festes a totes les Illes Balears. És un cap de setmana que concentra multitud de sants i patrons a molts de pobles de les Illes, i si abans han fet un repàs per aquests pobles que celebren Sant Bartomeu a Mallorca, a Menorca també el celebraran, en aquest cas a Ferreries, però abans de Ferreries han d'anar a Aló, perquè allà fan les seves festes, i avui és dia gran. Per això tenim a l'altra banda d'esfil telefònic a la nostra companya, na Clara i Mamir. Hola, Clara, bon dia.
2: Bon dia, i de sí, a Menorca avui el protagonista és Sant Llorenç de Vinixems, el patró d'aquest municipi d'Aló, el tercer més gran de Menorca, amb més de 10.000 habitants, i aquest cap de setmana s'estan visquent les seves festes tan estimades, les seves festes patronals, on hi ha, evidentment, la cualcada, el jaleo i tots els actes protocolaris protagonitzats per els cavalls. Un jaleo és d'Aló amb una personalitat inconfusible,

0: parets, podria tal vegada...
1: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
0: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
7: Aquesta setmana hem celebrat el Dia de la Tortuga Marina, que va ser el dia 16. I ho han fet, ho han celebrat en l'expectativa de que, de vora si aquest any també tornen a nidificar platges del Llevant espanyol i a Balears. I, és clar, si venen, hem d'estar preparats. Anem a preparar-nos amb el nostre següent convidat. És professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Jesús Tomàs, bona nit. Ben tornat al Nautilus i a 3 Ràdio.
8: Hola, què tal?
7: Bé, estan trigant molt aquest any, les tortugues?
8: Estan una miqueta adormides, sí, però, a veure, no és que siga una cosa estranya. La cosa estranya va passar l'any passat, que van venir molt prompte. La primera, per exemple, va ser al Delta de l'Ebre el dia 3 de juny. Així a València, a la província de Castelló, van tenir una entre el 7 i el 9 de juny, però el primer niu va ser el 14. O sigui, que estem ara començant.
7: Ja.
8: Però poden passar dues coses. O que el calor hagi entrat una miqueta més tard, perquè, com ja van contar, crec que l'altra vegada, el fet de que vinguin a ficar els nius a les platges, sí, depèn de la temperatura de les platges i de la temperatura superficial de l'aigua del mar. I, clar, això és un clar indicatiu del canvi climàtic, i per això estan venint cada vegada més, no? A lo millor este any el calor al mar ha entrat una miqueta més tard, i per això els processos fisiològics de les tortugues s'han retardat una miqueta. Però també pot passar una altra cosa, i és una cosa que ja hem detectat, perquè ja portem més de 20 anys seguint a les tortugues en les nostres platges,
7: sí,
8: i és que, com jo dic, n'hi ha any rico, any pobre. M'explique, si vols. El que una tortuga vinga a ficar els ous depèn del que hagi menjat durant tot l'any, per explicar-lo fàcilment i ràpidament, uh-huh, no? Aleshores, cada tortuga va al seu ritme, per així dir-ho. És a dir, si la tortuga ha menjat molt i ha acumulat molt de greix i moltes reserves, pot venir a ficar els nius, no? Però si no ha menjat prou bé o el seu metabolisme va més lent, pot deixar fins a 2, 3 o 7 anys entre temporades, no? Això què vol dir? Que cada tortuga va a la seua. I això què vol dir? Que n'hi ha anys que coincideixen moltes i n'hi ha anys que coincideixen poques. Per exemple, al 2022,
7: sí,
8: només van registrar a tota Espanya dos nius, que van ser a València. Una a Castelló i una altra a Alacant, a la Comunitat Valenciana, vull dir.
7: Sí.
8: Però a l'any següent, al 2023, van tenir 29 nius a tota Espanya. I l'any passat, el 2014, va baixar una miqueta. A València no, me van fer de treballar molt, però a Espanya va baixar una miqueta. Però l'any passat va ser el rècord. Rècord a tota Espanya i rècord a la Comunitat Valenciana. O sigui, que van tenir un any ric, per així dir-ho. A lo millor este any venen menys tortugues, però ja han vingut. Ja tenim dos registres, una, sí, a Múrcia i una altra a Dénia, al nord de la província d'Alacant, però no hem detectat el niu o no ha ficat els ous, esta tortuga de Dénia. I la de Múrcia tampoc.
7: És a dir, han vengut, o sigui, però aquí... ho han intentat només. Que
8: sí, sí, ja, sembla que... Probablement la de Dénia ja ha ficat un niu, però saps què passa? Que tenim alguns...

0: problemes per a detectar els nius. De fet, este any, ja portem anys, 2 o 3 anys, per exemple, a Catalunya, Delta de l'Ebre, sí que s'estan patrullant les platges. Sí. L'any passat ja van fer alguns trams de la Comunitat Valenciana en patrullatge, però este any ja tenim diverses ONGs patrullant platges en diversos punts de la Comunitat Valenciana. I a Dénia, precisament, hi havia un grup que estava patrullant i han patrullat les nits següents a l'eixida de la Tortuga i no la van trobar. Ja. També hi ha un problema, i és que algunes platges passa el tractor, allí s'ha tota la sorra i ja no tenim evidències de la Tortuga.
1: Passa també.
0: I ahir a Balears tenim un altre problema.
1: Deia que també passa aquí a Balears, el que passa el tractor.
0: Sí, no, a Balears, clar, teniu algunes platges que també es netegen, però el problema de Balears i de per a la detecció de nius és que teniu moltes cales.
1: Yeah.
0: I no hi ha gent en moltes cales per la nit. Aleshores, pot eixir una tortuga, al dia següent van tots els anglesos i els alemans, fiquen les seues tovalloles i les seues sombrilles i ja has perdut la empremta de la tortuga i ja no el pots detectar el niu, no?
1: Clar, pot passar que tinguem nius que no trobam, està clar. Sí. Bé, i quines preguntes queden pendents sobre aquesta colonització que estan protagonitzant les tortugues?
0: Doncs mira, com se diu, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Hem començat este any, ja van tenir un projecte l'any passat, que era el projecte Ingeni Careta, entre diversos investigadors, la gent que més temps portem treballant en les tortugues marines així a Espanya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic, també van partir la Universitat Politècnica de València, que s'encarreguen una miqueta de la telemetria satelital de les tortugues. Però aquest any hem fet com una renovació del projecte que es diu Pescareta, perquè és de la línia d'investigació de l'impacte de les pesqueries i tal. I el que estem analitzant en aquest projecte és com està impactant la pesca, perquè ja sabíem que la pesca afectava les tortugues marines, captures accidentals, etc. Sí. Però el que estem fent en aquest projecte és com la pesca està impactant precisament a la població nidificant que estem creant així, que s'està creant així a Espanya, no? Uh-huh. Aleshores, participem la Universitat de Barcelona com a líder del projecte, està també l'Institut Beta de la Universitat de Vic, com dic, la Universitat Politécnica i la Universitat de València. Però també estem col·laborant amb la gent del COFI, Bahia Balears, i la gent de les Illes Balears, perquè, clar, també volem veure què està passant a Balears a llarg termini, no?, la nidificació.
1: Uh-huh. Idò, quan tingueu alguna conclusió, algun resultat, entendran que parlar. Avui el que podem fer és anar a algunes recomanacions per als nostres oients, que han de fer i, sobretot, què no han de fer, si veuen algun indici d'un niu, alguna tortuga atracant-se a la platja. Que els hi podem
0: doncs
1: dir.
0: Mira, el que no han de fer és el que van fer a Dénia, perquè la tortuga de Dénia, la primera va eixir dues vegades, la primera va eixir en llum del dia, a les 6:30 de la vespre. De vegades pot passar que alguna tortuga, explorant, no és que vaig a ficar els ous, però pot explorar a veure la temperatura de la sorra i pot eixir en llum de dia. En llum de dia n'hi ha gent a les platges. Doncs, clar, és impactant que un animal d'un metre de 50-80 quilos isca del mar i tu el veus, doncs el cos te crida a anar ahí, a fer-li la foto, a fer-te el selfie. Doncs això és el que no s'ha de fer.
1: Clar.
0: El que, quan es veu una tortuga, s'ha d'establir un perímetre per lo menys de 20 metres, si és de 30-50 millor. No se li ha de fer fotos, sobretot fotos en flash, no se li ha d'il·luminar. Lo més important, cridar al 112.
1: Sí.
0: El 112, és el més important. Si també sabeu el telèfon de la policia local del municipi, doncs se li crida a la policia local perquè la policia local vagi a la platja, establesca el perímetre i esperen la tortuga fins que arriben els especialistes. Ahir a Balears s'encarrega el COFIP, en altres institucions que estan en altres illes, però és una miqueta la institució que s'encarrega. També en col·laboració amb Palma Aquarium, etcètera, no? Però sobretot és el COFIP el que s'encarrega allí en Balears de la gestió i la protecció de la tortuga i del niu. Uh-huh. Repassant, el 1-1-2
1: Sí.
0: i sobretot no apropar-se, no tocar-la. També és molt important no trepitjar la empremta de la tortuga, no només on hi hagi possiblement ficat el niu, sinó l'empremta d'eixida i l'empremta de tornada al mar. Per què? Perquè això és important per als especialistes de poder identificar on estan els ous.
1: Clar.
0: Aleshores, no s'ha de trepitjar la empremta en cap de tota l'empremta que hagi fet la tortuga, i sobretot no fer-li fotos, no fer soroll, establir un perímetre. Sempre n'hi ha gent una mica més excitada a les platges, sobretot a l'estiu i sobretot en l'alcohol. O sigui que hem de tractar de controlar, sense ficar-nos en baralles, però controlar a la gent més excitada i cridar al 112.
1: Fantàstic, i amb aquestes recomanacions ho deixarem, però més endavant en tornarem a parlar, i sobretot si arriben, tornarem a parlar un poc més d'aquest fenomen, si et pareix, val?
0: Bé, clar. Després podem parlar a setembre i veure com ha anat la temporada.
1: Exacte, fantàstic. I d'acabar aquí, Jesús Tomàs, investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, professor de la Universitat de València. Mil gràcies per el treball que feis per la conservació de les tortugues i fins a pròxima, Ido.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
2: Amb aquesta sintonia, bé, traïm el periscopi. Volies parlar de futbol avui, Dani?
3: Sí, efectivament. Estem en el Mundial. No podem parlar pràcticament de gairebé cap altra cosa, no?
2: Home,
3: Mundial de futbol,
2: no sé què dir-te.
3: Bueno, podríem fer-ho,
2: Sí, vale.
3: Evidentment, feia una mica de...
2: A veure, què us volies explicar del Mundial?
3: Res, explicar que, clar, és el Mundial de Mundials, perquè en aquesta ocasió són tres països organitzadors, tres seus, i més seleccions que mai, i, clar, és el Mundial que més contaminarà de la història dels mundials.
2: Que bé.
3: Hi ha un informe, sí, estem contentíssims, la veritat, un informe que alerta que en aquesta present edició no és que pugin les emissions de CO2, sinó que es disparen, perquè primer per raons evidents, això que dèiem, són tres països organitzadors, tres països anfitrions, moltes seus, i tres països de grans dimensions, a més, Estats Units, Canadà i Mèxic, i el que suposa això de viatges en transport aeri, amb molts desplaçaments, amb una gran dispersió geogràfica, són milers de quilòmetres a moltíssimes seus, amb més partits que mai i desplaçaments aeris més llargs que faran que també aquest impacte sigui realment colossal.
2: Ahà, i això ho diu un informe que es diu FIFA's Climate Blind Sport, no?
3: Mm-hmm. Sí, que l'ha fet el New Weather Institute, i encara que la FIFA va fer un pas enrere en un aspecte, hi ha un aspecte que va suposar una millora, perquè ha autoritzat l'ús d'envasos reutilitzables. En principi els anava a prohibir. S'anaven a comercialitzar begudes en ampolles de plàstic d'un sol ús. Però va haver-hi protestes que van frenar aquesta decisió, i en aquest cas l'opció més contaminant per una alternativa més sostenible.
2: Home, sostenible relativament, això.
3: En aquest a punt. Sí, exacte, també. Però més enllà d'aquesta petita victòria, en aquesta batalla, les xifres d'emissions han guanyat per golejada.
2: Bé, de fet, s'apunta que la Copa del Món generarà almenys 9 milions de tones de CO2. El doble que la mitjana de cadascun dels darrers 4 mundials.
3: Exacte. Cadascun dels darrers 4 mundials tenia una mitjana d'uns 4,5 milions de tones de CO2. Ara s'estima que com a mínim s'arribarà en els 9 i que podrien estirar-se fins i tot a arribar als 15 milions de tones de CO2. Com dèiem, una de les principals raons és l'ampliació de participants. Enguany competeixen 48 seleccions en un total de 104 partits. És un 63% més respecte a les edicions anteriors, és pràcticament multiplicar.
2: Sí.
3: I això multiplica els desplaçaments, com dèiem, també la quantitat d'aficionats que hi segueixen els seus equips, i també, per tant, més pressió sobre les infraestructures. Són més partits, més seguidors, més periodistes, més tècnics, Morganti, que te veo... I també més hotels, més vols...
2: El Morganti el tindrem en naltros, no en el Mundial.
3: Sí, no el tindrem al Mundial.
2: No el prestam.
3: Però, en definitiva, una pujada d'emissions de CO2, no per culpa del Morganti, sinó de la FIFA, que defensa que el Mundial 2026 va acompanyat d'una sèrie d'estratègies de sostenibilitat per reduir impactes ambientals, deixar un llegat positiu a les ciutats que seran anfitriones, són 16 ciutats, diu que les seus impulsaran estàndards de construcció sostenible sostenible, etc, etc, etc. Ja tenim la bugada
2: sostenible.
3: Exacte, la bugada verda, eh? Ja tenim la roba per estendre i mentretant, sense sí, allò que diuen 5.000 l'univers, entre 9 i 15 milions de tones de CO2.
2: Ja, val. Bé, potser en parlem més, perquè el Mundial dura molt de temps, no?
3: Sí, sí, encara. Queden 3-4 setmanes ben bones.
2: I potser els hi tornem a donar un toc, no?
3: Exacte, ho podem repassar.
2: Bé, en fi, canviem de tema. Anem a un poc d'ornitologia. Estem a la recta final de la primavera, moltes aus ja han criat i molts polls ja estan a punt de volar. Per cert, les oronelles que teníem aquí enfrente... davant IB3, aquí a Eivissa, Sant Rafel, ja han volat, eh? No sé si t'has donat compte, però ja han volat.
3: L'altre dia et vèiem que les miraves amb molta atenció,
2: sí,
3: amb la càmera a punt.
2: El dia següent de fotografiar-les, varen volar. Bé, tenim una pregunta. Què han de fer si mos trobam amb un pollet caigut del niu?
3: Tot i que la primera reacció és la d'ajudar-los, els experts sempre apunten que, davant el dubte, sempre és millor no fer-ho, no agafar el poll. Sobretot si ja té plomes i pot fer salts, ho hem d'observar-ho. El més probable és que els seus pares l'estiguin vigilant de prop. Sol passar amb les cries de teulats, amb les oranelles, com deies, avions i fàlcies també, o mèl·leres, que són les espècies que tenim més a prop, que estan més a prop de l'home, estan més acostumades en estàndards urbans, en parcs, etc.
2: Però els falciots sí que hi ha que agafar-los. Vull dir, teulats i alguns altres sí que és cert que els pares els alimenten a terra.
3: Exacte.
2: Però els falciots...
3: Aquesta és l'excepció, sí.
2: Sí,
3: per això hem de dir que, davant del dubte, no hem d'intervenir. Segurament tindrà la cura dels seus progenitors i hem de pensar que si agafem un poll que trobem en terra, tenim més possibilitats de perjudicar-lo que d'ajudar-lo. I per això, cada any, la Societat Espanyola d'Ornitologia, SEO BirdLife, llença una campanya, es diu No l'agafis, i és amb l'objectiu d'evitar que amb la millor de les intencions, perquè es fan bones intencions, es perjudiqui aquests joves ocells. En la majoria dels casos, aquests pollets no estan orfes, ni malalts, ni abandonats, com deien, sinó que es troben en una fase normal i necessària pel seu desenvolupament. Han sortit del niu perquè se sentien preparats.
2: Estan intentant fer el seu primer vol i no sempre se'n surten a la primera, clar.
3: Exacte. Hem de saber que un intent fallit no és fatídic, el poll romandrà a terra, buscarà una branca baixa, els seus pares el continuaran alimentant, el vigilaran de prop perquè no corri riscos i pugui fer un segon intent, un tercer, o els que el necessiti per ja començar a volar. No estan desemparats i, de fet, si esperes un parell d'hores, i segurament veuràs com apareixen els pares del poll per alimentar-lo, veuràs com busquen un espai més segur per al poll, etc. Tu sí que pots... A veure, si està al mig del carrer, sí que el pots retirar del perill del trànsit, no?
2: Clar, o dels gats, per exemple.
3: Per exemple, si en un lloc una mica més alt.
2: Hi ha que tenir en compte les circumstàncies.
3: Exacte. Però segurament aquell poll... el problema potser ve quan el poll no té plomes, que ha caigut del niu, i com deies, per exemple, en el cas sobretot de falciots, que els pares no poden alimentar-lo en terra.
2: Clar.
3: És un ocell que sempre està volant,
2: pràcticament. Sí, no camina.
3: Exacte, i té moltes dificultats per caminar. Seria un dels casos. Però sempre, si tenim dubtes, hem de recórrer als centres de recuperació de fauna, el CEPRONA, el COFIP...
2: Cridar el 112.
3: Exacte, el 112.
2: Si tenim dubtes, està clar.
3: S'ha d'identificar l'espècie i llavors veure què s'ha de fer i què no s'ha de fer.
2: Bé, estem acabant, però crec que hauríem de comentar aquesta... arribada massiva que tenim a les Balears de papalloles, no? De migradora dels cards,
3: sí,
2: concretament.
3: Sí, la Vanessa Cardoy, que està per tot arreu.
2: Sí.
3: Més la podem disfrutar, està fent la seva migració cap a Europa per evitar, bueno, per passar l'estiu aquí.
2: I arriben com ningú any, des darrers anys
3: no havia estat
2: tan gros.
3: Jo crec que és l'any que més se'n veuen per tots els camins.
2: És que hi ha que dir que a algunes zones d'Àfrica, al Magreb, hi ha hagut... pluges molt intenses, inundacions fins i tot morts, de fet, i aquestes pluges han propiciat que hi hagi una vegetació, més vegetació, i aquesta vegetació, clar, implica també més insectes, més papalloles, és a dir, una inundació al Magreb provoca milers, milions de papalloles a Balears.
3: És l'efecte papallona en les papallones.
2: Tot està connectat. Bé, i dos, si apareix... pots amagar el periscopi.
3: El baixem, sí, sí, el baixem.
2: Gràcies, Dani. I aquí ho deixam. Avui m'anam amb una cançó sobre aus. És una cançó que parla d'una màlera com una metàfora de la lluita dels afroamericans pels drets civils. En Pablo Morgantis, a la de màquines, i en Dani Manau i jo al pont de comandament, tornam en 7 dies. I us recordo que podeu trobar tots els Nautilus d'IV3 a la carta i que us podeu escriure a nautilus@iv3radio.com. Fins al pròxim dissabte, la cançó, per cert, és Blackbird dels Beatles. Cuidau el planeta.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La Universitat de les Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després d'haver quedat fora del rànquing de Xangai, que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels índexs d'avaluació de qualitat més prestigiosos de les institucions universitàries. La UIB ha explicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel, els investigadors més citats en articles científics o les publicacions a les revistes Nature i Science, i que, a més, no té en compte la dimensió en termes relatius de cada universitat i no valora aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. I un estudi internacional pioner amb la participació del doctor Antonio Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, s'apunta a les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per a combatre la major pandèmia de la humanitat, la resistència als antibiòtics que a les Balears provoca cada any la mort de prop de 500 persones, sobretot pacients amb qualque patologia de base com ara el càncer, malalties respiratòries o immunodeprimits. El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics. Antonio Oliver.
2: Que a partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, fueron muy importantes para contenerla, pues, por ejemplo, pues, el evitar la transmisión de bacterias resistentes.
1: I amb 20 anys de retards des que és obligatori per llei, Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació i ara el document recull 280 itineraris dins la xarxa pública amb un total de 380 quilòmetres de recorregut. Cristina Tur és regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
3: No poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins. No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
1: I Terra Ferida denuncia que, passat 30 anys de la seva construcció, tres xalets en anell del Puig de Sant Salvador de Felanitx encara no han estat esbocats. Això, malgrat ha fet públic l'entitat en la defensa del territori, que l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca va anunciar en el 2017 la demolició immediata i la restitució del sòl al seu estat original. Diu un dels portaveus de Terra Ferida, Jaume Trové, que la presentació reiterada de recursos per part del propietari ha permès la supervivència d'aquests habitatges, amb l'agreujant que ara mateix s'estan emprant, diu, per al lloguer turístic sense disposar de llicència.
4: Són 35 anys, jo vaig fent anys, me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i va passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
1: De la plana estatal és notícia que s'ha donat per estabilitzat avui de matí l'incendi de niebla a Huelva, que durant 9 dies ha afectat 38.000 hectàrees i ha acumulat un perímetre de 201 quilòmetres, a més d'obligar a desallotjar centenars de persones. Ara, 417 veïnats ja podran tornar a casa. I en aquest moment recordem, o fem balanç en aquesta hora, de les temperatures màximes a l'arxipèlag, que són de 35,4 graus a Llucmajor, de 35,2 a Santa Maria del Camí, de 35 a Porreres, 35 a Son Bonet, a Marratxí, i 34,7, gairebé 35 també, al campus de la Universitat de les Illes Balears. Per tant, com s'havia previst, temperatures pujant i acostant-se als 35-36 graus a l'interior de l'illa de Mallorca. Fins aquí les notícies de la una del capvespre, divendres ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les dues. A l'informatiu migdia. Adeu.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: La vida és massa curta per malgastar-la fent coses de les quals no ens sentim orgullosos. És una frase de l'actriu nord-americana Jennifer Aniston. Una vegada més, es pot aplicar també als nostres emblemàtics que, per norma general, estan d'allò ben orgullosos de dedicar-se a allò que es dediquen. Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai aquí a IB3 Ràdio, un programa en el qual, ja ho sabeu, cada setmana donem veu i protagonisme als petits establiments comercials de casa nostra, per saber-ne, és clar, tots els secrets i totes les inquietuds. Xavi, quins dos negocis coneixerem en el programa d'avui?
2: Com anem, Toni? A l'avantpenúltima edició d'Emblemàtics, efectivament, coneixerem a fons la història de dos emblemàtics. El primer serà Pinya Grau de Palma.
3: Al final, cada pieza tiene su historia, ¿no? Y su motivación. Obviamente, yo todas las piezas que hago a familiares o amigos que tengan que ver con fechas muy, muy concretas, de celebraciones, de aniversarios, de matrimonios, pues obviamente me llena de orgullo, ¿no? Me llena de satisfacción poderles hacer, porque sé que van a ser recuerdos para toda la vida y que van a ser recuerdos para gente, para personas que yo aún no conozco, porque van a ser sus hijos, sus descendientes, ¿no?
2: I a la segona part, una història, direm, ben refrescant, la de Lados Garrido, del Cudi.
4: Nosotros vivimos mucho de los alcudiens, porque somos de siempre. Que ahora mismo, en esta calle, y allí hay 10 heladerías más, y el turista, cuando viene, pues pasa por una vitrina muy bonito, lo toma. Y tenemos muchos turistas que vienen o vienen cada año o han probado nuestro helado y pasado mañana vuelven otra vez porque les ha gustado y vuelven por casualidad y otros pues nunca lo prueban porque no saben exactamente dónde comprar.
2: I de ja ho tenim, joies i gelats, una combinació que esperam que sigui profitosa.
1: Són negocis ben distints, Xavi, però sens dubte que tant de Pinya Grau com de Lados Garrido n'aprendrem moltes coses. Emblemàtics, benvinguts, començam. Cada retrat per ell mateix pot ser una joia, sobretot aquest que en Xavi Oliver ha preparat sobre joieria Pinya Grau.
2: Una joia és molt més que un objecte de valor. Sovint és un record, un regal, una promesa o una peça que passa de generació en generació. Darrere cada anell, cada penjoll o cada polsera, hi ha hores de treball, minuciós, precisió, creativitat. La joieria artesanal continua sent un ofici en què les mans tenen tant de protagonisme com la imaginació i en el qual reparar una peça és també conservar una part de la història de qui la du. A Palma, aquesta tradició continua viva a la joieria Pinya Grau.

0: and it makes a fiery ring.
1: La història del negoci comença l'any 1952, quan Josep Grau i Josep Pinya van decidir unir esforços i obrir un primer taller. Aquell any, Europa avançava cap a una nova etapa de reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial, mentre Elisabet II accedia al tron del Regne Unit després de la mort del rei Jordi VI. Espanya continuava la lenta recuperació econòmica de la postguerra i a Mallorca els petits negocis familiars seguien essent el motor del comerç local. En aquest context, naixia una joieria que faria de l'artesania la principal senya d'identitat. Amb els anys, el negoci es va traslladar primer al carrer de Sant Bartomeu i ja al segle XXI al carrer de Colom, mantenint sempre el taller al seu emplaçament tradicional, això sí. Avui són Toni Grau i Carolina Fuster, tercera generació de la família, els qui continuen al capdavant de l'empresa. Especialitzats en joieria d'or i argent, orfebreria, reparacions i peces personalitzades, han sabut reinventar-se davant les dificultats, sense renunciar mai al treball artesanal. Una manera d'entendre l'ofici basada en la qualitat, la professionalitat i la confiança que els clients continuen depositant en ells més de 70 anys després.

La història de Helados Garrido va fer les primeres passes al petit obrador familiar del Port d'Alcudi, però va ser l'any 1975 quan els germans Garrido, juntament amb les seves dones, varen obrir la primera gelateria al carrer Moll d'Alcúdia. Aquell any moria Francisco Franco i Espanya iniciava el camí cap a la democràcia. A Europa, el continent començava a recuperar-se de la crisi del petroli, mentre que Mallorca consolidava definitivament el seu model turístic, amb municipis com Alcudi convertint-se en una de les principals destinacions de l'illa. En aquell context, una petita gelateria començava una trajectòria que acabaria sent reconeguda molt més enllà de Mallorca. L'any 1983, la família va obrir una segona gelateria al passeig marítim del Port d'Alcudi, que va romandre oberta durant més de 40 anys. Els seus gelats varen començar a rebre importants premis nacionals i internacionals. El primer, a València, l'any 1981. I dos reconeixements més als anys 1989 i 1990. Avui, els fundadors del negoci han fet un pas al costat, però amb la seva mà dreta, Javier Cànaves, mantenen l'elaboració artesanal amb ingredients naturals i una pila de sabors diferents. Els granissats, l'orxata de xufa de València i copes tan emblemàtiques com la banana split o la copa negrita continuen endolcint els estius d'Alcudi, demostrant que la qualitat mai no passa de moda.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

Així, amb la història de l'Ados Garrido, hem arribat al final del programa en l'edició 102. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més en aquesta emblemàtica travessia radiofònica. I gràcies, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals. Entre ells, sobretot, en Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortès, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical, Napoloni Huguet, a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Polo de Llimona, de Joan Miquel Oliver. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. 500 persones moren cada any a les Balears a causa d'algun bacteri i per això preocupa els metges especialment la resistència als antibiòtics que estan desenvolupant de manera accelerada per, en moltes ocasions, un consum no adequat o excessiu. Precisament, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears ha col·laborat amb la Universitat Australiana Monash en un estudi que proposa un canvi en el protocol perquè es personalitzi molt més el tractament amb antibiòtics i s'apliquin aïllaments per evitar l'expansió de les infeccions. Posa en compte amb totes les claus en uns minuts. Abans, però, altres temes en titulars. L'organització Alan Font torna a informar d'una embarcació desapareguda amb 26 migrants a bord i que hauria partit d'Algèria amb destinació a les Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Divendres ja va informar d'un altre naufragi on, segons l'organització, 28 persones haurien desaparegut.
0: Gairebé totes les illes es troben en nivell d'alert màxim per risc d'incendi.
2: Per aquest motiu, alguns pobles, com és el cas de Consell, han suspès els correfocs que tenien previstos amb motiu de les festes.
0: Els productors menorquins de carn ecològica han d'exportar a Mallorca per falta de demanda a la seva illa.
2: La producció d'aquesta carn és un 20% més costosa que la convencional i encara no té gaire presència a l'illa.
0: En clau estatal ha estabilitzat l'incendi de Niebla, Huelva.
2: El foc ha afectat ja una superfície de 38.000 hectàrees i les 417 persones que quedaven evacuades ja poden tornar a casa seva.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca va sumar ahir el primer triomf a segona d'aquesta temporada gràcies als gols de Pablo Torre i Antonio Raillo davant d'un disciplinar Real Valladolid. El 2-0 final serveix per fer realitat el final d'un malefici, el de no guanyar el primer partit de Lliga des de la temporada 2019-2020.
0: I anem amb la previsió del temps. Es manté l'avís groc per altes temperatures a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Per avui cap vespre continuarem en temps tranquil, com ja han tingut avui matí. Just arriben núvols prims a punts d'Eivissa i de Formentera que ja deixen el cel una mica entrebolit en alguns punts i aquests núvols han d'avançar cap a Mallorca i hora baixa al ponent de Menorca. Tindrem aquests núvols prims com a única decoració del cel perquè avui ja no esperam cap tipus de precipitació. Tindrem a més vent fluix, ja l'han tingut avui matí. En aquests moments tenim vent de component est amb una mica d'embat i una situació a la mà que és tranquil·la. Tenim mà arrissada, com a molt amb redols de marejol, en tot cas, ones que no passen dels 40 centímetres. La temperatura avui és molt semblant a la que teníem ahir. Tenim, de fet, avís groc activat a punts del centre de Mallorca. En aquest indret tenim ja valors al voltant dels 37 a 38 graus. Cap a la costa a Mallorca, ara temperatures entre 32 i 33 graus. A Menorca ja arribam als 34 graus, igual que a punts d'Eivissa i a Formentera, amb humitats relatives ben elevades i, per tant, amb temperatura de sensació molt alta. Hem de continuar així inicis de la pròxima setmana, una situació dominada pel cel pràcticament destapat demà, en presència d'algun núvol d'evolució, així com vagi avançant el dia, al matí, demà, i també pot deixar qualque precipitació. En temperatures encara sense canvis, tornarem a tenir un dia més avisos per calor activats a inicis de setmana, amb valors de temperatura que tornaran a enfilar-se en tot dels 35 a 38 graus.
0: Gràcies, Xesca. Encara un apunt més de servei, perquè a partir de les 3, d'aquí 55 minuts, hi haurà restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista.
2: Serà fins les 8 del cap vespre, que no es podrà circular entre Set Salines i Campos per les carreteres MA 6040 i 6031 i tampoc per la MA 6014, que és la d'Escap Blanc, la carretera costanera que enllaça des de Sestanyol i fins a Cala Blava, en el terme municipal de Llucmajor.
0: Són les 2:04. Lluís Fortez, al control tècnic. Comencem.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: La resistència als antibiòtics és una de les principals causes de mortalitat arreu del món. S'estima que més d'1 milió de persones moren a l'any per mort dels bacteris. A les Balears, La taxa seria d'unes 500 defuncions anuals, sobretot pacients amb qualque patologia de base, com ara càncer, malalties respiratòries o immunodeprimits. Un estudi internacional pioner, amb la participació del doctor Antoni Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, apunta a les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègies clau per a combatre la major pandèmia de l'humanitat.
2: Així descriu el fenomen dels superbacteris l'Organització Mundial de la Salut, quan són capaços d'evolucionar i defensar-se dels antibiòtics. Fins i tot els medicaments de darrera generació s'han demostrat ineficaços, i en algunes parts del món una de cada tres infeccions és resistent als bacteris. Els antibiòtics, volen dir. Un escenari que obliga a la reflexió, apunta el doctor Antoni Oliver, investigador principal del grup de resistència als antibiòtics de l'IDISBA.
5: Nosotros desarrollamos un antibiótico nuevo y ellos enseguida, las bacterias, encuentran la forma de hacerse resistente frente a él. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Así que en eso no vamos a ganar nunca la batalla. Siempre va a haber resistencia a los antibióticos, pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de minimizarla para que su impacto sea lo menor posible, ¿no?
2: El canvi en el protocol que s'explica en aquest estudi d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics. És la conclusió de l'estudi de la Universitat Australiana Monash en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears.
5: Que a partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, fueron muy importantes para contenerla, es, por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes, pues con usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmisión de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento, para evitar que se transmitan a otros pacientes.
2: La prevenció de la infecció és essencial, ja ho heu escoltat, per combatre la resistència als medicaments. Per això els experts reiteren el missatge que vam aprendre durant la pandèmia, rentar-se les mans sovint i de forma correcta, vacunar-se i prendre antibiòtic només quan sigui necessari, amb recepta, mai per iniciativa pròpia.
0: En la mateixa línia de la lluita contra les infeccions han entrat en joc alternatives als antibiòtics. Una opció és la fagoteràpia, que és l'ús de virus per a la destrucció dels bacteris multiresistents. Una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb resultats satisfactoris.
6: El llevar els efectes que fa aquesta bactèria que li fa tant de mal, doncs és un alivi. No? Per exemple, en Irene Nevado, que ha passat per dos trasplantaments de pulmons i està en llista del tercer perquè una bactèria que tenia des dels 8 anys li estava fent molt de mal, doncs d'aquest tractament se li ha llevat i no ha hagut d'anar en el tercer trasplant.
2: És un dels casos, el d'aquesta lota d'èxit de la teràpia que ha impulsat la Fundació Respiralia, que investiga Evolving Therapeutics amb el suport de la Universitat de València. Escoltàvem fa un moment el president de la Fundació, Carlos Pons, qui exposa les traves burocràtiques per seguir endavant, perquè per incloure el tractament en el catàleg de la Seguretat Social és necessari fer un assaig clínic previ per confirmar-ne la viabilitat.
6: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions, no vull dir ni 100%, perquè evident cada cas és un món, però que de moment ha donat molt bons resultats, i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments, i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per seguir atenent-se cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
2: La proposta és la mateixa, el tractament personalitzat a partir de la creació d'un banc de virus, identificant cada superbacteri contra el qual és efectiu cada virus. Es tracta de la coneguda com a fórmula magistral que permetria estalviar en recursos sanitaris i hospitalaris.
6: La solució més ràpida, inclús te diria que més econòmica, és la fórmula magistral que se pogués aprovar a Espanya i, en aquest cas, pues, l'hospital pagant un tractament que seria únic i no molt car, doncs s'estalviarien tots els tractaments que se fan per combatre en aquestes bactèries, a part del patiment que té la persona que la té.
2: L'opció, però, de moment, no es contempla a Espanya. La Fundació Respiralia estudia ara iniciar una mobilització popular per reclamar justament l'adquisició d'aquesta fórmula magistral per fagoteràpia, com es va fer l'any passat a Portugal.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i deu minuts. De gener a juliol de 2026 han passat pels aeroports de les Illes un total de 27.230.000 passatgers. Unes xifres que han impulsat el debat públic al voltant de la massificació turística i les seves conseqüències, especialment les darreres setmanes després de les manifestacions a Palma i a Sóller.
2: Més enllà del debat obert, avui han volgut demanar als turistes què en pensen respecte de la situació del turisme a les Balears, concretament a Mallorca, és a dir, com viuen la saturació i si ho han pogut veure amb els seus ulls. Per alguns d'ells, les seves vacacions han transcorregut dins la normalitat. És el cas d'aquestes parelles que han estat a Cales de Mallorca i Sacoma i d'una dona que ha visitat diversos indrets.
7: Pues nosotros en nuestra zona, la verdad que la parte de Cales de Mallorca había gente, pero no un turismo masivo ni nada. Normal, totalmente normal.
8: Sí, no, la zona muy tranquila donde estuvimos. Fue una zona tranquila, no había más mucha masificación. Es como ser una zona apartada.
9: Bastante gente, algunos más, otros menos. Nosotros hicimos algunos lugares como Valdemosa, fuimos a las cuevas, y hicimos playas también que nos gustan mucho. Algunas había mucha más gente y otros, pero como están todo tan organizado y tan coordinado, es como que hay mucha gente, pero nadie te invade.
2: Altres turistes, en canvi, sí que han tingut la sensació, diuen, d'estar en un entorn saturat, especialment a Palma i a Sóller, on no és casualitat es varen produir les dues manifestacions de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. També veuen la pujada del cost de vida a la illa.
10: En especial cuando fuimos nosotros a Sóller tardamos como, ¿cuánto fue? Media hora, una hora en entrar en coche. Y luego pues para aparcar bastante complicado y luego bueno, lo que es la ciudad en sí pues abarrotadilla.
11: A ver, en el centro sí, y venimos de Barcelona, o sea que sabemos un poco cómo es.
12: A ver, nosotros llevamos viniendo ya 20 años. Yo lo que veo es que aquí, por ejemplo, los precios de todo cada vez son más altos, de la compra, etcétera, etcétera. Noto mucho la diferencia desde hace unos años hasta ahora.
2: I també hem demanat als turistes que comparin amb les seves ciutats d'origen, en aquest cas, Donosti i Madrid.
13: No hay tanto alemán ni nada, no sé, es diferente. Es un turismo diferente, totalmente diferente. Esto está muy masificado. Aquello un poquito, según qué zona sí, pero otras se puede estar muy tranquilo.
11: En el centro sí que en Madrid se puede comparar con Palma y sí que, pues parecido. Ahí sí que se nota, en agosto yo lo estoy notando.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:12. Més temes. Alerta per la desaparició d'una embarcació amb el manco 26 migrants a bord que es dirigien cap a les Balears. L'organització Alarm Font assegura que l'embarcació va partir de les costes de Tipassa, Algèria, i que de moment no se'n té cap notícia.
2: Per cert, és la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears. Divendres, la mateixa entitat ja va alertar del naufragi d'una embarcació amb 32 migrants a bord que havia partit de la localitat algeriana de Boumerd. Només 4 persones varen sobreviure i les altres 28 haurien mort. Salvament Marítim manté la recerca dels desapareguts, però encara no han estat localitzats.
0: Tot en un cap de setmana en què continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les illes. Dissabte ahir en varen arribar, per exemple, 4 amb 77 persones d'origen magrebí i subsaharià.
2: Dues varen ser localitzades en aigües de Formentera, una més a l'est de Cabrera, i un altre grup va ser interceptat a Cala Esmeralda, a Santanyí.
0: Tres homes i una dona han ingressat a presó provisional després de ser detinguts per la Policia Nacional com a presumptes autors de diversos delictes de robatori en força i un d'estafa a Palma.
2: La investigació parteix d'un robatori com a finals de juliol durant la nit en un bar del barri d'Arxiduc. Segons la policia, els presumptes autors varen rompre el bombí de la porta per entrar a l'establiment i varen sostreure la caixa registradora amb uns 500 euros i una targeta bancària de l'empresa. Els dies següents, els assaltants haurien utilitzat aquesta targeta per fer diversos càrrecs en diversos negocis. La investigació va permetre determinar la presumpta participació de 4 persones i comprovar que alguns dels investigats utilitzaven documentació d'una altra persona que havia estat sostreta de l'interior d'un vehicle.
0: A més, la policia relaciona 3 dels investigats amb robatoris amb força en 6 vehicles de diferents punts de Palma i també amb altres robatoris en un bar. Més successos. Detingut un home de 44 anys que va atacar i amenaçar de mort la seva companya de pis. Segons la denúncia, l'home va agafar la víctima pels cabells i la va colpejar al passadís. En arribar a l'habitació, va obrir la porta amb tanta violència que va arrencar part del marc de la paret.
2: La dona va haver de defensar-se de l'home fins que va poder expulsar-lo del seu dormitori i s'enfronta al detingut a càrrecs per amenaces, violació del domicili, danys i maltractament.
0: I gairebé totes les Illes Balears se situen avui en el nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal, és a dir, el nivell vermell. Només queden de fora, però amb avís groc, Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran i Alaior, tota Menorca. Una situació que ens obliga a anar molt alerta, de tenir conductes que puguin generar situacions de risc.
2: Així, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu, previst per avui capvespre a les 9:30, s'ha suspès per l'elevat risc d'incendi. No és l'únic municipi, també d'altres, com Sencelles, Sineu o Pollença, han pres decisions d'aquest tipus sobre els seus actes. Xisco Caimari, portaveu dels Bombers de Mallorca, explica així en el programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
14: El que hem de recordar, sobretot, és no llençar o abandonar objectes de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a àrees de descans, de vora de carreteres, també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descargues elèctriques.
2: Així encara, com que Alaior es troba només en avís groc, que és nivell molt elevat de risc d'incendi, i no vermell, que és extrem, els focs artificials d'avui vespre, amb motiu de les festes de Sant Llorenç, continuen endavant.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho han destacat també en titulars, produir carn ecològica de Menorca implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn ecològica que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar a Mallorca, perquè a Menorca el producte encara no té prou sortida. Ens ho conta Blai Barber.
15: A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
16: A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb les ecològiques té que pagar un poquet més. En els restaurants o les carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
15: El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
17: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que bueno costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a la Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
15: Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
0: Més temes. Amb 20 anys de retard, des que és obligatori per llei, Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació. El document recull 280, la xarxa pública, amb un total de 380 quilòmetres. Una informació que ens detalla Alberto Ferrer.
18: Aquest és de Camp en Marc, que enlaça el camí d'Esfil en el camí del Zero. Pot tenir un quilòmetre i alguna
19: cosa. És que li diuen camí de Cotella, que va de la carretera de Sant Mateu hasta el camí que li diuen de Can Casa Llarga. És més antic que la carretera de Sant Miquel.
20: Hi ha camins que s'han fet servir sempre i altres que, com el de Cotella, es varen recuperar per la implicació dels veïns.
19: Hi va arribar un punt que ni siquiera quasi a peu es podia passar. La malesa tocava d'un costat a l'altre. Entonces, els veïns creien que era una llàstima que ell camí es perdés, uns quants particulars dins que jo també m'hi vaig mesclar. Demanaren permís a l'Ajuntament perquè ens temíem que hi hauria pegues.
20: L'ús tradicional, però també els que figuren a mapes oficials o a les escasses imatges aèries disponibles, han estat fonts que s'han fet servir per decidir quins camins han existit històricament a Santa Eulari i quins han de seguir sent públics o ja han perdut la seva funció.
21: No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
20: Entrar a l'inventari implica obligacions. Per començar, no s'hi pot barrar ni obstaculitzar el pas.
21: No poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins.
18: Perquè abans ho arreglàvem d'altres, o demanàvem ajuda a l'Ajuntament, m'ho davam de mala gana o de bona gana. D'aquesta manera, escolta, el camí està intransitable. pues mira, es té que arreglar i és vostre.
20: L'Ajuntament no té previst asfaltar-ne cap, però hi ha qui espera que arran de l'inventari es plantegin millores per fer-los més segurs.
0: Gràcies, Alberto Ferrer. Hem escoltat la veu d'un grapat de veïnats, també de Cristina Tur, la regidora de Serveis Territorials. Més a punts, la Universitat de les Illes Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després que ahir es fes públic que queda fora del rànquing de Xangai, que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries.
2: La UIB ha explicat en un comunicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields als investigadors més citats en publicacions científiques o les publicacions a Nature i Science, un dels indicadors que, a més, es mesuren majoritàriament en valors absoluts, sense tenir en compte la dimensió de cada universitat. La institució també qüestiona que el rànquing no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. Finalment, recorda que la davallada en el rànquing de Xangai no és exclusiva de la Universitat Balear, sinó que ha afectat també un conjunt d'altres universitats espanyoles, principalment assenyala per l'auge de les que ho són xineses.
1: Informatiu migdia.
0: I repassem ara en forma breu altres notícies d'abast estatal i internacional i començant per la situació dels incendis a la península. Estabilitzat l'incendi de niebla a Huelva.
2: Aquest dissabte les forces contra incendis han evitat per primera vegada en una setmana que les flames continuessin avançant. El foc ha afectat una superfície de 38.000 hectàrees, si bé no s'ha cremat arreu, amb un acumulat de perímetre de 201 quilòmetres i obligat a desallotjar centenars de persones. Ara les 417 que fins ara encara estaven evacuades podran tornar a casa seva. La notícia l'ha donada de l'estabilització al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
3: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea de la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
0: Per cert, que el president d'Andalusia s'ha referit també a la sèrie de terratrèmols que han afectat aquest cap de setmana a Granada, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital.
2: Ha dit que és possible i previsible també que continuïn les rèpliques d'aquests sismes, en qualsevol cas de petita magnitud, i ha demanat a la població no baixar la guàrdia per prevenció.
0: I al marge de l'incendi de Huelva, que acabam de comentar, l'altre gran foc a hores d'ara a Espanya és el de les Penyes de Riglos, a Osca. En aquest cas acumula 16.000 hectàrees cremades i no està estabilitzat, però la millor de les condicions meteorològiques i la previsió de pluja conviden a cert optimisme. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
4: Han sido una noche un poco más tranquila. Las condiciones meteorológicas de hoy con una alta humedad y con poco viento ha permitido pues trabajar bastante mejor y las maniobras prácticamente todas estaban por parte del director de extinción y de los medios ahí desplegados, pues han funcionado bastante bien, lo que ha hecho que esta noche el perímetro del incendio no haya aumentado mucho.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Teatre Pereira d'Eivissa acull el pròxim 2 de setembre la presentació del documental Giriab i los vientos de la cultura, acompanyat amb l'espectacle de música del Sextet del Amir, un dels millors guitarristes de la seva generació.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El cantautor Xoel López arranca el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana a Ivetres Ràdio. Presentar les cançons, en selecció de continguts i a les mescles, Tito Fuster. Gràcies per orbitar. Els primers minuts, com és habitual, les dedicarem a escoltar un autor o cantautora, en aquest cas, el protagonista és Xoel López, que torna en el claustre d'Amor. Si orbites des de Menorca, aquest proper divendres, dia 21, presentarà Caldo Espírito, una de les veus més representatives i sòlides de l'escena independent iberoamericana. Amb més de dues dècades de trajectòria, s'ha convertit en un bon lletrista i un músic que sap crear bons paisatges sonors i emocions. Acabam d'escoltar la cançó Lodo, una de les més populars del seu repertori, donant pas en aquesta tierra.

Estem escoltant les cançons de Xoel López, aquest cantautor que actuarà aquest proper divendres, dia 21, en el claustre d'Amor a Menorca. La seva carrera va començar amb Deluxe i després projecte en solitari que s'ha consolidat amb la seva naturalitat entre el pop, el rock i les arrels llatinoamericanes. Música que també explora el folk, la psicodèlia i les seves lletres singulars i treballades. Hem escoltat l'espina de la flor en tu costado, una més, aquestes serpes.

Joel López actuant aquest proper divendres a Mo, en el claustre. I també ho farà, en aquest cas, el menorquí Xanti Gordi en el mateix escenari i espai aquest proper dimarts. Escoltam del menorquí Primer Viatge.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, d'Ànim Ferrer.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster, Òrbita 3. I de 3 Ràdio és humor.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Un viatge musical... En Tita Fuster. Òrbita 3.
15: I un altre bon lletrista i autor per completar aquests primers 30 minuts d'Òrbita 3. Arribarem en el punt horari de les 15 hores amb Coque Maya, que actuarà en el Teatre del Casino de Ciutadella de Menorca el proper dilluns 24 d'aquest mateix mes d'agost, i s'ha afegit una actuació més dimarts dia 25. Maya celebrant ja 40 anys de trajectòria entre la seva etapa Los Ronaldos i en solitari. Per arribar a les 3, ho feim amb La Senyal. Gràcies per orbitar. Després de la informació, seguim punxant la banda sonora de l'estiu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bon dia. Els efectius d'emergències treballen en aquests moments en un incendi forestal que s'ha iniciat a la zona de la carretera entre Manacor i Sant Llorenç aquest migdia. S'han activat unitats terrestres dels parcs de Manacor i Artà, dels bombers de Mallorca, també l'helicòpter Samilana, a més d'efectius de Libanat. De moment es desconeix l'extensió afectada i la causa d'aquest foc. Això quan just aquest migdia, després de gairebé 24 hores, s'ha decretat extingit l'incendi que hi va cremar poc més de 2 hectàrees de terreny forestal a Esputxet entre Consell i Alaró. Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics, tot i que arriba amb 20 anys de demora des que és obligatori. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació per determinar els històrics i també els d'ús tradicional. Com a resultat, s'ha obtingut un document que recull 280 camins a la xarxa pública amb un total de 380 quilòmetres. Ho explica Cristina Tur, regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
2: No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
1: La Conselleria d'Educació i Universitats avança aquest estiu en l'execució i la licitació d'un ampli conjunt de grans actuacions en centres educatius de les Balears. Amb una inversió que supera els 85 milions d'euros, les obres inclouen la construcció de nous centres, ampliacions, reformes integrals i actuacions de manteniment que permetran incrementar el nombre de places educatives, modernitzar equipaments i millorar les condicions d'aprenentatge de l'alumnat de les illes, segons apunta el comunicat. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat per primera vegada Ceuta després de 2 setmanes de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola. Ha negat el col·lapse del servei sanitari, com havien denunciat alguns professionals, i xifra en 5.800 els migrants atesos aquests dies, dels quals 28 romanen ingressats.
3: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
1: I aquest cap de setmana se celebren les festes de Sant Llorenç de l'Eo. Aquest migdia ha tingut lloc el segon jaleo, un acte molt animat i amb la plaça ben plena de gent, tot i la calor que hi feia. Entre ells, el nostre company Ramiro López.
4: Al voltant de les 12:30 ha començat aquest segon jaleo de les festes de Sant Llorenç de l'Eo. Enguany hi participen 79 caixers i cavalls. La calor es fa notòria en aquestes hores centrals del dia i per aquest motiu s'ha demanat als caixers si poden reduir el temps que passen dins la plaça, una mesura que també es va prendre ahir. Cal recordar que en aquest municipi els cavalls surten d'un en un i que es fa només una volta i la volta de les canyes. Tot i les altes temperatures, la plaça és ben plena per viure aquest jaleo que es viu amb molta intensitat.
1: La xifra de morts pel terratrèmol a Indonèsia ha augmentat en més de 50. El sisme de magnitud 7,7 i amb epicentre a l'illa de Flores manté unes 5.000 persones desplaçades mentre continuen les tasques de rescat. El fenomen ha causat danys en habitatges, escoles, centres de salut i instal·lacions governamentals. I acabam amb un apunt de servei, perquè des d'aquesta hora hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova esportiva de ciclisme. Fins les 8 del capvespre no es podrà circular entre Ses Salines i Campos per les vies MA 60, 40 i 60, 31. Tampoc per la MA 60, 14, que és la carretera costanera que enllaça des de Sastanyol i fins a Cala Blava en el terme municipal de Llucmajor. És tot, més notícies, butlletí de les 4. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

La pianista i compositora Lucía Rey, l'encarregada d'encetar Òrbita 3, el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la ràdio autonòmica. A més, aquesta artistassa també és la protagonista d'arrencar la sessió de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, aprofitant per punxar referències musicals del jazz i totes les seves variants i fusions. A més, Lucía Rey és notícia perquè actuarà aquest proper dimarts, dia 18, en el Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla, que enfila la recta final d'aquesta 32a edició que va arrencar el passat mes de juliol. Lucía Rey presentarà el directe Nòmades en format quartet, serà a Can Cirera Prim a partir de les 22 hores. Acabam d'escoltar El viaje del elefante, i escoltam una més de Lucía Rey, Nòmades. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en Òrbita 3, presentant les cançons i en selecció de continguts, Tito Fuster. És Lucía Rey, en format quartet, que actuarà aquest proper dimarts a Sa Pobla.

0: Tot just acabam d'escoltar aquesta peça titulada Nòmades. És la compositora i pianista Lucía Rey, que actuarà aquest proper dimarts en el Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla. Els seus directes combinen elements del jazz contemporani amb influències del folklore mediterrani, la música actual i, a més, també textures electròniques. L'actuació prevista a l'espai Can Cirera Prim a partir de les 22 hores, Lucía Rey en format quartet, aquest proper dimarts en el Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla. Festival que es durà a terme fins al proper dijous dia 20, amb la darrera actuació de Tomeu i Joan Garcies en format quartet, que serà a Can Verdal a partir de les 8:30 del capvespre. Així arribaran al punt i final aquesta 32a edició del Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara ens toca fer una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Oh! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
9: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.

Seguim navegant per la galàxia musical Ufame en òrbita jazzística. El so del jazz i les seves fusions, protagonistes a les sessions de migdiada en aquesta primera franja horària entre les 3 i les 4. Estem escoltant el quartet liderat per el saxofonista Jean Toussaint, un músic que en el seu dia va ser membre dels mítics The Jazz Messengers, al capdavant l'històric i llegendari Art Blakey. Arriba a Menorca amb un so potent i refinat, una experiència única per poder gaudir d'aquest il·lustre compositor que actua avui capvespre en el claustre d'Amó, les nits de diumenge dedicades al món del jazz. Avui una oportunitat d'or per veure sobre l'escenari a Jean Toussaint en format quartet. L'acompanyaran en el saxo Antonio Mazzei, al piano Juan Pablo Balcázar i a la bateria David Xirgu. Tot això a partir de les 9 del capvespre a l'esclaustre de Mo. Seguim en òrbita Jean Toussaint.

la màgia del jazz, i en aquest cas de la mà de Gene Tuyssen, aquest gran saxofonista que actua avui vespre a partir de les 9 en el claustre d'Amo a Menorca. Com apuntava fa uns minuts, actuarà en format quartet. Al seu costat hi serà Antonio Mazzei al piano, Juan Pablo Balcázar al contrabaix i també el llegendari baterista David Xirgu, que formen un quartet que combina aquesta virtuositat tècnica amb una expressió musical plena d'ànima. Tuyssen, que al llarg de la seva trajectòria ha fet feina amb grans mestres com ara John Coltrane, Sonny Rollins o Miles Davis, entre d'altres. Avui actuant a Mo a Menorca. Escolta'm ara Mingus Fingus.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

0: Jean Toussaint, que actua avui vespre en format quartet en el claustre d'Amor. El seu jazz fusió sonarà avui vespre a Menorca. La seva música captura l'esperit de grans mestres com ara Wayne Shorter, Sonny Rollins, Miles Davis, Thelonious Monk o el propi Art Blakey. Ell va formar part dels The Jazz Messengers. Per tant, tota una institució del món del jazz, aquest compositor i saxofonista Jean Toussaint, actuant avui vespre en el claustre d'Amor.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I així completam la sessió de migdiada d'avui diumenge. Un parell de minuts i arriba el butlletí informatiu de les 4, ens posem al dia i després seguim punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest diumenge, dia 16. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster. Un gust.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'incendi forestal que crema Sant Llorenç des Cardassar des d'aquest migdia ja està controlat, informen els bombers de Mallorca. Les flames estan ubicades a la sortida de la carretera cap a Manacor i treballen en l'operatiu d'extinció mitjans dels parcs de Manacor i Artà, a més de l'helicòpter Samilana, i també dos mitjans aeris, tres autobombes i una quinzena de bombers forestals de Libanat. De moment es desconeix l'extensió afectada i la causa del foc. Encara en successos, dues persones han resultat ferides en un accident d'avioneta a Viana, Navarra. L'aparell ha caigut a terra des d'una altura de 90 metres per causes que de moment es desconeixen i que s'investigaran. Els ferits són els dos pilots de nacionalitat anglesa que han estat traslladats a l'Hospital de San Pedro de Logroño amb traumatismes cranioencefàlics en pronòstic greu i també fractura de turmell. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del milió d'euros, només per darrere de Màlaga i Madrid. Això segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que les illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe. Un mercat vedat, això sí, als residents i que mira principalment els estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu, com explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliari de Balears.
2: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros. Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
1: Els aeroports de les Balears tenen previst operar avui 1.723 vols, tant d'arribada com de sortida, segons dades del gestor aeri AENA. Suposa un descens del 5%, és a dir, 92 vols menys que el mateix dia de l'any anterior, que de fet va caure, això sí, en dissabte. Amb tot, avui, diumenge, i després del dia de la Mare de Déu d'agost, s'han repetit els embossos d'entre 3 i 4 hores a la carretera de Sacalobre, un dels atractius turístics per excel·lència de Mallorca. Els conductors d'autobusos que cobreixen aquesta ruta es queixen del trànsit que hi ha i demanen actuacions urgents, sobretot perquè, diuen, es troben centenars de vehicles que fan cas omís als panells informatius. Això han explicat els comerciants de Sacalobre.
3: Sí, va bastant embossos perquè, clar, què passa? Aquests autocars, quan volen baixar, clar, no hi ha mala de cotxes, cotxes de vegades no volen... La municipal de vegades diuen, aturar-vos aquí, aneu a una excursió, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixen passar els autocars.
4: Depèn de horario, però un horario así de pico es un horario que, digamos, das 12 a 3 hores de la tarde, ahí...
1: I un apunt més de carreteres, perquè hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova esportiva de ciclisme. Fins a les 8 del capvespre no es podrà circular entre Set Salines i Campos i tampoc a la carretera costanera que enllaça des de Sestanyol i fins a Calablava en el terme municipal de Llucmajor. I encara un darrer apunt, perquè la ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat per primera vegada Ceuta després de dues setmanes de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Ha negat el col·lapse del servei sanitari, com han denunciat alguns professionals que hi fan feina. Xifra en 5.800 els migrants atesos aquests dies, dels quals 28 romanen ingressats. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Les músiques del món que es mesclen amb ritmes africans. Tot això mesclat amb maestria de la mà de l'exquisit i gran compositor, un dels pares del jazz fusió, el de Chicago, Herbie Hancock, reciclant, revisant el clàssic que va popularitzar el gran John Lennon, Imagine. El senyor Hancock va comptar amb la col·laboració de Pink i Seal com a vocalistes per crear aquesta perla musical, Imagine, amb sabor africà. És el títol de portada que torna a obrir aquest aparador sonor que t'oferim durant el cap de setmana, on les cançons són les protagonistes, aquestes que tenc el gust de presentar i seleccionar davant de micròfon Tito Fuster. Des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, activant el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical, aquí a Palma, en els estudis centrals de la ràdio pública. Hem encetat així sessió eclèctica. Et propos una suggerent mescla de cançons, on les fusions i ritmes africans, brasilers, seran els protagonistes. Arriba ara l'home orquestra, el millor vocalista a capella del planeta, és a dir, el de Nova York, Bobby McFerrin.

afrobeat africà mesclat amb un puntet de jazz, ritme funk i l'essència del camerunès Richard Bona, un dels millors baixistes del jazz fusió del planeta. Ho escoltes en aquest ventall de músiques possibles que sonen durant el cap de setmana a Òrbita 3. Seguim submergits en aquesta sessió eclèctica. Un tema més amb sabor i ànima africana. Aquesta peça du per títol African Cowboy. When...

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora.
1: Azumala.
0: Vive 3 Ràdio.
1: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
1: I baba nambe virimang asisi.
0: Vive 3 Ràdio és història.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

Oh, relaxant, que fusiona soul, pop, hip-hop i un punt de psicodèlia. Electrònica refinada de la mà de Morshiva, aquest projecte que va néixer a Londres l'any 1995, de la mà dels germans Godfrey i les seves produccions enriquides per la vocalista Sky Edwards. Seguim punxant perles musicals que formen part d'aquest menú sonor, d'aquesta sessió eclèctica. Són també britànics, Groove Armada, aquest tema d'upertítol, My Friend.

0: Delicades textures musicals que mesclen sabor i ritme brasiler amb suau electrònica. És la cantant i compositora Bebel Gilberto, aclamada per modernitzar la música del seu país i se converteix així en una de les majors referents de la New Bossa Nova, la bossa nova contemporània i electrònica, reciclant la música del país carioca amb les noves tendències. La passada primavera ha celebrat el seu 60 aniversari. Bebel, que prové d'una família d'artistes brasilers, filla d'en João Gilberto i la vocalista Miuka. Ara ens toca fer una ràpida aturada i tot d'una tornem a entrar en òrbita eclèctica.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? I de tres ràdios, humor.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
9: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: I tota una delicadesa musical per completar aquesta sessió eclèctica i arribar en el punt horari de les 5. Després dels 4 minuts d'informació, ens posem al dia, seguim punxant la banda sonora d'avui diumenge. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9, musicalitzant aquest estiu 2026. Moltes cançons i música sonarà en aquest collage sonor que tinc el gust de presentar. I per arribar a les 5 del capvespre, te'n recordes d'aquell projecte de la vocalista i actriu Najwa Nimri i el productor Carlos Jean, és a dir, Najwa Jean, amb dos feren aquesta aconseguida remescla d'aquest clàssic passat per als filtres de la seva subtil electrònica, I'm Gonna Be. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.
10: When I wake up, yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El fenomen dels superbacteris s'estén arreu del món i suposa que una de cada tres infeccions és resistent als antibiòtics, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. En la recerca de tractaments alternatius més eficients, una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb virus i amb resultats satisfactoris. Impulsat per la Fundació Respiralia i amb el suport de la Universitat de València, el seu president, Carlos Pons, denuncia les traves burocràtiques per seguir endavant i incloure el tractament en el catàleg de la Seguretat Social.
2: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions. No vull dir ni 100%, perquè evident que cada cas és un món, però que de moment ha donat molt, molt bons resultats i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola dels Medicaments i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per seguir atenent-se cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
1: La Universitat de les Illes Balears justifica la seva absència del rànquing de les 1.000 millors universitats per la metodologia amb què s'elabora aquesta classificació. Segons diu el centre en un comunicat, la fórmula de càlcul del rànquing afavoreix les universitats de gran dimensió. També ho atribueixen a la competència creixent de les universitats xineses. A més, subratlla que la classificació no reflecteix dimensions com la qualitat docent o la transferència de coneixement. L'incendi forestal que crema Sant Llorenç des Cardassà des d'aquest migdia ja està controlat. Les flames s'han cremat una extensió de gairebé 5 hectàrees de la finca Sort Nadal, ubicada a la sortida de la carretera en direcció cap a Manacor. En l'operatiu d'extinció treballa mitjans dels parcs de Manacor i Artà dels Bombers de Mallorca, a més de l'helicòpter Samilana, i també mitjans aeris, 3 autobombes i una quinzena de bombers forestals de Libanat. La causa del foc, de moment, es desconeix. Això quan gairebé totes les illes se situen avui a nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal. És a nivell extrem, el vermell. Només queden fora, amb avís groc, Ciutadella, Ferreria, Sant Migjorn Gran i Alaior, Menorca. Una situació que obliga a anar alerta, a tenir conductes que puguin generar situacions de risc. De fet, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu, previst per avui vespre, s'ha suspès per aquest alt risc d'incendi. No és l'únic, també Sencelles, Sineu o Pollença ho han decidit així. Xisco Caimaris, portaveu dels Bombers de Mallorca, que ha explicat al programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
3: El que hem de recordar, sobretot, és no llançar o abandonar jets de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a àrees de descans, de vora carreteres, també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes o inclús descargues elèctriques.
1: Recomanacions, consells que coincideixen amb una nova jornada d'avís groc per altes temperatures que afecta l'interior i sud de Mallorca amb la previsió d'assolir els 36 graus. Amb tot, de fet, ja s'ha superat amb un registre màxim de 37 graus a Llucmajor. També emergències de l'U2 manté l'avís per calor a l'illa i les recomanacions per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratats i evitar l'esforç físic en les hores centrals del dia. Acabam amb un apunt de servei perquè des de les 3 del migdia hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista. Fins a les 8 del capvespre no es podrà circular entre Ses Salines i Campos i tampoc a la carretera costanera que enllaça Sestanyol i fins a Calabrava en el terme municipal de Llucmajor. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 6. Continua ara Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Eleanor Rigby, tot un clàssic dels Beatles, revisat per una de les grans dames del jazz, Sarah Vaughan. Títol de portada que torna a activar el satèl·lit sonor per seguir viatjant per la galàxia musical. Punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest diumenge 16 d'agost, Tito Fuster davant el micròfon. Aquesta propera franja horària recordarem aquest mític àlbum dels Beatles, Revolver, que aquest mes d'agost, aquest estiu, compleix 60 anys de vida, llançat el 1966. Però abans d'escoltar l'original, una versió més, en aquest cas a ritme de soul i rhythm and blues, de la mà de la reina Aretha Franklin en directe. Don't fight the feeling.

0: Eleanor Rigby. L'hem escoltada, versionada per una de les grans dames del jazz, Sarah Vaughan. Després, el cover amb el frenètic Rhythm and Blues a càrrec de la reina del soul, Aretha Franklin. I aquesta, la genuïna dels Beatles, que apareixia en el seu setè llarga durada, Revolver, àlbum llançat l'agost de fa 60 anys, el 1966, enregistrat en els estudis EMI de Londres.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Aquesta producció va representar el darrer projecte del grup abans de retirar-se definitivament dels escenaris i abordar així un període de descans pel que fa les gires i els tours, i consolidar la integració de la nova tecnologia d'estudi en les seves composicions i en els arranjaments. Un dels àlbums més influents pel que fa a les seves textures sonores i amb unes lletres més sòlides i madures, considerat per la crítica com un punt d'inflexió en l'etapa psicodèlica del quartet de Liverpool. A l'interior d'aquest Revolver, cançons com ara I Want to Tell You.

Başkanı Erdoğan.

considerada una de les cançons més singulars i populars del quartet de Liverpool, aquesta Yellow Submarine, que habita a l'interior d'aquest àlbum Revolver, disc que celebra el seu 60 aniversari. De fet, va ser el segon senzill d'aquesta llarga durada. I com abans s'apuntava, un treball discogràfic on els Beatles inicien la seva etapa psicodèlica, temes i lletres que plasmen el seu interès per el LSD, la filosofia oriental i l'avantguarda, incorporant noves sonoritats com ara el sitar hindú. I una de les peces que conserva el so garatge amb el punt psicodèlic, Texman. One, two, three, four, one, two...

0: pop, guitarrer i psicodèlic amb influència hindú, vanguarda i filosofia oriental. Tot això plasma Revolver, setè àlbum d'estudi del quartet de Liverpool, llançat l'agost de 1966, celebrant el 60 aniversari aquesta joia de la història de la música contemporània del pop.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: LPs que han marcat època i tendència, d'aquests per emmarcar, que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. I escoltam una cançó més d'aquest Revolver.

0: Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster.

Si abans de la pausa hem escoltat el mític Revolver dels Beatles, àlbum que celebra el seu 60 aniversari, en aquest cas, els madrilenys Burning i el seu Rock and Roll celebrant el 50 aniversari del seu disc En Directo. Amb motiu d'aquests 50 anys, Warner publicarà la propera tardor aquest àlbum en viu gravat a la sala La Riviera de Madrid, totalment remasteritzat. El passat 2024, els Burning varen recuperar aquest En Directo amb noves col·laboracions, com ara el difunt Jorge Ilegal de Ilegales o Coque Maya, entre d'altres. Estarà disponible en edició digital, doble vinil i també doble CD. Tot just acabam d'escoltar tot un estandard, un classicàs, que hace una chica como tú en un sitio como este, i en aquell mític En Directo, llançat originalment fa 50 anys, també va sonar Mueve tus caderas.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana, amb Tito Fuster.

Seguim punxant i recordant joies musicals que fan gran la història de la música. Vinils per emmarcar, que ens agrada punxar en aquest format. Ho feim des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, als estudis centrals d'IB3 Ràdio, pilotant aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical Tito Fuster, un autèntic gustàs. I acabam d'escoltar Big Mouth Strikes Again, dels Smiths. Banda dirigida per l'autèntic líder i lletrista del combo de Manchester, és a dir, el singular Morrissey. The Queen is Dead, la reina és morta, tercer àlbum del combo anglès que publicaven l'estiu de fa 40 anys, el 1986.

0: El so nostàlgic del passat que sona durant el cap de setmana a Òrbita 3. Recordant aquest LP de Queen Is Dead, el tercer àlbum del combo de Manchester, The Smiths, disc que celebra aquest estiu el seu 40 aniversari.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un LP que és part del prestigiós llistat dels 500 millors àlbums de tots els temps. Aquesta feina d'estudi va perfeccionar la química entre el lirisme àcid i les lletres carregades de sarcasme creades per Morrissey. El so definit per una genialitat melòdica aportada per al guitarrista Johnny Marr.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Amb l'obra mestra dels Smiths, completarem aquesta sessió carregada de clàssics. Així arribaven al butlletí informatiu de les 6 en punt. Després de la pausa per la informació, no deixis d'orbitar perquè seguiré punxant la banda sonora de l'estiu. Serà un plaer compartir continguts, cançons i discos amb tu fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, salut i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Les inspeccions per combatre l'intrusisme laboral entre els guies turístics de Mallorca han suposat 14 sancions, que poden anar dels 5.000 als 50.000 euros. És el resultat d'una cinquantena d'actuacions realitzades a la Seu, l'Ajuntament de Palma i el Castell de Bellver i en el marc de les reivindicacions històriques del sector a la comunitat, que compta hores d'ara amb gairebé 1.950 professionals titulats després de l'adhesió dels 14 aspirants que han superat l'examen per obtenir la llicència a l'illa. Això després de 20 anys sense cap convocatòria. Pedro Olivés, president del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
2: Alrededor del 60% de los tours que se ofrecen en Mallorca se ofrecen con un guía intruso, un guía que no es un guía profesional acreditado. Los guías turísticos no podemos competir, no podemos ofrecer esos precios para la gente que no genera una factura o que trabaja en B y que no paga impuestos, y muchos de ellos no son autónomos.
1: Nova jornada d'avís groc per altes temperatures que afecta l'interior i sud de Mallorca. De fet, diversos municipis han superat ja les previsions. A Llucmajor s'ha registrat una màxima de gairebé 38 graus. També emergències de l'1-2 manté l'avís per calor a l'illa i les recomanacions per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratats i evitar l'esforç físic a les hores centrals del dia. Amb tot, hem de dir que un 30% de la població de les illes afirma no poder permetre's un sistema de climatització al seu habitatge a l'estiu, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca, explica que és el fenomen anomenat vulnerabilitat energètica que pateixen, sobretot, famílies amb pocs recursos.
3: Calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
1: Avisos per altes temperatures que es repeteixen arreu de la península i, a més, coincideixen també amb alertes per tempestes que poden descarregar amb força. A la comarca lleonesa del Bierzo s'han decretat 3 dies de dol per la mort de dues dones de 60 i 80 anys aquesta nit en un despreniment de terra provocat per una riuada a Manzanedo. Els veïnats expliquen l'ensurt que han viscut i reclamen ajudes per una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi que van patir l'any passat.
4: Paró de llevar un poquitín, sí que nos metimos para el patio y en nada empezó a llegar todo el barro y fue todo súper rápido. No nos, bueno, un poco veíamos y había un ruido, ya nos fuimos a ver piedras y todo y oíamos gritos, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Pues sí, por desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar el día de fiesta cuando más gente hay.
5: Tuvimos ayuda con el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya no ayudas, no las dan.
1: I encara un darrer apunt internacional. A Hongria, almenys 12 persones han mort en un accident d'autobús. Hi ha una desena de persones ferides greus, segons fonts oficials. El vehicle, matriculat a Polònia, va volcar en la ruta cap a Sèrbia amb 57 passatgers i dos conductors a bord. De fet, els agents de la policia han informat que el conductor del vehicle en aquell moment ha quedat detingut, tot i que de moment s'investiguen les causes del sinistre, que és el pitjor accident d'autobús del país des del desastre de Siokhov del 2003. Amb aquest punt acaba, amb més notícies a les 7. Continua ara Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs a l'Òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: La nostàlgica, romàntica i brillant Perfect Day del mític Lou Reed ençata una sessió més d'Òrbita 3. Seguim així navegant per el món musical, cançons que formen part d'aquest menú sonor per ambientar aquest estiu 2026. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris davant de micròfon, Tito Fuster. Aquesta Perfect Day, una de les cèlebres composicions del difunt Lou Reed, llançada en el seu aclamat àlbum Transformer de 1972. Un tema que també va aparèixer en la gran banda sonora Trainspotting, pel·lícula de culte que enguany celebra el 30 aniversari, estrenada l'any 1996.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La banda sonora també va educar a tota una generació. Trainspotting, dirigida per Danny Boyle, una adaptació de la novel·la de Irving Welsh. La pel·lícula va capturar l'esperit d'una generació desencantada a través de les grans cançons i dels protagonistes Renton, Spud, Sick Boy i Bagby. Els cinc personatges protagonistes de Trainspotting, la història d'uns amics vivint una perillosa vida a la ciutat escocesa d'Edimburgo. Pel que fa a la banda sonora, un playlist de cançons per emmarcar, entre d'altres, la delicada Perfect Day de Lou Reed que acabam d'escoltar, o aquesta més rítmica de Blondie, Atomic.

0: Els vinils d'Òrbita 3.
1: Aquests que ens agrada punxar durant el cap de setmana, àlbums per emmarcar, que són part dels essencials d'Òrbita 3, com ara la banda sonora de la popular Trainspotting, pel·lícula estrenada i la corresponent banda sonora fa 30 anys, el 1996. Tot just acabam d'escoltar D.B. Harry, companyia, és a dir, els nord-americans, els de Nova York, Blondie, una de les bandes referents del moviment New Wave. Però Trainspotting va ser molt més que una pel·lícula. Aquesta compilació de cançons va vendre milions de còpies en format CD i LP, i educant musicalment a tota una generació. A més, va establir pont entre el punk dels anys 70, l'esmentada New Wave dels anys 80, el Britpop dels anys 90 i aquella característica electrònica noventera. Més cançons i grups que apareixen a Trainspotting, com ara els britànics Elastica.

0: Hem fet un petit tast i recordatori a la banda sonora Trainspotting, pel·lícula de culte estrenada fa ja 30 anys, el 1996, Com passa el temps. Una gran pel·li que va capturar l'esperit d'una generació desencantada a través d'aquells personatges que vivien al límit a la ciutat d'Edimburgo. La banda sonora fantàstica en temes com ara Temptation, del combo de Manchester New Order. Fa uns minuts escoltàvem Elàstica en el seu interior, també la mítica Born Sleepy de Underworld, la calidesa de Lou Reed i la seva Perfect Day, que hem escoltat fa uns minuts, Jarvis Cocker i la seva banda, Pulp, Last for Life de Iggy Pop, també és part de la banda sonora Brian Eno, Primal Scream o Damon Albarn i companyia, és a dir, Blur.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: En definitiva, el soundtrack de Trainspotting molt ben triat, amb grans himnes que han passat a la història. Aquests que ens agrada recordar i punxar quan orbitam. Fem una pausa i seguim punxant els essencials d'Òrbita 3, com ara el doble LP Melancholy and the Infinite Sadness, disc que tocaran íntegre a Madrid el proper mes de setembre, Billy Corgan i companyia. Escoltarem algunes de les cançons d'aquesta llarga durada després d'aquesta ràpida pausa.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. IB3 Ràdio és... diversió.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
1: Òrbita 3. Un viatge musical

0: cançons que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé. La potent Tonight Tonight, un dels temes més significatius d'aquell doble àlbum llançat fa poc més de 30 anys per el combo de Chicago liderat per Billy Corgan, és a dir, Smashing Pumpkins, el gran Melancholy and the Infinite Sadness. L'any passat va arribar en el mercat discogràfic una reedició disponible amb una caixa que arriben als 6 LPs o en format CD, a més del llançament digital. Aquest material extra hi trobam fins a 80 minuts d'àudio inèdit de la gira del 1996 quan feien la promo d'aquest discàs. A més, tot això ve acompanyat d'un llibre de tapa dura amb notes del propi Billy Corgan i diverses litografies.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Per tant, si ets melòman o col·leccionista, abundant material extra amb motiu del 30è aniversari d'aquesta feina d'estudi, àlbum doble que va catapultar a la fama internacional en els Smashing.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Disc que forma part dels essencials d'Òrbita 3 que punxam en format vinil durant el cap de setmana. I recordar que la banda nord-americana descarregarà íntegre aquest doble àlbum el proper mes de setembre a Madrid. Dues actuacions a la vista, ja confirmades, dies 11 i 12 en el Palacio de Vista Alegre.

la calidesa d'aquesta Beautiful, una de les grans cançons d'aquest àlbum que recordam a Òrbita 3, Melancholy and the Infinite Sadness, tercer llarga durada de la banda de rock alternatiu Smashing Pumpkins, el grup de Chicago que lidera el singular Billy Corgan. Ho llançava la companyia discogràfica Virgin Records a mitjans dels anys 90, un treball amb 28 pistes que es va llançar en triple vinil i doble CD, produït per el propi cantant i principal compositor i lletrista del grup, l'esmentat Corgan. Algunes de les seves cançons varen debutar en el número 1 de la llista Billboard a Nord-Amèrica i després, per extensió, Europa se va

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net.

0: més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Més àlbums per emmarcar en d'aquests que ens agrada punxar en format vinil. Ho feim des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio autonòmica, on activam el satèl·lit sonor per explorar i viatjar per la galàxia musical dissabte i diumenge cap vespre. Un altre àlbum que apareixia en el mercat discogràfic fa 30 anys, el 1996, el segon llarg del combo de Granada, Los Planetas. Una feina que va marcar època i tendència d'aquest grup pilar i referent de l'indi nacional. LP que du per títol Pop, compta amb un total de 11 cançons de pop clàssic, demostrant el gust per la provocació, les lletres, la ironia, l'amor i la mescla d'indi, pop, ritmes guitarrers i un punt de psicodèlia. Aquesta, una de les peces més poperes, la romàntica David i Clàudia.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I Los Planetas, l'estiu de 2004, llançaven un altre gran àlbum de la seva discografia, el sisè treball d'estudi, Contra la ley de la gravedad. I un dels temes amb el segell Planetas, No ardieras.

Canción del fin del mundo, amb el segell Planetas. La banda de Granada, l'estiu de 2004, publicava aquest àlbum Contra la ley de la gravedad, una feina d'estudi que produïen ells mateixos i s'enregistraven al seu propi estudi de gravació, és a dir, Refugio Antiaéreo. Disc que més compta amb la col·laboració d'Iranxu de la Buena Vida i que mostra un grup més que consolidat en el programa indie nacional. I, per cert, per altra banda, ja en el mercat literari, el llibre Una setmana en el motor d'un autobús, la història del disco que casi acaba con los planetas, fent referència en aquest altre àlbum del grup de Granada. Amb aquesta suau El Sol, arribam en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguim punxant la banda sonora d'aquest diumenge, dia 16, fins a arribar en el punt horari de les 9. Davant el micròfon, punxant els essencials d'Òrbita 3, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7. Bon vespre. Les Balears lideren el rànquing de cases de luxe i superluxe d'Espanya. El darrer informe publicat pel portal immobiliari Idealista afirma que acumula el 17% dels habitatges de luxe i el 28% en el cas dels de superluxe de l'Estat. De fet, l'encariment del mercat a la comunitat supera ja la mitjana dels preus i això es tradueix en xalets que arriben als 20, 40 i fins i tot als 70 milions d'euros en una demanda liderada, això sí, per compradors estrangers que disparen encara més els preus de l'habitatge. José Miguel Artiedas, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears.
1: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, quasi és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros. Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatsunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
0: Per cert, que just avui hora baixa ha reprès la seva ruta el creuer de superluxe que ha recalat a Mallorca. El vaixell Four Seasons té 95 estances i pot allotjar fins a 200 passatgers. Presumeix de tenir un tripulant per cada hoste. No debades, el preu de les habitacions, atenció, va dels 20.000 als més de 300.000 euros. Amb rutes pel Carib, l'Adriàtic o les Illes Gregues, aquesta setmana visita diversos ports francesos i espanyols de la Mediterrània. Demà atracarà al port d'Eivissa. Una vegada estabilitzat l'incendi de niebla a Huelva, els més de 400 veïnats desallotjats han pogut tornar avui a casa seva. Els residents del Berrocal, en concret, expliquen la devastació que han trobat, tot i que els seus habitatges no han patit danys greus. Però la sensació de desolació és màxima en recordar que just fa una vintena d'anys ja van patir un gran incendi forestal que deixà la zona arrasada i amb grans pèrdues.
2: Tanto forestal como el casco urbano, lo único que no ha quemado ha sido las casas. Pero destrozado casas de campo, la comida de los animales, la ha destrozado entero.
3: Y esto es tremendamente doloroso. Son personas que han sido incapaces, después de 22 años, de olvidar. Es que hacía días que se hizo un homenaje para el recordatorio del fuego que ocurrió.
0: De fet, les forces contra incendis han evitat per primera vegada avui en una setmana que les flames continuessin avançant en aquest incendi. El foc ha afectat ja una superfície de 38.000 hectàrees. No ha cremat tot arreu, però acumula un perímetre de 201 quilòmetres. Això, quan gairebé totes les Illes Balears se situen avui en el nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal, que és el nivell extrem al màxim. Només queden fora alguns municipis de Menorca, una situació que obliga anar molt alerta i tenir conductes que puguin generar situacions de risc. Així, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu previst per avui vespre s'ha suspès per la risc d'incendi. No és, però, l'únic municipi. També s'encella Sineu o Pollença han pres aquesta decisió. Xisco Caimari, portaveu dels Bombers de Mallorca, ha explicat així al programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
4: El que hem de recordar, sobretot, és no llançar o abandonar jets de combustió a qualsevol zona que pugui prendre. També encendre foc a àrees de descans, de vora carreteres també, o zones recreatives d'acampada. I també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes o inclús descarres elèctriques.
0: De fet, en aquesta hora es desactiva l'avís groc per altes temperatures que ha afectat durant el dia a l'interior i sud de Mallorca, amb previsions de 36 graus que, de fet, s'han superat. Per exemple, a Llucmajor s'han assolit els 38 graus. Per demà, a les hores centrals del dia, repetirà aquest avís. És tot, més notícies a les 8. Continua Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Muchas gracias. Dani Martín.
1: Coque Maya i Dani Martín cantant una de les cançons més populars de Los Ronaldos, etapa daurada de l'artista madrileny. L'univers Coque Maya sonarà a Menorca aquest mes d'agost, els dies 24 i dia 25, en el Teatre del Casino a Ciutadella. Actor, cantant, lletrista, líder de Los Ronaldos, aquella banda de rock and roll juvenil i xulesca, i després una sòlida trajectòria en solitari. Ja s'ha convertit en un clàssic del calendari estiuenc, les seves actuacions a Menorca, illa que ha dit en més d'una ocasió el madrileny que estima moltíssim. I amb aquesta Guarda-lo en directe hem tornat a obrir sa paradeta i disposats a seguir punxant la banda sonora de l'estiu. Serà un plaer compartir amb tu cançons i continguts fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster. Arriba Lo hago por ti, Coque Maya.

0: Lo hago por ti, Coque Maya, que celebra poc més de 40 anys de trajectòria artística. Aquest mes d'agost, actuant en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, dilluns dia 24 i dimarts dia 25. Concerts organitzats per el Jazz Bar del Port de Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I seguim repassant les propostes pel que fa a música en directe per aquest mateix mes d'agost. Santi Balmes i companyia, és a dir, els barcelonosos Love of Lesbian, actuant dimecres 26 d'agost a les festes de Sant Agustí a Felanitx, Mallorca. Això es diu l'Hermandat.

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love on Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir...
1: A Òrbita 3.

0: Les pulsacions guitarreres i les lletres treballades de Santi Balmes i companyia Love of Lesbian descarregaran els seus temes i noves cançons dimecres 26 d'aquest mateix mes d'agost en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. A més, també hi serà Victoria Lerma i l'Habitació Roja DJ Set. Tot just acabam d'escoltar Bajo el Volcán de Love of Lesbian.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: I més actuacions compleixen de ritme aquest estiu 2026. I dissabte, dia 22, també d'aquest mes d'agost, es durà a terme a Santa Margalida, Mallorca, Salitre Fest. I seran Hey Kid, La Mujer de Verde, entre d'altres. I com a caps de cartell, Alcalà Norte.

0: La potència guitarrera d'Alcalá Norte. La seva energia sonarà a Santa Margarida, Mallorca, el proper dissabte, dia 22, en el Salitre Fest. Acabam d'escoltar Los Llamados Pitagóricos. I a més, aquesta cançó ve acompanyada de videoclip, un dels temes que avança el que serà el seu proper àlbum. Pròxim dissabte, actuant a Santa Margarida, a Alcalá Norte. Fem una pausa, una aturada, i tot d'una seguim repassant l'agenda de concerts.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Calor?
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.

Així sona festiu i ballable l'indie pop del quintet que Motherfucker. Aquest és el seu single més exitós. Si orbites des de Mallorca o Menorca i t'agraden Camp Madafoca, apunta bé. La primera actuació tindrà lloc el divendres, dia 28 d'aquest mateix mes d'agost, en el festival Reptilia, que es durà a terme en el recinte Motorworld de Palma. Camp Madafoca, com a cap de cartell, també hi serà Abraham Boba, de León Benavente, en DJ Set, els mallorquins Mood o Gen Joe, entre d'altres. I Camp Madafoca actuen un dia després, dissabte, dia 29, en la festa presentació Cranc Illa de Menorca, festival que es du a terme, com és habitual, a Mahó, durant el mes de setembre, enguany de dia 17 a dia 19. Per tant, doble actuació a les illes dels Camp Madafoca.

0: Ritmes festius i ballables dels noruecs Camp Motherfucker, banda que arrencava la seva carrera l'any 2004 amb una sonada mescladissa d'indie, pop, electrònica, disco, rhythm and blues, del grup que va néixer a la ciutat noruega de Bergen. Camp Motherfucker actuant a Mallorca, a Palma, en el festival Reptilia, divendres dia 28 d'aquest mateix mes, en el recinte Motorworld. I també actuaran en el claustre de Maó dissabte, dia 29, festa presentació del Festival Cranc, que es durà a terme el proper mes de setembre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Tendències musicals a Òrbita 3. Yeah! Amb Tito Fuster.
0: I ara, novetat discogràfica. El pròxim mes de setembre, Kasabian tornaran a la càrrega amb 10 noves cançons. Així sona aquest aperitiu amb influències psicodèliques del pop i del funk, cançó que du per títol Greed Pretender.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les

0: eleccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius. Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

l'energia i contundència d'un àlbum debut. Corria l'estiu de 2001, fa 25 anys, els de Nova York, Strokes, llançaven aquest discàs en majúscules, àlbum per emmarcar que punxam en format vinil. I en la recta final d'aquesta sessió, aquest delicatessen en musical en forma de LP. Amb el títol de Is This It, això és tot, Julian Casablancas i companyia llançaven un àlbum carregat de superhits, himnes com ara Last Night o aquesta inolvidable Someday.

Someday i Last Night. Hem escoltat els dos singles més populars, més famosos d'aquell primer disc, primera referència dels Strokes, estiu de fa 25 anys. Is This It, gran disc que ha passat a la història. Strokes presentaran el seu nou llarga durada, serà la propera tardor, únic concert dia 20 d'octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb ells arribam al punt horari de les 8. Després de la pausa per la informació, recorda que seguirem orbitant una hora més fins a arribar a les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un autèntic gustàs.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Els pagesos de les Balears han rebut enguany més doblers que mai per part de la Unió Europea, superant els 38 milions d'euros. L'any que ve encara en seran més, de més 40. Hi ha un motiu clar, exposa Joan Simonat, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
2: Estem patint records d'ajudes perquè en aquest període han aconseguit que se mos vagi reconeguent l'insularitat. La península, la mitja de que se cobra per hectàrea, per aventura està entorn als 200 euros i nosaltres tenim un poquet per damunt, un 220, una cosa així. I venien d'un període que estàvem per davall. I esperem inclús que l'any que ve encara pugi un poc més. I jo crec que a finals de període, que serà a final del 27, arribem quasi en els 40 milions d'euros.
1: El govern, però, tem que aquest rècord d'ajudes torni a minvar a partir del 2018, perquè ara s'obrirà la negociació de les quantitats per al pròxim període que abarca fins al 2032. I encara un apunt més del primer sector. Produir carn ecològica a Menorca implica un 20% més de costos. Actualment, encara són pocs els productors que hi ha en aquesta illa i, fins i tot, alguns llocs han d'exportar a Mallorca perquè el producte no té prou sortida. Un fet que constata el distribuïdor Granados Pellicer, com explica el seu gerent, Antoni Pellicer.
3: Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que bueno, costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, però això ho han de treure cap a Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
1: En plana nacional, un home ha estat detingut per agredir amb arma blanca la seva exparella per l'esquena en un carró de la carrer, volíem dir, de la localitat asturiana de Gijón. La fiscalia ha sol·licitat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança de l'arrestat en considerar que hi ha risc de fugida i també de reiteració delictiva perquè, de fet, l'home tenia un ordre de prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima, que de fet ha trencat. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca acumula 16.000 hectàrees cremades i no està encara estabilitzat. De fet, es preveia una millora de les condicions meteorològiques per avui, fins i tot amb pluja, que convidaven a cert optimisme a primera hora del dia, però finalment no s'han complert. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Administració Pública d'Aragó, ha explicat l'ampliació de les unitats de l'operatiu d'extinció.
4: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: Pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva, una vegada estabilitzat, el més de 400 veïnats desallotjats han pogut tornar a casa. Els residents de El Berrocal expliquen la devastació que han trobat, tot i que els seus habitatges no han patit danys greus.
5: Tanto forestal como el casco urbano, lo único que no ha quemado ha sido las casas. Pero destrozado casas de campo, la comida de los animales la ha destrozado entero.
6: Y esto es tremendamente doloroso. Son personas que han sido incapaces, después de 22 años, de olvidar. Es que hacía días que se hizo un homenaje para el recordatorio del fuego que ocurrió.
1: I un apunt d'esports, el nedador balear Hugo González s'ha proclamat subcampió europeu després de penjar-se avui la medalla de plata a la final dels 200 estils dels europeus de París. Una fita per la natació espanyola que torna a pujar al podi continental 5 anys després. Amb aquest apunt acaba, més notícies al butlletí de les 9. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El títol de portada per encetar la darrera sessió d'Òrbita 3 d'avui diumenge, du per títol Cala Sanau, una creació del DJ i productor mallorquí Pepe Link. Els ritmes que et propos per aquesta darrera selecció, Lounge Music, mesclat amb Chill House i un toc de Balearic Sound. A la recta final farem un recorregut per una sonoritat més afro, fusionant ritmes caribenys, dub music jamaicà, passat pels filtres d'electrònica suau i calmada. Són les referències i ingredients sonors per fer i elaborar el darrer còctel musical per acabar el cap de setmana de relax i gaudint de la posta de sol, un fenomen fantàstic que el passat dimecres ens va regalar el brillant i brutal eclipsi solar. I com és habitual en aquesta darrera part d'Òrbita 3, musicalitzam, ambientam la posta de sol, que avui diumenge tindrà lloc quan faltin 15 minuts per les 9 del vespre. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, punxant des de la cabina Tito Fuster. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Fins arribant al punt horari de les 9, seguim en sessió de posta de sol. Gràcies per ser a l'altra banda. I ara una altra delicadesa, Bem Menininha, amb la vocalista brasileira Marta Santa Maria. Sabor brasiler mesclat amb fina electrònica.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: TV3 Ràdio Os, actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: I que també ho...
0: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
3: Josep, com Hola. Estàs?
4: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Però
4: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: De nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah,
3: sí.
4: Que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol!
7: Tentol!
6: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Azumala, azumala, io.
0: Òrbita, òrbita 3.
8: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
8: Azumala, azumala, io.
0: IB3 Ràdio.
8: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.

Textures musicals envolvents que beuen de la música caribenya, el conegut com a dub music que es va crear a l'illa de Jamaica, els corresponents retocs i filtres amb els corresponents retocs i filtres de l'electrònica contemporània. Aquesta que acabam d'escoltar, remescla de Matt Professor, del tema original dels Massive Attack, Angel. Fins arribant al punt horari de les 9, a la recta final d'Òrbita 3 d'avui diumenge, transitarem per aquests beats electrònics i ritmes envolvents que musicalitzen la posta de sol que tindrà lloc a les 9 menys quart aquí a les Illes. Gràcies per orbitar.

Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. IV3 Ràdio és música.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
0: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
5: Efectivament, durant el cap de setmana t'oferim aquest viatge per la galàxia musical. Pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster, tempo musical calmat i reposat per ambientar la posta de sol d'avui diumenge. Proper cap de setmana tornarem a activar aquest satèl·lit sonor. Bona setmana, adeu i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. En aquests moments es manté tallada la carretera d'Eivissa a Sant Antoni de Portmany a l'alçada de l'Hipercentro per un accident entre dos cotxes. Segons ha explicat la Policia Nacional, allà present a IB3 Notícies, un vehicle d'alta gamma conduït per un grup de joves circulava de forma temerària quan ha xocat contra un altre cotxe. La seva conductora ha estat traslladada a l'hospital amb ferides lleus. Els dos vehicles que circulaven en sentit Sant Antoni ara s'estan desviant per un tram de la carretera pel vial lateral i aquests dos cotxes implicats en el sinistre, que ara s'investiga, han quedat molt malmesos. Encara en successos, un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era en una finca d'Ariany. L'han traslladat urgentment a l'Hospital Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures. Un incendi forestal ha afectat prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor i Sant Llorenç d'Escardassà. El foc, que ha començat al migdia, s'ha declarat controlat a les 4:30 gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergències, que ha comptat amb efectius aèris i terrestres dels bombers de Mallorca i Libanat. Recordem que demà, quasi tota Mallorca i les Pitiuses es mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga. I pel que fa als focs actius a la península, un militar de la unitat de militar d'emergències, la UME, ha mort avui durant les tasques d'extinció de l'incendi de Riglos, a Osca. La notícia arriba el mateix dia que l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a l'incendi, que encara avança després d'haver arrasat més de 16.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de 19 localitats. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública Aragonès.
2: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: En crònica internacional, l'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de 30.000 dòlars per qualsevol ciutadà que mati o bé capturi un soldat dels Estats Units. El doble, 60.000 dòlars, en cas de ser una dona. A més, el règim dels ayatolàs ha advertit que impedirà als nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba just dos dies després que el president nord-americà Donald Trump afirmés que declararia aquest estret territori nord-americà. El Teatre del Mar recupera gairebé 80 anys després un text teatral de Jordi Martí i Rosselló, El mascle ros, com era conegut. Poc, florit i robacat de rates, una adaptació d'un text que va escriure l'any 1948 i que només es va representar una vegada aquell mateix any. Es representa ara coincidint amb el centenari del Col·legi d'Agents Comercials, al qual el Mascle Ros va dedicar aquesta obra. Ho explica el seu director.
3: Una obra costumista, una obra social i una obra, sobretot, que a nosaltres ens interessa, de qualque manera, recuperar la figura d'en Jordi Martí Rosselló, el Mascle Ros, una persona que en el Molinar encaixa amb una història de barri obrer, de barri abandonat, de barri que avui en dia, per la gentrificació, ha canviat absolutament, però que les seves arrels s'assemblen molt allò que era l'ideari i pensar del Mascle Ros.
1: Amb aquest punt acabar, més notícies al butlletí de les 10. A continuació, Equip de Guàrdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositat, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Dia.
1: Te proposam un moment musical que ens ofereixen els companys del dia a Eivissa i Formentera.
2: Inici de recerca d'àudio.
1: La secció triada du per títol Vibleàric.
3: Play. I obrim ara l'espai que cada setmana dedicam a la música i ho fem, ja sabeu, amb el músic, productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Bon dia, Pere, com estàs? La setmana passada vam connectar des d'Argentina i aquesta setmana on et trobes?
4: Molt bon dia. Idò, ara mateix me trobau avui pura connexió en directe d'aquestes que m'agraden a jo, amb ritme frenètic. Avui me trobau a Mèxic, que acabam... Bueno, vam arribar ahir a la nit i ara és molt, molt d'hora, però bueno, tenim un transfer que mos mou de la ciutat de Mèxic a Puebla de Zaragoza, on demà tenim concert amb en Rels B. I per enmig, entre Argentina i Mèxic, he estat també a Costa Rica tocant i bé, uns dies carregant piles per un mes d'abril, de maig i de juny, que bé, ja anunciaran, però que venen molt carregats i amb... La veritat, són uns mesos que venen que estic molt, molt content i molt emocionat de viure'ls i bé, ja us contaré més, m'imagino que la setmana que ve.
3: I doncs sí, ja ens contaràs la propera setmana. Però mentre arriben aquestes novetats, què ens has preparat per la secció d'avui?
4: Idò, mira, per aquesta setmana el que us he preparat és un variedat, així com m'agrada jo. I la veritat que aquests últims dies de dilluns a dimecres han estat unes vacances una mica curtes, però merescudes i necessitades, la veritat. He tornat a reconnectar amb descobrir música i, més que descobrir música, a tornar bueno, a escoltar grups bueno, que tanquen el meu radar, a mi que feia temps que no escoltava i reconnectar una mica amb això i mirar directes. La veritat que últimament m'estic aficionant a mirar directes, que sempre escoltava discs, la veritat, però m'agrada, bueno, últimament amb tot això de que avui en dia si un no té material videogràfic, no, pareix que no compta tot l'altre. El món ha canviat molt, la indústria musical també. Estic mirant molts de directes d'estudis o directes de sessions de tot tipus a YouTube i vaig descobrir o redescobrir una versió d'un bateria que m'agrada moltíssim. És un bateria que anglès, que de fet quan vaig estar a Londres vaig tenir l'oportunitat de veure, crec que per primera vegada, de fet, o com a molt segona, que és en Richard Spaven, que es bateria bé d'en José James, que en el seu dia també, quan començava una mica amb tot això, va ser un artista que me va inspirar molt i que a dia d'avui, la veritat, me segueix inspirant molt. Un cantant i compositor increïble, americà. En Richard Spaven, bé, es va fer una mica com... Ja tenia el seu nom, però arrel de girar amb en José James, doncs va guanyar encara més pes dins l'escena. I bé, és un músic molt respectat a l'escena de Londres. I aquest tema que es diu Helsinki Trio és un tema que la veritat em va recordar inclús una mica en Christian Scott, en aquella època així 2009, entre 2009 i 2012, que tant em va marcar jo com a músic i com a compositor. Així que començam avui amb això, si us pareix bé.
3: I donem a escoltar-lo, Helsinki Trio, de Richard Spaven.

0: molt bona recomanació, Pere. I amb quina proposta continuem?
1: Idò bé, anem a acabar avui amb dues propostes una mica d'actualitat, entre cometes. Ahir va ser Sant Josep, i bé, a Sant Josep tenim un músic, no?, i un artista molt reconegut, no?, com és en Joan Carles Marí, bateria, del qual, doncs, per aquí hem anat parlant també d'ell, bateria, amb el qual he compartit molts d'anys tocant junts, moltes gravacions, moltes experiències, i un artista i un bateria molt, molt versàtil, no? El podem escoltar tocant des de jazz més de tradició o d'arrel, fins a un jazz molt més modern, fins a contextes de música molt oberta, molt improvisada, flamenco, metal, i anem una mica en aquesta vessant més metalera, progressiva, perquè fa poc va treure disc amb el seu projecte que colidera de metal, que es diu Face the Maybe, que segur que molts d'eivissencs ja coneixen, perquè hi ha també en Freddy, en el baix, hi ha diversos membres del grup que són d'Eivissa. Així que bé, ahir, com era Sant Josep i Joan Carles és un artista molt destacat del municipi, dic, doncs per què no? No? Per què no parlar d'aquesta proposta, la veritat que molt interessant. Ja sabeu que jo és metal, bueno, en Pablo segur que s'ho disfrutarà més que jo, disfrutar, dic, entre cometes, però li queda més proper, això segur, però la veritat que jo crec que en realitat que vaig arribar en el metal per en Joan Carles i per el meu cosí també, en Javi Navarro, que també li agradava molt aquesta música i també tenia grups així ja molt interessants, i gràcies a ells dos, com que vaig descobrir aquesta música, que segurament si fos per jo tot sol igual no escoltaria, i que la veritat que té coses rítmiques molt i molt interessants, i especialment el metal progressiu, crec que de tot el món del metal és com és que igual més me pot arribar a inspirar. Així que res, anem a escoltar una miqueta d'aquest darrer àlbum de Face the Maybe, que és bastant recent, on, com he dit al principi, forma part en Joan Carles Marí d'aquest projecte.
0: I del sentim.

0: I després d'aquest tema, en què anem a tancar el programa d'avui?
1: Idò, mira, avui tancarem aquest programa, la veritat que molt versàtil, perquè vam passant per estils bastant diferents. Abans, perdona, Nieves, que no he dit abans el nom del tema, disculpa'm, el tema que hem escoltat de Face the Maybe era New Lines, ¿vale? Que no se m'oblidi d'aquest recent treball que han tret, no sé si farà, bueno, un mes o dos, com a molt, que l'àlbum es diu Three Sounds and a Pause, de Face the Maybe. Super recomanat, producte de quilòmetre zero. I acabam amb un estàndard d'en Horace Silver, també un compositor i músic de jazz molt reconegut. Tenia, la veritat, cançons molt mítiques, que quan comences a estudiar jazz sempre passes una mica per el repertori de Nora Silver. I, bueno, n'hi ha una de les més famoses que es diu Song for My Father. I com ahir era el dia del pare, doncs, bueno, he pensat que aquesta cançó és una bona cançó per acabar la secció d'avui. I, bueno, evidentment, se la dedicaré al meu pare, com no pot ser d'altra manera. També com només en tenc un, no?, que diuen, sempre és xiste que bastant dolent, la veritat. Així que res, també és un tema així una mica alegre i pues, volia acabar amb aquesta petita dedicatòria en el papà. L'any que ve igual, avui, sí, igual l'any que ve acaba en divendres, és dia del padre, així que mira, per l'any que ve, si na Laura em vol renovar el contracte, per què no? Anem a manifestar que el papà vengui de convidat i que mos parli una mica de sa música que a ell li agrada i li fem una entrevista que segur que li farà molta gràcia i el traurem de sa seva zona de confort, però mos sorprendrà, la veritat, és un gran melòman el papà. Així que res, despedim, si et pareix, la secció d'avui amb aquesta petita dedicatòria i res, espero que hagueu disfrutat molt d'aquesta secció una mica variopinta d'avui, vale?
0: Idò, apuntant per la imminent entrevista al teu pare. I nosaltres ens quedam escoltant aquest Song for My Father d'Horace Silver, que en Pere dedica al seu pare.

0: Speed Audio. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
10: Continuem en aquest equip de guàrdia on repassam àudios del programa El Dia i parlam ara del joc online i ses apostes i de com se regula l'accés a aquestes plataformes.
11: Així és per l'ansió.
10: El motiu és evitar pràctiques que puguin comportar una addicció cap a aquests tipus de joc.
12: Play. Mos demanem moltes vegades quin paper juguen els influencers, per exemple, a l'hora de promocionar, a l'hora de comercialitzar alguns productes, i és evident que generen un impacte important en els consumidors. Però la pregunta és, Joana, si sempre aquest impacte és positiu?
13: Segurament no, eh? Però bé, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha obert a consulta pública la reforma de la llei del joc que té, entre d'altres objectius, limitar la presència de personatges públics, famosos, influenciadors, en la publicitat del joc en línia o del joc, ja sigui també en aquests espais ubicats arreu, perquè n'hi ha moltíssims.
14: A més, també, la futura norma pretén regular les promocions de captació de clients o la publicitat en els cercadors amb la finalitat que només puguin aparèixer pàgines de publicitat d'operadors de jocs si les cerques tenen relació directa en les apostes. Escoltam ara les declaracions de Miquel Àngel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació de Salons Recreatius i de Joc de les Illes Balears.
15: Volem assenyalar que la reforma fa referència al joc online, que és competència de l'Estat i que no afecta el joc presencial privat, que està regulat per la comunitat autònoma i del que les sales de joc formen part juntament en casinos i bingos, que no realitzem cap tipus de publicitat. Sempre recolzarem i apoyarem les mesures de protecció per a les persones usuaris i, per tant, que es reguli l'accés a aquest tipus de plataformes online i la presència de famosos a la seva publicitat, pensant que és totalment obligat.
14: Saludem ara Toni Parets, ell és director de comunicació de Projecte Homo. Toni, molt bon dia, com estàs? Com sempre, encantats de saludar-te. I te volia demanar, sí, el primer de tot, Toni, com valores aquesta passa?
16: Bueno, jo que diria obviedat, perquè és obvi que qualsevol tipus de publicitat que pugui fer una persona notable pues té un impacte diferent d'una que puguem fer tu i jo, per exemple. Imaginem, no sé, qualsevol futbolista d'èxit o que tu vulguis, pues promocionant qualsevol tipus d'activitat d'aquest tipus. Pues, lògicament, pues, la gent ho veu d'una manera, té un impacte publicitari, té un impacte damunt les persones, i sobretot damunt les persones joves, que són molt més permeables a qualsevol tipus de missatge, que no em porta ser molt viu per veure que té un impacte sempre negatiu. Parlant d'això, com si poguéssim parlar, no sé, d'altres coses, que no parlar ara, que no és el cas, però si parlàssim de vapejadors o de begudes energètiques, que està comprovat que són, no són bones, pues que sortissin personatges amb aquesta influència, que ja de per si són influencers o persones amb molta influència, dient que les consumes, que, pues clar, té un impacte damunt les persones molt gros, clar que sí.
13: No, i de fet fa molt poquet hem vist precisament un jugador de futbol del Barça que durant una celebració vapejava a les totes sí. des de sí, sí, damunt sí, sí. Un autobús. Precisament anava a demanar, no?, perquè aquests influencers segurament no són conscients, o sí, del poder que poden exercir en els joves. No sé si creus que formen part d'aquests anuncis simplement per una cosa comercial, per fer dobbes i ja està, si no són conscients i te de manera més, si creus que l'addicció al joc també afecta en aquest col·lectiu i per ventura també seria bo que qualcun de fet se passa, donat se passa i digués, mira, jo he passat per aquesta situació, per aquest problema i m'agradaria amb el meu testimoni ajudar a qui també ho passa malament.
16: Bueno, pues això seria molt positiu i també seria molt positiu al millor que qualcuna d'aquestes persones influents sortís amb aquest missatge amb el missatge contrari a la difusió de els jocs, sinó de parlar d'un joc dolent, un joc poc causat, el joc dolent, l'abús d'un joc dolent, no voldria entrar en segon quin debat, no? O l'abús d'algunes pràctiques dolentes, per tant, això sí que també tindria un impacte. Normalment no sol passar, normalment sol passar perquè per qüestions comercials, òbviament, que aquestes persones són captades perquè el seu impacte, l'impacte que tenen damunt la societat i insisteix, i sobretot damunt les persones joves en molt gras. I a més, me permetreu que també faci una referència, no només en aquesta celebració que tu comentaves de la celebració, no només d'això, sinó també hi havia begudes alcohòliques, etc.
13: Sí.
16: Que també jo convidaria a que les persones que tenen responsabilitats i responsabilitats comunicatives en aquests grans clubs o societats, pues que també s'ho fessin mirar i que fessin una aportació pactura en el sentit contrari.
12: Dins la part pràctica, regular la publicitat, tu creus que pot contribuir a davallar les estadístiques?
16: Sí, jo crec que sí. No és una cosa que nosaltres hem estudiat en fons, però bueno, és evident que reduir la publicitat, reduir l'impacte, reduir la difusió, reduir la difusió de la bonança d'aquestes coses, que no ho són, en definitiva. Després hi ha les qüestions de llibertat individual, que en aquestes coses ja és una altra cosa un poc més difícil de regular. Però sí, en quant a la promoció, ja s'han donat passes en el sentit de tabac, alcohol, etcètera, etcètera, que els resultats estan a l'abast. Què vol dir? Que la gent no fuma? No, no és cert. La gent segueix fumant. Que la gent ha deixat de beure alcohol? No. Però al manco ja no s'adonen aquests missatges. Al manco ja no estan a les façanes de per tot aquesta convidada en aquest ús que a vegades se malinterpreta i se pot soltar malinterpretar per persones que no en saben fer un ús controlat. Per tant, qualsevol tipus de control crec que seria positiu.
14: Clar, Toni, tu ara parlaves que ja no som acut a fer falques publicitàries parlant d'alcohol, parlant de tabac, molt manco parlant de drogues, però sembla que el joc havia quedat una mica dins aquest espai de no ningú, aquesta nou bodyland entre territoris, i que ara sembla que s'està intentant controlar aquest tema. Joc d'atzar ha crescut entre els adolescents de 14 a 18 anys un 2,9% respecte 2023. Avui que parlem d'influenciadors, tu creus que el fet d'aquest joc ja no hagin de sortir a cercar-lo, que entri dins casa, no només amb adolescents, sinó en general, fa que percebem el joc com a manco perillós i que per això tanta de gent acabi enganxada a jocs en línia, que des de casa, des del seu ordinador, no em porta ni pots anar en pijama i ni tan sols t'has de bategar?
16: Bueno, sí, efectivament, el fet que ho tinguis a l'abast qualsevol moment i que vagi sortint, evidentment, dona aquesta sensació d'inocuïtat. Ho vas veient a tots els ambients, a tots els espais. De tota manera, sí que avui dia vull fer un apartat amb això. Sí, i especialment, la de Balear se va fer impulsar i se va estar molt partíssim, molt diligent en l'aspecte que el manco en els equips esportius i les activitats esportives no se pogués difondre tabac i alcohol, i així és. Després es veurà que s'han mascarat amb algunes coses de cervesa 0-0 i alcohol, però el manco sí que se va aconseguir, això se va impulsar especialment des de institucions d'aquí, i se va aconseguir, i això va tenir el seu impacte. I en el sentit contrari, pot ser, per suposat, el fet de posar-hi pegues, de que no estigui cada dia, que ens facin veure qualsevol pàgina que volen, pues, que t'estiguin venguent, que hi ha un portal a un altre, pues sí, pues, bueno, que tot això, jo personalment crec que seria una cosa molt positiva.
12: Toni Parets, director de comunicació de Project Home, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions.
16: A vosaltres, com sempre, una abraçada.
12: Igualment per tu. No sé si vosaltres heu comprat algun producte alguna vegada per curiositat, tal vegada de manera inconscient, per veure un anunci d'una persona que admirau, un influenciador que en aquest cas estava, no?, fent al·lusió o promocionant un producte en concret. Teniu alguna experiència al respecte?
17: És que a mi em passa tot el contrari.
12: Si segueix, ja dius, aquest
17: si segueix ara qualcú i te comença a anunciar, si t'anuncia joc, ja dius next. Però quan ja el contingut que fan és de publicitat, de, oh, sorpresa, mira quin xampú més meravellós i mira quin blends me deixa, a mi això me fa un pot de peresa, perquè els anuncis ja hi són, ja hi ha un publicistes. Jo no necessit que ara, bé, si m'ho recomanaràs, no, Joana Maroto, sí, per aconseguir aquests rínxols, però perquè mos coneixem, però d'entrada, a mi que sigui me faci publi indirecte, a mi m'empipo una mica.
13: I d'allò saps que pens? Que, per exemple, ara fent referència en el xampú que d'en Xisco, la gent que és famosos, que anuncien un xampú determinat, és que segur que no se'l posen. Perquè no, estic convençudíssima que se posen una cosa molt més sofisticada, molt més cara, molt més... no sé. Mos ho venen en altres, que som...
17: paparró.
13: Paparró, però ells no l'utilitzen. Per tant, no m'ho crec, no m'acaba... Si jo sabés que aquells blends, aquelles melenes, són producte d'aquell producte, o són per mort d'aquell producte que se posen, per ventura sí, però és que estic convençuda que no se'l posen.
17: Clar, és que això, la publicitat estàndard està regulat. De fet, molt d'anuncis de xampús, de condicionadors i de vitamines per cabells s'han hagut de retirar per publicitat enganosa.
12: Exactament.
17: Perquè, com que el lot que sortia no feia servir aquest producte, havien de retirar l'anunci. En canvi, els influenciadors, hi ha com aquesta espècie com de limb, no sé com dir-t'ho, legal, on tu pots dir que has fet servir el producte i si no l'has fet servir, això ja queda per tu.
12: I aquí entren en joc les associacions de consumidors, que són les que vetlen, no?, perquè se complin tots aquests requisits.
11: Vida d'arxiu.
1: IB3 Ràdio és història.
18: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
13: Calor.
17: Moscars.
13: Gelats que se desfan massa ràpid.
12: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
17: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
17: Les rialles.
13: La bona companyia.
12: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
10: I abans d'acabar la guàrdia, tenim temps per conèixer millor a la nostra companya Jero Mut. Així va anar l'entrevista en el programa Xiu Xiu.
19: I avui toca entrevista Xiu Xiu, entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de Jero Mut.
20: Volem donar les gràcies a tots, a tots vosaltres, als nostres espectadors, perquè ahir varen tornar-se líders un dia més. I tot gràcies a vosaltres. Vàrem aconseguir un 9,3 de quota.
19: Wow. Wow. Wow. Però com estàs?
20: Hola, Xavi, hola, Jordi. Encantades aquí amb vosaltres.
19: Sí?
20: Molt bé, molt bé.
19: Torna just allà on va començar tot. la ràdio.
0: Ara just ho estava pensant, quan entro per aquesta porta, és com si tornar a l'escola, aquí on vas estudiar, perquè és com a tornar aquí on va començar tot, efectivament. Jo vaig començar aquí, a Informatius.
19: Clar, això va ser l'any 2022.
0: Jo vaig començar aquí, a Informatius, l'any 2018.
19: 2018, ha canviat tot una mica, no?
0: Bé, ha canviat una mica, però jo diria que l'essència se manté, evidentment. Hi ha gent nova, hi ha programes nous, però és via 3 Ràdio.
3: Jeromut Campaner, nascuda a Sencelles, el 1996, és una de les cares visibles d'IV3 Televisió. Actualment presenta el programa 5 dies, juntament amb Toni Rigo, després d'haver passat també per altres formats a la cadena com i Llens pel Món. Va estudiar periodisme al CSAC, a Palma, i té un màster en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments. L'any 2018 començà a fer feina a diferents mitjans de comunicació de l'illa, primer a la ràdio i més endavant a la televisió, on s'ha consolidat com una comunicadora propera, natural i amb molta presència davant la càmera.
19: Clar, nosaltres, Jero, te veiem cada totes hores baixes aquí a Vetres Televisió, perquè tenim les televisions en silenci, evidentment, però engegades.
0: Clar.
19: I tot el dia per aquí. I pràcticament vas programar nosaltres.
0: Tot el dia me teniu aquí, sora baixa, amb en Toni, companyia, tot els 5 dies. Sí, sí, i vos ho passau bé també amb nosaltres, sí. Per el que veus.
19: Bé, llegim els titulars que posau. Avui explicava això d'esquadra d'en Sorolla, que l'havien trobat bé. Un pot de tot, però tu, tornem en el principi, quan va arribar aquí a Vetres Ràdio, recordes el primer dia? Te posaves nerviosa?
0: Ara, el primer dia com a tal no el record, però perquè, a més, vaig començar aquí fent pràctiques, després vaig començar a fer feina, però, evidentment, me posava nerviosa perquè posar-se en directe davant un micro no és fàcil, el manco no vera per jo. Ho volia dur tot molt preparat, tot molt estudiat, per, evidentment, fer-ho el millor possible.
19: Molt bé, tenim un parell de sorpreses per tu.
0: Mem.
19: Primera sorpresa, i si te diguessin que ara poden teletransportar aquesta ràdio en aquell agost del 2018, quan Jeromut encara feia pràctiques i no cobrava per fer feina?
0: Ai, m'encantaria, és la veritat.
19: Idò, escolteu.
21: És el barri que arriba avui a Palma. Jeromut, bon dia.
22: Bon dia, Neus. Així és, l'andalús cantarà avui vespre a Son Fusteret per interpretar el seu darrer disc, Les costures de l'alma. Serà un concert amb gran expectació, ja que les entrades es varen vendre molt aviat i ja estan pràcticament exaurides. Però si voleu assistir, encara hi sou a temps. Valen 41 euros i serà a les 10 del vespre.
19: Molt bé.
0: Mare meu. No me reconec sa veu.
19: No.
0: Jo bé, a vegades dic, jo tinc aquesta veu, però se me nota ben joveneta.
19: Ah, inexperta, un punt insegura, és a dir, pa, com és evident. I normal...
0: En Neus Mercante.
19: Neus Mercante, era. Sí. Figura't, em recordes aquelles primeres vegades fent ràdio? Quines persones recordes?
0: És que té molt bons records d'aquí, sobretot també per les persones en les que vaig fer feina. Record molta gent, na Neus, na Maria Tomàs, que ara l'he pogut saludar. Record en José Galindo, na Neus López, en Bernard Ramis, sí, que en aquell moment també feia feina amb ell, i me'l varen fer molt amics. És que, clar, no m'ho vull deixar ningú, però bé
19: és igual,
0: molta gent en la que feia feina.
19: De tot aquest món del periodisme, la televisió, la ràdio, què és el que més te sedueix després de poder explicar coses?
0: El que a mi m'agrada és poder, evidentment, això, contar la realitat, el que passa. Quan estava aquí, per exemple, Informatius, ho feia d'una forma molt més objectiva, sèria, perquè al cap i la fi són serveis informatius, i ara ho faig des de 5 dies, depèn, evidentment, del tema, perquè en 5 dies toca molt de temes, però ho faig a vegades d'una forma més de cares d'entreteniment, no? Com vosaltres també, sí. Així. I la veritat que això és el que més m'agrada, poder també acostar-nos a la gent d'aquesta manera. I ara perquè estic a un plató de televisió, però quan estava primer aquí Informatius i després també que vaig estar de reporter en els 5 dies, poder ser aquí on hi ha la notícia i poder-lo contar des d'allà, conèixer la gent.
19: Sempre has sabut el que volies?
0: No, gens.
19: És a dir, no tenies ni idea de què volies fer, ni ser.
0: És a dir, jo no tenia clar que realment me volia dedicar a això i, de fet, quan vaig acabar l'activitat, vaig començar una altra carrera perquè pensava que m'obriria portes, vaig començar a estudiar un doble grau d'administració d'empreses i dret i després de fer un curs...
19: Molt diferent.
0: Clar, una cosa totalment diferent. Després de fer un curs a la UIP, vaig dir, mira, això no és lo meu, no m'agrada gaire... I la segona opció que tenia era fer periodisme. I vaig dir, vinga, no és tard, evidentment, si no m'ha agradat això, puc canviar. I vaig canviar, vaig fer periodisme, com veu explicat en el CSAC aquí a Palma, i la veritat, que a dia d'avui no m'han penet gens.
19: Clar, dius que no sabies el que volies, però ara saps el que vols?
0: Sé el que vull, sí, te diria que ho tenc una mica més clar que quan tenia 18 anys havia de triar la carrera que estudiar. Jo crec que les persones que enviam i a vegades tot són etapes, però sí que tenc clar el que vull. Jo sé que ara el que estic fent m'agrada, m'omple, disfrut de fer-ho, i aquesta jo crec que ara és la meva feina.
19: I tenim Jero Mut a IB3 Televisió per molt i molt de temps.
0: Per favor, per favor. Jo que ho senti que ho ha de sentir, però ojalà.
19: A veure, els resultats són eminentment bons. Fa 5 anys que vas fer salt a la televisió, primer com a reportera, però bueno, ara com a copresentadora, i l'enhorabona, perquè l'audiència que estàs tenint en els 5 dies és molt bona.
0: Moltes gràcies. De fet, just ahir vàrem donar aquestes dades, acabant de tancar una temporada que ha estat la millor temporada de 5 dies, amb molt bones audiències i estem supercontents. Evidentment, hi ha tot un equipàs que fa molta, molta feina, perquè mos veuen o mos senten uns pocs, però darrere també hi ha moltíssima gent que hi fa feina, i també, evidentment, gràcies a la gent que seva, perquè al cap i la fi són ells els qui mos donen audiència.
2: I com és aquest salt a la televisió? Perquè els micròfons...

0: Me considero una persona molt així esporàdica, molt graciosa, no? I jo pensava, jo mai sortiré a programes d'aquests, i de... Unes quantes vegades he sortit a PM, sí, sí. Oh.
1: Sí, sí. És que agrada a PM,
0: sí. Sí, agrada a PM, sí, sí, totalment.
2: Però, men, quan, a la televisió i la ràdio ho coneixem bé. La ràdio, el que escoltes és pràcticament el que hi ha. Però a la televisió diuen que està tot guionitzat, que hi ha molta part de teatre... A men, per exemple, és que l'altre dia Joan Carles Bastà, sense anar més enfora, va rompre un llit. Tenim el moment.
3: Però jo no me'n vull anar d'on Toni sense fer el meu clàssic.
4: Quin és el clàssic?
3: Llençar-me'n el llit!
5: Què podria salir mal?
3: Perquè és molt divertit!
6: S'ha matat el Paco!
7: Mira, si et vols fer el graciós, fes la carrera de pallasso.
8: Això és perillós!
9: No.
10: Què cojones?
2: Això és un clic que m'extret també de PM directament. Però, men, això, per exemple, clar, en Joan Carles va estar tirant-se en el llit, el va rompre. Això està preparat o no?
0: No, evidentment, tot el que ve d'en Joan Carles va estar no està preparat. En Joan Carles te pot sorprendre sempre te pot sorprendre. I, evidentment, ell tot això ho fa de forma espontània perquè li surti, perquè és la seva manera de ser, la seva manera de fer, i vaja, mos ha passat beníssim, però aquell llit el va rompre,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. I és que després a tele duis coses. Començar un llit, després moltes coses, una banyera... Tot això, d'on surt?
0: Un vàter, que qualque vegada m'han duit el vàter, també vaig sortir a PM per un vàter.
2: Però d'on surt tot això? Que hi ha un magatzem IB3, televisió, com és? Pots explicar això?
0: Sí, sí, hi ha... Un magatzem a uns quants i tot un equip d'A13, de decorats, que són els encarregats de cada dia veure els temes que feim i, en funció del que feim, nosaltres els demanem el que necessitem per poder il·lustrar-ho. Bé sigui un llit, bé sigui una gelera, un vàter o aquestes coses. Clar, és que hi ha un magatzem amb moltes coses, moltes sorpreses, també.
1: Heu tingut qualque petició que hagin dit, mira, això deixeu-ho fer. De cap manera aconseguir-ho. O no? IB3 Televisió fan tot. Aquest IB3 és possible tot.
0: Jo crec que IB3 tot és possible, això sens dubte. Sí que es veu que, per exemple, lo del vàter, no és que tinguem un vàter allà dins un magatzem, sinó que el vàter l'hem demanat quan l'hem necessitat a una botiga, almenys el mos deixava prestat.
1: Bé, però n'hi ha de vàters a IB3.
0: Però clar, vàters n'hi ha en els banys, sí, això està clar.
2: I el dia a dia, dels 5 dies, com és? És a dir, a quina hora arribes? Com te preparen?
0: Mira, això m'ha parit molt interessant, perquè jo crec, pels comentaris que a vegades me fa la gent, se sorprenen de que nosaltres no comencem a les 5. Uh-huh. I és com, no, és impossible començar a les 5, el programa s'ha de preparar. Per tant, jo realment començo feina a les 12, a les 12 del migdia, arribam allà a la tele, a la redacció, i hi ha una reunió d'escaleta en la qual l'escaleta ja prèviament està preparada, perquè ja, bueno, jo en el meu cas començo a les 12, però a part de l'equip comença molt abans, que ja preparen aquesta escaleta, que és l'escaleta del dia. Aleshores, tenim els temes del dia i a partir d'allà els anem a donar forma. Hi ha temes que a vegades per aquí circumstàncies no poden sortir aquest dia, després acaben caigent i surten un altre dia. Però se trata de donar forma en els temes, de guionitzar. Moltes coses, evidentment, estan guionitzades, perquè són, a més, moltes hores en directe. I després sí que ja anem a dinar, mos maquillen i mos pentinen i mos posen guapos, i després sí que ja començam el programa en directe, de les 5 a les 8 i mitja.
1: Clar, com dius, són moltes hores en directe. Com ho feis per gestionar dies que potser no te fa ganes, estàs molt cansat, però és que se nota, s'arriba a notar si no ho fas bé, no?
0: És part de la feina, i vosaltres també ho sabreu. Hi ha dies que un està cansat, que no té un bon dia, com tothom, evidentment, que pot estar malalt o començar a posar-se malalt. Jo aquesta setmana, de fet, he estat una mica malalta, i intentes fer-ho el millor que puguis. Segurament hi haurà dies, i jo n'he tingut, dies dolents, però bé, endavant.
2: Clar, com tot ésser humà, si puguis o no, al cap i a la fi has de sortir i donar la cara com el millor que puguis. Tens qualque ritual abans de sortir plató?
0: Tenc qualque ritual... Bé, no és que sigui un ritual, és que és una cosa que he de fer sí o sí, repassar-me l'inici, els sumaris, que li deim, que és quan comença, com d'alguna manera, la carta de presentació de lo que serà el programa, me'ls he de llegir, i els sol llegir en veu alta, per ja posar-me amb el tema, i quan són converses que han de tenir amb en Toni, ja com que ho intentem assajar una mica, perquè no sigui, vull dir, per tenir-ho una mica més preparat, I sí que m'agrada començar el programa amb un cafè.

0: Ah. És a dir, tenc un cafè allà preparadet, de Maria de producció, que vol trobar se que me'l fa i me'l du. És com el meu ritual. Però més enllà d'això, no, intentar estar tranquil·la i començar el directe.
1: Molt bé, Jero. Segona sorpresa.
0: Ui.
1: Tenim un missatge per tu, perquè has anomenat una persona. Na Maria Producció... No, en Toni.
0: Toni.
1: Bueno, i en Toni m'ho ha volgut fer arribar a qualque coseta per tu.
0: Ai.
2: Hola, hola, com estàu? Soc en Toni. Ara que en Jero no me pot interrompre, li vull dedicar unes paraules que vull que tot Balears escolti, perquè sé que tot Balears escolta en aquesta hora. Xiu, xiu, a Iveta Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ai, Najero és molt més que una companya de feina. Najero, ara ja, després de tant de temps, ja s'ha convertit en una amiga. És una persona generosa, una professional excepcional i una presentadora i periodista de 10. Jo sempre li dic a tothom que sóc feliç amb aquesta parella que fem, amb aquest tàndem, perquè és veritat que a la tele costa molt fer tàndem i fer equip en qualcú. I la veritat que Najero i jo... i jo crec que els espectadors també ho poden confirmar. Feim molt bon tàndem. Jero, és que... me falten qualificatius per definir-te, estimada. T'estim molt, bombon. Disfruta molt d'aquesta soneta a xiu-xiu.
1: Què me'n dius, Antoni?
0: Ai, per favor, és que m'emociona.
1: És que a més hem fet servir un recurs
0: sí,
1: molt televisiu.
0: Sí, com ara dic, aquesta música.
1: La música aquesta horrible. Com ho veus molt però... a tele, això.
3: Sí. Jo crec que ha quedat bé.
0: Sí, ha quedat preciós. Ha quedat preciós. És que, què vos he de dir? Vosaltres, els espectadors, mos veus en Antoni i a mi, i evidentment estem fent la nostra feina, estem presentant, però és que Antoni i jo hem creat una relació, un vincle. Antoni i jo... a banda de fer feina junts en aquests 5 dies, mos coneixíem per sa professió, per sabíem, mos coneixíem, podríem dir, de vista, això, però des de que feim feina junts han creat un vincle, una relació, una amistat, que, de veres, va molt més enllà de ser companys de feina. Som amics i, de veres, només tinc paraules d'agraïment cap a ell i li he dit sempre, i li repeteix cada dia, Antoni és un crac, a part de ses presentadors, és director del programa, i fa una feinada, fa moltíssima d'aquesta feina invisible que la gent no veu i que, evidentment, ell com a director la fa i la fa perfectament, i jo només li puc estar agraïda perquè ell, i a més de ser bon periodista, bon presentador i bon director, que lidera tot un equipàs, és que ets superbona persona. És un 10, és un solet. T'estim molt, Toniet.
1: Molt bé, esperem que ho hagi sentit i si no li farem estall i l'enviarem a la televisió, a la ràdio. Fins a quin punt és important dur-se bé amb els teus companys?
0: Jo crec que, com per totes les feines, és important dur-se bé amb els teus companys, però és que la televisió, a la ràdio, te diria que encara una miqueta més, perquè això també se nota. La gent mos ho diu, que se nota el que transmetem, vull dir, que transmetem que mos duim bé, que mos ho passam bé, que els feim gaudir del programa, i això també ho ha de fer un mateix, perquè és que si no costa molt, supòs, mantenir això també en els temps. No?
1: Totalment. A tu, Jero, per exemple, te reconeixen pel carrer? Ara te reconeixen més que abans?
0: Ara me reconeixen més que abans. Tampoc és una barbaritat, eh? Però sí que hi ha gent, més de la que jo m'esperava, que me reconeix i que me diu que veu els 5 dies i que els agrada molt. Bé, sí, jo que sé, en el gimnàs, jo tota sorpresa, pensava, jo aquí, de més que vaig en el gimnàs amb el meu xandall i les meves pintes, jo deia, aquí ningú m'ho coneixerà. I doncs, no? Hi ha gent en el gimnàs que m'ho va reconèixer, que m'ho va dir que veu els 5 dies i que els agradava molt. I qualcú... hi ha gent que sí, gent que segurament no, o que sí, que per ventura me reconeix i no m'ho diu. També pot ser.
3: És una cosa que t'agrada, o tal vegada fa vessa, o depèn del moment, també. No ho sé.
0: No, jo m'agrada molt, eh? M'agrada molt que mos ho diguin, perquè al cap i la fi demostra que la gent veu els 5 dies, que la gent li agrada el que feim, i és una forma molt guapa, d'alguna manera, de reconèixer la feina. A mi m'encanta, a mi m'encanta. I si me saluden, sempre salut, encantada, clar que sí, vull dir, faltaria més.
1: Vares néixer a Sencelles, bé, vares viure... No sé si has tornat, vius per Palma, ara?
0: Jo vaig néixer a Sencelles, he viscut pràcticament tota la meva vida a Sencelles, visc a Palma des de fa un poc més de 4 anys, per comoditat i perquè també m'agrada la vida a ciutat. I, però sí que veig que Sencelles és el meu refugi. A Sencelles hi tenc la meva família, hi tenc els meus amics i cada setmana sóc a Sencelles.
1: Quan vares venir a la universitat a Palma, com te vares sentir? Perquè record que en una entrevista vares explicar que te costava un poc.
0: En quina entrevista, Xavi?
1: Ah, no?
0: Tu on has investigat?
1: No, per mi una entrevista que varen fer a IBT Ràdio aquí mateix.
0: Sí, que me costava un poc. No, mira, jo t'he de reconèixer una cosa. Som una persona que, de bones a primeres, me costa per ventura a vegades obrir-me en sa gent fins que no la conec o fins que no agafam una miqueta de confiança. I a vegades pot ser que aparegui una mica reticent, no? Però la meva manera de ser, i per exemple, a la universitat, sí que en el principi potser m'acostava això d'obrir-me. Me vaig obrir amb una persona que va ser na Marian Romero, que, curiosament, el primer dia de classe a la universitat, mos varen seure juntes, varen connectar, i mira, que hem estudiat la carrera juntes, i ella ara també està fent feina en els 5 dies, que això és meravellós, vull dir, som amigues, som companyes, i això és fantàstic.
1: Per ventura, qualque estudiant, qualque futur periodista que m'ho està sentint i pensar, mira, allò com jo també vaig estudiar, estic estudiant periodisme, m'encantaria ser com Najero. Si hi ha qualque que s'emmiralli en tu, qualque consell tens per aquesta persona?
0: Jo no crec que la gent s'hagi d'emmirallar jo, però si hi ha una persona que pot ser morbou o pensa tant de bo un dia poder fer aquesta feina, jo li diria que tot és possible i tot se pot complir, perquè jo, si m'arriben a dir ara fa 10 anys o quan estudiava que 10 anys després estaria fent feina en els 5 dies i estaria presentant els 5 dies, jo no m'ho creuria, no és que no m'ho creuria, dir, jolín, com han canviat les coses, no? Per tant, a base de fer feina, de currar-se, tot és possible, clar que sí.
1: Algun somni professional?
0: Jo te diria que ja estic vivint un somni, eh? Estic molt contenta, gaudesc moltíssim de la feina que faig. Sí que m'agradaria, evidentment, continuar fent el que fa i continuar fent, en aquest cas, televisió o feina en els mitjans de comunicació. Al cap i li firmo de la comunicació, te diria que és allò que m'apassiona, que m'omple, que m'agrada. Però no tenc una ambició ara mateix que diguis m'agradaria arribar a presentar, no sé. No, vull dir, jo som una persona també que intent conformar-me, evidentment, intentar millorar, i soc també molt perfeccionista. Però a dia d'avui el somni l'estic vivint.
1: Molt bé, que bé.
3: Home, ja has fet ràdio, televisió, no sé si hi ha qualque branca que encara te falti per descobrir.
0: No he fet mai premsa, per exemple, però bueno, no ho descarta, vull dir, qui sap, mai diguis mai, però sí que es veu que me cridava molt més atenció a mitjans audiovisuals. Aleshores va ser quan vaig començar a fer pràctiques aquí a IB3 Ràdio, me va anar bé, me va agradar, i vaig començar aquí a fer feina, i després vaig poder partir cap a la televisió. No me t'emportes, per tant, tot el que sigui comunicació, benvingut sigui.
4: I fins aquí l'equip de Guàrdia d'avui.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Un accident de trànsit ha obligat a tallar la carretera d'Eivissa a Sant Antoni de Portmany a l'alçada de l'Hipercentro. Segons ha explicat la Policia Nacional, un vehicle d'alta gamma i conduït per un grup de joves circulava de forma temerària quan ha xocat contra un altre vehicle. La seva conductora ha estat traslladada a l'hospital amb ferides lleus. Hores d'ara encara es desvia el trànsit en sentit Sant Antoni en un tram de la carretera pel vial lateral mentre retiren les restes d'aquests dos vehicles sinistrats que han quedat molt malmesos. L'ocupació dels hotels de Peguera a Calvià frega aquests dies el 90%. Els hotelers de la zona preveuen que aquest percentatge es mantingui fins a final de mes i pel setembre fan comptes passar del 80%. Unes xifres que permetran als negocis remuntar una temporada fluixa pel que fa a beneficis. Comerciants i també hotelers asseguren que els dos primers mesos de la temporada han estat més magres que els de l'any passat, sobretot perquè fan orres que han finalitzat les obres de la primera fase de la reforma de el Boulevard de Peguera, on estan precisament ubicats molts d'aquests negocis. Paula Majola, subdirectora del Morgan's Hotel.
2: Està sent molt positiva. Juny i juliol van tancar amb els mateixos percentatges d'ocupació de l'any passat, però ara veure que en revenue hem tancat amb més facturació. Agost anant per el 92% d'ocupació i setembre anant per el 83%, més o menys, i crec que el tancarem damunt del 90%.
1: Un integrant de la Unitat Militar d'Emergència s'ha mort avui durant les tasques d'extinció de l'incendi de Riglos. Òscar ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha volcat. Dos militars més han resultat ferits en l'accident. La notícia arriba just al mateix dia que Aragó ha demanat més mitjans per fer front a l'incendi que encara avança després d'haver arrasat més de 16.600 hectàrees i que a més ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de 19 localitats. Roberto Bermúdez de Castros, el conseller d'Administració Pública Aragonès, que ha explicat l'ampliació de les unitats d'aquest operatiu.
3: Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues están movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
1: Recordant que demà quasi tota Mallorca i les Pitiuses es mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal, la resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga, una situació que obliga la prevenció i evitar conductes de risc. De fet, diversos municipis han suspès els correfocs previts per aquest cap de setmana, com Consell, Sencelles, Sineu o Pollença. Una protesta espontània a la platja del Trampolín de Ceuta amb devés 200 migrants s'han reclamat asil i han mostrat cartells amb consignes per sol·licitar protecció internacional a Espanya. Són milers els migrants que continuen a la ciutat autònoma en assentaments improvisats des de fa gairebé dues setmanes. A ells s'ha fet referència avui la ministra de Sanitat espanyola, Mònica García, durant una visita a Ceuta en què ha negat el col·lapse del servei sanitari.
4: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspenda, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, ¿hay una crisis humanitaria? Sí.
1: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Selma Sainz, visitarà demà Ceuta i es reunirà amb el president Juan Jesús Vives per valorar la situació actual. Amb això acabem per avui i actualitzarem totes les notícies demà, el primer butlletí de la jornada de dilluns, que és a les 6 i a partir de les 7, a l'informatiu matí. Bona nit, a continuació, Aire.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
5: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Miquel Cardell va ser durant dècades la veu de la cultura Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Periodista perquè volia ser poeta. I poeta sempre que va ser periodista i ara encara més. Cardell va formar part d'aquella generació que començaria la seva producció en els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia. Des de Ràdio Nacional ha estat cronista d'una era, un cronista en criteri propi, i és que la seva condició li va permetre anar sempre per lliure i no casar-se amb ningú. Lluc Majoré, amb totes les lletres, va créixer en una família de certa cultura on des de petit va poder desenvolupar el seu gust per la poesia. Encara avui continua meravellant-se amb els seus descobriments i escrivint el ritme que demanen els poemes. La seva història serà la nostra avui. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a Llucmajor, a casa seva. Aquest és Miquel Cardell, el seu nom complet és...
6: Miquel Cardell, s'entendreu, vaig néixer a Llucmajor, a la casa de la seva mare, el 5 de maig del 58, 1958. Mon pare era de professió comptable, mon pare feia feina a una fàbrica de sabates, com tot a Llucmajor que jo vaig néixer, era comptable, i, a més de comptable, era poeta local, corresponsal de premsa, autor teatral. Ara he fet jo un petit estudi sobre una sarsuela que varen estrenar amb una mitja música d'un major. Aviat farà 75 anys. Que varen estar a punt, a un any, d'estrenar-la en el circuit professional a l'Espanya. El més a prop que la meva família ha estat de Hollywood. Mon mare era un pare de Llum Major, mon mare era de Petra, d'una família, diguem, de classe mitja alta, de funcionaris en possessió i coses d'aquestes, i es dedicava a sol labor i a fer bànaves.
7: Em podries parlar un poc de ses famílies, tant del teu pare com de la teva mare?
6: Sí. És un univers que m'agrada fins allà on el conec. La família de mon pare... Mon pare era descendent d'una família de fuster grossers. O sigui, de fuster grosser eren els que feien carros, barreres, xapetes, eren com els ferrers mecànics del món agrícola. I eren fusters grossers per oposició en els fusters fins, o ebenistes, i gent que se feia portes i mobles. I aquesta família del meu padrí estava casat amb una dona que, de la seva generació, que jo m'ho encara n'hi havia moltes que anaven vestides de pagesa, una dona que ja anava vestida de ciutadana, la padrina Catalina, que era filla d'un personatge curiós, el meu besavi, Miquel Noguera, va ser el constructor que va fer l'Iglesia de Sant Magí de Palma, perquè te situés. Que van tenir, la meva padrina tenia 3 o 4 fills, que estaven repartits per tot Mallorca, perquè el besavi va intentar l'aventura argentina, i va acabar afincat a Palma, d'hagué fer aquestes casetes que hi ha per sobre de Pere Grau, que encara en queden, aquestes cases humils, proletàries, que hi ha de tota aquella barriada. En tot aquest barri, aquest tipus de cases, perquè va fer aquesta d'aquí, i el tipus de rajoles, i el tipus de tal, era que per tant se devia dedicar a això. No en sé molt del meu padrí, perquè els meus padrins van morir tots que jo era molt, molt petit, en els 10 anys no me'n quedaven. I sé molt més històric de la part materna, perquè ma mare era la gran narradora de cultura oral d'aquestes històries. Que era ma mare, descendia de... Clar, tenia dos pares. Sa mare era de Can Riutar, que era una família que era de classe mitja en possessió de Petra, de senyors, es que havia de ser seu, un tio de ma mare va morir a la Guerra d'Àfrica amb 23 o 4 anys, com tots els mallorquins que van morir a la Guerra d'Àfrica. Son pare era aficionat a fotografia, tenien fotos molt curioses, era amic d'un fotògraf de Monacó que s'escrivia, jo he llegit alguna carta que firmava com a retratador. Avui per l'any saltarem a Tornar a Petra i li feia dues fotos, li feia un fotomuntatge, coses molt curioses. I la padrina se va casar amb el padrí Sant Andreu, de Can Collet, de Riany, i ho dic així perquè Can Collet els cita, per exemple, en Guillem Frontera, que també és de Riany, els cita un moment donat. Els Collets eren una família de 7 o 8 germans, amb un padre padroner d'aquests estil mallorquí arcaic. A mi em consta que en el padrí un dia va entrar un casino, va trobar jugant a cartes amb un puro a la boca i el capell porat, i no se va aixecar ni va amagar puro, que encara no tenia permís per fumar abans son pare. Un home que fumava, no? Que son pare hi va tot dret i pim, pam, dues castanyes ben pegades. Cap fill va poder fumar davant seu, fins que ell, un dia de matances, els va convidar a fumar. Això és la família. El meu padrí era una peça. El meu padrí era una peça. Des 14 anys tenia un cavall i una lota a cada poble de la barriada. En els 21 anys havia fet la seva part de l'herència jugant a cartes i després se va casar amb una pobila amb tal i qual i va volar la possessió, van volar les banques, van volar les finques. Era un padrí catxondíssim i divertidíssim, tot s'ha de dir. Jo el vaig veure morir, va morir de sangrat, aquí on sei, mare. Tenia un càncer de cargamella, se li va rompre una vena i va cridar. Jo tenia 89 anys, ma mare em va dir, Miquelet, vés a veure el padrí, està com un porc degollat per a la boca, 3 anys.
7: I com eren de caràcter els teus pares?
6: Mon pare era una bellíssima persona, que a mi eren molt religiosos, però eren de convenciment. Mon pare era una persona bondadora, em va ensenyar la poesia, em va parlar la poesia. Treballador, callat, bondadora, no discutia quasi mai. Quan s'havia de parlar sèrio, mon pare s'hi parlava, però no cridava. I quan mon mare volia fer el que volia fer, no hi pensava, directament. I mon mare era conflictiva. Mon mare era conflictiva, mon mare... Era una mena de Madame Bovary sense mans, però que tenia una idea per com havia estat educada així. No? La gent que era de famílies que van econòmic i socialment a menys, jo n'he conegut diversos, a Mallorca, aquesta arcaica, s'havien obligats a forçar la teatralitat de l'estatus. I això crea la pressió de viure pendent, de projectar una imatge, i això és insuportable i fa molt de mal a les cartes de la gent.
7: Clar, ton pare era una persona formada... educada, amb una cultura que supos que...
6: Ma mare també.
7: Sí?
6: Ma mare havia llegit, compartia en el grup per la Sarsuela, per exemple. Bé, ja, mon pare em va escriure d'un altre, em va estrenar, el grup per la Sarsuela, per ja el meu grup de la música, supos que bé, que escoltava en la ràdio, escoltava en un programa que era d'Espanya para les Espanyoles, que parlaven la música del franquisme, Canciones para después de la guerra, era un programa que s'emetia perquè el sentissin els emigrants que havia anat a Alemanya a contar el bé que se vivia a Espanya de Franco, sin excepció del que m'ho conten ara. I escoltàvem música, i era que nostre hi havia... Teníem com que això, en els 10 anys me vaig quedar sense padrins, però mon pare s'havia fet molt amic d'un tio de mon mare, que era una gent que també que anaven al teatre, que també anaven al teatre habitualment a Palma. Jo amb 14 anys me van dur veure Flowers del Lindsay Camp. Hi ha un nint de 14 anys, un nint, tot just el set de 14 anys, de vegades un paio se va a l'auditorium, amb aquelles tios amb la tita de l'aire que feien piruletes, va sortir una experiència. Sí, jo sempre he llegit, jo em recordo llegint tabeos, em recordo llegint, jo vaig saber més un nint, i això sempre un nint que anava a poesia, és com un pare de poeta local, i és un major, hi havia un territori que limitava el nord de Maria Antònia Salvà i el sud en la memòria dels glosadors, que feia que sempre vés... Quan jo era nina, jo hi havia un senyor que era el Rapsoda, que tenia una targeta, era un militar que era retirat, que havia guanyat tot més fent contraband per Pirineu. Tenia una targeta que parava d'on Antonio, ara no me'n recordo com, Rapsoda. I tenia un repertori que mesclava la poesia de Maria Antònia Salvà amb aquesta espècie de copla post-pemaniana, seu de l'orquiana flamencana, no? I ja sempre que hi havia noces o comunions d'un fill d'un amic de mon pare, que feien un acte en el teatre d'homenatge en els directors de banda de música que s'havia mort, jo tenc fotos meves, quan van inaugurar el monument de Maria Antònia Roldà, jo anava allà i em feien recitar una poesia. Si era una noces dret de muntar una cadira, o evocat o qualque poema. O sigui que, per jo, la poesia era un idioma natural. Jo, el primer poema el vaig escriure amb molts anys i se va publicar a la pàgina del Club Infantil del Diario Baleares. O sigui que és una llarga... I que a més no hi havia molt de llibres, però n'hi havia. I llavors, la primera comunió que regalaven les rondades i els llibres de la col·lecció d'històries d'en Verne i aquestes coses. I alguns llibres que mon pare tenia quan ell era el Lotó Toní, que sempre havia llegit. Algun d'ells en català. Perquè mon pare, és curiós, mon pare era un home en aquest sentit de dretes, però al mateix temps, quan jo tenia 14 anys, me vaig escriure obra cultural balear, que són un dels socis més antics que queden. Igual que meus llibres no em van faltar mai. I quan vaig tenir 11 o 12 anys i vaig estudiar, em vaig comprar un llibre, no hi havia mai cap problema. I quan vaig fer 16 anys, que me'n vaig anar cap a Palma a estudiar, mon pare em va obrir un compte de llibres a Mallorca, que és un dels millors regals que me van poder fer en aquell moment.
7: Parla'm un poc de Llucmajor i de com eres poble quan tu eres petit.
6: Un poble quan jo era petit era un poble que funcionava al voltant de dos eixos bàsics. Era encara el que quedava de l'agricultura, sobretot les mal·les, les famoses mal·les. Aquí tot era un camp, ara no queda cap a mal·les, queden dos. Jo camino cada dia una hora per fora de vila i he vist, quan he vist tots els mal·les florits, moridors, però encara florits. Però en aquell temps... Tot el poble, tot el municipi era una maldera, Ell dia tot, Nicolai sobretot ser sabater, l'indústria sabatera. En aquell moment Joan Major devia tenir de sort de 10.000 habitants i hi havia més de 4.000 persones que feien feina directament des de sabates, ja t'ho he dit tot. Els carrers que van del nord al sud dels pobles, les fàbriques estaven al sud, quan tocaven a les 12 sortien a dinar i l'horari de les escoles anaven lligats a l'horari de les fàbriques, s'omplien d'una marea de gent que pujava. Primer pujaven les dones, que anaven aviat perquè havien d'arribar a casa seva en calenties dinar, i darrere els homes més a poc a poc, s'aturaven el bar a fer el timbó, i el comerç i tot estava orientat en aquests tres grans carrers del poble que pujaven del nord al sud. Ara tot allò està tancat i tot és un... Ara no queda ni una fàbrica de sabates. Tota aquella saviesa, tot aquell ofici de talladors, era un món molt, molt artesà, tot aquell ofici ha desaparegut, tota aquella saviesa s'ha extingit. Sí, ja no era un poble agrari, un poble agrari era Petra, per exemple, que jo hi anava molt perquè hi tenia els padrins i perquè jo hi tenia una casa i anàvem a passar les vacances i ma mare passava gust. Petra era un poble agrari, d'això que es diu la Mallorca profunda, molt més dominat per la religió, molt més... Llumajor havia estat un poble d'esquerres. A Llumajor varen assassinar 20 i bastantes persones, a part de tots els que acabaren, tots els que s'empresonaren, dels amagats, dels fugits. A Llumajor era un poble més urbà, més... L'indústria manava... A Llumajor hi havia revolució industrial, per dir-ho en termes d'economia clàssica. A Llumajor hi havia hagut una revolució industrial que s'havia produït al darrer terç del segle XIX, aproximadament, l'any 1917, a Llumajor arriba el tren i és investit ciutat pel rei Alfonso XIII, devia ser, per mèrit del seu progrés industrial, el mateix temps que Mònaco. El tren ja va arribar perquè ja hi havia la facilitat, i el tren, efectivament, vehiculava, ja tinc qualque foto, perquè temporades he col·leccionat, si vaig per Maratí, hi havia Llumajor, hi havia les sabates, i totes les indústries, hi havia un catxer, allò que feia catxes per enviar les sabates, hi havia un taconer que feia els tacons, hi havia una agència dues de transports, hi havia un parell d'hostals perquè venien els representants de les fàbriques i normalment quedaven un dia, quedaven a dormir perquè tenien més d'un dia de feina i no hi havia el cotxe, l'encotxament que hi ha avui en dia. Per tant, tot rodava al voltant d'això i jo tinc la sensació, vist molt a posterior, això, que al voltant d'un gran silenci, i potser hi va haver una repressió duríssima i va marcar biografies, vides, famílies, gent que no te contava coses, coses que tu no tenies de nit ni que has entès. Jo tenia un veïnat, que era un matrimoni xarc, que no tenien fills, gent curiosa, i ella, la tia Sou, era molt, molt dinera, i sempre acordava del lloc del barri quan encara sortien molt fresca, me'ls contava rondades. I la tia Sou tenia, un dia vaig, no sé per què vaig anar, que vaig pujar fins a la cova, i tenia el primer gramàfon de trompa que jo he vist en la meva vida, que era un preciós. Molt més gran vaig saber que era el gramàfon d'un cafè que tenien, que quan va arribar en moviment, un cosí o un nebot va dir, me traspasses el cafè, o vaig a informar Falange de la quantitat de socialistes que es reunia aquí i venim a te fusellar. Allà aquí hi havia un sense tenir una dona de veïnat, que m'agradava molt, perquè del de nin... Aquesta cosa tan sana que s'ha perdut, que tu t'educava una comunitat. Jo recordo una dona, quan vaig fer 14 anys, vaig començar, 16, 15 anys, vaig començar a dir coses que no se podien dir. Te passarà com en aquell mestre, en el mestre tal, que va anar a escola, que va anar a plaça amb la bandera de la República i la fusellaren. Però m'ho deia com si que un la fusella fos la conseqüència lògica d'anar a plaça amb una bandera. Tu vas a plaça amb una bandera, la lògica és que te fusellen. Com si tu te tiris per la finestra, caurà, és igual. Si tu vas a plaça amb una bandera, te fusellaren.
7: Aquí heu tingut sempre a prop la mà, heu tingut Serenal de Llumajor a prop. Teníeu relació amb la zona de costa?
6: Poca.
7: O en aquell temps n'hi havia...
6: En aquell temps n'hi havia, la majoria que crosta tenien una caseta Serenal, d'aquestes en dues columnes, antes que Serenal se convertís en la catedral de la degradació urbana que és avui en dia. Però no hi anàvem, però nosaltres estius anàvem a passar a Petra. Jo la meva relació amb la mà ve de gran. Anàvem a passar les vacances a Petra, mon pare mos dues i mateix, dues o tres vegades durant les tres setmanes de vacances, fins a Can Picafort o fins a les platges de Muro, a les quals llavors no hi havia ni un hotel. Ja he dit, senyora, aquí tenim un fòssil, que en 18 anys, a la nau, anar a la platja de Muro, la persona que tenia més a prop era el meu company d'habitació, l'Escolari Major de Barcelona, i no el vaig conèixer fins que feia una hora o dues que érem a la platja. Això ha passat a Mallorca. Costa de creure, però ha passat.
7: Serenal sí que era una zona que hi havia cert moviment de contraband. No sé si això era una cosa que se donés a la teva època. Era una cosa ja un poc anterior.
6: Havia passat, però no se'n parlava. Però passava amb absoluta impunitat. És a dir, tot se banquiera el pare dinó del contraband. Tots sabem quin delegat de la Caixa va guanyar un dineral fins que se va barallar amb el padrinó per una senyora, se va barallar amb el padrinó per una senyora jove. I tal. Jo te contra, jo tenia 20 anys, fumava tabac ros i no anava mai a l'estanc. Jo sabia de quines cases havia d'anar, Ave Maria, que poden entrar, venia a cercar un paquet de Winston, costava menys que un paquet de Fortuna, el t'embolicava en un paper de diari, no tenia que ser, i tornava amb el paquet de Winston. Sobretot el Winston va i debrar fins a que t'ha embolicat. Tot això ha desaparegut completament. Com hi havia, com el món del joc clandestí, hi havia a Mallorca, sempre ha hagut una febre de joc clandestí enorme, i allà hi havia una sèrie de bars, pobres de barri, fora del centre, que vivien bàsicament de joc. I tu hi anaves divendres a hora baixa, i la gent que havia cobrat la setmana divendres a hora baixa, amb mitja hora se jugaven, i n'hi havia cinc que perdien i un que guanyava, que se'n anava a un lloc un poc més potet, on n'hi havia cinc o sis que perdien i un que guanyava, i que se'n anaven a Palma, a acabar de perdre.
7: Parlem un poc de la teva formació, com on vas anar a escola...
6: Jo vaig anar a escola a Veïnat de Canostra, com aquell que diu, hi ha un col·legi franciscà de la tercera hora regular, que se diu Sant Bonaventura. I jo vaig anar a escola allà dels 3, vaig ser el primer que hi va entrar en menys de 4 anys, que vam tenir una certa relació, i vaig entrar en 3 anys i vaig anar fins que vam acabar el 6è de batxillerat, i fins que me'n vaig anar a Palma a fer COUCS, aleshores, que és preuniversitari, que aquí no n'hi havia. Era una escola de frares, que és l'únic mèrit que els promotribuïs, que em van perdonar un títol que em va permetre seguir estudiant. Però jo, quan conces històries d'allà, era més que fer línia. Era dir, un dels pitjors efectes que va tenir el cop d'estat i la dictadura franquista va ser que va exterminar una generació de mestres preparats i es va substituir per una colla de personatges inclassificables o inqualificables, que eren la majoria dels que nosaltres teníem a l'escola. Varen tenir algun bon mestre, això és indagable, i els atenc i els estic molt agraït. Jo, en 9 anys, un senyor que era de la seva i atreferit, que d'havia de llinatge com jo, que no fos en família, jo crec que mos feia 2 o 3 hores de mallorquí, per setmana, i després el senyor Lledó, que és un senyor que va viure 107 anys, se va morir ara molt poc, que era un personatge novel·lès, que ara no m'ho poden aturar, també, el món esplès de vegades, mos ho va continuar fent una mica de tal, de forma tolerada. Venien a l'obra cultural Balears a Mines Mors, de mallorquí, i jo anàvem a Palma, i un senyor molt simpàtic mos regalava un parell de llibres en els que havíem aprovat, que era el nou Francesc de Borja Mall. Hi havia això, va. Però al mateix temps teníem una guarda de personatges d'un nivell d'incompetència absolutament. Jo sempre conto una anècdota que ho resumeix, que és del professor de literatura. El professor de filosofia era un frare franciscà, que arribava a mig dormit, fent-se l'hora d'un vaporup, de dir missa primeres beates en el pijama vall de sàbit. Havia mort dit que se passava la meitat de la classe dictant-nos un subratllat que havien de posar en el llibre, que nosaltres vam seguir la genealogia, i quan se va jubilar el professor que hi havia antes, ell va agafar el llibre d'un alumne, que era més beneït de la classe, i va seguir el seu model de subratllat. El senyor que mos deia, mirava que em permetides que deia la filosofia amb ell, s'acabava en Santo Tomàs d'aquí, no havia res després, i en Parmenides era un beneït que deia que tot el que existeix, però clar, que han de dir beneït a raó, amb aquest pla. I tenia un professor de literatura, de llengua de literatura, que era funcionari, que tothom sabia que si tu suspendies una assignatura li dues un fària o un òvaro, aprovaves aquella assignatura. I un dia va viure aquest fet, li feien la vida impossible, perquè no era un personatge respectable, ni que es feia respectar, i li feien la vida impossible. Però arriba un dia a casa, diu, dictado para comentario de texto, tomen nota. Don Antonio Machado, Don Antonio Machado, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, i aquí els curs, que érem 40 burros, la meitat dels quals estàvem a classe aplicat des de 5 anys i l'altra meitat des de 10, serien afegit, que funcionaven per telepatia, va prorrompre amb un d'aquells aplaudiments. I se mos queda mirant, i ara què els passa avui, que els ha tornat a pegar. Mira el paper, mos torna a mirar el paper. I el fiu compren. I el s'escap i mos diu, pues les juro que aquí lo pone. I a pesar d'això, aquí mateix, a pesar d'això, van sobreviure, sense gent de psicopedagogia. I feia un fred que te pelaves, aquelles aules grosses.
7: I després, hi havia que tenien la mà llarga.
6: Hi havia dues classes de mà llarga. Hi havia el frare sàdic, que passava algun de pegar, i que pegava com a exercici de poder. Llavors anava de tots germans, amb tal germans, germans, esteu cans. Però manca. I que passava pam, pam, amb una facilitat, tot d'una que detectava. I llavors hi havia el pobre desgraciat, que un moment donat perdia el control i va perpetrar-me una agressió virulenta. Hi havia aquestes dues classes de... Però sí, et pegassin el més normal del món. Tu, si no t'anaves que teva, no em van pegar, perquè encara sorties escaldat després. Es considerava normal.
5: Era el periodista i poeta Miquel Cardell. Durant dècades, la veu de la cultura a Ràdio Nacional a les Illes Balears, avui jubilat. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni del periodista i poeta Miquel Cardell, nascut a Llucmajor el 1958. Fa uns segons parlàvem de la seva educació, primer al seu poble natal i en un col·legi religiós, però amb el temps Miquel Cardell iniciaria els seus estudis superiors primer a Palma i finalment estudiaria la carrera de periodisme a Barcelona.
1: Vaig fer com a Palma, a l'institut, Ramon Llull, ell va ser un altre cas. Jo arribo a Palma, ja començava a llegir, estem de la nova plàstica, ja a través de Diari Balear, la revista Lluc, que arribava a casa nostra, a mi Palma em pareixia nova llar en aquell moment, per dir-ho clarament. Ja les meves visites protocolàries quan vaig arribar a Palma van ser llibres de Mallorca, com vaig obrir un compte que em va prometre comprar-me sobre completa en Espriu, que era un... que tu pagaves, mon pare pagava 30 pessetes cada mes, o una cosa així, i tu podies deure fins a 300, sobre completa en Espriu, el primer llibre de mi auga, a Palma coincideix amb això, amb anar a quatre gats a l'exposició d'Esteve Terrades. Ara aquestes coses els posen el sonyeric perquè és aquella època tan moderna. I l'institut era una altra manera de funcionar, un altre nivell. Hi havia el camarada Bonet, que era un feixista que molt feia política i que li feien seguir impossible ja alumnes, però hi havia Don Antoni Suau, per exemple. Don Antoni Suau era una professora, que sé que molta gent en parla bé, és una senyora que havia anat a estudiar a la Universitat de Madrid antes de la Guerra Civil, quan les dones estaven en un soterimo del professor, perquè n'hi havia tres, que havia conegut en García Lorca i en Dalí i en Buñuel, i que era exquisida, era una gran professora i era una senyora exquisida. Jo no m'agrada en Salinas, en Pedro Salinas, per exemple, però els poemes d'en Pedro Salinas que ella me va recitar m'agraden. Ai, que molts... Varen fer tots els programes. Érem un curs que feien llengua i literatura adoptativa, érem un curs de 10 a 12, que jo crec que també vols fer classe d'on Eusebio Riera, que era son pare de Carme Riera, que sabia que no faria miracles en d'altres, me'l va dir, mirau, és que feia això de aquest curs, jo vos donaré un llibre, si vos llegiu bé aquest llibre i enteneu bé aquest llibre, haureu fet el que necessari. Que era un llibre que es diu de sociologia, Salvador Giné, un llibre... efectivament, aquest llibre que dius que estic content de ver-lo llegit en aquest moment, però vaig donar en Toni Suau, per jo que m'agrada la literatura. Ella se'n va temer, me va donar corda, me vaig llegir. Per exemple, jo sempre he tingut problemes de puntuació i ella me donava molta canya en la puntuació. Com va ser una altra cosa? A través d'un amic me van arribar els primers cassets piratejats de discos de Pink Floyd, de King Crimson i de Jethro Tull. Va ser el primer pic que vaig sentir en la meva vida, perquè acabava de sortir qualsevol nit, pot sortir el sol d'en Jaume Sisa. Vaig conèixer altres adolescents que volien ser poetes. Bé, va ser, ja t'he dit, va ser com quin és Manuel Ballarc.
2: També eren els darrers anys del franquisme. Ja s'havia sumat alguna cosa.
1: Era el darrer. Ja hi havia... la seva primera manifestació a la meva vida va ser una manifestació contra la selectivitat, a la qual els grisos, perquè s'acabaven de vestir de gris, o... No, per mentida, el gris és l'uniforme habitual que tens. Llavors varen vestir de color de cafè en llet. Varen estrenar, seguir antidisturbis valents, en cascos i escut d'aquestes parents com a de romà i cascos com a de motorista, me van estrenar amb un altre, en aquell any. Això era el curs 74-75, o sigui, en Franco se va morir tot d'una que ja arribava a la universitat. Hi havia un... anàvem a conspirar, hi havia un bar en el carrer de Txol, dins d'un celler que es cova de Txol, bar mític i legendari, on la banda sonora eren... hi havia bars amb música, eren discos d'en Lluís Llach i d'en Raimon, i...
2: era... Allà ja havies entrat en contacte amb altres poetes de la teva generació.
1: Ahí vaig començar a entrar. Jo sempre he estat molt poc contactat, molt poc contactós. Però a Palma també hi havia, i estava... també hi havia Cavall Verd. El primer que vaig veure, la llibreria en Rafael Jaume, llibreria especialitzada en poesia, que sí que em va presentar, per exemple, l'Àngel Terron. I també vaig sentir em presentar en Andreu Vidal, que Andreu tenia família i un majorer, un poc parent d'algun jol. Havia llegit el seu primer llibre, que seria Xicraini. En Andreu, per una qüestió de caràcter, no me van fer amics, molt amics mai. No li dic, estàs embarallat, però la gent lliga o no lliga per coses molt rares. Jo, en aquell moment, l'any que jo tenia 16 anys, l'any del meu cou va ser quan vaig, o l'estiu del meu cou, va ser quan vaig escriure el primer llibre que m'ho publicaren, vaig guanyar un premi que donava en aquell moment a Campos, i per ser prou vaig conèixer en Joan Perelló, en sé que sóc quin conservat una gran amistat, que és un poeta molt important, amb un meu personal. Aquí se l'ha reconegut pas fins ara, que se'l comença a reconèixer, a ses veures, perquè en Joan és més vell que jo. Però, a part d'això, no he estat mai molt... molt desgregarim, tu ja serem amics perquè tots som poetes, però tu perquè no vaig trobar les persones adequades en la situació adequada en el moment adequat, perquè ojalà ho hagués trobat de gran, he tingut grans amistats després en gent del món de la poesia i n'estic molt content, però en aquell moment vaig ser un amic un lloc solitari i autodidacta i supos que això literàriament ha tingut una gran influència.
2: I té a veure la teva condició de periodista?
1: És al revés. Jo som periodista perquè volia ser poeta. Per dir-ho de qualque manera. I em vaig cercar un ofici que em pogués... Pobre de mi, ingenu de mi, errat de comptes de mi. Però en aquell moment ho vaig pensar així. Per això i per un altre motiu molt important. És a dir, a l'escola fèiem una revista, ja m'agradava publicar la revista, i amb 15 anys amb un amic que és concertista de piano, un distingidíssim professor del Conservatori Superior de València, avui en dia, que no em tomeu Jaume i Queixa, que tindria una gran entrevista, van ser corresponsal d'una revista de futbol que es deia Fiesta Deportiva, quan tenien 15 anys. És a dir que, durant un període efímer, que jo havia oblidat que em van recordar, perquè l'altre va fer un llibre sobre la història de futbol de Llumalló. Però el fet que jo tenia periodisme, hi havia tot això que dic, i una altra cosa importantíssima, que per estudiar periodisme t'havia d'anar a Barcelona.
2: I tu volies partir.
1: Ja volia partir. No me demanis per què, perquè no ho sé, perquè volia partir. I tampoc no vaig participar gens a la vida poètica i intel·lectual de Barcelona. Després vaig participar molt a altres classes de vida que no totes són explicables en públic, però me'n volia anar. I no en sap gent de greu.
2: Que suposava per algú de Llumajor de Mallorca arribar en aquella Barcelona de l'any 1975, que crec que va ser...
1: Sí, ja vaig arribar i en el mes van tornar cap aquí perquè es va morir en Franco, amb un tema que donaria per un assaig, perquè la Trama Mediterrània es va veure superada i va flotar un vaixell d'aquell que apareixia en tret d'una pel·lícula d'en Bogart, absolutament anacrònic. Tu imagina't, un vaixell ple d'estudiants universitaris que els acaben de donar el dia de vacances imprevistes que tornen a casa seva. En fi, el que va passar dins aquell vaixell quedarà dins aquell vaixell, però va ser, jo recordo, un Llum Majorell, que era un senyor molt seriós que s'ha dedicat a fer estudis de bibliografia i d'astronomia, dret d'un tombanc recitant l'opi de Formentó, per contentar una cosa en cert nivell de castanat i de continència. No? Va ser un viatge molt divertit. Va ser Barcelona, te cau damunt, Barcelona, què és això? Arribes a Barcelona i que deixa Barcelona una ciutat. En aquell temps, cosa que el més jove no podeu recordar, que era una ciutat bruta. Era una ciutat que totes les façanes tenien la contaminació de 40 o 50 anys de contaminació. On casa pintades de Viva Franco arriba a la Falange, pues, pintades fetes meticulosament en el moment de la victòria. On jo recordo, el primer pic que vaig sortir del metro, en el carrer que llavors era Balmes, que ara no us havia la Lletana. I quan hi havia la seu de Transmediterrània per comprar el bitllet de barco, quan t'arribaves cap a nivell de carretera, t'arribava un olor de contaminació, de sofre, tal, que ja no m'he tornat a sentir després, quan ja no m'he tornat a sentir a Atenes de fa 30 anys, aquella olor de contaminació. Era una ciutat, amb un nivell de vida, amb un ritme de vida, ben que dir, absolutament clar, i també te'n vas a un col·legi major, ple de gent de la teva edat, de 50 milions del món, 50 milions d'històries, amb un conjunt de tributs, el major 15 és bastant carca. Tu arribes allà i te trobes un món de novetats, el primer que te trobes, en el qual jo em vaig rebel·lar bastant de viatge, un tio li vaig dir a tot dins el menjador un dia. I quan t'engatava, jo vaig fer gat, i un senyor que ha estat un reputat metge, i qualcú que ha estat coses, perquè allà, gent amb la qual jo vaig compartir i col·legi major, han estat baldes o diputats o consellers de distint gremis i de molt distint partit polític, de tot. Allò era un altre. Jo absolutament fent mercat, un tio en el menjador vaig dir a Matret, i que faig quina veta. Això m'ha dit dues vegades en la meva vida, no és per allò que ha agradat dos pits en la meva vida. I si m'ho tornes a tocar, te mataré. Te foteu una quina veta i ja veurem què passarà. Era perillós, te podien buidar l'habitació dins d'aquell foc, si pogués això, perquè era un món molt, molt bèstia, molt heavy. Però així tot vaig ser amb grans amics, gent de... Un lot de Castelló, que va morir molt jove, van ser molt amics, que no m'hi Pasqual, que també estudiava periodisme. Un altre que també estudiava periodisme, que després va resultar que era homosexual, jo en aquell temps no ho sabia, ni ho coneixia, ni ho distingia, que va acabar sent un... Se'n va anar a França, un moment d'edat, va acabar sent un gran executiu del món de la publicitat, vol dir... Em va contactar per casualitat. Ja he conegut gent de totes castes i entre fas amics que els tindràs tota la vida. Per exemple, un col·lega mallorquí, matemàtic, que érem l'únic, descat d'un tema feit home, que els únics que agafàvem el llibre en Rosselló Parcel de la biblioteca. Jo vaig estar a la residència d'estudiants on havia estat en Rosselló Parcel. De fet, quan jo hi vaig entrar, les làmperes i els llits i els armaris i tal, eren els mateixos que quan hi havia hagut en Rosselló Parcel. Forats, vides rompons, un desastre. Però bé, era un món. Hi havia una petita comissió que comprava discos, que projectava pel·lícules, que de tant en tant te pagaven una entrada en el cine o una entrada a un concert. I la Javier Duor, que està pagat per la cultura col·lectiva de Catalunya. O he vist La Matança de Texas. Nosaltres vam anar a La Matança de Texas sense saber què anàvem a veure. Amb un canari que s'havia fotut 200 mines per estudiar l'examen i que el van haver d'esclavar a la cadira quan va acabar. La va sensat. Estava clavat a la cadira aquell home. Sí, en fi, història de joventut.
2: Com va canviar la teva relació amb els teus pares, aquesta obertura cultural? Perquè pel que contaves ells eren bastant religiosos i conservadors.
1: Sí, però com que eren més religiosos que conservadors. I com que era una gent conseqüent i amb una certa cultura, el meu problema és que mon pare se va morir. El problema principal per contestar aquesta pregunta és que mon pare se va morir, que jo tot just acabava de tornar a Mallorca, que jo no tenia 25 anys, acabava de 25 anys. En la qual se va perdre mon pare de voler-me fer el periodisme. De voler-me fer la trajectòria que he fet, de llibres que he publicat, mon pare hauria disfrutat, hauria estat feliç, hauria complit un dels seus somnis secrets. No ho va veure. Mon pare se va morir, ja feia 10 dies, que jo em vaig casar molt aviat, com a dir, total, vivíem plegats i t'estudiava problemes. Vam quedar per la civil, en aquell temps que era ser per la civil. La boda se va retrasar una hora perquè el jutge de guàrdia m'ho havia casat i havia anat a levantar un cadàver. No te diré res més. Però bé, 10 dies després va morir mon pare d'un infart. La fàbrica on ell estava era com a gerent, perquè feia feina de gerent, però ell tenia la responsabilitat i passava pena per la gent, però no cobrava com a gerent. Va morir d'un infart, jo crec que de pur estrès. I amb ma mare, bé, fosca, ma mare tenia el caràcter que tenia, però quan decideixes culturar bé o dur bé, i bé, ma mare se'n podia de moltes coses, com molt de pare i molt de mare, se'n podia xerrar, amb ma mare se'n podia xerrar. I amb bones tenia un sentit de l'humor bastant bèstia. Era una gran narradora d'històries familiars, de batalletes familiars orals. Ara que ho duen bé, estava orgullosa i passava gust.
2: Parla'm un poc de la teva feina. Com vas a tornar a Mallorca? Com vas a posar-te a treballar de periodista? No sé si immediatament.
1: Gairebé. Jo vaig dur una sortada. En el calendari, en aquest sentit, que diuen que nosaltres hem estat una generació afortunada. Jo vaig arribar a Mallorca. Sé que era per març d'un any. L'aviso el 83 o el 82, el 83, possiblement. I bé, ara m'he de ser casa vida. I hi havia una convocatòria d'oposicions de televisió d'escat d'un mes o dos, televisió espanyola. I vaig dir, dic a mon pare, dic, ara, si t'ha parit bé, ja que tant ho he pagat, aquest mes me prepara les oposicions. Jo arribava a fer servei militar. Jo vaig fer servei militar a la Capitania General de Sevilla de soldat o periodista. És a dir, estava un... que havia estat un pioner, tenia un comandant que... Mentre el vaig tenir, hi vaig viure relativament bé. Fins on se podria viure bé dins l'exèrcit espanyol d'aquell temps. Que havia estat un poc un pioner en coses de premsa. La meva feina era arribar de matí i llegir diaris, assenyalar les notícies d'interès militar i sobretot les relatives a la regió militar, els fotocopiava, feia un àlbum ben compost i ben enquadernat en tres còpies, una per el capità general, una per el seu ajudant i una altra per un altre jefe que hi havia per allà, per el meu jefe. I això va ser la meva feina durant d'haver 10 mesos. Més redactar notes de premsa, més jo vaig assistir a l'arribada d'en Narcís Serra com a recient nomenat ministre de l'exèrcit, diguem-ho així, a l'arribada a Sevilla, que havia estat, i encara tenia el mateix capità general, els res que havien dit el rei per Bueno Puerto Vale quan se va acabar el 23F. Ara diguem, la capitania plena de missatges, missatge heroico del màrtir de la pàtria antes de que l'assassinaran els rojos, coses així. I vaig veure com en una setmana li van muntar en el setxarro un desfile que te cagues, que és per el que servia l'exèrcit espanyol d'aquell temps. En aquell moment, molts ataquen, jo em vaig sortir de la capitania general, convençut que molts ataquen, molts ataquen per Gibraltar, i l'exèrcit espanyol s'entamaria quan arribassin a Madrid aproximadament. porque el brigada que se cuida de las comunicaciones hoy no ha venido, o sí que ha venido, pero está en el bar. ¿En qué bar está? Porque tienes que tener dietro el bar, ya se chupaba como un desdí. Però bé, ben que dic, ja m'ho he tingut un any per llegir premsa, i per posar-me el dia, i dic 3 o 4 diaris, i ho duu empollat. I vaig preparar el programa, la Constitució espanyola, i 4 coses de teoria teòrica d'estat, i em vaig presentant aquelles oposicions, vaig passar la primera barrera, i mentre esperava la segona, tot just fundada Ràdio Nacional d'Espanya, de les Illes Balears, que no era ni una emissora, era un centre emissor, bé, clar que no tenien antena pròpia. Tenien dues habitacions realquilades del que era Ràdio Canadà Espanyola en aquell temps, en la placeta Tacamanent, que era una finca antiga que havien anat de tant, perquè la Ràdio Canadà era una cosa molt pintoresca, per dir-ho de qualque manera. I varen convocar unes proves, poques proves, per fer una interinitat de nosaltres mesos. Jo m'hi vaig presentar, vaig entrar a interí, jo era, ja t'ho dic, estava a ser personal, es feien un quart d'emissió diària més satisfet la necessitat de Madrid. I mentre jo estava allà d'interí, varen convocar dues places fixes de locutor comentarista, que eren

0: va ser un moment que fins i tot varen tenir aquella època que varen, que la mentalitat sempre era que mos varen deixar fer. Ràdio 4 va durar poc i se va acabar, i jo vam assistir un moment. Jo crec que la ràdio pública va entrar en un moment donat amb independència del partit que governava a Madrid, perquè els estem en guerra allà estava bé, ja mos varen mandar un d'aquests que volia fer mèrit dels socialistes per aquí, que Déu-n'hi-do. Jo dues vegades m'han dit això no. I la primera va ser un senyor que se suposava que era socialista. Quan va acabar aquí, se'm va anar a fer guàrdia de telediari, jo diumenge, en el portal de l'ambaixada de Cuba, perquè et situïs en el nivell professional que estem. Però bé, vaig, per la feina aviat vaig entendre com funcionaven les coses i vaig tenir l'ocasió de muntar-me una especialitat en informació cultural que la me deixaren fer, per dir-ho de qualque manera, i que em va permetre alliberar-me de totes. Ser grisó i l'avorriment i la desvergonya general que ha regit la vida política d'aquest país durant els anys del meu desenvolupament professional.
1: És que, de fet, tot d'una te van escorar d'aquell raconet.
0: Clar, jo tot d'una feien programes, perquè no havia emissora. I tot d'una que vaig veure que l'hora de fer programes s'acabava i que ja només faríem informatius, doncs jo feia programes de tipus cultural i vaig aprofitar sinèrcia i que a ningú li interessava molt i tal i qual, però montant-me una història de redacció d'informes cultural d'informatius. I m'ho varen deixar fer, perquè la filosofia era que m'ho deixaven fer. Però bé, ho vaig fer. I curiosament, quan he tingut més llibertat, estan en sort directors, que si tu conses el col·lega, que diran que eren, que estaven més mal preparats, o que eren més fatxes, o que eren més tal. Aquests són els que m'han donat més maseta. Pentura, perquè senzillament els solucionava un problema i omplia minuts, omplia molt de temps. Jo se m'adona bé fer ràdio, se m'adonava bé, jo passava hagut de fer molt, i ja tenia una molt bona xarxa de contactes, i tenia vicis tan terribles com llegir-me llibres sobre els quals havia de fer entrevistes, i escoltar les músiques sobre els quals havia de fer entrevistes, una cosa que no crec que faci ningú avui en dia, ja. I se nota, en la qual no va permetre viure relativament bé, viure relativament tranquil, passar bastant de gust i fer les coses sense que m'empipassin de més. A vegades hi diem, confita, i a vegades hi tinc un... Però bé, perquè els problemes te demostren qui ets altre. Hi ha gent que efectivament se pensa que tu tens l'obligació de fer-li propaganda perquè ell és molt modern. És a dir, jo un dels llibres més lúcids que he llegit sobre la cultura, el vaig llegir un dia a un aeroport que em vaig quedar penjat i vaig venir a l'esquiosco de l'aeroport a comprar coses, i em vaig comprar un llibre sobre el món cultural nord-americà, sobre l'economia de la cultura dels Estats Units, escrit per un assessor d'en Ronald Reagan, és a dir, neoliberal, tal. I venia a dir, mira, aquí hi ha una cosa molt senzillera sobre el món de l'art. Hi ha un sindicat o un grup de comissaris, directors de museus i coses d'aquestes, que diuen a les fundacions, patrons, el que agrada el més per la cultura, que és un argument molt de discutir, i ells afegeixen, i la cultura són ja. I s'ha generat un gremi inflacionari de comissaris, aprenent de comissaris que tornen comissaris, i això és cert. Aquí va passar molt en el món del teatre. Quan arriba en Joan Fageda i Tars d'Obbes, que enviava, que donava en Ramon Aguiló i en Clau Genera, que donava en el món d'estetre, aquí surt, per primera vegada, la gent que planteja, no tots són professionals, i m'ho tractem, antes no s'ha dit, de manera distinta, són gent que han fet una gran... Ho mires ara, i han fet una aportació molt important. Jo sé com estava el teatre a Mallorca fa 45 anys, que a part d'en Xen Fortesa, hi havia quatre hippies de la meva edat i intentaven fer qualque cosa. Mira com està avui, tenim un teatre del mar, tenim unes associacions de gent que fa coses, tenim un teatre sants. Bé, hi va la gent que va saber fer aquesta operació. Els teatres són cultura, ja són teatres d'on venen la merda d'allà, perquè som un professional i pago impostos i aquest altre no. Cosa que, des de la meva experiència, no té gaire cosa essencial que veure en la qualitat final dels productes. La qualitat final d'un producte artístic depèn d'una altra cosa. Complexa, inexplicable, discutible, si tant vol. Jo vaig tenir la sort de que dins aquesta cosa, que no sempre, perquè a vegades... Jo vaig tenir una vegada un gran conflicte amb un tio que em va putejar i em va quedar molt malament, perquè un dia hi havia una roda de premsa del tricicle i una roda de premsa seva, d'ell, que presentava un invent que havia fet ell, i jo, per raons, em sembla que obvi, vaig acabar entre la roda de premsa del tricicle. Després de veure-lo encalçat a ell tota una setmana, perquè em feien una declaració per telèfon. Okay, un tio que estrenava un espectacle sobre en Damià Huguet. A mi meu aquí jo vaig estimar molt. I quan el darrer dia ja diria que no podré venir a la roda de premsa, no, però és que estic ocupat. Ho vaig tenir esperant fins a les 7 de sola baixa, jo cap acabava a les 4 i vaig esperar fins a les 7 i la xat me diu, tu no te faré declaració perquè ets un traïdor en Damià Huguet. La puta madre, tu i jo. Pit. Si vols res ja m'enviaràs a cercar. Però, a part d'aquestes coses, jo crec que tinc un criteri. I el meu criteri és el meu criteri. Si el que passa ara aquí m'apareix a mi que és coherent, que és de qualitat, que és bo i que tal, jo t'intentaré vendre, perquè la nostra propaganda, bàsicament, la informació cultural,

0: té un component molt important de publicitat i un altre component d'intentar donar elements per interpretar el món. Per exemple, jo crec que vaig ser un poc pioner en donar molta de veu en el món dels arqueòlegs i geògrafs i coses d'aquestes, perquè et donaven unes informacions que eren útils per entendre el país on vius. Si qualcú t'escoltava per la ràdio, jo encara ara, quan comgava, tu te'n recordes aquell dia que vaig dir jo per la ràdio fa 35 anys? No, jo me'n recordo, però estic content que tu te'n recordes. Jo veia tot en molt d'àmbit, jo me vaig plantejar a la meva manera, perquè això ho començo a fer intuïtivament, fins que vas adquirir consciència, de què és el que jo puc fer per fer bé la meva feina en la situació en la qual jo estic. Per fer la meva feina el millor possible. I al mateix temps fer-me respectar una mica. Jo som un professional, jo som la calle de ningú. A mi que me vengui el bisbe de Mallorca, que m'arriba una hora tard a una roda de premsa, i me digui, ara passarem una Ave Maria, la meva resposta és dir-li, passarà a vostè, perquè jo me'n vaig. Jo me'n volia permetre, perquè era mi funcionari i sabia que no ens haurien de fora. Això va passar, literalment. Hi ha una amiga i bona companya, estimadíssima, que va publicar un article tal qual, me va dir, preocupa-te, m'han cridat en l'espai del director després de més de 20 anys que no m'hi cridassin. Però jo em podria permetre aquestes coses. Ja si hi havia un polític, un tal Vera, per exemple, que arribava sempre tard a les rodes de premsa, que tio arribava sempre 25 minuts tard a les rodes de premsa. Jo puc entendre que un dia a la gent li passi una cosa, però jo som un professional que estic fent feina. I els més jovenets que ja més pringa que jo, aquell dematí tenen 5 de rodes de premsa. Si tu els arribes 25 minuts tard, els destrosses el dia, els fas una putada de proporcions. Tu qui t'has pensat que ets perquè ets un director general de qualque cosa? Jo vaig adoptar una mesura molt senzilla, que jo la m'ho podria permetre. Vostè m'ha arribat 25 minuts tard a la reprensa, el moment que comença a xerrar vostè, jo amb el xef agafo el micro i me'n vaig. No feia cap manifest, no feia res, però ho feia. Crear un poble de desgraciat que ha estrenat un monòleg pringadíssim un dimecres a la baixa en el teatre, saben que no t'ha de fer per mai, però que a mi em pareix que un monòleg que val la pena, un personatge que val la pena, pues, a tu et trobarem. Ja la meva política era aquesta, que tu has tingut una idea i has escrit un llibre que contes una cosa que a mi em pareix que val la pena de ser contada, que la contes molt bé, jo t'ho convidaré que venguis a la ràdio, que m'expliquis aquesta història que tu has descobert, el que tu has inventat. Pens que era la manera que jo em vaig trobar de sobreviure com a persona i com a professional, que és el que jo crec, quan jo analitzo les coses, de tot el que jo tinc per contar aquests dies, que és el que val més la pena que li sigui contat a la societat que existeix. I equilibrar això amb els tòpics sobre les obligacions que ho tenen de cara al teu director i al teu mitjà. Aquella frase famosa, aquella anècdota famosa, que diuen, pues parla en català, Déu li don glòria. Fins que ven Joan Fuster i diu, pues parla en català, vegem què diu. Les meves respostes són, vegem què diu. Naturalment, un ha de tenir molt en compte qui és que ho diu. És a dir, si tu acabes d'aterrissar, t'exigiré, pot ser només de qualcú que m'ha demostrat 30 vegades, jo què sé. Jo, Sant Gabriel, ja anem a dir a publicar un llibre. Antes de saber si aquest llibre és bo o lent, ja sabré que aquest llibre val la pena, perquè és un senyor que ve avalat per una trajectòria. I te diria en Gabriel Gené Manila per dir-te un que un pam moment llet, però em faré també la mateixa d'Antonio Dissens, que era una autora heavy, dura i difícil, cara reivindicada, però que en el seu moment tenia fama de locanca i que era molt bona, però que aquest llibre seu que han reeditat ara, que es diu Lluny del tren, és un dels llibres més durs que s'han publicat en la història de les Balears. És un llibre inolvidable, d'una duresa brutal, perquè és els darrers dies o setmanes o el darrer temps de vida d'una dona que ja du mal rotllo de natural i que està morint de sida i està delirant. És un llibre d'una duresa absoluta, però i que ben que no han de ser complaents tots els llibres. I a mi m'és igual, si un lloc... Jo he entrevistat poetes d'aquí pot tenir l'interès, però són importants des del meu punt de vista. No perquè ja ho sigui. Són importants i és igual que ningú que només llegeixi el seu llibre 47 persones. Ja tenen un efecte bàsic sobre la societat. I la prova evident d'això és que tu te'n vas a qualsevol societat del món que està passant moments difícils, bàsicament si són moments socials i polítics i èticament difícils, i en aquest moment la gent diu, i què diuen els poetes? La societat diu, i què diuen els poetes? Com de forma instintiva i social, va passar a la Gràcia dels Generals, va passar a l'Espanya i a la Catalunya de la dictadura, passa a Palestina cada dia, que és una paraula que haurien de dir totes les converses del món. Sempre haurien de dir la paraula Palestina un moment donat, avui en dia. Segurament n'hi ha altres o qualsevol lloc d'Àfrica que ho passen tan puta com els palestins per raons tan igualment miserables, però mira...
1: Tu vas mantenir la teva producció poètica tots aquests anys, en paral·lel a la producció, la teva feina com a
0: Sí,
1: periodista.
0: sí,
1: Mai ho
0: sí.
1: vas abandonar.
0: No, va a èpoques. Són poesies un estat mental que implica que té dues, com a dues etapes. Té una etapa de vigilància i de preparació i llavors té una etapa d'escriptura que pot ser bradíssima. Potser te passes 5 anys sense escriure. Això hi ha una llegenda, en Rainer Maria Rilke, un poeta d'art romàntic fonamental, en el meu entendre. Molt mal de llegir, però algunes de les seves idees ja no les he dit superades. En tant que idea, ja no en tant que expressió de les idees. Segons cas, que jo quan era jovenot era com una llegenda, però jo beneitar-ho, de que se va passar 10 anys sense aconseguir escriure el llibre que volia. I jo vaig tenir una arranca d'inspiració i vaig escriure dos llibres en 15 dies, en 3 mesos, d'una tirada, com aquell que diu. Això, com més gran tornes, més te passa, perquè quan tens més jove, tu vas més a març i super més, no sé per què. L'inspiració és més sovint ja de vell, prepara't les coses, dius, ara hauria de fer aquest projecte. I, bé, fins que jo arribo un moment i totes aquelles coses que tu havies intentat fer i no havies volgut fer perquè se podria, no se pot forçar, se pot treballar, però no se pot forçar. Llavors, jo he escrit un llibre que no m'ho pensava, que pensava ser com a mort fa una temporada. He escrit un llibre en 3 o 4 mesos. Un llibre de 60 poemes. Jo crec que està bastant bé. Que és una... Llavors, en aquest moment, jo no sabré mai aquesta sensació d'estar a un estadi davant 1.000 o 50.000 persones i avançar a la cama i fer un solo de guitarra. I que, ai, que tothom... Ah! No, però supos que en la sensació d'escriure un llibre i veure que l'està escrivint i que funciona, suposo que és molt prescuda, per dir-ho de qualque manera. No? És una droga molt forta, una pujadata d'adrenalines i de diverses adrenalines i serotonines que tenim per dins el cos, molt potent, que suposo que un cimentem fidel perquè és addictiu.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Cardell pel seu temps i amabilitat. I moltes gràcies també a Antoni del Bar Hama, que va ser qui ens va donar la idea d'entrevistar-lo. Sempre estàvem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson i Jim White, Onen Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigó a la producció, en Sergio Rigó davant de l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler en els contes tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 671 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, germà.
0: Diumenge 16 d'agost de 2026, ple estiu, i aquí seguim nosaltres, amb les nostres corolles, cercant i compartint, no?, aquelles històries que romanen amagades. Com quina, Sergio?
2: Començarem aquest programa 671 de Font de Misteris descobrint com l'infern, a la tradició clàssica, va deixar una profunda empremta a les nostres rondalles. També recuperarem històries gairebé oblidades de Russafa, entre elles la del mestre Francisco Javier Aguilar, un heroi que va advertir que la seva escola estava a punt d'esfondre-se. El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixeren des nou recull d'Anna Caterina Valriu, les rondalles de sa poble, una que du per títol en Joan de sa Favera. I viatjaran fins al poble abandonat de la Cornudilla per conèixer els estranys fenòmens que, segons sa tradició, provocaren el seu abandonament. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I com és habitual, comencem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos dus aquelles curiositats que formen part de la nostra història. I avui vols parlar, has dit, de l'infern. Així que, quan vulguis.
1: I de podem dir que hi ha idees que venen de molt enrere i que, sense que mos adonem, encara viuen dins les històries que contem, per exemple, a les nostres rondalles. Avui a Món Diversos en comentarem una, la de l'infern, o més ben dit, la dels jocs infernals. I veurem com aquella geografia que escrivien a Homer i a Virgili encara està present dins el món rondallístic illenc. Perquè quan pensam a l'infern, sovint mos ven al cap una imatge senzilla, marcada per la tradició judeocristiana, un espai de foc etern, de càstig i de condemna. En el món antic, en canvi, l'infern era una altra cosa, una geografia complexa, amb rius, portes, jutges, barques, barquers, monstres i regions diferents segons el destí de cada ànima. I aquesta geografia, encara que vengui de molt enrere, deixa rastres també dins les rondalles. N'Antonio Soler, en el seu estudi sobre els mites grecs a les rondalles mallorquines, recorda que la paraula infern prové de l'adjectiu llatí infernus, que designava allò que era a baix, allò inferior. En el principi no era necessàriament un lloc de càstig, era simplement l'espai subterrani, davall el món dels vius. Dins d'aquest univers hi trobem noms com l'Hades, l'Ereb o el Tàrtar. L'Hades podia ser tant la reina dels morts com el nom del déu que el governava. El Tàrtar era la zona més profunda, reservada en els condemnats. L'Ereb abocava el joc ombrívol i l'Orc, d'origen probablement etrusc, acabava identificat amb una figura vinculada a la mort i amb Plutó. Aquesta primera distinció és important perquè dins el pensament clàssic no totes les ànimes anaven en el mateix lloc. L'Hades destaca que l'autora era on arribaven tots després de separar-se del cos, però dins aquest gran espai hi havia divisions. El Tàrtar per als condemnats, la plana dels Asofodels per als qui no havien destacat ni pel bé ni pel mal, i el camp dels Elicis per als virtuosos i els benaventurats. Més que un infern únic, era una mena de mapa moral de l'altra vida. En aquesta geografia, els rius tenen un paper fonamental. L'Aqueront, el Còcit, l'Estigia, el Leteu, el Periflegiotont fan de frontera entre el món dels vius i dels morts. Caront, el barquer, trasllada les ànimes d'una riba a l'altra, però no tothom pot travessar immediatament. Els que no havien rebut sepultura havien d'esperar 100 anys. La mort, per tant, era també un procés ritual. Sense enterraments, sense llestres funeraris, l'ànima quedava retinguda a la frontera. Una de les grans baixades literàries en els infants apareix a l'Odissea. Tot i que Odisseu, en realitat, no hi davalla. Obre un clot a terra perquè les ànimes dels morts pugin fins a ell. Les ombres hi acudeixen a tretes per la sang d'animals sacrificats, negres, perquè els déus de davall terra se'ls oferien víctimes d'aquest color. La baixada més completa i influent, però, és la de Danès, el cant sisè de la Eneida de Virgili, guiat per la Sibila de Cumes. Enès i de ballar per consultar el futur i confirmar el sentit del seu destí. El descens d'Enès comença dins un bosc ombrívol, a la vora del Jac Avern, a la Campània. Enmig d'aquell paisatge hi ha una cova oberta, nit i dia, d'entrada fàcil, però carregada d'olor, d'humitat i de floridura. Als costats de l'entrada s'acumulen personificacions inquietants. Ses malalties, sa por, sa bellesa, sa fam, sa fatiga, sa guerra. Ses pors humanes convertides en figures visibles ja fan guàrdia abans d'entrar-hi. Després apareix un vestíbul ocupat per un gran home, de branques immenses, on cada fulla representa un somni, i aquí el món clàssic toca la cultura popular. N'Antonio Soler assenyala que l'home no surt gairebé ben parat en el refrení de les rondalles. Quan en un conte se vol evitar que un missatge fugi, es diu que ni la senyora contesa ni qui parla són llunàtics, ni tampoc s'assemblen a cap gota de fulla d'om. Una imatge antiga que ha quedat aferrada, transformada, dins una expressió popular. I a prop d'aquest espai hi ha els monstres, centaures, l'hidra de Lerna, els Siles, el gegant Briareu, la Quimera, les Gorgones, les Arpies, Gerió, encara no formen part del càstig pròpiament dit, però sí del paisatge d'Estamó. La ruta arriba després a la ribera de Queraton, un riu de fang, d'aigües fosques i pudents. Allà hi ha en Caront, vell, amb barba blanca i roba bruta, que transporta les ànimes en una barca rovellada. A l'altra banda espera el Cerber, el cap de tres caps, amb serps enroscades pel coll i una serp grossa per coa. I encara després, les ànimes han de comparèixer davant els tres jutges infernals, que decideixen el seu destí segons el pes de les accions comeses en vida. La descripció de Vigili continua amb espais cada vegada més concrets. Darrere es cau del Cerber, se sent el plor dels infants morts prematurament. Després venen els innocents, condemnats injustament, el bosc dels suïcides, els camps dels plors, on habiten els que morien per amor, i la regió dels guerrers il·lustres. El camí se divideix a la dreta, l'Elici i el Palau de Plutó, a l'esquerra, el Tàrtar, la regió dels condemnats. El Tàrtar és una fortalesa terrible, una triple murada, un riu de flames, el Flagellant, una gran porta de ser i una guardiana monstruosa, Tisifone, de cabells de serp, que volda sense dormir. S'hi senten gemecs, renou de cadenes arrossegades, flotades, i al centre hi ha una hidra de 50 caps. Allà pateixen càstig els titans Otto i Efialtes, Salmoneu, Tisi, Ixion, Piritus, Teseu, i tota casta de traïdors i usurers condemnats per haver desafiat a l'ordre diví. L'altra via, la de l'Elici, és ben diferent. Anès hi arriba després de deixar Ram, que duia com a present a les portes del Palau de Plutó i Proserpina. Allà hi troba un bosc agradable, prades, aire pur i llum, una zona infernal amb el seu propi sol i els seus propis astres. Les ànimes pures canten, dansen, escolten música i fan banquets damunt l'herba. A la vora hi cor el Leteu, el riu de l'oblit, on les ànimes bouen per esborrar la memòria de la seva estada infernal abans d'una nova reencarnació. Aquests jardins de Vallterra, ja ho veurem, també s'obren a més d'una rondalla nostra. I quan arriba el moment de sortir, apareixen les dues portes del somni, que ja esmentava en Homer. Semblen iguals, però no ho són. Una és de banya, i per ella, surten les ombres reals, les visions verdaderes, i l'altra es divori i dona pas a les il·lusions vanes. Fins i tot a la sortida de l'infern, el relat avisa que no tot allò que veiem és cert. Tot aquest imaginari antic travessa el temps i reapareix més o menys transformat dins les rondalles. Antonio Soler remarca que és curiós que la geografia infernal clàssica hagi deixat tantes empremtes, mentre altres aspectes del pensament antic s'han esvaït davant la visió cristiana. Per exemple, la idea que la mort podia ser un regal dels déus o que la vida era propietat d'un mateix. Desapareix davant la doctrina segons la qual Déu dona la vida i només Déu la pot prendre. I anant a les nostres rondalles, alguns personatges també davallen en els inferns. En Pere XIV hi va cercar el dimoni gros, en Jonot Manent, amb aquella barrotera de 100 quintars que recorda la clava d'Heracles, també entra en contacte amb un món subterrani. En altres rondalles, els personatges caven un clot, es fiquen dins un pou o davallen per una claveguera i acaben dins jardins, ciutats estranyes o espais meravellosos que podrien recordar, en clau popular, els Camps Elisis. Aquesta direcció cap avall és constant. Es corpet d'espou d'en Gatell, en Joanet Manent, o en Joanet i sa donzella desencantada, o el mestre Nadal de sa placeta de Socors. El camí cap a l'espai extraordinari sempre baixa, no s'apulla cap en el cel, s'entra dins la terra. I sa rondalla conserva així una intuïció molt antiga. Allò ocult i allò perillós se troba davall. A Senallet apareix història de dos germans, un pobre i un ric. El pobre és enviat a l'infern amb un present de porquim per a un germà que hi habita. Pel camí troba un jai que li indica com arribar a una gran cova amb barreres enormes. Ha d'anar alerta, a no costar-s'hi, massa per no cremar-se i, sobretot, a no tastar res. I aquesta advertència és fonamental perquè dins l'infern clàssic, que menja aliments infernals, queda lligat amb aquell món. És el que li passa a Persèfone, que no pot tornar del tot en el món dels vius perquè ha tastat un gra de magrana. A la rondalla, la mateixa regla reapareix en versió popular. Qui entra allà, de dins, no se pot sortir si no pren, o si no s'endú alguna cosa per recordar-se. La descripció de les menges infernals de Senallet és especialment grotesca. Els dimonis paren taula amb una rabassa per cadira i serveixen plats repugnants. Costelles de carisó, lletoreles de geneta, menuts de corb, llom d'asa guixé, fetge de mul fregit amb metzines, cervell de dragó, escarabat amb fel de cavall i per beure un tast de gerra amb pixat d'ego. I la rondalla adapta sorró infernal al llenguatge de la cuina impossible, es bancat girat del revés. Una geografia semblant apareix en el fi del pescador, quan en Jonat, per culpa de l'esca i de la pedra foguera, redobla l'encantament de la filla del rei. Veu dalt un turó un castell que fa faredat, rodó, de murades disformes, amb moltes torres, barbacanes, matacans i saieteres. I aquest castell, tanca i ple de defenses, recorda el Tàrtar com a fortalesa separada del món ordinari. A una gírgola que dugué coa en la Catalineta es duita per un gegant i s'enfosa cap avall. Quan aconsegueixen fugir apareixen accions repetitives i impossibles. Omplir buidar un plat d'olives tota la nit, buidar un cossiol i atiar el foc sense descans, treure un plat de menjar d'una pastera perquè torni a aparèixer. L'Antonio Soler hi veu un resò dels càstigs de les Danaides o del Sísif, tasques que mai no acaben. I el mateix tipus d'accions apareixen a Maloro Rosso, quan l'Inoreta, amb un llibre màgic que li ha entregat una fada, fa que els criats del rei Tortuga es posin a escampar fa més sense poder aturar-se. No és el mateix relat que el mite clàssic, però el mecanisme s'hi sembla molt, i el càstig com a feina inútil que es repeteix sense sortida. I un altre element que passa del mite a la rondalla és l'objecte d'invisibilitat. Hades té entre els seus atributs un casc que el fa invisible, una manera poètica de dir que la mort arriba sense que la vegem venir. I aquest objecte solemne dins el món mític es transforma a les rondalles en objectes més pròxims. Un capell de vidre, una barretina verda, una capseta, unes ulleres. En els tres mantells d'or, en Tià d'Esfont, en Matarronyes, en en Joanet, com a ta curta i ses tres capsetes o sa llàmpria meravellosa i objectes que permeten veure sense sa vist. També hi ha la magrana. La magraneta diu un nom que Antonio Soler relaciona amb Persèfone, perquè la magrana és la fruita infernal per excel·lència del mite grec, vinculada en els misteris agraris de Demeter i Persèfone. A més, la magraneta dorm al son de sa mort, un altre fil que connecta sa rondalla amb l'imaginari subterrani i funerari. I el color negre també uneix aquests mons. En el sagrat, la Catalineta ha d'anar a cases ties de fora de Mallorca i l'absorda de no tastar res. Hi apareix una coseta negra, com negres eren les víctimes sacrificades en els morts en el món antic. A sabre de música, sa font d'or i s'ocell qui parla, els tres germans han d'anar en el Puig Negre i quan senten una veu no s'han de girar. I aquesta previsió recorda també la sortida d'Orfeu dels Infants, quan perd Eurídice per mirar enrere abans d'hora. El rei savi, un agradat com menys, una viuda pobra de seguir-lo, i tots dos fan un viatge a l'infern. Davallen per endins i més endins fins que comencen a sentir trons fortíssims, brams, bramuls i remors de tota casta d'animals salvatges. La rondalla no necessita reproduir Vigili ni Homer. Li basta l'atmosfera de la davallada en el renou i la foscor. Un dels personatges més vells i inquietants és el de l'arbre de la mort en en Pere de la Coca. Un arbre disforme, sense fulles, ple de branques, amb una candela encesa a cada cap de brancor. N'hi ha de primes, de vinganceres i de gruixades. Unes són llargues, com si acabassin d'encendre-se. D'altres ja són a mitges, altres tornen blaves, altres gairebé s'han acabat i només conserven una mica de cremalló. I en Antonio Soleil proposa una alternativa en el mite de les moires gregues, les parques romanes, Clotos, Fila, Laquisis, Dèbana i Atropos Talla. Si substituïm el fil per candeles de mides desiguals, el concepte és el mateix. Cada vida té la seva flama i el seu final. I finalment, Estès de Soler recorda els rituals de dol. Quan s'ha mort, s'endú algú de casa, els pobles han seguit gestos concrets per expressar aquest dolor. Avui, els cadàvers sovint es posen al tanatori i es nerguella no és imprescindible, com a senyal de dol. Però els antics rituals deixaren formes molt expressives. Esqueixar-se els vestits, omplir-se el cap de pols, esgarrapar-se les galtes, arrabassar-se els cabells... Ecos d'aquestes costums apareixen a rondalles com el Pou de la Lluna, la Maneta de Plata o en el passatge de la pobra Joanota, que es tira en terra, es revolca dins la pols, s'omple la cara d'onglades i s'arrabassa els cabells. Què vos pareix?

I del que he de dir, no? El sempre fascinant món de les rondalles i aquestes històries plenes de simbolisme, molt de simbolisme, sovint repetides també a diferents indrets del món. Ho hem vist amb els comentaris que mos has mostrat i que has estat fent. Bé, crec que és molt interessant. Eh? I després ja hi ha un parell de detallets, com per exemple, has parlat fa un moment de tasques que no acaben mai. Això és el que fan els dimonis boiats, els vols tenir controlats, perquè estaves parlant de l'infant. Mira quina simbologia, també podríem dir, no? I parlant de simbologia, la força i el simbolisme de la paraula estígia, títol, per exemple, d'un poemari del pollancí Toni Xumat, recomanable poemari. I damunt d'això hi ha una cosa que per jo, quan sent parlar d'estígia, sempre tenc el mateix record, també quan sent parlar d'en Caronte, me ve al cap allò que fa anys mos va contar en aquest micròfon el psicòleg clínic en Javier Serapio, que està especialitzat en somnis. També has parlat una mica de somnis amb els soms, amb els sabres, i d'ahir mos va narrar aquell somni que li va contar una pacient, crec que era a Can Mises, a l'Hospital Públic d'Eivissa, on ella li va dir que havia somiat en sa barca de Talamanca. Sa barca que, bé, que és com si fos un bus que travessa sa badia d'Eivissa Vila, i que li demanava aquesta senyora en Serapio que amén què podia significar aquell somni. Bé, ho podeu imaginar, no? El seu subconscient la duia a pensar en el darrer viatge. No? Era la seva representació onírica de la llacuna Estígia. I bé, el dia següent, aquesta pacient va morir.

0: I una altra coseta molt ràpid que volia comentar, ja ampliarem, o seguirem ampliant, millor dit, però has dit quelcom com que a les rondalles mai no es puja al cel, sempre cap a baix. I jo crec que sí, perquè, per exemple, tenim la d'en Joanet de la Gerra, o també tenim les versions internacionals i també pròpies de la fabeta màgica i semblants, aquelles narracions on mitjançant una planta que creix de manera desmesurada i màgica i que atrapant-la arribes fins al cel, fins i tot per poder veure a Sant Pere, a les portes del paradís. Però bé, supos que sí, supos que aquesta seria una altra història, o no? Ara ho veurem en el conte. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur, portada,
6: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Seguim a Font de Misteri, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font aquest estiu de tant en tant, eh? I d'homos dur qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Gemma.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, i de com ha citat en Joanet de Sallerra, volia aprofitar per contar una del nou recull d'Anna Caterina Belriu, Les rondalles de sa poble, editat l'any passat per en Joanart Montaner, que precisament es titula En Joan de sa Favera, i que conta tal que així. Això era un matrimoni que vivia dins una llerra enterrada, i s'home nomia Joan. Un dia que el pagès de sa terra on estava sa llerra sembrava faves, en va caure una dins sa llerra i aferrar. Cresqué i cresqué i aviat va sortir de fora de sa llerra. Tant va créixer que arribà fins en el cel. En Joan va voler provar de pujar-ne pel tronc de sa favera i pujar i arribar fins en el cel. Quan va ser allà, tocar i sortir Sant Pere.

Què vols? Li demanà Sant Pere. Volia conversar amb el bon Jesús. I què vols del bon Jesús? Li volia demanar si me volia donar una barraqueta per no haver de viure dins la llarra. Bé, espera un poc i jo li demanaré. Sant Pere se n'anà i demanà al bon Jesús el que en Joan volia, i aquest li concedia.

Ja te'n pots tornar, digué Sant Pere en Joan. Ja tens la barraqueta. En Joan li donà ses gràcies i se'n tornà. De ballar pel tronc de la favera i ja va trobar la barraqueta. I ell i sa dona hi anaren a viure. Al cap d'una setmana, sa dona digué en Joan. Joan, torna a pujar fins en el cel i demana en el bon Jesús si en lloc de sa barraqueta mos vol donar a una casa un poc més gran, perquè dins sa barraqueta quasi no hi cabem. En Joan se tornà a enfilar pel tronc de sa favera i tornà a demanar en el bon Jesús, per medi de Sant Pere, si li volia donar una caseta més gran. El bon Jesús li concedí i ell se n'anà tot content a dir-li a sa dona i se mudaren a sa casa. Al cap d'una altra setmana, sa dona tornà a dir a en Joan que tornés pujar en el cel i demanàs en el bon Jesús que li donés una casa més gran i un poc de terra en el costat per poder conrar. En Joan s'enfilà per sa favera i digué a Sant Pere si volia demanar en el bon Jesús una casa més gran i un poc de terra per poder conrar. El bon Jesús li concedí tot el que li demanava i quan només feia una setmana que tenien sa terra, sa dona ja li tornà a dir que pujàs altra vegada en el cel i demanàs en el bon Jesús una possessió. També el bon Jesús li concedí sa possessió. Però sa dona d'en Joan, que mai se conhortava, tornà a dir a en Joan que pujàs pel tronc de sa favera i demanàs en el bon Jesús una possessió més gran, amb un bon celler i una bona tafona i amb sa vinya i solivar per poder tenir de tot. Quan Sant Pere sentí que en Joan tornava a tocar a sa porta, ja no li va fer tan bona cara com ses altres vegades, però així mateix anà a demanar en el bon Jesús el que en Joan volia.

I el bon Jesús li digué que perquè no se contentava amb res, se'n tornàs a viure a dins la llarra. I en Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, i ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llarra.

0: Bé, no, no faig comptes ara entrar a valorar-la, però sí que mos serviria, no?, com a exemple del que dèiem de pujar cap al cel. En aquest cas, però, vinent, amb una procedència des del subsol, perquè deia que vivia dins una llarra que estava enterrada. És molt interessant, com sempre, tot el que es pot extreure. I bé, també, evidentment, recomanam aquest llibre d'Anna Caterina Balriu, Les rondalles de Sa Pobla.
1: Sí, i és que ja també ho deia el refrany de qui tot ho vol, tot ho perd. I és que no és gens bona l'avarícia.
0: Tota sa raó. Crec que no he de fer res més. Moltes gràcies, Irene.
1: Moltes gràcies a tu i fins la setmana que ve.

I de jo ara volia canviar, volia tornar a la Rufasa, aquell petit poblet valencià, bé, petit i antic, perquè era un poble a l'època àrab, a dia d'avui forma part de la ciutat de València, i aquesta unió, aquesta fagotització, va ocórrer el 1877, una mica com, per exemple, establiments, per exemple, Mallorca, que era un municipi independent fins que va ser incorporat a Palma. A València també tenen un bon grapat, no ho sé, Benimaclet o Patraix, per exemple. I de, quan Rufasa era municipi, va tenir entre els seus habitants aquell que va ser el darrer ajusticiat a Espanya per ser considerat heretge, i que no fa tant d'això. Bé, això ja ho vàrem veure fa dues setmanes, i perquè ara s'han complit 200 anys d'aquesta darrera justícia, d'aquest darrer justiciament per ser considerat heretge. I el cas és que, cercant informació damunt d'aquell fet, vaig trobar un opuscle del segle XIX que en parlava i feia una al·lusió a un fet, direm, com a estrany. Ho citava de passada, aquest opuscle, deia l'autor d'aquest treball de 1871, quan es referia a aquell pobre home que va ser condenat a mort per heretge, deia: «Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta de Ruzafa, tan ajeno a este temor como el maestro del mismo pueblo que pereció hace poco entre las ruinas de la escuela lo estaba del peligro que él y sus discípulos corrían». I clar, que referit a un mestre d'escola d'un poblet que ja no existeix es faci una referència a un altre mestre d'escola que hauria mort d'una manera que sembla com a violenta, clar, l'únic que jo podria fer era cercar-me si trobava qualque cosa més. I això és el que he trobat.

Quan vàrem fer el programa on vàrem parlar d'en Cayetano Ripoll, aquest heretge condemnat a mort ja en el segle XIX, vàrem dir que tenia una plaça que gairebé ningú sap a qui està dedicada, i en aquest cas ve a passar el mateix. Hi ha un carrer a València que és el carrer del mestre Aguilar. Anem a saber qui era i per què li varen dedicar un carrer. I aquest nom de poble, Russafa o Ruzafa, allò me sonava, a part de pel cas que varen dir, i me sonava per qualque altre cas de la Inquisició, com aquells casos on es mesclava allò profà amb allò que era religiós. Per exemple, està el cas de Catalina Maldonado, una gitana de Russafa, que va ser presonera de la Inquisició, ella era cristiana, i va ser acusada per la Inquisició d'aquí, que era on residia, a Mallorca, de dir que podia saber el que li passaria a una persona, perquè bé, és el que es coneix com a saber, conèixer l'aventura. L'aventura, no, l'aventura. I això ho tenim en el llibre El Tribunal de la Inquisició en Mallorca, Relació de Causes de Fe, d'en Llorenç Pérez, en Joan Montaner i en Mateu Colom, on ens expliquen que bé, li varen demanar a Catalina Maldonado si una senyora es casaria amb un jove amb el que estava festejant. I ella, per respondre, va dir que havia de menester qualque cosa que fos d'or o plata, i bé, va fer com una figureta de cera, va treure coses que duia per fer una mena de conjur, va fer rodar aquella cera i, en funció del moviment, volia dir que si aquella cera rodava sin tocar a ella, seria desgraciada i, si no rodava, seria dichosa i se casaria antes de un mes con el dicho mozo. Que fins aquí res. De fet, hi ha un altre cas d'un endivinador, també de Russafa, també gitano, també vivia a Mallorca, que per una cosa semblant, crec que només el varen fer vestir-se de penitent i li feren escoltar missa a la seu de la Inquisició, que un diu, bé, tampoc tan malament, no? Però és que aquesta senyora va donar una passa més enllà. Y es que luego había tomado un poco de agua y con su mano echaba gotas de ella sobre la dicha cera y sobre la mano de la dicha mujer en forma de cruz, santiguándolo y nombrando muchas veces a Nuestro Señor y a Nuestra Señora y a otros santos, y que luego rodó la dicha cera un poco por la dicha mano y que luego la dicha gitana lo tomó por el estadal y toca y anillo y dijo que para otro día que pensaba hacer diligencia para que el dicho mozo que la festejaba, y servía, se casase con ella dentro de un mes, tuviera aparejado alguna cosa de oro y plata y unos granos de trigo y otros de sal y agua bendita y pan bendito, porque todo había de ser menester. Es a dir, el que va fer va ser mesclar paganisme en religió catòlica. És a dir, heretgia, com el seu conveïnat del que varen parlar fa dues setmanes. Hi ha certs detalls a la seva causa que poden semblar, així, a priori, irrellevants, però que jo personalment me fan estremir, una mica com l'altre que vàrem estar contant. Però en aquest cas, ella acceptà perquè li acusen de ser heretge i de pacte amb el dimoni. Ella inicialment ho va negar tot i li tornen a dir, li fan com un judici, i ella que no. Però vaja quines coses, perquè després diu la seva causa que és ella la que demana anar en el tribunal i després en otra audiencia que pidió dijo que era verdad todo lo que el fiscal le acusaba y que lo había hecho con las demás gitanas procurando de sacar con mentiras y engaños dineros y otras cosas de las personas que se fían de ellas y que porque no entiendan que hace cosas malas usaba y decía palabras santas de Dios nuestro Señor y de sus santos y no porque creyese que por eso las cosas hubiesen de tener efecto. I clar, i aquí un pensa, què degué passar perquè acceptés els càrrecs, què degué passar a les presons secretes de la Inquisició? I bé, dins lo pitjor encara va tenir sort, perquè a part de vestir-la com a fetillera o a bruixa i sotmetre-la a humiliació pública, no parla de posteriors càstigs físics, però sí que va ser desterrada. A principis del segle XVII
desterrada de per vida de Mallorca amb el que allò representava, clar. Tot això ho deia per la curiositat d'un cas, bé, dos, de l'Inquisició a dos veïnats d'aquell petit poblet vinculat a la nostra terra, on es veu que per aquella època, final del 15, principis del 16, millor principis... No, segle 16, principis del 17, exacte. Devia tenir qualque cosa relacionada amb tot aquest tema de la màgia i la fetelleria, aquell poble, també amb les bruixes. Perquè he trobat un cas que m'ha cridat molt l'atenció. És allò que deim sovint, de que segons qui i com era demoníac o era tot el contrari. O era virtuós o era pecat i delicte. Mireu aquest petit esbós d'una biografia que va deixar recollida en Joan García Atienza. Parla d'un tal Benito Peter, diu: jesuita nacido en Ruzafa, Valencia, en 1535 y muerto en Roma, en 1610, donde desempeñaba la cátedra de Sagrada Escritura en el Colegio Romano. En sus escritos manifiesta su fe en la magia natural, la parte más noble de los conocimientos naturales, al tiempo que brama con quienes la utilizan torcidamente. Sobre la alquimia acepta la transmutación metálica, pero destaca lo peligrosa que puede ser la actividad de los alquimistas si, viendo fracasados sus propósitos, los truecan por la fabricación mágica de medicinas de peligrosos efectos. ¿Qué te parece? Un religioso del siglo XVI-XVII fe magia y alquimia, ¿eh? Pero claro, como fue ahí, está bien. Però la bruixeta aquella de la cera no va anar tan bé. Tot això venia pel petit municipi, ara barri de València, que, per cert, ja qui som, dic que va agafar molt de protagonisme quan la conquesta de Jaume I de València. I és que va ser just en aquell poble on va muntar el rei i la seva host el seu campament. A Mallorca, ara que he citat establiments, i ho va fer pel secà de la Real, per on és l'Hospital de Son Espases, just aferrat a establiments. I de València va ser en el poblet de Ruzafa, que, com podem deduir, el nom té un clar origen àrab, i allà va ser on el visir i plenipotenciari del darrer emir musulmà de la Taifa de València va signar allà la capitulació i va lliurar-li la ciutat i el regne de València en el rei Jaume I, una terra que el rei, l'any 1238, va cedir en els templers. Que no sé si li duia bons records en el rei, perquè sí que és cert que des d'allà va conquerir tota València. Però allà també li varen pegar amb una selleta en el cap, el varen ferir. Però diuen que ell mateix s'hauria llevat la fletxa quan no podria ser d'altra manera. Clar, tot un heroi que s'enfrontava en el que fos necessari per protegir en els seus. O no. Però el que sembla que sí ho va ser, un heroi, vull dir, va ser aquest mestre de Ruzafa, Francisco Javier Aguilar Solaz, nascut a Xelva, un petit poblet de l'interior de la Comunitat Valenciana, que va néixer per debès el 1816, i que l'any 1841 va anar a Ruzafa com a mestre titular, però també quines coses, perquè va ser responsable de l'exhumació i trasllat de les restes dels cossos de l'antic cementiri de Sant Valero, que era un dels principals de València, si no vaig errat, i que estava on a dia d'avui hi ha el col·legi Jaume Balmes. Bé, i del cas és que ell s'encarrega de la retirada de les restes humanes i l'adequació de xolars i la construcció de dues naus. Una per fer un col·legi per nines, amb 150 alumnes, i una altra per a centre en tenins, que va ser inaugurat l'any 1863. Però poc després, a prop d'un mes,

cueix un article del diari Levante, basant-se aquest article en un llibre damunt la vida d'aquest mestre, i dos Batlle li hauria dit: però, don Javier, què té por de no morir-se en el llit? I de no sabem si tenia o no por. Sembla que no, però no, no va morir al llit. Va morir allà mateix, només mitja hora després. I és que mitja hora després d'haver estat esbatlla, l'edifici es va esbocar, es va derruir. Diuen que no tant per culpa dels tècnics, sinó de la debilitat dels materials que es varen emprar a la construcció i també de les constants pluges. Afegit, això és la responsabilitat del contractista, que realment el que era un picapedrer i que, per cert, va acabar tancat a presó. Tancat a la presó perquè aquell 2 de juny de 1863, a les 9:35 del matí, l'escola unitària de Russafa, que havia estat inaugurada menys de mig any abans, va sepultar en el nostre protagonista i en els seus alumnes. Es diu que gràcies a la seva intervenció va aconseguir salvar a un centenar. Va haver 25 ferits, altres 10 greus, però malauradament, en la seva proesa, no va poder salvar en els 10 que moriren juntament amb ell. Tot un heroi que la història té, crec, que com a massa oblidat. Així que vagi com a petit homenatge. De totes maneres, la quantitat de coses que poden sortir de qualsevol indret si un es dedica a cercar, a enllaçar, a tornar a cercar, també sovint dins del nostre propi capet, no?, per anar vinculant dades. Bé, és que, allò m'apassiona, ja ho sabeu, però és que hi havia una altra Russafa. Però en aquest cas era a la Còrdoba musulmana, on a principis del segle IX se'ns parla d'un home que hauria volat. Pot ser que fos el primer volador de la península, però sí, aquesta seria una altra història.

0: I ja que estic per València, Borja, mos podem quedar per allà per contar una de les teves, diguem, històries impossibles. En aquest cas, a la Cornudilla, mos ha dit en Sergio, i de a sa banda de Requena, València, quan vulguis.
1: I doncs sí, a Espanya ha sabut, hi ha molt de pobles i viles que varen ser abandonats fa temps. Són llocs on no hi ha cap dubte, la sensació que se respira és molt especial. És una atmosfera distinta, diferent a qualsevol altre lloc. Transmeten, sí, una sensació que estarà d'acord els amants del misteri coneixem de sobres. I com dius, en aquesta ocasió anem fins a València, fins a Requena, per parlar d'una d'aquestes poblacions, la Cornudilla, ubicat sí, entre Requena i Utiel, i més concretament entre els llogarets de Los Marcos i Los Ruices. Roman completament abandonat des de finals de la dècada dels anys 50 del segle passat. Però quin és el motiu perquè una població sigui abandonada per complet? És cert que la Cornudilla no tenia més de 40 habitants, però estareu d'acord en que la gent no abandona que seva així com així. Existeixen dues explicacions per a aquest succés. La primera, molt lògica i prosaica, i que parla de la normal necessitat de prosperitat dels seus habitants. L'altra, la que més mos agrada, la més interessant, si se pot dir així, té a veure amb uns fenòmens desconcertants, aterradors i de procedència absolutament desconeguda. Tot va començar un dia com un altre. Feina, cafès quotidians, converses, res d'estrany a priori. Però aquestes xerrades, aquestes converses, van començar a derivar en una cosa no habitual. Entre la gent del poble se deia que les seves cases, els vespres, se podien escoltar veus, murmuris, plors, tot allò que anomenaven cosa de follets. A vegades els renaus eren tan forts que les persones havien de sortir a dormir al carrer i els cans se posaven a lladrar com a bojos. En ocasions, segons els majors del poble, que en aquella bonsa eren nins, fins i tot algunes eines i objectes se movien per mans invisibles i estranyes.

Però es podria considerar que l'esdeveniment que va provocar l'espant i la fugida de la gent del poble varen ser els fets que varen passar dins la coneguda com a Casa dels Renous, que és el nom que se li va donar molt més temps després i que 70 anys passat ja dels fets i d'on encara se conserva. I quin és el seu secret? Si se la mira des del camí que procedeix de les Ruïces, sembla intacta, com si els anys d'abandonament no haguessin fet cap mal en ella. Però, en observar-la des del costat oposat, el seu interior queda més descobert i suporta apreciar les seves entranyes de fusta i de pedra. De dins, una escala condueix a l'espit superior, al lloc d'on procedien els estranys sons o raps, si en plan terminologia més adient, que l'han fet de famosa. Aquesta petita edificació és això, la casa de Renous. Una casa de Renous que s'ha de fer famosa per sorolls estranys que es transformaven en crits, en plors i potents laments, atenció, que sortien de dos pous dipòsits ubicats a l'exterior. Un dels testimonis que varen parlar d'aquest tema ja fa un temps era en Conceso Viana, que va tenir el seu padrí, que precisament va viure dins d'aquesta casa del Renou. I afirmava això, que d'aquest pou sortien els renous, els bous, renous també de pesades cadenes que copejaven contra el trispol. I dins la casa també hi havia freqüents, deien, fenòmens que considerarien poltergeist, durant els quals coberts i plats eren llançats contra les parets sense motiu aparent. La por era tan gran, abans ho he comentat, i els renous tan forts que, de vegades, la gent havia de sortir a dormir en el carrer. I no només els habitants de la casa notaven la pesant atmosfera que envoltava aquell indret, sinó que fins i tot els animals també percebien que hi havia cosa estranya que passava. Cans i mules estaven sempre inquiets i agitats. Arnaus i fenòmens estranys van arribar a tal extrem que els propis habitants d'aquella petita casa, presos del més absolut terror, se van veure obligats a deixar la seva vivenda i traslladar-se en els veïns llogarats de Los Marcos i Los Ruices. Com a conclusió, només se pot dir que no queda el menor dubte que la Cornudilla, amb les seves ruïnes, el seu misteri, les seves bous i el seu encant, bé mereixen una llarga i entretenguda visita.

0: Quan has dit allò dels jocs abandonats que te fan entre respecte, por, aquesta sensació estranya també del misteri, allò, evidentment, el primer que sempre me ve en el cap és Belchite, Belchite el Viejo. Ja no te rondaran los zagales.
1: Ara ho anava a dir exactament, sí.
0: Que, però, clar, en aquest cas és diferent, perquè en aquest cas Belchite va ser per mort d'una batalla a la Guerra Civil Espanyola que va ser abandonar completament i se va fer Belchite el Nuevo. Això està a Saragossa. Però sí que és vera que hi ha indrets que te fan tenir aquesta sensació. Nosaltres ara, fent Font de Misteris i ho varen treure a la tele a Reixeta, se mos ha convertit per nosaltres en un lloc d'aquest tipus, evidentment. Sí. Però després n'hi ha d'altres que, malgrat sabre que es diu que han passat coses de tot tipus, tampoc te donen aquesta sensació. Podria ser, per exemple, la Misericòrdia. Jo estic a la Misericòrdia, estic la mar de bé, no tinc cap tipus de sensació estranya, com si un ja té Reixeta, malgrat mos hagin passat coses que també han entrat a la tele i que més en van se faran públiques.
1: Això serà tu.
0: Ja estic parlant d'allò, ja estic parlant d'allò, no estic parlant de tu, Borja Rigo, per l'amor de Déu. No, però ho deia, per la cosa aqueixa d'aquests indrets que me crida molt l'atenció, en resum, que allà, en aquest poblet o llogaret de la Cornudilla, s'hagués abandonat tot per una casa de la que surt por. Quan a les nostres illes en tenim un bon grapat, ara hauríem de saber si aquells llogarets que varen ser abandonats en el seu dia podria tenir com a origen, una casa d'aquestes que surt por.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, som a ple estiu, moment de festes patronals, festes que sovint darrere tradicions religioses ens uneixen, darrere s'excusa per fer bauxa i per fer festa, però ja dic, darrere figures, imatges o creences religioses. Però clar, perd la seva essència, no?, quan es duen a terme de segons quina manera, no trobeu? Bé, i del que jo he trobat és aquest escrit que resumeix una mica el que dic. Diu, ahora no queremos negar la fe manifiesta de muchos cristianos en sus santos protectores. Hay, sí, fe piadosa y honda que sabe poner el corazón en comunión beneficiosa con los santos. Pero hoy las fiestas patronales de los pueblos, en la casi totalidad de los casos, sin puntitos de exageración, son una profanación paladina. Se esperan esas fiestas con afanes incontenibles de diversión a lo mundano, echando por la borda todo reparo a todo cuanto pueda oponerse a unos días de libertad a toda anchura. Basta abrazarse abiertamente con el pecado. Es desolador que una fiesta en honor de un santo sea pretexto para fiestas en honor del placer. Ya no es encender una vela al arcángel y otra al diablo. Es encender las dos al diablo con pretexto del arcángel. Bé, tots són maneres de veure-ho. Però, efectivament, si mos fitxam, estareu d'acord en que darrerament les conegudes com a festes patronals han perdut una miqueta la seva essència. No? Estireu d'acord, jo crec, no? I de com molt ja podeu imaginar, aquest text no és actual. Té d'haver 70 anys, en ple franquisme, anys 50, i ja es queixaven. Segueix aquest text, fixeu-vos en els detalls. Diu, ¿qué son hoy las fiestas patronales? Un banquete pantagruélico, unas corridas de toros o vaquillas, unas cuantas exhibiciones deportivas, mucho consumo de vino, mucho. Mucho ruido de cohetes y de música, mucha afluencia de forasteros por las calles y plazas, mucha verbena y larga. Y mejor que a la luz del sol, a la luz de la luna. Y una alardeadora chulería de derroche de dinero. Y los honores al santo, para el santo, una misa en el programa todo boato. Bé, és més llarg, que és més extens, però m'ho observei, no? Així que, res de nou, tot com sempre. Així que, com sempre, a gaudir-les, amb seny, respecte i prudència, i per molt d'anys. Molt bon mes d'agost a tothom. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de mossèn Bartomeu Guasp, aqueixa que parla justament d'això. És del llibre Rosada i està dedicat a la festivitat de Sant Roc. Casualment, Sant Roc és avui, i molt d'anys a tots els rocs, especialment en el Viní Salamer, i diu: amb el temps tot es trasmuda. Heu observat l'any darrer? L'antiga usança ha perduda sa puresa de primer. L'amor que els cors enardia ja mai per mai tornarà. Del goig que l'avi vivia, ben prest el net se'n riurà. Festes velles a no dir, col d'agost ara no en dona. Qui les sabés traduir, bé mereix una corona. I bé, crec que mos encaixa perfectament per acomiadar-mos dels Catarres, Festa Major. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Això és La Gran Vida. Ja sabeu que és el vostre magazín de cap de setmana en aquesta casa, IB3 Ràdio, i vos acompanyarem fins a les 12 amb tot allò que passa arreu de les nostres illes. Fires, festes, truis i també, com no, actualitat. Tot això és el que podrem gaudir amb vosaltres fins a les 12. Però avui tenim molts de temes preparats, molta actualitat i també moltes festes, perquè ja sabeu que si hi ha un cap de setmana en l'estiu on hi ha festes i revetlles, és aquesta, és del 15 i 16 d'agost, on gairebé no només les Balears, sinó tota Espanya està de festa. Avui anirem fins a Capdepera, on allà estan gaudint de les festes de Sant Bartomeu. També anirem fins a Felanitx, a Mallorca, on fan les festes de Sant Agustí. I per no només quedar a Mallorca, també pegarem un vot fins a Menorca, concretament a les festes de l'O. Allà, Ana Clara i Mamir hi serà en directe per contar-nos tot allò que passa en aquestes festes tradicionals de l'O, que després de Ciutadella i de Mahó són, podríem dir, les més importants de l'illa de Menorca. I també, per altra banda, com sempre, tindrem les nostres receptes de cuina, a Maribel Quirós, veurem mem que mos té preparat avui, i l'actualitat, perquè tot i les fires i les festes, també passen moltes coses a les nostres illes i, per tant, repassarem aquesta actualitat de la setmana amb en Julio Bastida, delegat de OK Diari Balears. Així que tenim tot això preparat, totes aquestes hores d'entreteniment amb vosaltres fins a les 12. Però, molt important, com sempre, volen saber on sou vosaltres, què feis, on aneu, si anireu de festa, si no, si aneu a la platja, si teniu dinars, qualsevol cosa. Tenim un WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Exacte, aquest és el nostre WhatsApp i aquí mos podeu escriure això, un poquet a on aneu, què feis, què no fareu. Bé, tot aquest remenat. Ja sabeu, tota aquesta actualitat és la que tenim preparada, totes aquestes fires i festes, així que, si vos pareix, començam i anam a Capdepera.

0: Idò, sí, com dèiem, ahir vàrem estar parlant ja amb altres municipis de Ses Balears que estan gaudint d'aquestes festes de Sant Bartomeu, Solla, Ses Salines, Consell, Montuïri, i a Mallorca, per exemple, mos faltava Capdepera, que també celebren aquest patró. Per això, mos anàvem fins allà i saludàvem en el seu regidor de festes, en Joan. Hola, Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, com va?
0: Bueno, Joan, supos que vosaltres, tot i que siguin festes, en molt enfeinats, no?
1: Sí, sí, no, ben enfeinats, perquè també nosaltres donem la casualitat de que demà començant la festa de Sant Bartomeu, però avui finalitzant la festa de Sant Roc, que són a cada ratllada.
0: Clar, perquè teniu diferents nuclis, no? I cadascú fa les seves festes.
1: Bueno, sí, són, és com un pack, podríem dir, Sant Roc i Sant Bartomeu, perquè quan acaba una comença l'altra. Però ja duim també dues setmanes, com aquell que diu, ja en festes, i ara n'hi ha una setmana i mitja més per davant en Sant Bartomeu.
0: Bueno, Sant Bartomeu, patró del municipi, conta-mos un poquet, per la gent que mos està escoltant d'arreu de les Balears, quins són exactes els més importants d'aquestes festes de Sant Bartomeu del vostre poble?
1: Sí, mira, demà començam amb el pregó, càrrec d'en Suso Reixac, un dels músics més importants de nostre poble, el cantant, i acabarem amb el tradicional ball de bot, i després comença tota una setmana plena d'actes. Dimarts tenim un dels punts forts, que és el sopar a la fresca, que des de fa enguany serà el tercer any, que en acabar aquest sopar a la fresca, ja mateix a la plaça feim un bingo musical.
0: Ah, això sempre agrada.
1: La veritat que sí. Ha tingut molt d'èxit, inclús enguany hem hagut de canviar d'ubicació, perquè teníem unes 1.150 places disponibles,
0: sí,
1: i en una hora de les inscripcions ja en teníem 1.450.
0: Mare meva, mare meva.
1: I hem acabat amb 1.500 i hem hagut de canviar una plaça del costat, un pàrquing, sí, que hi ha, perquè si no, no mos hi cabien i quedaven pràcticament 300 persones o 400 del municipi fora a poder venir.
0: I com funciona aquest sopar a la fresca? Cadascú de lo seu? Teniu un sopar per tothom? O com va això?
1: Nosaltres, l'Ajuntament, muntant taules i cadires per tothom, i cadascú du el seu sopar, du les seves begudes, du tot, un sopar popular, on s'ajunten amics, famílies i de tot, i una vegada tothom hagi sopat, començarem aquest bingo musical.
0: Molt bé. Idò, això serà ja durant aquesta setmana, però després teniu altres actes que també són importants, no?
1: Exacte. Dimecres tenim el Garbeo, que va ser una festa de cap vespre, entre escenaris de tres places en diferent música. Dijous tenim 3x3 de bàsquet i el cor jove de Capdepera.
0: Sí?
1: Divendres ja entram en els dies més festius de tot, una festa blanca, el vespre, perquè vull dir fins ben entrar la matinada de la festa, però a dissabte de matí acabarem a les 6, com aquell que diu la festa, i a les 12 ens tornem a posar amb el vermut.
0: Mare
1: també
0: meva!
1: Amb el música, el vespre nit de foc, i després concert de rock, i diumenge el plat fort de tot, que és la verbena, la tradicional verbena de Sant Bartomeu, que de les 11 del vespre fins a les 7 de la matinada, que després repartint xocolata amb encimada i fèiem una cosa un poc atípica, que és la Diana Florejada, que se vol en la banda de música,
0: sí,
1: del poble, voltant tot el poble despertant en els veïnats el dia del patró.
0: Espera, també, diumenge, has dit, perquè jo m'he quedat en so vermut, que feia de les 12 des de matí, l'endemà de rebelda, vull dir, de festa.
1: Exacte.
0: Vull dir que ja enganxareu, com aquell qui diu, poques hores de dormir. Però el diumenge, si jo no ho entès malament, la rebelda de Sant Bartomeu, que acabarà a les tantes de matí, fins a les 7 de matí, no? Vull dir, ho hem escoltat.
1: Exacte.
0: Bé. I aquí sí. Donau xocolata i ensaïmades, o com és això?
1: Exacte, repartint xocolata i ensaïmades per tothom, clar, qui aguanta fins a aquelles hores. Per l'any passat en repartiren d'haver 700 encimades petites.
0: És que en aquestes hores...
1: Més de 700 persones, ja que comptaven.
0: Clar, és que si aguantes fins en aquestes hores, que ja no són hores, que són hores de replegar, ja, clar, te pega tota la fam del món. I un xocolat amb un poquet d'encimada sempre va bé. Clar,
1: sempre va bé.
0: 700, mare meva. Bueno, i de tot això. I això ja entrareu, perquè, clar, aquí anem, que això és la nit del 23 en el 24, la rebel·la de Sant Bartomeu, però bé, ja sou dins Sant Bartomeu, perquè, clar, ja, sí, el 7 de matí ja compta per dia 24. I després entenc que feis aquesta passejada que des en sa banda per despertar tothom, però jo me deman exactes així més tradicionals, per exemple, dia Sant Bartomeu, hi ha un acte que si que no hagi vingut mai digui aquest no t'ho pot perdre?
1: El dia de Sant Bartomeu normalment teníem un acte molt característic, que eren les carreres de cavalls,
0: sí,
1: que justament enguany, per decisions privades dels propietaris de les pistes cavalls, no ha volgut seguir mantenguent. I hem substituït aquestes carreres tradicionals per una baixada de carretons, i després sí que hi ha els actes més tradicionals, com són la missa, l'ofici, i després el teatre. I després, l'acte també que sempre mai falla serà l'endemà, en el concert de la banda de música de Cap de Pere, i una traca final i un foc artificial per acabar el vespre i tancar les festes ja definitivament. I després tenim actes més petits, jocs infantils, festes holis, teatres, dansa, concert de diferents conjunts dels pobles que també van omplint aquest dia de festa.
0: Clar. Bueno, molt de trull és que teniu preparat tots aquests dies de festa. La gent que vulgui saber o vulgui consultar tot aquest programa d'actes, on ho pot trobar?
1: Sí, mira, si cerquen tant a la pàgina web de l'Ajuntament, trobaran el programa en PDF, com també les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de la Comissió de Festes de Grat de Pere, que és un grup de persones que també ajuden a dur a terme tots aquests dies de festa. Trobaran tant el programa com els cartells amb la diferent informació per passar aquesta setmana, si volen venir a Grat de Pere.
0: Molt bé, idò. Tots els oients queden més que convidats a gaudir d'aquestes festes de Grat de Pere, festes de Sant Bartomeu. Joan, ànims, perquè si no has acabat d'unes festes ja en comences unes altres, així que temporada alta, diguéssim, eh?
1: Sí, gràcies, perquè sí. Però falta energia i ganes de truï, però bueno, m'ho he passat molt bé i és una cosa que mos fa gaudir molt i que veient ens sentim molt nostres i tenim també molt de sentiment en aquestes festes.
0: Clar que sí.
1: Convidar tothom a venir i a vosaltres també, i que tothom passi bé aquests dies de festa amb coneixement i sense incidents.
0: Això és important, eh? Festa però no desbarats. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bones festes.
1: Gràcies a vosaltres per donar-me el veu.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Idò, aquí continuem la gran vida a IB3 en ràdio. Ja ho sabeu, el vostre magazín de cada setmana en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears. I com vos han dit, avui, en bon diumenge, 16 d'agost, continuem fent una ruta arreu de les nostres illes, perquè si hi ha un cap de setmana on hi hagi festes patronals, és aquestes, des 15 i 16 d'agost. Però, a partir d'aquí, després d'haver fet aquesta ruta pels pobles i ciutats que fan i celebren Sant Bartomeu, passam de Cap de Pere un poc més avall, a la zona del Llevant. On anam, en aquest cas, a Felanitx, perquè allà celebren, jo diria, que una de les rebel·les de les festes més conegudes de les Illes Balears, no des d'ara, de fa dècades. És a dir, que ja els nostres pares ja en xerraven de les rebel·les de Felanitx. Perquè allà celebren Sant Agustí i són molt de dies de festa i molt de concerts. Per si una cosa són coneguts, és, a més de, bueno, de la festa d'Escoso, també, pels seus concerts. Per això, anem a saludar la seva bellesa, Cati Soler, bon dia.
1: Hola, molt bon dia i moltes de gràcies a IB3.
0: Bueno, no, gràcies a vosaltres per atendre-nos i contar-nos com se prepara Felanitx per viure aquestes festes de Sant Agustí.
1: Bé, la veritat és que enguany hem adelantat una mica l'inici, perquè ja serà aquest dimecres, dia de nou, que posarem la bandera en el convent de Sant Agustí. I, a més, hi ha hagut gent que ha redactat la lletra per gotxos de Sant Agustí, que ja hi havia molt de pobles que tenien gotxos, nosaltres no.
0: Sí.
1: La banda de música l'ha arranjat i, per tant, farem un pas a carrer i després la coral, la banda de música, pujaran la bandera i, des cap d'una hora, inaugurarem ja les exposicions que formen part de la Nit de l'Art, que és un llit de la Verge Maria Morta dins la capella de Sant Nicolau a l'Iglesi del Convent. Per tant, adelantam una mica més. Festes, i després divendres sí que ens ho pregó i l'amic de l'art donant l'esclafit definitiu a les peces de Sant Agustí d'enguany.
0: Bueno, ja no barbastava el que feis, que encara allargau, seran un parell de setmanes de no dormir, de molt de trulls. Felanitx, ja ho deia, que és conegut per les seves rebel·les, sobretot per els seus concerts i grans artistes que sempre vos han acompanyat a les vostres festes, però també teniu tota aquesta part tradicional, no? I tu deies, en aquest cas, els actes més populars. Com a felanitxera, quins són aquests actes que allò dius, ai, no hi puc faltar. Bé, com a bellesa no pot faltar cap, però en general, com a felanitxera, quins són aquests actes que més te toquen la pell?
1: Com a felanitxera, i és aquí on ja te'n direm felanitxera, és el Ball d'Esquivellet. Aquests són imprescindibles d'assistir-hi, de més, va de generació en generació. Tothom va veure persones majors i no tan majors, ha d'anar a veure'm. Les persones majors van molt a l'ofici del dia de Sant Agustí, és una de les misses aquí on hi ha més gent en el convent que l'ofici de Sant Agustí, i que, per tant, és pregó. El pregó no falta ningú, de fet, sabeu, tenir una imatge segur, visual, d'aquella imatge que en el pregó t'hi trobes tothom. Són aquests actes que saps que aquesta gent que un dia se'n va anar a Felanitx, un moment o l'altre, aquestes festes la tornaràs a trobar.
0: Clar, són dies de retrobament, de molta gent que, com deies, que potser per lo que sigui, per un motiu o un altre, no viu a Felanitx, o joves que estudien a fora. Durant aquestes dates és un dia de retrobament en el vostre poble, no? I junts fer festa i fer poble, mai més ben dit. A part d'aquests actes tradicionals, de les festes, que en general, de Sant Agustí, després molta gent coneix dia 28, Escoso, de Felanitx, però enguany, quin és aquest cartell? Perquè tothom està sempre pendent demanant qui vendrà a Felanitx.
1: Bé, la veritat és que pensau que l'any passat van celebrar 100 anys de verbenes. Jo no crec que hi ha altre poble a Mallorca, que ho sé, que no, que feien tant de concert. Allà és divendres, que és la verbena que aquesta, diríem, més popular per nosaltres, per felanitxers, felanitxeres, anàvem en el pregó, sortim a la nit de l'art, mos trobàvem amb els amics de tota la vida, o les amigues, i anàvem a la primera verbena, que ve Avalanche, ve Circo, ve Mantra, i per tant són verbenes com a més populars per nosaltres, o com a més verbeneres. Després, el primer dissabte, com a cartell principal, va ser Tals Cortos i Meclan.
0: Que ha dit res, no?
1: Sí, el diumenge, que aquest és de pagament, el diumenge gratuït, ve la Sant Busto.
0: Ah, molt bé.
1: I Després el dimecres 26, que és el seu darrer concert de gira perquè se desfan com a grup Los Lesbian.
0: Sí.
1: Després, el 28, a Sant Agustí, que a la dècada prodició s'ha arriscat molt i va al nou.
0: Molt bé, així com a rebel·lera.
1: Com a rebel·lera i el dissabte que ve en Tomeu Cuenyam. I aquest darrer vermeni que celebrarem. Per tant, tenim un cartell molt diferent. Aquí m'he pensat que hem de posar que hi ha el musical de la Sirenita per els més petitons. I per tant, tenim, com sempre intentam, un cartell molt variat que pugui agradar a totes les edats.
0: Bueno, que agradi a tothom, que hi hagi grups d'aquí de sa terra i, bueno, bé, en Tomeu Penya no pot faltar. En Tomeu Penya, una...
1: No, a més, a grups, que ja saber bé, a grups locals.
0: Exacte.
1: Són imprescindibles per nosaltres.
0: A grups locals que no hi faltin, perquè són dies que poden aprofitar per lluir-se i tocar en un mateix escenari que grans artistes a nivell nacional, com es que duis. I doncs, res, Cati, ànims, perquè són un parell de setmanes de no dormir...
1: Sí.
0: Oh? I de molt de trull, però bones festes.
1: Moltes gràcies. Queda tothom convidat a gaudir de les nostres festes, però també a respectar les nostres tradicions, a gaudir-les en seny i que la festa l'han de fer entre tots i totes.
0: Clar que sí, això és important, viure les festes, però amb responsabilitat i amb respecte, sobretot tots els qui, per un motiu o un altre, visitem altres pobles, respectar la festa i en els locals, que són els qui la fan. Gràcies, bellesa de Felanitx, Cati Soler, per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Ivetres, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Por molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A les 12, escolta la gran vida.
5: Idò, sí, fins a les 12 estarem amb vosaltres per acompanyar-vos, per contar-vos tot allò que passa a les Balears. I fins ara hem xerrat de festes, perquè, com dèiem, aquest cap de setmana és, per excel·lència, el cap de setmana de les festes, no només a Balears, sinó a tota Espanya. Però, per sort o per desgràcia, el món continua, fa envoltant, i Julio Bastida, bon dia.
6: Què tal? Bon dia a tots.
5: Julio, el que deia, que no només hi ha festa, passen
6: bé,
5: moltes
6: aquí
5: coses.
6: Aquí tothom se'n va de festa, menys jo.
5: Bé, això és vera.
6: El Juanmi se'n va de vacacions, tu no sé quantes vacacions has tingut
5: jo
6: ja.
5: Jo cap, encara.
6: No digues que no.
5: Nosaltres un parell de setmanes, encara.
6: Mare meva. Haurem d'obrir una investigació, les teves vacances, eh?
5: No, ojalà
6: entengués. Tens molt de dies de vacances, tu.
5: Jo, sí, segur.
6: Sí, tu també aniràs per la feia d'abril i coses d'aquestes,
5: eh? Però això són dies puntuals.
6: Sí, dies puntuals. Sí.
5: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió, que han passat moltes coses. Després analitzarem les notícies de darrera hora que han passat, també aquest nivell alt d'incendis, perquè estem amb avís vermell. Són molts correfocs i castell de foc de festes que s'han hagut de suspendre per aquest avís vermell, però Julio, amb dues diferents notícies i una d'elles ho vaig llegir i dic Ignacio, 16 anys i víctima d'una brutal agressió, és a dir, pareix que cada setmana n'hi ha qualcun.
6: M'hem de dir que sempre, tota la vida, ha hagut bregues a les portes dels col·legis i sempre ha hagut bregues entre la gent de poble, habitualment. Jo soc nascut a Inca i sempre n'hi ha hagut. Es d'Inca contra el de Lloreta vinc a l'any contra el de Consell, etcètera. Això sempre ha succeït. Però darrerament és cert que s'està complicant molt les coses i no només això, sinó també que hi ha moltes dones implicades, moltes nines implicades. Això a Palma ha preocupat moltíssim a la policia, perquè, a més, ara tenim el mòbil i tot s'agrava i tot s'apuja a internet i, per tant, tenim constància de tot. Però aquesta és especialment significativa perquè va ser fa uns dies, concretament a l'Aró, a la vora l'Ajuntament de l'Aró, quan resulta que hi van anar un grup de, si no vaig errat, 6 joves de Palma, que tenien, tots són del 2010, és a dir, que tenen 16 anys. I aquests lotets, tots són jugadors de futbol, són gent sana, juguen a Planetes, a Baleares, bueno, són d'aquí, però tots són jugadors de futbol, i van anar allà a l'Aró, quan estaven fora d'un local molt a prop de l'Ajuntament del municipi, resulta que un grup de persones d'allà, del poble, estem xerrant de 15 a 20 persones, els van revoltar i els van donar una pallissa. En aquest Ignacio, aquest Nacho, que té 16 anys, d'un cop de puny li van rebessar 3 dents, 3 peces dentals.
5: Es que ho llegia, no me lo vi venir, posa, no? Titular. 3 dents, quasi res.
6: Sí, està xerrant d'un lot de 16 anys.
5: Mare meva.
6: Això té un problema, ara t'explicaré quin és, perquè la cosa se li complicarà bastant a sa vida. És a dir, li va donar aquest cop de puny, 3 dents, un altre lloc que havia allà que no coneixia de res, li va recollir 2 de ses dents, li va ficar dins un potet i li va entregar, perquè intentaren posar-li una altra vegada ses dents, crec que sa cosa se serà complicat, i els altres pues, també li van començar a pegar i van tenir un poc més de sort, simplement se van endur un parell de cop de puny. Se'n van anar a la policia local del municipi, van cridar a l'ambulància. T'ho imagina't, a l'altura de la matinada, criden a son pare i a sa mare, dient que el seu fill té 3 dents d'un cop de puny. Varen ja anar a l'Aró. S'ha denunciat a la Policia Nacional, per demarcació li toca a Guàrdia Civil, i ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Una lota que estava per allà va gravar amb un vídeo, nosaltres, OK Baleares, publicam aquest vídeo, pitxerat, evidentment, va gravar part dels agressors. La Guàrdia Civil mos diu que estan investigant, tot la policia judicial d'Inca, i que a les pròximes hores o dies se procedirà a la detenció de tota aquesta gent. I ara ve la part de conseqüències. Aquest nen de 16 anys, clar, té 16 anys, està cresquent.
5: Clar.
6: Per tant, no se li pot posar implantes, el que serien els implantes de, dentals, clar, perquè encara no ha fet el creixement correctament. O sigui, no ha acabat el creixement, la seva fase de creixement.
5: Ai,
6: per tant, ara li hauran de fer un pont i quan tingui de 8, de 9, 20 anys, se li haurà de practicar aquests implantes dentals. Per tant, la broma li pot sortir molt cara. Bueno, a la víctima, evidentment, tot el que haurà de patir.
5: Sí, i tant, evidentment.
6: Però en els agressors, la broma li pot sortir per 70, 80 o 100.000 euros als pares, perquè són menors. Per tant, hem d'anar molt alerta amb això, perquè se pot complicar molt. Una brega que pareix absurda se te pot anar per 100.000 euros.
5: Mare meva, bueno, veurem com acaba aquest cas. La qüestió és que la Guàrdia Civil continua fent feina per trobar-los i, per tant, a veure si davant de veure els troben i fan responsables, en aquest cas, per desgràcia, els pares, perquè, clar, tu ho dius, són menors i, per tant, són els pares els que
6: I el motiu d'aquesta brega sembla ser que no volen que vagi la gent de Palma a...
5: En el poble?
6: En el poble. Ah. De festes. Han de protegir el seu poble.
5: Bueno, ja, que clar, la massificació és per
6: arriba,
5: tot.
6: Arriben els pobles, també.
5: Arriba per tot.
6: I fan front comú a l'Aro, Binissalem i Consell.
5: No te creguis, eh? No te creguis. Jo aquí som de Consell, te diria que Binissalem i Consell n'han plegat i l'Aro va pel seu compte.
6: L'Aro va pel seu compte,
5: sí, perquè Consell i l'Aro som...
6: Hem de dir que un dels agressors...
5: Som enemics atents, però
6: no és bona. Un dels agressors és de Binissalem.
5: És de Binissalem, bueno. Sí. Queda tot en família, doncs.
6: Queda tot en família.
5: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que aquest fet, com ara explicava en Julio, vos el conte OK Diario Balears, que, bueno, pues, teniu tota aquesta informació més ampliada. I una altra notícia és que un pakistaní ha destrossat sa casa a un llogater de 70 anys per unes obres i, bueno, viu, no sé, és que aquestes imatges són com increïbles.
6: Sí, aquesta notícia la van treure fa uns dies a un altre diari, OK Balears, i acte seguit va començar a agafar una gran repercussió a nivell nacional. Totes les televisions nacionals van començar a entrevistar aquest home. Però una cosa molt curiosa, tu saps, i has fet tele i tele nacional, que l'imatge és molt important.
5: Totalment.
6: I quan veus un home de 70 anys, que pràcticament no se pot moure, està entre enderrots, perquè jo són enderrots totalment, és molt impactant. I què és el que ha passat? Doncs... pues, una història molt senzilla. Barriada de Son Gotleu, zona centre, o sigui, zona zero de Son Gotleu, pisos allà que estan un poc com estan, d'aquella manera. I aquest home de 70 anys fa molt de temps que viu allà. És una casa, un pis humil, i ell paga 400 euros de lloguer. Se va vendre el pis en la condició, i està dins el contracte, de que aquest home...
5: Podria
6: continuar fins que morigués. Aquest home té 70 anys i, bueno, a més, no està bé de salut, i van acceptar. El propietari d'ara és un pakistaní, que sabeu que no volia esperar i que volia ja que se'n nas per reformar el pis i vendre-lo o llogar-lo més car.
5: Sí.
6: Això està passant molt sovint ara, a la vivenda, perquè saps que avui en dia un pis de 400 euros li pot treure 2.000, a Son Gotleu li pot treure 2.000, perquè comences són d'aquests de 3-4 habitacions i comences a llogar pisos platera i allà fas una doberada. I aquest pakistaní vol inversió. Què ha fet? Li va dir que faria una reforma, li va donar permís per entrar i li va començar a destrossar els parets. I les va tomar, totes les parets mitjanceres, totes per avall, i clar, van quedar els enderrots allà. Tal. I, a més, li va tirar el saigo i el llum.
5: El van ganar.
6: Aquest home va denunciar, però ja sap que sabia civil, sabia penal, tot això és molt lento, i són la pròpia comunitat africana que està allà de vora, que són africans, els que li estan ajudant en aquest home. O sigui, sempre, moltes vegades, sempre associam en sentit negatiu, tot el contrari. Són gent que tot d'una fa costat en el seu veïnat, s'integren bé i estan ajudant en aquest home a tirar cap endavant, a aixecar-lo perquè té problemes de mobilitat, i està visquent amb un malatalàs damunt els enderrots perquè no se'n vol anar, perquè si se'n va... Evidentment, l'altre li entrarà, li ha canviat ja el pany de la porta dues vegades, Per tant, ara veurem com, a, però, com acaba aquesta història.
5: Home, però vull dir, i no hi ha cap opció aquest homenet de no sé, perquè clar, té el contracte de lloguer, però això és que no... És, ja no només que l'hagi denunciat, és que això no se pot permetre, vull dir, és que aquest home no està en les condicions ni s'ha de viure així, vaja.
6: L'altre dia van tractar aquest tema en Sarenam, que hi havia sí. un parell d'advocats, i clar, tot te diuen, és que la via administrativa... És via administrativa, això no era una via penal, és una via administrativa d'un conflicte ja. de llogater en sa gent, en el seu inquilino. Per tant, aquestes coses, ja saps que les coses de palacio van despacio.
5: Sí, bueno, no sé jo si serveis socials o alguna institució, no sé a quina, sincerament, però hi pot posar un...
6: Sí, però t'ho poden ajudar, t'ho poden ajudar, però no poden ordenar ja. en el propietari... a complir la llei. Per tant, és per això que és un poc complicat i Serveis Socials supos que ho intentarà ajudar, però també ell no se'n vol anar, perquè si Serveis Socials li dona clar, no. un lloc on anar momentàniament, ja pot perdre la propietat de...
5: No, i que en aquest cas el nou propietari, aquest ciutadà pakistaní, haurà aconseguit el seu objectiu, que era...
6: Correcte. I, a més, la seva frase és molt bona. La frase del pakistaní, en mi país, hacemos las cosas así.
5: Ah, està molt bé, ja. Però és que no estem en Pakistan.
6: Aquest pobre home...
5: És una petita, gran diferència. I és que som a Mallorca.
6: Aquest home passarà malament. Espero que se millori. Manuel,
5: esperen que sí, que en Manuel tingui una solució en aquest problema, perquè, evidentment, ha estat enganat. I bueno, anem a una cosa un poquet, no sé, vídeos sexuals gravats en un espai públic de Palma se viralitzen per WhatsApp i redes socials. Però això, és dir,
6: molt
5: no és un vídeo.
6: No, són diversos.
5: Són diversos vídeos. És a dir, com ho pot explicar? En quin moment se grava tot aquest remenat?
6: Mem, ara s'està posant de moda. La policia, tu saps que la policia i la Guàrdia Civil tenen equip de grup d'informació que se dediquen a rastrejar tots els dies les xarxes socials, els joves i tal. I han detectat que hi ha una sèrie de perfils molt curiosos. Hi ha un, que a més d'un menor, que ara ja està tancat, que s'encarregava de dur a pujar a històries bregues de menors que se feien a Palma i a la part forana. I la policia no tenia ni idea d'aquests vídeos. I gràcies a aquest perfil va descobrir moltes bregues que se feien a les portes d'instituts.
5: La policia l'ha de fitxar.
6: Evidentment, està tancat ja aquest vídeo, aquest perfil està tancat, i varen detenir tots els joves menors d'edat que varen anar en aquestes bregues. Doncs el mateix està passant en vídeos sexuals. Resulta que hi ha gent que, tu saps que avui en dia en el mòbil tothom
5: clar.
6: grava.
5: Sí, clar, és que avui en dia tothom té una càmera damunt.
6: Sí, i una càmera bona.
5: Sí.
6: Mem, hem de recordar que qualsevol mòbil, qualsevol iPhone, val 1.400, 1.500 pavos.
5: Sí, sí.
6: Què passa? Que té la càmera bona i graven bé. I te veus el lot de 14, 15 anys amb iPhones.
5: Sí, sí.
6: Per tant, estan gravant, graven perfectament, que graven millor que nosaltres.
5: Sí, sí.
6: I envien aquests vídeos en aquestes comptes. I després ho comencen a publicar.
5: I aquestes comptes s'encarreguen com de rebre tots aquests vídeos?
6: Correcte. Tu recordes que fa un temps hi havia una que era de borratxos en Mallorca?
5: Sí, sí.
6: O Mallorca Vidal.
5: Però això era un Facebook, no?
6: Sí, era un...
5: Bueno, no me'n recordo molt
6: bé. Un Instagram, que era.
5: Instagram, no sí. sé. Sí, era un...
6: Són d'aquestes comptes sí. Mallorca Vidal, que surten sí, de tant en tant, sí. I, pues... la gent t'envia.
5: Bé, però, vull dir, hi ha, per exemple, Explorando Ibiza, que també sempre prenen vídeos de tota casta, i la gent els hi envia, i és vera que els hi envia directament, i llavors els mitjans de comunicació tradicionals també a través d'ells podem accedir en aquestes
6: sí, nosaltres, imatges. Nosaltres també m'ho envien moltes vídeos, però, clar, i... Però nosaltres fem una selecció.
5: Clar.
6: La veritat és que...
5: No tot és publicable.
6: No tot és publicable. Aquesta gent, fora filtre, se tira. I, a més, la solen dur menors. No tenen molt clars perfils.
5: Sí, sí,
6: i
5: sí.
6: Fora tapar cares, res. Ells se tiren.
5: Directament.
6: I en aquest cas han pujat vídeos de... i a més se passen per WhatsApp i tal, de parelles que després de l'eclipsi que hi va haver a la plaia de Palma, se veu que qualcú d'aquesta gent va tenir, com se sol dir en mallorquí, un atac de fortó mal gestionat i se va posar més rombos i se van passar un poc. I també un altre en el parc wifi, parc Krekovic, davant la Guàrdia Civil, també
5: Ah, mira, això, quina hora.
6: Hi ha molt de lots, perquè hi ha un parc infantil, també hi ha pistes de
5: deportives. Això és aquí, a la vora, i mentre tu estiguis centrada en aquesta casa.
6: Després, si ets a Baleares, veuràs el vídeo.
5: Ai, mira que hi ha llots, i van davant la Guàrdia Civil. És que també, un poc de mirament.
6: I sou coses que no s'haurien de veure, que no haurien de veure els nens, eh?
5: Mare de Déu. Bueno,
6: a tots els oients entrat a Baleares a veure el vídeo.
5: Clar, perquè ara és que...
6: T'he de dir una cosa, que tu saps que nosaltres... Es paren de compte les visites que té cada cosa. I quan són vídeos sexuals, vídeos d'aquests...
5: Això agrada.
6: Una bona brega i un pot de setze...
5: Ai, Déu meu. Bueno, la qüestió que passa de tot, però això, si graveu res, per favor, no feieu la conca. La qüestió que, a part de tot això, hi va haver un dramàtic rescat a Cala Barques, perquè un jove de 17 anys va quedar greu després de tirar-se la mà des de 8 metres, que jo... És a dir, tots som hem estat joves, però me refresc. Hem d'un poquet de capot. Vull dir, ja no només és que se tiren i miren mem abans si hi ha roques o no. Val, això seria el bàsic, però és necessari. És que com ho fas perquè no se tirin? Perquè ja tothom ho sap que no s'han de tirar.
6: Tenim un problema, i jo sempre ho he dit, les xarxes socials són internet molt bo, molt positiu, jo visc d'elles, o sigui, no són jo els qui estaré en contra, però sí que és cert que quan aquests joves de 14, 15, 16, de 7 anys tenen les xarxes socials, ja ho diuen els psicòlegs, ara se creen falses expectatives, tothom vol estar igual de fort que surt els personatges de la tele, o que surt els influencers, les ties exactament igual, o sigui, creen un problema d'una imatge que no és real. I això crea molt de problema en aquests joves.
5: I també aconseguir seguidors, no? Qualsevol cosa val per aconseguir seguidors.
6: Correcte. I ara, una d'aquestes coses és fer aquest repte, o fer aquestes coses de tirar-se des d'un penya-segat, una acantilat, de les roques d'allà, tirar-se cap a la mà.
5: 8 metres, que se diu aviat.
6: I de quant més metres, millor. Què va passar? No és que, segons tenc entès, o el que apareix, a Cala Barques, a Manacor, no és que va caure damunt una roca, sinó que, clar, 8 metres, una caiguda, va fer una mala caiguda dins la mà, pareix que potser sí que havia qualque roca tal, no li va donar directe, però sí que va primer tocar l'aigua i després aquesta roca, i mos diu la gent que mos va gravar el vídeo que està dins una barca, una embarcació de vora, perquè estén allà, era un dia que havia molta calor i molta gent, que el lot va caure i que no podia moure de cintura per avall, no se podia moure.
5: Quin desastre.
6: Acte seguit, allà hi havia gent fent paddle surf, van anar en ses pales aquestes de pàdel, ho van pujar a una d'aquestes pales, van cridar en equip d'emergència, una zona molt difícil d'arribar, va primer anar a la Milana, de l'helicòpter dels bombers de Mallorca, també va anar a l'helicòpter de SAMU 061, perquè, evidentment, quan van veure que era una persona que no tenia mobilitat ja de les cames, ja no va fer estrellat, que se fa habitualment els bombers, sinó que ja va venir l'helicòpter de 061, que són els especialistes per immobilitzar. De fet, van estar molt de temps per estabilitzar el pacient allà, perquè ho van immobilitzar molt bé, perquè sabien les conseqüències
5: que
6: té. I quan ja té un metge i veu que ja no mou les cames, això ja saps que té mala ferida. Ho van dur directament a l'hospital de referència, són els pares. No se sap encara res, molt van dir que està greu, i que les pròximes hores s'han determinant per saber si aquest lot podrà o no tornar a caminar. Fixaran d'un lot de 17 anys.
5: Quin desastre, per favor, si avui aneu a la platja, o sabeu de qualcú, o hi aneu, o fes aquestes coses, no ho fegeu, perquè aneu, passeu-vos-ho bé, però és innecessari, és innecessari tirar-se del lloc per tirar-se la mà per passar-se bé, i menys per aconseguir seguidors i coses d'aquestes. Però bé, Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
6: Gràcies a tu.
5: Tens vacances, tu, o no? Ja les has tingut.
6: Ja m'agradaria. No, vaig tenir 15 dies, però vaig tenir més.
5: N'he de tenir més, i tal. Heu d'esperar com jo. Que vagi bé, Julio.
6: Molt bé, adéu.
5: Que vagi bé. Idò, nosaltres ara continuarem, però abans hem de fer una petita pausa per la publicitat. Després tornem i vos donam algun consell per aquest estiu, per tenir una bona taula. I amb aquí, idò, la coneixereu tot d'una, és Nakati Casai. Ara tornem.

0: Els caps de setmana viu la gran vida.
1: Benvinguido, vivim la gran vida i en bon estiu, ja poden dir que ja val. Avui ens acompanya na Caterina Socias, però la coneixereu més per na Cati Casai. Oh, na Cati de Casai, bones, com estàs?
2: Bones, sí, tothom me coneix per na Cati de Casai.
1: Na Cati de Casai.
2: Tothom.
1: Bueno, i segurament, Cati, te fan salinera, però no vets, no?
2: Jo me fan salinera, però som poblera. Però de totes formes, duc la meitat de la meva vida visquent a la pobla i la meitat de la salina.
1: Jo ja, mig
2: i
1: mig.
2: Ja, mig i mig.
1: Mig i mig.
2: El que passa és que les arrels no se perden mai.
1: Clar, clar. Bueno, una poblera, set salines, i Cati, conta-mos, perquè si la seguiu a les xarxes socials, veureu tot el món de na Catalina, perquè en sos casai, que es deu empresa, tantes restaurants, cases, s'atén, tot això. Però, clar, tu realment ets historiadora de l'art o com és això? Conta-mos-ho.
2: Mira, jo vaig estudiar Història de l'Art i Disseny d'Interiors.
1: Uh-huh.
2: Vaig fer un màster en Disseny d'Interiors a Madrid i... Però és una cosa que això t'ha de sortir de dins. És un don, això és un regalo que tinc. Que
1: no s'estudia, vaja.
2: No s'estudia, perquè tu pots aprendre les mides d'una porta, sí, està molt bé, però tu has de tenir una visió de l'espai i has de tenir com una visió més general, saps? A la teva ment ho ha de veure, i això és impossible d'estudiar. Ara bé, jo som molt amant de l'art, i a tot el que hi ha d'art sempre participo.
1: Escolta, supos jo que ara en l'estiu, fas feina tot l'any, no? Però en l'estiu és com a la temporada grossa i més en aquella zona, les salines, amb tots els turistes que mos visiten. Conta-mos com és aquests estius de na Catalina de Casai, perquè mos entenguem.
2: Mira, jo tinc dues maneres de fer feina. Una en l'hivern, l'altra en l'estiu, en l'hivern preparam tot i en l'estiu ho oferim als clients.
1: Ah, molt bé.
2: Saps? En l'hivern pensam que els pot agradar, que els podem oferir. Mm-hmm. Però no només en els turistes, sinó també la gent d'aquí, perquè jo m'encanta tenir gent local.
1: Clar, clar, sí. La gent d'aquí. Bueno, he de dir que les teves xarxes fas les llans llargues, perquè, clar, la gent veu unes cases precioses, veu uns espais tan ben decorats, tan arreglats, que diuen a teva, la família, els amics, Cati, mama, ajuda-mos a decorar això, no? Perquè supos que aprofiten, no?, que ho tenen a casa.
2: Saps què passa? Sí, claro, tothom aprofita. Però no, és que jo tinc una cosa que és que m'agrada viure dins lo guapo, dins la bellesa.
1: Bueno, molt bé.
2: I dins el meu cas sempre he tingut aquesta imaginació. I vaig dir, des de molt petita, crec que m'ha sortit això que vaig dir, jo vull viure així. I és, saps ara que està tan de moda la llei de la manifestació?
1: Sí.
2: I doncs jo crec que he manifestat d'ençà que tinc uso de razón.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, això ja, sí, ja te ven
2: sí,
1: tu.
2: Sí, sí, sí, això me ven jo. Jo crec que podria donar com a coaching de manifestació ara que està tan de moda.
1: Això l'hem de fer, eh? Això, escolta, a nostres oients, si necessitem un poquet de coaching, se'n cauen a Catalina per les xarxes.
2: Sempre ho dic. Mira, m'hi va passar una anècdota molt curiosa. Sí. Vam anar a Intergif, el que és la marca que jo he creat ara, i les vaig dir a les atletes que estem en jo. Dic, escolta'm, apuntau que m'on anem a Maisonotget a París en el setembre. Es cap de dos minuts, però dos minuts literal, el director de Maisonotget va venir i m'ho va oferir-nos que estiguéssim a Maisonotget a París. Tot i van quedar així i m'ho van dir, mira, ets una manifestadora nata.
1: És a dir, ja t'ha ve tot sol, eh?
2: Sí, és sí, que sí. Vas així.
1: Vas així.
2: Sí.
1: Bueno, t'ho deies, el tema dels objectes, de les coses, de tot allò que fas, però és que, clar, també has fet famoses unes bosses per aquest estiu, no?, que posen Catalina i amunt amb unes cintes, com si diu això, Animal Print, no?
2: Animal Print, sí, les sanetes, que duin tots aquí en l'estiu, perquè tots anàvem a la plaja amb una
1: saneta.
2: Tothom d'una saneta, però un poc més mona.
1: Molt bé, és a dir, tu has agafat el concepte d'una saneta de tota la vida i l'has renovat per fer-ho que tingui un poc més de glamour, no? Un poc més de gràcia.
2: Clar, és que mira, jo te cont, jo som molt mallorquina. Mm-hmm. Som com molt de Mallorca.
1: Molt poblera.
2: No? Molt poblera. Però, clar, també m'agrada molt la moda, m'agrada molt tot el que és molt glamurós, tot el guapo. Per tant, ho reinvent.
1: Que bé, que bé, que bé, que bé. Escolta, i clar, com que avui no tenim gaire temps, t'haurem de convidar un altre dia, però jo voldria saber un poc d'aquest estiu si m'hauràs de recomanar alguna cosa, és a dir, això no pot fallar en el teu outfit. A les cases hi diu això, això, altre. Hi ha cap color que enguany aquest estiu és el bo.
2: Mira, jo crec que l'estiu se defineix perquè tothom té més temps d'estar de vacances en posar una taula guapíssima. Sard de rebre gent és preciós. Per tant, jo he fet unes manteleries individuals, servilletes pensades en l'estiu. I després tenc una cosa que m'agrada molt, que són l'única d'aquí que ho duc, que són els cap de moros sicilians.
1: Val.
2: I clar, tot aquest

0: la mantelleria que té molt de color amb unes flors i un cap de moro, això, te quedes amb els convidats.
1: Clar, els convidats han de venir i han de dir vaya bona taula posada.
0: Sí, i tu has de pensar en els convidats que tindràs. És a dir, si són més clàssics, més atrevits, i segons ells, munta't l'estilisme de la taula.
1: Que bé, que bé. Bé, on te poden trobar aquest estiu? Perquè no t'hauràs per amunt, per avall, cap aquí, o aprofitaràs un poc per descansar, o no?
0: No, jo no me trobareu a la Colònia.
1: Ah, molt
0: bé. La Colònia, la Salina o Santanyí. Sí,
1: sí. Per aquell trosset...
0: A Casai. Me trobareu a Casai.
1: Clar,
0: allà me trobareu cada dia.
1: És el teu segon llinatge, quasi.
0: Sí, sí. A veure, aprofitaré per descansar una mica, perquè com que hem fet lo de la botiga nova, que se converteix un poc en un concepte d'art...
1: Ai, és veritat, teniu una botiga que tu pots anar a comprar articles de decoració, no?
0: Sí.
1: Però, a part, també pots fer un còctel.
0: Pots fer un còctel inspirat en dissenyadors de moda.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, amb Chanel, en Christian Dior, en tot això. I després, també serà galeria d'art.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, hi ha un poquet de tot.
0: Oh? Sí, hi ha i perfums.
1: Perfums també?
0: Perfumeria exclusiva, sí.
1: Bueno, mare
0: sí,
1: meva,
0: sí,
1: que...
0: sí.
1: És que hauràs de tornar un altre dia.
0: Hauré de tornar, compta vos més coses.
1: Jo troc que sí, hauràs de tornar. Bé, idò, fem una cosa. Vosaltres apunteu-vos això. Aquest estiu no ho fèieu, no sigueu vosaltres que fèieu un sopar d'estiu, fora que hi hagi una bona taula posada, unes bones estovalles de disseny, i un, com era? Un cap de...
0: De moro.
1: Ah,
0: de moro de ceràmiques de Sicília,
1: exacte.
0: Sí.
1: Idò, ja ho sabeu. Bé, Caterina, tornaràs un altre dia?
0: Tornaré.
1: Si m'agrada.
0: Tornaré quan vulgueu, encantada.
1: T'hem de conèixer un poc més i m'hauràs de contar les coses així de moda i d'art i decoració, que són importantíssimes.
0: Claro, quan vulgueu, vos dono consells.
1: Gràcies, Caterina, que vagi bé.
0: Vinga, una ferrada.

Bueno, idò, ara escoltàvem en Cati, l'haurem de tornar a convidar perquè no tenim més temps, però vosaltres ja sabeu que nosaltres estarem amb vosaltres fins a les 12 avui aquí a La Gran Vida. En aquesta segona hora farem la nostra passejada per Mallorca en tots els actes que hi ha arreu dels municipis que estan de festa aquest cap de setmana, perquè són molts. No només els que celebren Sant Bartomeu, que ja han començat les seves festes, sinó els que estan acabant les seves, les que ja han fet amb altres patrons, Sant Llorenç o Sant Roc i de més. També anirem fins a Menorca, concretament a Alaior, perquè allà estan de festa. Anirem a Ana Clara i Mamira amb aquesta passejada per Menorca. I com no podia ser d'altra manera, també repassarem l'actualitat d'aquest alt risc d'incendis que tenim concretament a l'illa de Mallorca, i són molts els correfocs i castelldefocs que no s'han pogut fer o no se podran fer durant el dia d'avui. Res, no vos mogueu, que ara vos deixem amb els serveis informatius i després tornem.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, són les 10 i 4 minuts, gairebé les 10 i 5 minuts, i continuem en directe en aquesta casa IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes, no només festes i truis, que n'hi ha moltíssims. Ara escoltàvem els nostres companys de serveis informatius amb tota aquesta actualitat. Després farem un repàs d'aquest risc alt d'incendi que hi ha a les nostres illes, concretament a l'illa de Mallorca, i que per mort d'això s'han hagut de suspendre diferents correfocs i castelldefocs d'aquestes festes. Ja ho dèiem abans, que aquest cap de setmana, sense cap dubte, és cap de setmana de l'estiu on més concentració de festes patronals i populars hi ha a totes les illes. Però en aquesta segona hora farem un repàs de tot allò que tindrem, perquè, bueno, tenim una segona hora ben completa. Primer de tot, farem una passejada per Mallorca, com dèiem, en aquestes festes patronals que se celebren a diferents municipis de l'illa, des de Capdepera, passant per les Salines, a Felanitx, a Consell, a Alaró. Són molts els pobles que estan de festa actualment a Mallorca, i per tant farem aquest repàs de totes aquestes activitats en aquesta passejada per Mallorca. Després d'aquesta passejada per Mallorca, també volem conèixer una iniciativa. Seríeu vosaltres capaços de menjar-vos una hamburguesa d'atenció 2,5 quilos, és a dir, 2,5 quilos d'hamburguesa? Bueno, idò, això a Palma hi ha aquesta opció i volem saber quins són els valents o valentes que s'atreveixen a menjar-se aquesta hamburguesa de rècord. 2,5 quilos d'hamburguesa. Tot d'una, en xerrarem d'aquesta iniciativa. I després, xerrant de festes i de truis, entrevistarem a un DJ. Sí, és DJ Titi. Es va fer conegut al temps de la pandèmia, tot i que tota sa vida s'ha dedicat a posar música i fer festa, sobretot a la zona del Llevant de Mallorca. Ara, però, s'ha estès la seva música, la seva festa, i no només va arreu de Mallorca, sinó també fa aquestes visites a Menorca. Xerrarem amb ell, amb DJ Titi, i, com no pot ser d'una altra manera, també serem amb Maribel Quirós, que mos farà una recepta d'estiu, com cada setmana, per veure, si no sé, si anem a la platja, si tenim la sort de fer una sortida en barca, i doncs ella m'ordonarà aquestes recetes d'estiu, així que això serà d'aquí a uns minutets. Però el més important, vosaltres, on sou, què fareu, on no anireu, estau de festa en el vostre poble, s'ha suspès el correfoc del vostre poble, passau pena per si haurà, si plourà o no plourà, bé, el que vulgueu, mos podeu escriure en aquest WhatsApp.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp d'IB3 Ràdio, mos podeu escriure, mos podeu demanar allò que trobeu, així que no en parlem més i començam amb La Gran Vida aquesta segona hora.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.

Vinga, ja fem aquesta passejada per Mallorca, perquè, bueno, ja vos dèiem que hi ha multitud de festes de truis arreu de les nostres illes i hem de dir-vos que les festes dels pobles de Mallorca n'hi ha moltes per triar i de tot tipus. Si vos pareix, començarem per ser del meu poble, perquè me peguen de més a prop i me'ls conec bé. Anem fins a Consell, que allà es celebren les festes de Sant Bartomeu, que varen començar ahir amb la festa de la capta i que un any més va replegar centenars i centenars de joves, i no tan joves, que varen participar d'aquesta, podríem dir, neofesta, que ara ja és part de la tradició del poble, tot i que aquesta festa està documentada des de l'any 1720. Bé, idò, per qui vulgui avui anar fins a Consell, a partir de les 8 del capvespre teniu l'inauguració de la placa commemorativa del 25 aniversari de l'agrupació Joves de Consell. I és que aquesta associació serà l'encarregada de fer el pregó de les festes de Sant Bartomeu amb motiu d'aquest 25è aniversari. Una associació que, sense cap dubte, ha canviat de dalt a baix la manera de viure, d'entendre el municipi de Consell. A partir de les 9 hi haurà la novena edició del Premi Literari Joan Guasp Vila de Consell, el lliurament dels premis en els guanyadors de poesia i teatre. I a partir de les 9:30 hi haurà la 34a mostra de ball mallorquí i ballada popular a càrrec de l'agrupació Arrebró i també l'Escola de Ball de la plaça i a Ravalers. Això serà a la plaça major del municipi. I en queda una altra. A les 9:30 també es correfoc de l'eixam a l'avinguda Francesca Omar. Una activitat que hem de dir que està encara entre còmetes perquè s'espera la decisió de si se podrà o no fer degut a l'alt risc d'incendi.

I continuem i ja ho escoltau. Jo som Sollerica, perquè Solla estan de festa. Hi ha moltes activitats organitzades en aquest programa de Sant Bartomeu que va començar aquest passat dia 15, just ahir, fins al 25 d'agost. Són moltes les activitats que s'hi poden gaudir, s'hi poden fer durant aquests dies. Avui, diumenge, també hi ha diferents activitats programades durant tot el capvespre, i durant la setmana, dimecres, dia 19 d'agost, a la plaça Constitució, hi haurà a Cercavila, des de Can Dulce, amb els caparrots de la vila, els tambores infantils i la batucada Batú al món. Tot seguit, davant Can Dulce, hi haurà el pregonet de Sant Bartomeu a càrrec de Lídia Sánchez, que és un petit pregó, des més petit. També a la capella de les Escolàpies hi haurà la inauguració de les mirades i diàlegs. Per tot això vos podeu informar a través de ciutatdesolla.org. Després, bon, anem també a dijous, dia 20, perquè allà s'hi celebra el taller de popular de caparrots. Vine en aquesta festa i podràs fer el teu propi caparrot, així ho anuncien. És una activitat gratuïta que organitza l'estol de Tramuntana, perquè, bueno, perquè la gent del poble pugui tenir també una versió dels seus caparrots. I totes aquestes festes, com vos dèiem, duraran fins dia 25 d'agost, l'endemà de la festa del patró, de dia 24 d'agost, que és Sant Bartomeu. Bé, idò, dissabte 22, a partir de les 5 i quart, a la plaça Constitució, hi haurà el concert del joc de ministril del Consell de Mallorca. Està organitzat per Xeremies de Solla i l'Ajuntament de Solla, i hi col·labora el Consell Insular de Mallorca. I a partir de les 22, davant l'Ajuntament, hi haurà l'orquestra Oasis amb Marga Pocoví i Bial Tous.

I de Sonlla, on anem en el sud de l'illa de Mallorca, concretament a Set Salines, perquè allà també celebren, a part de la seva coneguda festa d'escavall, que serà encara d'aquí una setmaneta, però les festes de Sant Bartomeu ja han començades i avui, diumenge 16 d'agost, a França, gran festa de l'Espigolada. I en xerràvem d'aquesta festa. És una festa que, en final, allò que fa és que els més joves vagin a recollir meles i a través dels dimonis bueno, no tinguin una recollida de meles tan fàcil i sigui un poc més divertida, clar que sí. Serà a partir de les 7 del capvespre. La sortida és des de l'Ajuntament fins a la plaça de Sant Bartomeu. En acabar aquesta espigolada hi haurà una festa amb la xaranga, una ronda més. Això serà avui capvespre, com dèiem, en aquest municipi de Set Salines a Mallorca. Però dilluns just demà, hi haurà la repicada de campanes i penjada de banderes de Sant Bartomeu 2026. Quan a les 12, en el campanar de l'església de Set Salines. I també es farà un acte de reconeixement en els guanyadors de la portada del programa de festes i de la camiseta d'enguany, que serà a la plaça de Sant Bartomeu a partir de les 20 hores. I just seguit hi haurà el pregó de les festes de Sant Bartomeu, que podreu gaudir, com dèiem, en aquesta plaça del municipi de Set Salines aquest proper dilluns, dia 17. Avui, com dèiem, tenen la festa de l'Espigolada que vos hi esperen a partir de les 7 del capvespre.

Bueno, i ara on anem fins a les festes d'Alaior, perquè avui és diumenge 16 d'agost, ja fa una bona estona, ha començat a cercavila en la xaranga i d'oci i les colles geganteres. També hi ha hagut replec de la colcada per diversos indrets del municipi i d'aquí a res 15 minuts arriba la colcada, estrellat de la imatge de Sant Llorenç i missa de caixers a l'església de Santa Eulària. En acabar aquesta missa, Escaleo, interpretat per la banda de música de l'Alaior. Serà a la plaça a partir, com dèiem, de les 10 i mitja d'avui de matí. Nosaltres, després, a partir de les 11 i mitja aproximadament, serem en aquesta festa en directe amb na Clara i Mamir des de Menorca per contar-nos tot allò que passa en aquest municipi de l'illa de Menorca. I a partir de les 8 de l'escavespre hi haurà música i ball amb el grup folclòric Tramuntana de Ciutadella. Serà a partir de les 8, com dèiem, a la plaça nova d'aquest poble. I a les 8 i mitja, la 54a desfilada de carrosses pels carrers del poble. Ahir, en el municipi de l'Alaior, a Mallorca, es va viure una festa molt semblant, que són les carrosses de l'Alaior, en aquest cas de les festes de Sant Roc, i avui és el torn d'aquestes festes de Sant Llorenç a l'Alaior. A partir, com dèiem, de les 8 i mitja, la 54a edició de la desfilada de carrosses d'aquest municipi. I a partir de les 11 i mitja, actuació musical de Xafogó a la pista de patinatge. I també queden pendents, a partir de les 12 i mitja, l'esclafit de focs artificials per acomiadar-se d'aquesta jornada. Tot pendent, com dèiem, de la previsió o l'alerta per alt risc d'incendis.

Idò, aquesta és un poquet la passejada per Mallorca i també per Alaior, en aquest cas a Menorca, perquè estan de festes, les festes de Sant Llorenç, després, quan bordem, anirem a Na Clara i Mamir, però ara vos deixem escoltant una cançó, perquè després, en tornar, xerrarem d'això, d'aquesta hamburguesa, atenció, de 2,5 quilos, 2 quilos i mig d'hamburguesa, menys qui és el valent o la valenta que se la pot menjar. No vos mogueu, que continuem aquí en directe a La Gran Vida.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Josep, com Hola. Estàs?
4: Molt malament, fa Perquè... molta calor. És a dir, fa...
1: Tens calor? Posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Però,
4: quan hi ha vacances?
1: Com quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
4: Ah, que bé.
1: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: La gran vida amb Raül Vall.
1: Ai, la gran vida. Bona, són les 10 i 21 minuts. Nosaltres som en directe aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. I no només a les festes o actualitat, sinó que també hi ha coses curioses. En aquest cas, volem xerrar-vos d'un concurs, atenció, d'un concurs per menjar-se una hamburguesa de 2,5 quilos. Jo no sé si vosaltres seríeu valents o valentes de menjar-vos aquesta hamburguesa. Betty Sam ha organitzat aquest peculiar concurs o aquest peculiar repte. Per això en deixarà amb el seu gerent i responsable que, sabrem com així aquest concurs d'on ha vengut, si ells ho han provat o no, o si ja hi ha molta gent que diu, vinga, jo m'atrevesc a participar-hi. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan Ximenis. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia, Raül, com estàs?
1: Molt bé. Ara mateix, en aquestes hores, no m'entraria, però crec que a l'hora de dinar, tampoc. És que 2,5 quilos d'hamburguesa són molt de quilos, eh?
2: Bé, és un bon repte, és un dels atraients que tenim pels nostres participants o concursants.
1: Sí.
2: I la veritat que ja n'hi ha un parell mallorquí que ja se l'han acabat.
1: Àlvaro!
2: I n'hi ha qualcuns que es de repic, en els dos darrers reptes,
1: sí?
2: Després me diuen Joan, i un geladet de Ben & Jerry's també entra, ja, vinga.
1: Per favor, quin desastre, quin desastre. Escolta'm una cosa, jo dic... D'on comença aquesta iniciativa? Conta-mos, Joan, el primer president que mos està escoltant de totes les illes, qui ets i com comença aquesta iniciativa?
2: Bé, bueno, jo som en Joan Ximenis, som el gerent d'aquest restaurant i de l'hotel que tenim de vora, el Guadavits, i aquesta iniciativa pues, ja fa... Vam obrir el restaurant el 2014 i pues, ja fa 3 temporades que duim fent aquest repte. Van començant intentant... Veiem que se van posar de moda a la televisió les cròniques carnívores, el Man vs. Food, i veiem que era molt atractiu, i també les xarxes socials, que hi ha bastant de reptes, i nosaltres no ens volíem quedar enrere, i a més de fer una carta d'hamburgueses, que n'hi ha moltes, vam incluir aquesta de repte dins la carta, perquè vam trobar que hem d'oferir, o sigui, hem de fer reptes en productes que estiguem oferint a la carta. I tenim aquesta hamburguesa, que són 5 discos de carn de 200 grams, 250 grams de formatge, 250 grams de bacon, pa i 500 grams de patata, que fan els 2 quilos.
1: Mare
2: I pues, aquesta idea pues, me'l va sorgir en base a això, a veure que hi havia molta gent, que hi ha molta gent que els agrada fer vídeos i també que els agrada experimentar fins on pot arribar el nostre límit. I van trobar que aquesta hamburguesa amb carn feta per nosaltres i tot, pues, mos donava molt de joc. I la veritat pues, que hi ha bastanta gent que està interessada quan venen.
1: Això anava a dir, perquè, clar, això no és un repte, diguéssim, que dius, mega, tal dia podeu venir tots i ho menjaré. No, això és que tu vens en el restaurant, no?, i dius, jo vull provar aquest repte.
2: Aquest repte el pots fer sempre que estiguem oberts, tots els dies,
1: sí?
2: El tenim a la carta...
1: Mare
2: però després,
1: meva.
2: Un pic en el mes,
1: sí?
2: Reunim en el mes valents, que pots comprar la teva entrada per entrada i humar els contactes per Instagram, i pots fer repte amb un parell més. Amb un parell més. Des d'arriba vam ser 8 persones. L'anterior érem 12 persones. I és un repte que aquí, es qui fa el repte en menor temps,
1: sí?
2: S'endú 2 estàncies gratis. Però això és només... un pic en el mes que feim aquest repte, conjunt. Si no, el pots fer individualment i el pots fer qualsevol dia, qualsevol hora.
1: Clar, molt bé, està bé això, perquè, clar, un ja que... És que, clar, hem de pensar una cosa aquí. No només es menjar l'hamburguesa, sinó que quan ho feis així en grup, un pic en el mes, és que fa més via... Ah?
2: Sí.
1: Que no sé, ara tu m'ho explicaràs tècniques, però és que fa més via, a més, té l'estància hotel, que ja li va bé perquè per reposar els 2,5 quilos d'hamburguesa ja li deu anar sí. bé. Però, escolta, ja aneu Vic, ja han vengut grups, ho han fet, a lo millor pots quedar, jo què sé, amb 5-6 amics i vinga, mos apuntam en això. Però, quines tècniques has vist per menjar-se? Hi ha gent, no sé, que beu aigua, hi ha gent que no beu res, hi ha gent que s'ho menja ràpid, n'hi ha que s'ho mengen poc a poquet. Quines tècniques has vist?
2: Bé, aquí t'he de dir que he vist. O sigui, moltes vegades pues, ve gent amateur i veus qui comença per la can, qui comença per les patates, i hi ha aquestes tècniques. Però després veiem que hi ha vegades que hi ha gent que és professional en això, que fa molt de reptes. I aquests pues, ja tenen unes tècniques més especials i sobretot empleen molta d'aigua perquè passi més.
1: És a dir, clar, van menjant i llavors, venga, un poquet d'aigua. I així va passant, eh?
2: Sí, hi ha vegades que suquen un poc, perquè les patates estiguin un poc més humides i passin més aviat. Això no és tan agradable, però les tècniques són les tècniques.
1: Clar, escolta...
2: Aquest que va fer aquesta tècnica té el rècord absolut de menjar-se aquest repte, que està en 6 minuts, crec que eren 36.
1: Mare meva.
2: 2 quilos de menjar en 6 minuts.
1: En 6 minuts? És que és una barbaritat. Escolta, Joan, tu estàs molt bé perquè has tingut aquesta iniciativa, l'heu posat en marxa, està sent un èxit, la gent hi participa, però tu ho has provat.
2: Jo t'he de dir que la vaig provar repte fa 2 o 3 anys.
1: I vas dir, no em pot, ja que ho faig un altre, no?
2: Jo, que som jugador de rugby, en aquella època menjava molt.
1: Ah, web.
2: Ara m'he de cuidar un poc el pes.
1: Ah, web.
2: Però quan ho veig, dic, bé, és possible, eh? Sempre és possible.
1: No, sí, possible, això està clar. Possible és perquè les dades mos acompanyen, hi ha gent que l'ha aconseguit. I
2: guanyen el repte d'aquest que hem fet.
1: Sí.
2: Un ha fet 16 minuts i un ha fet 18 minuts.
1: Mare meva. Bueno.
2: Sí, o sigui, possible és possible perquè ho hem dit tot.
1: Exacte, possible és possible. Ara, ja un pic que ho has provat, ja despertador s'està millor, no? Ja està, vull dir, ja estaria. No sé jo, és que avui, aquest cap de setmana que estic aquí jo tot sol en el programa, no tinc els meus companys, però a lo millor haurien de provar de fer aquest repte amb en Joan Mimàs i en Miquel Àngel Lariza, que venguessin i anar. Jo puc venir a fer de moderador, i que el dos ho provin. Jo m'ho menjo un cas de patates i ja està. Però ho podem provar, això. Com ho hem de fer? Tu m'ho deies. Quan t'apuntes, com participes? És a dir, quan has de venir un grup, com ho han de fer, això? O on se poden informar?
2: Pots venir directament en el restaurant i te preparar la taula, perquè sempre estem preparats. I si voleu venir en grup a fer-lo, pues, tens el meu contacte, els contactes per Instagram, i que el nostre Instagram és BettyAndSam, i ens pots contactar per allà. Nosaltres te reservam una tauleta, te podem reservar la taula d'Escadillac o la taula que està de vora el cotxe dels Blue Brothers, si vols, i te reservam la taula i vos preparam el repte perquè quan t'arribeu estigui calentat i posam el cronòmetre i a menys qui guanya.
1: Molt bé, idò, Joan, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta iniciativa que heu posat en marxa, que ha estat sent tot un èxit per valents i valentes. Veurem si ho van aconseguint encara més gent, perquè, bueno, el premi hi ha un bon premi, eh? Així que, per què no?
2: Les nits d'hotels està molt bé, perquè el pots emplear a qualsevol hotel de la companyia, que és HM Hotels o Wall Hotels, HM Hotels o Wall Hotels, i els pots emplear en volar.
1: Molt bé. Idò, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per contar-nos aquesta iniciativa que heu tingut, i molt d'èxits.
2: Moltes gràcies, i vos esperam aviat per restaurant.
1: Vinga, gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, bon dia.

0: TV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius TV3 Ràdio.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa TV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
10: Això mateix, creativitat i receptes que cada setmana vos duim aquí a la Gran Vida, ja ho sabeu, i ara amb aquesta calor d'estiu i rebel·les i dinats, sopars a la fresca, sortides en barca, anades a la platja, bueno, totes aquestes coses, tots els qui pugueu fer-ho. I nosaltres tenim l'opció de donar-vos diferents receptes per, no ho sé, jo què sé, aneu a la platja i vinga, o teniu un sopar, o teniu convidats a casa vostra, que feis una, com diuen ara, una pool party, vai, una festa a la piscina, i do també. Tot això, qui mos ho fa? La nostra sollerica estimada, na Maribel Quirós. Bon dia.
11: Bon dia. Jo només somia amb una cosa.
10: Que
11: és anar a esquiar. En sèrio.
10: Anar a esquiar?
11: En sèrio. Que hi hagi una cuina millor. Anar amb trineu. No
10: Ai.
11: Sé. Anar al Polo Norte.
10: Ah, escolta, realment, molt faltava, Balears, que hi hagués neu sempre en el cuina millor. Perquè...
11: Per favor, si... volem neu.
10: Si estiguem...
11: Volem neu.
10: Si estem plens de febrer a novembre o desembre, imagina't si tinguéssim neu, ja seria ja... Bueno.
11: Volem neu i anar a esquiar. Jo què sé, no ho sé, anar amb el Papà Noel,
10: no,
11: que jo... qualsevol cosa, però, per favor, que me treguin d'aquí ja.
10: Mosà, mira, jo crec que mos han de posar un descompte de resident... Balear, mos ho han de posar també amb connexió, perquè tu pots anar de Balears a qualsevol lloc d'Espanya sota descompte de resident, no? Però, clar, si vas a Andorra, no sé fins quin punt. Per tant, si vas a Seu d'Urgell, sí. Però si vas a Andorra, que supos que deu ser el mateix, no ho sé. No, per tant, haurien de tenir un descompte o més connexions Balears-Andorra per quan tenim aquesta calorada anar cap allà.
11: M'entens?
10: No t'apareix? Sí. Jo troc que sí. Ara, jo esquiar jo pas, eh? Perquè això és un espanyol genolls i cames i...
11: Però, tot... home, Raül, és quan anem barca.
10: No,
11: esquiar.
10: No.
11: Aquell bar que posen a dalt de la pista, que posen música...
10: Això sí, jo aquí hi seré.
11: I què te penses? Jo pujaríem allà i diríem, bé, ja veurem com de ballar.
10: Exacte.
11: Ho entenc?
10: Jo pujo en sota que tec aquell, que te pujo en un fil.
11: En sota que tec per amunt.
10: Exacte.
11: En sota que tec per amunt.
10: Aquí anem. Ara, per baixar...
11: Xerrarem de l'estiu i de ser baix. Ah, jo... veure el vino caliente que m'ordoni.
10: No, jo... lo que sigui. No, jo... Això, clar, és lo seu. No. Però jo això d'esquiar, 10 minuts està bé, una estona, un trineu, una rialla, un baixar una pista d'aquesta, bé, però ja està. Vull dir, un pit fet ja me sobren els altres dies, m'entens? Les coses
11: no,
10: com
11: no,
10: són.
11: Tu i jo hem de fer això, i anem a aquest programa i a dalt, des del bar aquí.
10: La Gran Vida a la neu. M'ha parit bé, m'ha parit bé. Bueno, Maribel, com que això... que dèiem, és només un somni, no és una realitat, i estem al mes d'agost, aquí a Balears, aquesta color, tothom ve cap aquí, una gentada, però també hem de dir que tenim les nostres rebel·les, les festes, els dinars, el sopar d'estiu, família,
11: Sant
10: amics...
11: Sant Bartomeu.
10: Clar, perquè compartim patró, na Maribel i jo. Què hem de fer? Perquè, no sé, ara tens que sopar a la fresca, tu. Feis sopar a la fresca a Solla, això o no?
11: Feim sopar a la calenta, però bé.
10: És a dir, perquè fa calor o perquè ho feim dintre vostre?
11: Perquè fa calor. Ah. Perquè ja no sopar a la fresca, un temps de dir sopar a la fresca, ara jo ja...
10: Això és vera.
11: El Sàhara.
10: Bé, però hi ha que dir que ara ja al mes d'agost el vespre comença a fer aquest, com diria la predina, hem de treure la Rebeca.
11: Vinga, jo
10: sé
11: que
10: t'he de
11: tenir calrades, perquè jo...
10: M'encanta aquesta paraula, calrades. És una fantasia.
11: Deixa-ho córrer, perquè ja m'ho desviem molt.
10: Sí, vinga, man.
11: Rebeca.
10: No, però per ser Rebeca, perquè ja al vespre... Per exemple, quan anaves a veure la comèdia que se fa a les festes, idò, ja vius, perquè si estàs un parell d'hores assegut al vespre, ja com que fa aquella...
11: Entrar a ser Rebeca, sí. I quan treuen les banderes, plou i es paperin.
10: Això va així. El moment en què has paperí posat, aigua assegurada.
11: Idò, com que compartim patró, això passa sempre per Sant Bartomeu. Paperín que se penja, paperín que se banya.
10: Jo no sé, Solla, però com se ja fa molt d'any que van decidir posar-ho de plàstic i així no hi ha cap sa pena.
11: Perquè... Per content, que allà va fer tot un desastre. El de paper... Penjaven els paperins i quedava jo horrible.
10: El de paper durava exactament un dia. Però, bueno, Maribel, de què hem de cuinar avui, mam?
11: Tent de calor, tent d'aubergines.
10: Tent de calor, tent d'aubergines. Com és
11: claro,
10: això?
11: Claro, ara els tent d'aubergines. No diuen que acaben els cabells quan es tent d'aubergines.
10: Ah, no ho sabia?
11: Sí.
10: Això és que és una dita, un refrany...
11: M'ho pareix que les aubergines van de d'avet juny
10: sí?
11: Fins, o sigui, en estiu. A Mallorca tenim aubergines en estiu i hem de fer plats de producte temporada.
10: Oi? Clar, sí. Home, unes aubergines farcides és una cosa loca.
11: Ah, brutal. Però no, que no les varen fer ja, ara ja no me'n record. No varen fer aubergines farcides?
10: Jo crec que sí, jo crec que sí, que els han fet.
11: Crec que abans de la receta la podeu treure, cercau-la.
10: Sí, ho cercau a IP3 a Ràdio La Carta, ho cercau del Rebost al Plat, de la Gran Vida, i allà trobareu les recetes que m'han anat fent. És a dir, avui cuinarem aubergines, però no seran farcides, no?
11: No. Si fèiem un timbal així, com a d'aubergines, com si fos una lasanya, saps, que com una cosa més fresqueta, saps?
10: Molt bé. És a dir, un timbal els frescut una lasanya.
11: Bé, tu fas el timbal, fiques una capa d'aubergini, al mig ho poses, ho farceixes de qualque cosa, un altre cambot, saps? Ho has fent per capes. Val?
10: Molt bé. Vinga, home. Maribel, ingredients que han de menester per fer aquestes aubergines en timbal d'aquest.
11: Aubergines. Domàtiga, hem de fer una salsa de domàtiga. Si la voleu ficar d'esputa de tina en el nostre mic en roig i d'ullo. N'hi ha una que no tiene azúcar añadido, molt millor.
10: Clar.
11: Si la feis, en vez de posar-hi sucre, ficar un poquet de vi blanc, val? I així no hi posant sucre. I lleva l'acides, també.
10: Ah, no ho sabien, això, ja. Està molt
11: sí.
10: Bé. Vi blanc lleva l'acides a la salsa de domàtiga.
11: Això ho va dir Noticier Narguiñano, aquell endavant.
10: Ai, doncs si ho va dir Narguiñano, va a missa. Vinga, sí. Què més?
11: I un pot d'ufabaguera, albahaca.
10: Sí.
11: Perquè li tiram a dins aquesta, quan tenen salsa domàtiga, li tiram un pot d'ufabaguera, que s'ha per donar un pot de frescor.
10: L'ufabaguera també va bé per molts cars.
11: Eh?
10: L'ufabaguera també va bé per molts cars.
11: Sí, bueno, i després m'ho per molts cars.
10: Exacte.
11: Perfecte. I volem comprar un formatge fresc, o, com se diu, brossat.
10: Ah, brossat, sí.
11: Brossat, sí. I el que podem fer és agafar les aubergines, les tirem en làmines, les posem en el forn, saps, que no quedin seques,
10: clar.
11: Ni que tampoc, saps, que se vagin fent a poc a poquet.
10: Molt bé.
11: Saps, que no quedin així se copa, saps el que t'ho vull dir?
10: Sí.
11: Les podem imaginar el fons, que quedin bonetes. I llavors, el que hem de fer és, amb aquest brossat, o amb aquesta ceba Kindoy, amb aquest formatge que triem,
10: sí.
11: El que fam, si el brossat el trempam un poc, perquè també hi podem posar mozzarella, saps el que t'ho vull dir?
10: Ah, que bo.
11: I les ubergínies, si les té amb enredó, esclar, m'ho quedarà més guapo, un vent de perllà.
10: Això t'anava a dir, les ubergínies com els té amb, però abans de posar-ne el forn.
11: Enredó. Sí, enredó, perquè així, per empletar, m'ho quedarà més mono.
10: Val.
11: Perquè després necessitant domàtiques, que siguin més o manco del tamany així de ubergínies, que no siguin petites, saps
10: el que t'ho
11: vull dir?
10: Sí, sí, sí.
11: I també les té amb redona.
10: Val. És a dir, ubergínies i domàtiques té de redones en el forn.
11: Sí.
10: Venga.
11: No, la tomàtica no la posin al forn, no?
10: Ah,
11: idò?
10: Ah.
11: Jo creix, i quan ja tenim l'ubergini, que està un poc cuida, fem una capa i posam una capa rodona. Si posam un mollo d'aquest cap de cuina...
10: Sí.
11: Perquè no mos caigui quan ho anem així fent, o posam damunt una fonda, d'aquestes de forn, amb un quatre paper d'aquest de forn, i posam una capa d'ubergini, saps, redona, i després hi posam tomàtica crua, una capa d'aquest brossat o mozzarella, com vulgui més, que mozzarella a fon. I anem a fer així capes. I damunt, ahí tiram la salsa de tomàtica, aquesta confeta, i un pot de formatge, podríem posar parmesano, però bé, ja que ho feim tot així bastant nostre, un pot de formatge maonès.
10: Que bo.
11: Clar. I què fam? I un fornam. Perquè la tomatigueta no quedi feta, però saps que queda gustat aquest sac, que queda un poc calenteta.
10: Sí.
11: Però que no... Se fon el formatget i la vergina, que ja la teníem feta, pues, se queda així, saps? I tu menges així calenteta, entre calentetita, pues, i queda tot... aquest timbret ben bo.
10: Clar, però tot això...
11: De vergina i formatge.
10: Tot això se queda així com a dins un moldo, no?
11: Bé, després el desmol, no voldria que poguessis barramada i te quedessis sense dents.
10: No, però me refereix, és com se lasanya, diguéssim, que pot llevar-te a trossos, o no?
11: Sí, però clar, així com ho han fet és individual. Si tu vols fer la lasanya, agafes, clar, ho han té a redó, i redó te queda per una persona, vas fent individual.
10: Ah, vols, això, aquest detall no ho sabia. És a dir, tu ja ho has fet així redó perquè és com individual per cada
11: pet.
10: Ah,
11: no, i no s'ha... Un paté de redonat.
10: Clar, no se desmunta, no se desmunta.
11: I se mozzarella aquesta que redona.
10: Clar, clar.
11: I tu ho vas fet així, d'una màtiga redona i vas per amunt.
10: És que jo ara m'ho imagino en el plat, saps què te vull dir ja?
11: Clar. I
10: fiques la
11: domàtigueta així per damunt.
10: Sí, sí, bonic. Sí, així ara ho visualitz, saps què te vull dir? Ara ho visualitz.
11: Com vols fer així la canya? Agafes dins un tàper d'aquest que van al fons de vidre.
10: Sí, sí, no, jo és que m'ho imaginava així, un tàper gros de vidre i anaves posant capes.
11: I no ho fas perut. Saps, ho vas
10: omplir,
11: i vas fent
10: el cap i llavors estàs. No, no, però així com ho has dit, queda més curiós. Ara feis un sopar a la fresca.
11: Bueno.
10: Clar.
11: Ara... Després, també, si no te l'has d'obergini, ho fas en carabassó.
10: Ah, també, també.
11: Un pot de carabassó, un pot d'obergini, fas, jo què sé, el que
10: és de corresqui. Sí, sí, sí. És a dir, és com un... Què te diré jo? Com una tapeta grossa d'obergini, de tomàtica, amb aquesta salseta i aquest formatge.
11: I és que m'encanta l'obergini.
10: Clar, és que, sa és. Això
11: però
10: sa
11: no
10: és. Sí.
11: Però tu pensa, que si tiques que mozzarella que se fon, ja te queda estil, saps?
10: Clar.
11: Ja no... Si ho vol més sa, pues, i fiques un formatge, però ja, si tu fiques
10: no,
11: mozzarella...
10: No, però et sa, però... Això no engreixa, això és bo.
11: Torrete. Xorretes,
10: així que... Ei, bé, mem, de tot. Llavors, això, tu ara me diràs, potser és un crimen, però això necessita un pot de pa, eh?
11: Bé, sí, el que vulguis, o sigui, moltes, perquè no tinc moltes.
10: Clar, és que és això, ara això li fa com que és xucat. I què fa, llavors, el plat? No, ara necessites
11: un... I el pa moreno m'agrada, però escolta'm, segons el que necessita pa blanc, perquè pa té de soia, aquest de la luna,
10: ah,
11: que tot
10: bo.
11: És la vida nostra. En pa blanc.
10: Jo també, eh?
11: Canvia el pa blanc. Està més bo en pa blanc.
10: Mira que som del poble on hi ha el millor pa moreno de les Illes Balears. Però, m'agrada, però el pa blanc, jo, per exemple, un pa, això que estàs en el restaurant que esperes que te duguin les coses i hi ha un pot de pa i et setri, saps què te vull dir?
11: Sí.
10: Jo m'agrada més un trosset de pa blanc. Mallorquí, però pa blanc.
11: Que no, en bo, diuen, però bé, el que m'ho agrada és el que m'ho agrada.
10: No és bo. punyetes.
11: Hombre, pues coses millor, moreno.
10: Bé, no fa res, ara per un tros de... això, i pot... un pot d'oli, sal i un poquet de prevabó, que m'encanta, i això és boníssim. Però clar...
11: I després venen els guiris
10: sí.
11: I te diuen... Este pan no está bueno. ¿Y tú cómo que este pan no está bueno? No, qué pa. Y el foraster, digo, no tiene sal. Y yo digo, pero aquí no está el voleu en aquest pan.
10: Això és vera.
11: Dicen, es coso, però perquè no tenen ni punyetera idea. Jo m'encanto, sense sal, pa el nostre.
10: Res així. Tu vas a Itàlia i te posen focatge. I de vens a Balear i te posen pa moreno. I s'ha acabat.
11: I de venen i m'ho diuen... Jo m'han dit 20 vegades, sí. Que el pa no és bo.
10: No, sí, idò. Sí. Ell voldria en barra d'això de congelar.
11: Tu proveu pa mallorquí blanc. Clar. Amb paté la luna.
10: Que bo.
11: Animal, paté de soia. M'encanta. No té res a veure amb el pa moreno. Fer una càtegua.
10: És que és diferent, perquè clar, jo trobo que el pa moreno té com un més gust. El gust és més fort, més intens. I pots, clar, és més sa el pa moreno, jo ho entenc, però... Però bo, jo...
11: I si és el de la crosta, el costat allà, buah.
10: Clar, és que és això.
11: Ens ho paté.
10: Jo he de dir que som més del pa blanc, la veritat. Mallorquí, però pa blanc, vull dir...
11: Soso, pan soso, però
10: m'és igual. Soso, per què? Perquè no té sal.
11: Perquè ell ho diu, nosaltres li fem pan bol, ell li ficant salomàtica fregada, un poquet de sal, un poquet d'oli,
10: clar.
11: I és boníssim.
10: Nosaltres ho fem així quan toca. Mira que nosaltres sal en tenim per donar i per vendre, però sí. Fem fora sal. Això és també un altre tema que un dia en deixarà. Bé, la qüestió, avui, na Maribel, des de Solla, mos ha preparat aquest... com ha dit que se deia? No me fuig, ara me fuig el nom.
11: Timba.
10: Timbal, el timbal d'aubergini, domàtiga, formatge, mozzarella i formatge de maó. Tot això així en daus, en rotlets, perquè mos quedin com individuals, en el forn, i això queda una monada, et sa, i podeu quedar una beníssim, si ve qualcú que vostre, o... perquè això també te'n pots endur a la platja, o no?
11: I és de bar. No
10: la barca. Barca, deixeu... Maribel, mira, la barca, això...
11: Ja, barca.
10: Jo crec que... haurem d'anar amb Playvan quan faig un mare molt d'aquells. Haurem d'anar amb la barca perquè molt passa l'estiu i no hem anat amb la barca. Ai, Déu meu. Bueno, idò, ja ho sabeu, cada setmana Maribel mos du aquestes receptes d'estiu. Quan t'he dit cada setmana no facis molta feina?
11: No. Bueno,
10: el
11: que hi ha,
10: t'has de fer. El que hi ha. Bé,
11: d'aquí...
10: Ja queda... Ja, tu pensa que cada setmana que xerram és una setmana menys que queda d'estiu.
11: Ja són davant.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Idò, això és, aquí continuem en directe a La Gran Vida, quan són les 10:53, gairebé 54. Tenim notícies de darrera hora, i és que diferents correfocs de Silla de Mallorca s'han suspès, un que s'acaba de sumar ara mateix, és el correfoc de Consell. Després vos donarem més detalls i també podrem xerrar amb els portaveus dels bombers de Mallorca, perquè en aquest moments Mallorca i Eivissa es troben amb alerta màxima, amb alerta 4, per alt risc d'incendis, i per tant s'han de tenir previsió i cura màxima per evitar aquests incendis. Després en xerrarem, però si vols, per ara anem a fer un repàs al temps que ens espera per aquestes properes hores. Idò, avui diumenge dia 16 continuam amb un ambient de ple estiu a totes les illes. Sol, molta calor i temperatures que a Mallorca poden arribar en els 35 o 36 graus, especialment al sud i a l'interior. De fet, tenim avís groc per altes temperatures a diferents punts de l'illa de Mallorca. Molta atenció també a la possibilitat de qualque ruixat i tempesta de caràcter local, especialment a les zones de l'interior de Mallorca. Ja va passar ahir cap vespre, o escoltem abans en els serveis informatius d'aquesta casa. Binissalem va ser el municipi que va registrar una major pluja i que, a més, aquesta tempesta que va provocar inclús calabruix a diferents zones, va provocar també un incendi forestal entre els municipis d'Alaró i Consell, que ja està controlat. De fet, poques hores després hi va intervenir tot d'una semilana, i poques hores després ja estava controlat aquest incendi forestal, però en de dir-vos que hem d'alertar en el màxim la precaució, perquè aquestes tempestes que se poden generar generen, com dèiem, calabruix, d'altres fan o tenen llamps i, per tant, poden provocar aquests incendis a diferents punts de les nostres illes. Principalment estem parlant de l'illa de

Mallorca. Això per avui que vespre, per tant, aquestes tempestes no se poden preveure exactament en quin moment poden ocórrer ni a quin lloc, però sí que podria ser a l'interior de l'illa de Mallorca. Per aquesta setmana, dilluns, dia de set, continuarà el domini de sol, calor intensa, màximes que poden tornar a situar-se en torn dels 34 i 35 graus, amb mínimes elevades durant la nit, aquestes nits tropicals, i a més, quan plou, tot aquest baf que dèiem, aquesta basca d'estrispol banyat, torna a fer calor, puja tot aquest baf i, per tant, la sensació tèrmica encara és molt més elevada. En aquest cas, això serà, com dèiem, a partir de demà, dilluns, 17 d'agost. Però dimarts hi haurà poques novetats perquè continuarà exactament igual, el cel estirat, amb un ambient molt calorós i màximes de fins a 34 graus. I hem de dir que atenció a tots els pobles que estan de festes perquè a partir de dimecres hi haurà un petit canvi. Tots miram el cel per menys que passarà, però encara és un poc prest. A partir de dimecres de nou començarà a canviar lleugerament la situació, apareixeran més núvols i les temperatures començaran a baixar, tot i que no baixaran gaire perquè les màximes arribaran en els 33 graus. I per dijous sí que encara hi ha més possibilitats de ruixats i núvols i unes temperatures un poquet més moderades, que no arribaran en els 32 graus de màxima. Per tant, durant tota aquesta setmana, molta precaució perquè, tot i que faci calor, tot i que faci sol, després pot passar que un moment o un altre hi hagi alguna tempesta i que, com dèiem, molts actes d'aquestes festes patronals a molts de municipis de les illes s'hagin de plaçar o suspendre. En aquest cas, plaçar o suspendre per molts de la pluja, però també pels incendis. En aquest cas, el risc d'incendis que continua en el nivell màxim, en nivell 4, és el risc d'incendis que hi ha a l'illa de Mallorca i de Menorca. Només una part, a l'illa d'Eivissa i Formentera, tot s'arxipèlag completament amb nivell 4, amb aquest avís vermell, i per tant han d'extremar les mesures de precaució. Com vos dèiem, diferents correfocs s'han suspès. Ja poden dir que s'han suspès a Pollença, a Sencelles, a Sineu, correfocs o Castell de Focs, i la darrera hora és que el municipi de Consell, que tenia previst avui a partir de les 9:30 el correfoc dels dimonis de Seixam, ens acaben de comunicar que d'aquí a uns minuts se farà públic, ja que aquest correfoc serà suspès. No sabem si ho podran aplaçar en cas de que aquest nivell màxim de temperatures i d'alt risc d'incendis pugui millorar durant la setmana i aplaçar-ho algun altre dia de les festes, però en aquest moment han de dir que el correfoc previst per avui vespre quedarà suspès, com acaba d'informar l'Ajuntament del municipi, degut en aquest alt risc d'incendis que ahir mateix va afectar, de fet, entre els municipis de Consell i Aleró, en aquest incendi que es va provocar a través d'un llamp d'aquestes tempestes que de sobte arriben en aquest cas a Mallorca. Res, aquesta és la previsió, després anirem amb els informatius, mos donaran tots els detalls, i després d'aquesta connexió amb els informatius nosaltres podrem xerrar amb el portaveu dels Bombers de Mallorca perquè mos donin la darrera hora de tot allò que està passant i de totes les actuacions que han hagut de fer. De fet, ahir, com dèiem, varen actuar en la Milana en aquest incendi forestal en el municipi de Aleró, a Mallorca. No vos mogueu perquè tot d'una tornam i vos donam tota aquesta informació.

0: IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Bona nit, són les 11 i 5 minuts i continuem aquí en directe a La Gran Vida a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per contar-vos tot allò que passa arreu de les illes. Ara escoltàvem els serveis informatius i en aquesta segona hora pegarem un bot fins a Menorca, concretament fins a Aló, perquè allà estan fent les seves festes i es connectaran amb Anna Clara i Mamir perquè mos conti com es viu aquesta festa en el municipi d'Aló. Per cert, podria ser que Aló et salvés d'aquest alt risc d'incendis, perquè encara ells estan amb l'avís groc, per tant... hi ha una part de Menorca que sí que està amb alt risc d'incendi, amb la fase 4, amb avís vermell, per tant, veurem què passa, però, com us dèiem, abans de donar pas en els informatius, tenim una notícia.